0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret, el món des d'una mirada santboiana. Ràdio Sant Boi.
6: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Adiós.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a Partitura de tarda.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

quedaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de quedar.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri, adeu, celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: motherfuckers say, say.
1: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
2: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre, que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats, s'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Una calorada que afecta especialment les persones més vulnerables. Aprofundirem tot seguit en els efectes que té en els malalts d'Alzheimer en conversa amb Montse Vergés, responsable de la unitat d'atenció diurna d'ACE Alzheimer Center Barcelona. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. Obrim àrea de serveis i atenció a l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada quan l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com els dos ocupants, com dos ocupants més, han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. 4 minuts els que passen ara de les 7. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns. A hores d'ara, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara comencem a parlar ja de retencions habituals, sobretot en direcció a Barcelona i els seus voltants i accessos. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc ens deixa retencions en sentit Llobregat a les dues primeres parts de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també tenim retencions, com dèiem, a la C58 de manera intermitent a l'alçada de Sant Sant Quirze del Vallès. També a la AP7 hi ha retencions en el tram en sentit sud entre la Roca del Vallès i Montmeló. També tenim retencions d'un quilòmetre a la C59 a Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud. Per altra banda, al Llobregat ja també tenim retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, també de manera intermitent amb direcció Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, retencions de 4 quilòmetres i mig per la C32 des de Cavall Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I previsió del temps ara, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença una setmana que serà d'extrema calor a Catalunya. Una onada de calor de primera categoria. I, de fet, ja el matí d'aquest dilluns està començant francament càlid, sobretot a les comarques de la costa i les de Girona, cap a l'Empordà. Continua bufant un palet de tramuntana molt feble, però molt cremadora i, per tant, temperatura disparada. Al llarg d'aquest matí, amb un cel completament ras, sí que hi ha restes de fum dels incendis que tenim a hores d'ara a la Catalunya Nord, i de fet aquesta tarda es formaran algunes nuvolades al Prepirineu, especialment del Berguedà cap a les comarques de Lleida, i de fet amb algun ruixat molt local, sobretot amb 4 gotes de calor. La temperatura aquesta tarda puja més que la d'ahir. Arribarem a passar dels 40 graus ja a les comarques de Ponent. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Us ho destacàvem en la portada. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre, que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Totes aquestes feines de combat de les flames s'emmarquen en el context de la segona onada de calor de l'estiu, i això fa mantenir una especial vigilància dels efectius desplegats sobre el terreny. El cap dels bombers a Girona, Jordi Martín, ha explicat com s'afronta la jornada d'avui, que pot ser decisiva de cara al control de les flames, malgrat que l'extinció total no s'espera com a mínim fins a mitjans d'aquesta setmana.
4: Un incendi que ha continuat doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet doncs, afrontar doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
1: Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial justament a la zona a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
5: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
6: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: I mentrestant continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. El confinament a la colònia del Palau i al carrer Clavell, a Sant Andreu de la Barca, s'ha aixecat un cop estabilitzat un altre incendi, en aquest cas el que ha afectat el municipi del Baix Llobregat aquest diumenge. El foc ha cremat en ascendent i amb força intensitat, però els bombers han aconseguit que la intensitat dels dos flancs disminuís ràpidament. No hi ha hagut perill per a les urbanitzacions properes. S'hi han destinat, això sí, 5 mitjans aeris i 11 de terrestres, prioritzant els aeris al flanc esquerre, que era el motor del foc. Protecció Civil ha demanat als ciutadans que no s'acostin a la zona per precaució. 1.500 veïns afectats han rebut una alerta als seus mòbils per iniciar el confinament mentre han durat les tasques d'extinció del foc. Doncs lluny de millorar el risc d'incendis, augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialp, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt del foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció dels incendis ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el parc de Collserola conserva desenes de camins que connectaven antigues masies o eren lloc de pas pels pagesos que treballaven les terres. Aquells usos han desaparegut i l'espai natural s'ha convertit, a l'espera que s'aixequin totes les prohibicions de pas que imposa la pesta porcina, en àrea d'esport i senderisme. Un grup de veïns que viuen a les Planes, a Sant Cugat del Vallès, netegen i mantenen el camí més a prop de casa ells mateixos i demanen que el consorci que gestiona el parc de Collserola faci una llista dels camins interns que val la pena de conservar. És una informació d'en Manel Gómez i de l'Anna Ruiz.
7: Aquest és el camí que el Carlos, l'Àngel i la Marifé recorren cada dia i que també cuiden i mantenen davant el creixement de la natura. Un camí històric, perquè Collserola n'està ple.
8: Sí que hi ha uns camins que serien més importants perquè connecten, per exemple, aquest és el cas de dos veïnats, la Floresta i les Planes. Hi ha uns altres camins que connecten masies. Hi ha uns altres camins, per exemple, hi ha un camí que connecta la Floresta amb la Rierada, que està a Molins de Rei. Aquests camins, diguem, es van tancant i veritablement hi ha molts camins, però penso que caldria fer una tria i dedicar uns recursos a mantenir els que serien més importants.
9: Hay zonas muy estrechas, hay otras zonas que están con muchas piedras, con muy poco, por no decir nada, de mantenimiento.
10: Pues se ha ido cerrando poquito a poco, porque claro, hasta que como somos poca gente los que lo vamos utilizando, pues la naturaleza pide su lugar.
8: Fem una crida a que el Parc de Collserola mantingui aquests camins que connecten al dintre del parc.
7: En aquest sentit, els veïns proposen l'elaboració d'un cens de camins històrics i prioritzar els més importants per conservar la memòria natural i històrica del parc.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous, us ho explicàvem. És la segona de l'estiu que s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindrà per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. Una arribada d'aquesta nova onada de calor que tornen a posar en risc les persones més vulnerables i entre elles les que conviuen amb l'Alzheimer. La calor extrema altera rutines, dificulta la percepció del malestar i pot desencadenar situacions complexes que sovint passen desapercebudes. Volem poder identificar aquests símptomes i per això ens acompanya la Montse Vergés. Ella és responsable d'infermeria de la unitat d'atenció diurna d'AC Alzheimer Center Barcelona. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns avui. Per què la calor afecta tant les persones amb Alzheimer? Què fa que siguin un dels col·lectius més vulnerables durant les onades de calor?
11: Bon dia, Néstor.
1: Sembla que tenim problemes per intentar establir amb correcció aquesta entrevista, aquesta connexió. Que fem és parlar d'altres temes, intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Dèiem que el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic i per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té més detalls la Carme de Fer.
12: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
13: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población. Pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
12: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
13: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes per atendre-li.
12: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de metges de Catalunya fet el mes de juny.
1: I Catalunya s'ha bolcat un any més amb el Mulla't per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta. L'ha seguit la Marina Sancho, de BTV.
14: El Mulla't per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
15: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
14: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica, però encara hi ha feina per fer.
16: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
14: El Mulla't es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
1: El Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i als punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea de medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i a nosaltres ens ho explica la Maite Polo.
17: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
18: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
17: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
1: Deu minuts i arribarem a 8:15 del matí. Hisenda convoca avui les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. Avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública Carmen Cabezas en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I a Venezuela, la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop dels 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatges, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. El ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
19: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
20: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
1: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes amb l'inici a Granollers i al final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Un recorregut d'avui que tindrà nombroses afectacions en vies del Vallès, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Ho repassa el Marc Pijuan.
21: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida de Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
1: Doncs deixem de moment la bicicleta perquè el Mundial de Futbol Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. I a les 9 del vespre, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels De La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial.

0: Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
1: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions de tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Abans d'adquirir un protector solar, és important conèixer algunes curiositats, com el significat de SPF, que fa referència a la seva protecció. Sun Protection Factor fa referència al temps de protecció solar que tenim davant de l'exposició als rajos ultraviolats. Per exemple, si fem servir una crema amb SPF 30, no vol dir que la nostra pell estarà protegida durant 30 minuts, sinó que el temps que estarem protegits davant la radiació solar serà 30 vegades el temps que ho estaríem sense el producte SPF. També t'interessarà saber que un protector amb SPF 100 no és el doble d'eficaç contra la radiació ultraviolada que un amb SPF 50. Encara que suggereixi que són molt més segurs, no és així. Qualsevol SPF més gran de 50 només protegeix entre un 98,5 i un 99% dels rajos solars, mentre que un SPF 50 protegeix un 98%. La diferència és gairebé nula, així que els factors de protecció solar més elevats de 50 no augmenten la protecció davant de la radiació ultraviolada. Això no vol dir que no hi hagi protectors solars amb SPF 100, però solen utilitzar-los les persones amb al·lèrgia al sol, pacients oncològics o aquells amb la pell molt delicada.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc, presumptament per l'ús d'una radial. De seguida connectarem en directe amb el centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, on s'està gestionant aquest incendi per buscar la darrera hora amb els companys de TV Costa Brava. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 6 de juliol. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Doncs sobre tot aquest escenari de risc d'incendis i també de la gestió que cal fer dels boscos per evitar-ne la virulència i l'expansió, en parlarem tot seguit amb Jordi Terrades, director gerent de Boscat. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. I obrim ara àrea de serveis, parlant-vos primer de l'ensurt que s'ha viscut de matinada quan l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, tranquil·litat aquesta hora a la xarxa viària catalana. Es registren les habituals cues al nus de la Trinitat, que també afecten les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, congestió intermitent per la C58 des de Sant Quirze en sentit Barcelona. I a l'AP7 en sentit sud hi ha lentitud a la Roca, a Montmeló i a Barberà. I pel que fa al Llobregat, retencions per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol. Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I pel que fa al temps, nova onada de calor, arrenca una setmana d'extrema calor a Catalunya. De fet, aquest matí de dilluns està sent molt càlid, principalment a les comarques de la costa i també de Girona. Ens espera així temperatures disparades, cel ras i restes de fum dels incendis a la Catalunya Nord. Aquesta tarda passarem dels 40 graus a les comarques de Ponent.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 7:45, us ho dèiem suar en titulars. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la última hora en connexió des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys Marc Montes i Raül Martín. Molt bon dia. Raül, explica'ns quina és l'última hora.
2: Bon dia, doncs sí, ens trobem en aquest centre, no, de comandament base aquí a la Bisbal d'Empordà, i l'última hora és que tot pinta que hi ha bones notícies, perquè tota la base que hi havia aquí de les carpes muntades a poc a poc es va reduint amb aquesta gent. I com bé comentaves, l'última hora és que ahir a la compareixença de les 8 del vespre, en Jordi Martín, que és el cap de bombers de Girona, va explicar, doncs, que ja tenien el 80% estabilitzat d'aquests 40 quilòmetres que hi ha a l'incendi de les Gavarres, que tot i això hi havia algunes fumaroles, però que estaven refredant tota aquesta zona. I és l'última hora també la que es va avançar ahir diumenge. Va ser que s'aixecava aquest confinament a totes les poblacions afectades i que les persones que van ser evacuades, doncs, podien tornar als seus domicilis. També Jordi va explicar que s'havien fet una inspecció de totes les edificacions afectades i hi havia més d'una vuitantena, hi havia 14 del perímetre afectades i una desena d'aquests habitatges no afectats eren de major importància. L'última hora també és que nosaltres estem esperant ara a 7:45 que facin aquesta nova compareixença als bombers aquí als mitjans de comunicació per explicar com ha anat tota aquesta matinada. Però nosaltres el que anem a fer és escoltar les paraules que deia ahir el cap de bombers d'aquí de comarca gironina, Jordi Martín.
3: Un incendi que ha continuat, doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet, doncs, afrontar, doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti, doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
2: El que sí que van informar també és que aquesta matinada, doncs, la baixada d'aquesta tramuntana seria favorable i que continuarien treballant i que serien hores intenses. Ja es poden parlar també d'aquestes més de 2.200 hectàrees cremades que ocupen el 97% de l'espai protegit del massís de les Gavarres. El 15% han afectat a la zona més urbana, el 53% a zones agrícoles i tota la resta són espais forestals. També els agents rurals van explicar, doncs, que aquesta calor i aquesta humitat, doncs, han fet també, doncs, que el foc, doncs, hagi tardat més en estabilitzar-se. Però el que diem, nosaltres estem a punt per atendre, bueno, perquè siguem atesos, no?, pels bombers, perquè ens expliquin aquesta última compareixença a pocs minuts, perquè avui dilluns ja faci tres dies des que va començar aquest incendi al massís de les Gavarres.
1: Doncs gràcies, en Raül. Gràcies, deia Raül, per aquesta última hora. Línies obertes i en tan bon punt comenci aquesta compareixença tornarem a connectar amb vosaltres en aquest espai concret de comandament. Gràcies, companys. Fins ara. Doncs, pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat també una vuitantena de edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
4: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Sagaró. Eternament agraïts, Albert i la Mireia.
5: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: L'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega: com gestionem realment els nostres boscos. Les imatges d'aquest cap de setmana han evidenciat mancances que els gestors forestals fa temps que denuncien: camins impracticables, massa combustible i una burocràcia que frena qualsevol actuació. En parlem tot seguit amb Jordi Terrades. Ell és director gerent de Boscat, és la federació que agrupa les associacions de propietaris forestals de Catalunya i que representen més de 200.000 hectàrees de bosc. Senyor Terrades, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Hola, bon dia.
1: Quan el bosc ja crema, aleshores tothom veu que hi ha massa combustible, però vostès ja fa anys que alerten que el bosc català no és rendible i que per això s'abandona. Quina relació directa hi ha entre la pèrdua de rendibilitat i la intensitat del foc que hem vist a les Gavarres aquests tres dies?
6: Doncs mira, de forma genèrica podríem dir que quan menys rendible, més incendis tenim, bàsicament perquè deixem de gestionar els boscos, deixem d'aprofitar aquests recursos que tenim forestals, se'ns acumulen en el bosc, que llavors li diem que tenim combustible, ja no parlem de bosc com a tal, sinó de combustible, i quan més combustible hi ha, quan hi ha un incendi, doncs evidentment és més gran. Però sí que m'agradaria fer un incís, perquè el massís de les Gavarres era un massís també gestionat. Aquí hi havia una associació de propietaris forestals, hi ha una associació que agrupa unes 9.000 hectàrees, uns 70 socis, hi ha un consorci també de les Gavarres, que ha estat també actiu en la gestió, que s'havien fet infraestructures de prevenció d'incendis, s'havia fet gestió forestal, i tot i així, amb els incendis que tenim avui en dia, aquestes infraestructures es veuen superades quan un incendi ja entra amb molta velocitat en un massís, com és el cas que ha passat aquí.
1: Aleshores, què podríem dir? Que falten professionals del sector? Que hi ha una incomprensió social davant la tala d'arbres, tot i ser necessari per la salut del bosc, per exemple?
6: És un seguit de tots aquests factors que comentes. De fet, falten professionals del bosc, és evident. És un sector que ha anat fent-se petit amb els anys i, per tant, hi queda molt poca gent que hi treballi, i que hi vulgui treballar de nova, doncs n'hi falta molta. I perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser. I en el sector dels boscos ens passa. Per tenir uns boscos vius, sants i que puguem protegir-los, necessitem gestionar-los de forma activa. I aquí ens falta doncs poder explicar, i la gent ha de poder entendre doncs que per gestionar hem de tallar alguns dels arbres per tenir unes estructures més resilients davant dels incendis.
1: Jordi Terrades, director gerent de Boscat, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí, molt pendents de la compareixença que ara mateix estan tenint els bombers a la Bisbal d'Empordà, i per tant ho deixem aquí si li sembla bé i connectem en directe allà. Gràcies, bona tarda, bon dia.
7: Bon dia, sabem que estem en onada de calor, sabem que hi ha l'entrada de marinada, ens continua preocupant aquest flanc dret, no?, que ja venim treballant des de fa dies, i aleshores seguirem amb els efectius, seguirem amb l'incendi estabilitzat i esperarem que passi tot el dia d'avui, a veure com evolucionen aquests punts calents i aquestes represes. Aleshores, seguim amb les 2.025 hectàrees del font de satèl·lit. Les afectacions, s'han fet la revisió de totes les afectacions estructurals. Hi hauria 55 edificacions intactes en aquesta zona de cremat, d'on ha passat el foc. Hi hauria 14 amb afectació parcial, que vol dir que el foc ha tingut alguna afectació a l'exterior de l'edifici, de l'habitatge, però no a l'interior, i una 11 edificacions en les que sí que han tingut una afectació estructural, una afectació a l'interior de l'habitatge. Estem treballant 184 efectius de bombers, hi ha 25 vehicles d'aigua i un total de 40 vehicles. Seguirem amb aquest dispositiu, també hi ha un bombarder que estarà activat i que estarà treballant durant tot el dia, i l'helicòpter de comandament, i junts amb el GRAF i altres, i tots els recursos de tot el dispositiu.
8: Llavors, entenc que avui tampoc preveieu controlar l'incendi per aquestes revifades, no sé si és un detall, crec que hi ha hagut alguna fora del perímetre.
7: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun, això la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui. 8, a les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 km hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no. Però veient com durant el dia i aquesta matinada mateix, no, hem tingut aquesta revifada molt a prop del perímetre, diré pràcticament zona cremada, però hem tingut aquesta revifada que hem pogut apagar, doncs hauríem d'esperar tot el dia d'avui.
9: A quin lloc exactament aquesta revifada?
7: Sí, ha sigut molt a prop de Mas Ambrós, a tal de tot de la urbanització al Mirador. Allà és on hi ha hagut aquesta petita reproducció que de seguida s'ha pogut controlar.
8: Ahir ja hi va haver també alguns incendis a altres punts de Catalunya. Mm-hmm. Entenc que això, aquesta setmana amb onada de calor, és un dels temes que més preocupa, no?, de la simultaneïtat d'incendis.
7: Efectivament, el cos de bombers treballa sobretot, no?, doncs per poder donar servei no només als incendis forestals, sinó a tots els serveis de la ciutadania que en reclama durant el dia, i per tant es tracta de ser eficients. També treballem en xarxa, doncs hem vingut vehicles de tot Catalunya, de tot el cos de bombers, i el que treballem és per ser efectius i per estar preparats, doncs, per si hi ha altres focs, poder reaccionar ràpid i també poder enviar els recursos necessaris.
8: I què és el que més us preocupa ara mateix? Perquè està clar que reducció d'efectius és bastant dràstica, no? Mm-hmm. Esteu més tranquils, però què és el que més us preocupa ara mateix?
7: El que més ens preocupa segueix sent el flanc dret, segueix sent aquesta, l'interior de les Gavarres. Quan parlem de flanc dret és això que dona, no?, cap a Girona, d'alguna manera. Continua sent el que ens preocupa tant per l'entrada de la Marinada com per aquesta definició de perímetre, aquest perímetre, no?, com desigual i com amb llengües i difícil d'extingir, i és on hi tenim la vigilància i és on hi tindrem també, doncs, els mitjans aeris també vigilant des de l'aire, perquè de seguida que es detecti una columna poder-hi reaccionar ràpid.
10: Tot i això, el pronòstic del vent és més favorable que el primer dia, el divendres?
7: Les marinades seran reforçades durant l'onada de calor. O sigui que sí que vam tenir un vent en l'incendi va córrer en tramuntana, i el vent de tramuntana, no?, doncs és el que va fer de fet que l'incendi es desenvolupés tan ràpid amb aquest pirocúmul. Era una situació, ara és una altra situació, les marinades no seran tan fortes com la tramuntana, però sí que es poden anar reforçant amb aquesta onada de calor i ens preocupen.
11: I pel que fa a zona urbana, hi ha algun punt que us preocupi o que els veïns hagin d'estar especialment alerta?
7: Tota la zona urbana, no?, de Mont-repòs i la Mas Ambrós, són zones que estan molt a prop de perímetre i que, per tant, no, tot i que s'han desconfinat, no?, i s'havia evacuat i ara la gent pot estar a les cases, doncs sí que ens preocupa, en el sentit de que tot i que estan amb seguretat, doncs han de tenir, no?, una vigilància, tant que la farem nosaltres, òbviament.
12: La limitació, les restriccions a la circulació dintre de la zona cremada, com continuen, sotsinspectora?
7: Sí, de la mateixa manera que s'ha aixecat, no, el confinament, sí que es continua amb el control d'accés, és a dir, tota la nostra zona de treball és una zona restringida, i segueixen els talls de carreteres, la de Romanyà i la de Coll de la Ganga, les dues estan tallades d'accés, i són per fer-lo servir nosaltres, per els nostres moviments, o per les persones que necessitin aquest accés als habitatges, molt concretament, d'aquestes dues urbanitzacions.
8: Sí, seguirà sent amb acompanyament
7: l'accés
8: a dintre del perímetre.
7: Exacte.
9: Molt bé, gràcies.
7: Moltes gràcies, Maria.
8: Vinga,
7: parlem més tard.
13: Doncs escoltàvem a Mari Muñoz, que era sotsinspectora dels bombers, dient que els preocupa moltíssim encara el flanc dret, el que, diguéssim, acompanyaria o aniria, les flames anirien cap a Girona, que els preocupa també la simultaneïtat que es pugui produir d'altres incendis, i que els preocupa també moltíssim, està clar, les hores centrals del dia en aquesta onada de calor, amb el vent que podria doncs bufar a 30 km per hora, i que evidentment no està controlat el foc i no el donaran per controlat encara, ni tan sols potser al finalitzar el dia. Per tant, era aquesta compareixença en directe que us hem ofert íntegrament des d'aquí, des del Notícies en Xarxa. I mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu justament per aquest foc, i al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, ja ho sabeu, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant

0: Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I com us avançàvem en titulars, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu, per quart any consecutiu, sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té més detalls la Carme De Fes.
1: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
2: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
1: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
2: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
1: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de Metges de Catalunya fet el mes de juny.
0: El ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
3: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
4: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
0: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final a Les Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. I el Mundial de Futbol, Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
5: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4 de 9 en folre.

mentre que la colla vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3 de 9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions a tota mena. Els castellers han atacat en 4 de 8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2 de 9 en folre i manilles. La colla vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3 de 9 en folre. Els castellers han completat un 7 de 7, mentre que la colla vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4 de 9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3 de 9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la colla vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
0: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 8. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit d'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora lentitud amb aturades a la 2 entre el Papiol i Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona per un accident. Hi ha dos carrils tallats, també per accident retencions a l'AP7 entre Reus i Constantí en sentit Barcelona. Aquí també hi ha dos carrils tallats. Hem de parlar de Rodalies a la línia R3. Avui es recuperava la circulació entre Ribes de Freser i Puigcerdà, però aquesta represa no està sent possible degut a una incidència a la infraestructura entre Ripoll i Ribes. La circulació està interrompuda i Renfe ofereix servei alternatiu per carretera.
0: A la Catalunya Nord continua fora de control un incendi que ja ha arrasat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà. El foc ha obligat a evacuar 26 municipis. A més, ha ferit 5 persones. El foc ha avançat poc aquesta nit, però el dia d'avui pot ser complicat altre cop per la baixa humitat i el fort vent. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, la nit ha estat favorable pels treballs d'extinció i els bombers confien poder donar el foc per controlat entre avui i demà, segons ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde de la Bisbal. Les flames, que van començar divendres, han afectat unes 2.200 hectàrees. I al País Valencià, un incendi declarat ahir al migdia entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, ha cremat almenys 150 hectàrees. El foc continua fora de control, ha obligat a desallotjar preventivament prop de mig miler de persones i ja afecta una part del parc natural de la Serra d'Espadà. Això enmig d'una segona onada de calor a casa nostra, que s'intensifica avui amb 18 comarques sota avís per calor intensa. Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i eleva a 45 els municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa. Denúncies de desaparició de nens i adolescents a Veneçuela enmig de la tragèdia provocada al país pel doble terratrèmol de Sant Joan. Uns sismes amb un balanç encara provisional de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits. I almenys 10 persones han mort a la regió de Kiev arran dels intensos bombardejos russos aquesta matinada contra Ucraïna. L'atac arriba a la vigília de la cimera de l'OTAN d'Ankara i només uns dies després del bombardeig més mortífer contra Kiev des de l'inici de la invasió russa. Hisenda presenta avui a les comunitats autònomes els objectius d'estabilitat de cara a continuar la tramitació dels pressupostos del 2027. Tot i que no figura l'ordre del dia, els territoris del PP volen forçar el debat sobre la reforma del finançament autonòmic previst per finals de mes. I avui es reprèn el judici contra els exalts càrrecs de salut acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils. Durant la pandèmia la setmana passada, els comandaments policials que van declarar el judici van desinflar les tesis de l'acusació, assegurant que Salut va estar en tot moment a la seva disposició.
2: Esports.
3: Anglaterra s'enfrontarà a Noruega als quarts de final del Mundial. Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1. Aquest vespre s'enfronten Espanya i Portugal als vuitens de final i més tard ho faran els Estats Units i Bèlgica. I al Tour de França, el mexicà Isaac del Toro s'adjudica la segona etapa en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix líder avui, tercera i última etapa per territori català, entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: I ens queda el titular del temps. Comença la setmana amb l'arribada de la segona onada de calor que afectarà sobretot l'interior del país i que persistirà almenys fins dijous. Avui ja es podran superar lleugerament els 40 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, però es podran superar els 35 a gran part de l'interior. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dilluns 6 de juliol de 2026 i això torna a ser la sintonia de la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Primer dilluns de juliol, doncs, ja amb modus de compte enrere en direcció a un final de temporada que promet maneres. Per tant, mirarem de no perdre pistonada i ens hi posarem en primer lloc amb l'anàlisi de l'actualitat de la mà del nostre Consell de Sàvies i Savis en la primera tertúlia dels dilluns. De seguit, tal i com fem cada cop que estrenem un rengle en el calendari, rebrem a la Sílvia Quero de Cima Travel, la nostra particular bona viatgera. I, esclar, en el darrer tram del matinal també tindrem la segona tertúlia dels dilluns, la dedicada exclusivament als esports, amb la veterania i mestratge d'aquesta casa disposats a explicar-nos les noves, els fitxatges, el que dona de si, sobretot aquests ja vuitens de final de la Copa del Món de Futbol. Fem dilluns, doncs, a la República Santboiana, que fa calor, però també fa ganes d'explicar-vos coses molt interessants. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. En primer lloc, a producció, doncs, l'Àngel Rodríguez. I després, doncs, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, i el coneixeu, el nostre tècnic, l'Albert Vila. Bon dia. Ens hi posem en una setmana que promet ser interessant. Hi ha una mica de tot, és clar, però mirarem de gestionar-ho i mirarem d'explicar-ho també com sabrem. Sigui com sigui, una de les bones costums és punxar una cançoneta, la cançó del dia, que diem nosaltres, i també molt sovint ens agrada que això serveixi per fer una mica de memòria, diguéssim. I avui també fem memòria. Ves per on, avui fa 41 anys d'aquell mític concert al Camp Nou per part de Lluís Llach, una de les veus, un dels artistes i activistes importants d'aquest país. Doncs bé, 41 anys de tot plegat, i precisament coincidint una mica amb la desgràcia que s'està vivint a nivell d'incendis a l'Empordà, doncs hem pensat, què carai, avui faríem justícia si escoltéssim, per exemple, País Petit, ja ho sabeu, de Lluís Llach.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: El meu país és tan petit, deia el llac, doncs sí que és petit, que fins i tot les flames de l'Empordà arriben a nosaltres, encara que sigui doncs per sentiment. És clar que sí. Bé, doncs ens anem cap al temps, ens ho signa com cada matí en Daniel, l'escoltem, bon dia.
2: Hola, bon dia. De nou iniciem una setmana tòrrida amb una nova onada de calor que tocarà sostre dimecres, però que només hem d'esperar durant la jornada d'avui calor, amb majúscules, amb temperatures mínimes que s'han quedat a les portes dels 25 graus i, per tant, de mínimes pràcticament tropicals. Ho notem, sobretot, amb la humitat que porta aquesta xafogó que tan molesta, sobretot, a les nits per poder descansar. I en quant a les temperatures diurnes, avui estaran a tocar dels 34 graus a primeres hores de la tarda, fins que entri el vent de marinada que refrescarà una mica l'ambient. Per tant, jornada en domini del sol, en calor, que aguantarà un parell de dies més. Que vagi molt bé.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Arribem a un quart de nou. Molt bon dia, Ferran, t'escoltem.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant diverses incidències. Totes elles han estat accidents. Primer parlem d'un accident a la 2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, que en direcció Barcelona talla dos carrils de circulació i provoca encara fins a 5 quilòmetres d'aturades. També tenim un accident a l'altura de Constantí, a la AP7, que en sentit nord cap a Barcelona talla dos carrils provocant un quilòmetre i mig de lentitud. El tercer accident ha estat a la Ronda Litoral, que en sentit sud doncs provoca fins a 5 quilòmetres d'aturades que comencen a Sant Adrià del Besòs, on també està allà un carril de circulació en sentit Llobregat. Més enllà d'aquestes incidències, precisament al Llobregat doncs tenim retencions per la B23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu en direcció Barcelona. A la A2 també, més enllà d'aquest accident, doncs tenim un quilòmetre de lentitud a Cornellà en direcció a la capital catalana. En sentit nord també trobem dos quilòmetres de lentitud a la C31 des del Prat o a la C32 també, en aquest cas, des de Gavà cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia. Gràcies, Ferran. Fins demà.
4: Fins demà, que vagi bé.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: El quiosc de La República Santboiana.
2: Repassem els diaris amb els seus titulars i ves per on. Fa un moment, amb la cançó del dia, fèiem tribut doncs, a la gent del Baix Empordà, oi? A través de la cançó d'en Lluís Llach. Doncs, resulta que és la portada, diguéssim, del diari Ara. L'emergència climàtica, setmana crítica als boscos catalans per l'onada de calor. El govern aixeca els confinaments i els bombers esperen controlar aviat el foc del Baix Empordà. La Generalitat decreta l'estat de perill extrem d'incendi en 45 municipis de 9 comarques. En la fotografia de portada doncs, hi veiem la imatge d'un habitatge afectat per l'incendi al Baix Empordà, a Calonge en concret. Ja ho sabeu, en una terra on s'han detectat 2.200 hectàrees cremades i veiem doncs, aquest habitatge, aquesta torre, aquesta casa doncs, molt afectada i el seu entorn doncs, tot cremat. Sí. Què més en portada? Doncs, supremacisme blanc a Washington, la presència de Patriot Front en tela, diu, les celebracions del 250è aniversari dels Estats Units. Veiem en un autobús o al metro, no sabem ben bé identificar quin medi de transport sembla, més aviat el metro d'Estats Units, sí, doncs gent amb mascaretes i gorres ben tapats. Comiat massiu de Chamenei a l'Iran, els assistents criden a venjar-se dels Estats Units i Israel per l'assassinat del líder i de la seva família. I en quant a esports, Pogacar porta Del Toro a la victòria. El corredor mexicà s'imposa a Barcelona en una etapa en una final d'infart. Cap al periòdico, doncs la fotografia de portada precisament dedicada al Tour. El Tour Mediterrani, diu, veiem el pas dels ciclistes per les costes de Garraf. Hi ha una fotografia doncs, impressionant amb el contrast entre el que, és, el que seria l'asfalt i una filera quasi matemàtica, podríem dir, dels ciclistes, i a l'altre cantó de la fotografia, doncs el blau, molt blau, del nostre Mediterrani. Pogacar regala el triomf a Del Toro a Barcelona en una segona etapa vibrant i calorosa. A més, també en portada el titular, Europa es prepara per liderar l'OTAN, cimera de l'Aliança a Ankara. Trump va a la trobada demà només per respecte, diu, a Erdogan. El rearmament europeu afronta colls d'ampolla industrials i manca de míssils. El barri de la Mina suma gairebé un centenar d'apartaments turístics, també en portada, i l'Espanya buida tem col·lapses a les carreteres per l'eclipsi, això de cara al 12 d'agost. Aliança busca fitxatges en espais ultra o fora de l'àmbit independentista en quant al futur congrés, diu. I en quant a la Junta d'Andalusia, Moreno defensa el pacte amb Vox en la presa de possessió. Ens aturem a La Vanguardia, enquesta d'Ipsos per a precisament aquest diari. Aquests mitjans de comunicació formen part doncs, del grup de La Vanguardia. Només el 40% dels espanyols perceben que els jutges són imparcials. La desconfiança en la justícia s'estén i una majoria veu un biaix polític en els casos de Begoña Gómez i l'exfiscal general. La borsa preveu un semestre de pujades per la millora de la situació geopolítica i la ultradreta alemanya aspira a governar dos lands a partir de setembre. L'onada de calor, notícia doncs, aquests dies, també se'n fa ressò a La Vanguardia. Tot plegat que dificulta, diu, l'extinció total del foc de les Gavarres. Els veïns desallotjats tornen a casa i avui les temperatures arriben al seu punt àlgid. I la fotografia de portada, doncs, Pogacar, que dona el triomf al Del Toro a Montjuïc, i veiem doncs, els ciclistes pujant doncs, cap a la muntanya màgica. Bueno, la muntanya màgica seria el Tibidabo a Barcelona, però cap a la màgica, podríem dir, al revés, una mica la màgica muntanya també de Montjuïc, amb unes vistes impressionants, que és el que estem veient. Això sí, ple de gom a gom de gent que volien veure passar els ciclistes. Isaac del Toro, doncs, es va convertir ahir en el primer mexicà que guanya una etapa del Tour des del 1990, gràcies al gest del seu company a l'UAE. L'eslové diu Pogacar, que li va cedir el triomf. A la fotografia, com dèiem, lideren el pilot, seguits del mallot groc Vingegaard, i Barcelona diu que es va bocair a Montjuïc al pas de l'etapa del Tour a França. A més, també amb matís futboler, en aquest cas esportiu, però futboler, en aquest cas duel ibèric entre Lamin i Cristiano. Lamin diu que té 18 anys i Cristiano 41. Ho posen en relleu també en el titular. I precisament avui, que és dilluns i que tenim la segona tertúlia matinera dedicada als esports, doncs va, fem un repàs ràpid també als esportius. Comencem, per exemple, pel Mundo Deportivo. Regalo de Pogacar. Ja ho sabeu, allò que dèiem, que Isaac del Toro vence, diu, en un abarrotado circuito de Montjuïc por cortesía de su jefe de filas. Ho diuen d'aquesta manera. I ens ho recorden, avui a les 21 hores, Portugal-Espanya, final en octavos. Duelo de alto voltaje en Dallas entre dos serios candidatos a conquistar el título. Diu, la batalla en la medular y el pulso entre Lamin y Nuno Méndez serán claves. Què més? Doncs Haaland, que tumba el Brasil. Brasil ja és fora amb dos gols del jugador del City, que precisament és el protagonista de la portada del diari Sport. Haaland tumba a Brasil, ho diuen d'aquesta manera i ens ensenyen el marcador 1-2, 1 pel Brasil, 2 per Noruega. El delantero noruego firmó un doblete para, diu, terminar con la andadura en el Mundial del equipo de Ancelotti. Los escandinavos ya están en cuartos de final con su mayor figura en racha. Lleva ya 7 tantos en este torneo. Ens tornen a recordar que España por los cuartos con set de revancha. Y Flick, que vuelve hoy al trabajo en el Barça. Avui, doncs, l'entrenador del Barça, encara que tingui pocs efectius, diguéssim, però comença a treballar a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. I finalment a l'esportiu, triomf del Tour del Toro, venç a Montjuïc amb la benedicció de Pogacar i la UAE en el seu es treu l'espina, diu Pogacar i la UAE es treu l'espina en el Tour, tot i que Vingegaard manté el lideratge per 6 segons. Diu, gran sentiment de l'afició pel país, començant per la sortida de Tarragona en la segona etapa catalana del Gran d'Ebar. Molt bé, doncs això, que veiem els ciclistes i veiem el del Toro posant-se les mans al cap com dient, Déu-n'hi-do el que he aconseguit. Quant a tennis, a Wimbledon, diu, Djokovic enxampla la seva llegenda. I en quant a Fórmula 1, Lerger guanya la partida a Antonelli en la sortida i vens a la Gran Bretanya. Futbol Primera Divisió, Mourinho del Madrid, Tèrcic de l'Atlètic i Íñigo Pérez del Villarreal, i diu, novetats a les banquetes. Doncs comencen a fer un repàs del que serà ja, doncs, o formarà part, diguéssim, dels noms que anirem escoltant al llarg d'aquesta temporada futbolera. Molt bé, doncs la resta dels titulars seria ja molt repetitiu. Vaja, que després, a partir de les 10, 10 i poc més, no arribarà un quart d'11, doncs començarem la nostra tertúlia esportiva, com tots els dilluns. Però ara ens aturem, que el que ve ara és el consell de sàvia i savis, precisament, del començament de setmana. Fins ara mateix.
0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?

Més de 45 anys amb tu. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
8: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar. Ràdio Sant Boi.
0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
2: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
3: Tu rutlles?
4: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
3: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
4: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
3: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
4: Tu rutlles?
5: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
6: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
7: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
0: I 34 minuts per ser exactes. És a dir, 2:15 i 4 minuts. I exactes també són perquè avui és el primer dilluns de juliol. Ja fa dies que estem al juliol, però avui és el primer dilluns. Ves per on anem d'estrena. I sigui com sigui, el que també tenim aquí davant dels micròfons ja és el nostre consell de sàvia i savis dels dilluns. Emília Bravo, molt bon dia, què tal estàs?
8: Molt bon dia, bé.
0: Les calors les portem més o menys.
8: Les portem més o menys, quin remei es queda, no? Que adaptar-nos.
0: Home, esclar.
8: Mira, jo esclar. Volia començar avui, doncs, parlant de la terra. Aquests dies hem escoltat persones, testimonis que estan patint l'incendi de les Gavarres. Hi havia una noia que deia, la terra ens parla, i no l'escoltem.
9: Sí, senyora.
8: I jo em quedo amb aquesta frase per començar avui la tertúlia. La terra ens parla i no l'escoltem, i hem d'aprendre a escoltar. Escoltar i a actuar, perquè si escoltes i no actues, són paraules que se'ls emporta el vent. Vull dir, la terra ens parla d'una altra manera, no? Ens dona senyals. I estem actuant com si no passés res, i penso que ens ha de fer reaccionar a aquests incendis que estan cremant.
0: Doncs mira, avui, aprofitant l'efemèride de 41 anys d'aquell mític concert d'en Lluís Llach al Camp Nou, que era tan difícil omplir el Camp Nou, molt poca gent arriben a omplir-lo de gom a gom, i en Lluís Llach ho va fer. Hem aprofitat per fer doncs, el nostre homenatge sentit, perquè sap molt de greu el que s'està veient, doncs, en aquest cas el Baix Empordà hem posat al País Petit, no? Com una mica per fer una mica de justícia, digue-li com vulguis, de tribut. És així. En parlarem, esclar que sí, en parlarem. Enric Arís, molt bon dia tingueu.
9: Bon dia, Déu la guard. Mira, al fil d'això que estàvem parlant, jo voldria donar una sincera i forta abraçada a tota aquesta colla de pixapins i camacos que van envair la Costa Brava de qualsevol manera, sense fer cas de les recomanacions de bombers i d'altra gent que coneix el tema, no? Els hi van dir, sisplau, quedeu-vos a casa, perquè les carreteres les necessiten els bombers i els serveis d'urgència per lluitar contra el foc. Doncs ja els veus allà dalt. I ho dic moltes vegades, però ho torno a dir. No tenim, és que no tenim consol en aquest país. Som així. Anem a la nostra i se'ns en fot un pito el que ens diguin o ens deixen de dir. Si volem anar a remullar el cul, anem a remullar el cul. I si ho volem fer a Sa Conca, com parlàvem ara amb el company, doncs ho farem a Sa Conca. Hi hagi foc o no hi hagi foc. És igual. I no solament això. També hem trobat ciclistes per allà fent el beneit, no? Vull dir, a veure, és que tenim el que ens busquem, el que ens trobem. Si algun d'aquests idiotes, perquè no se'ls hi pot dir una altra cosa, els hi ve un cop de foc, els hi crema el cotxe i els rosteja tots, llavors serà tothom plorant. Ai, pobra gent, pobra gent. Bueno, doncs mira, si hagués quedat a casa, no li hagués passat això. Estic bastant indignat. I només un petit apunt esportiu per dir que el Tour, com sabem, ha arribat a Barcelona, el Tour de França. Només comentar que les invasions franceses a Barcelona ens porten molts mals records. Per tant, disfruteu del Tour, els que els agradi això d'anar en bicicleta, i després cap a casa. Els primers ells, els francesos, vull dir.
0: Josep Casamajor, molt bon dia.
10: Molt bon dia. Jo intentaré ser una mica més optimista, tot i que reconec molt els arguments d'aquí del company Enric. A veure, la prevenció cal molt, també amb els incendis, perquè el clima que ens ataca doncs és una cosa, perquè és la terra que ens crida, no? Però recordo unes paraules d'un savi, en Jaume Perí, que deia, cuando un bosque se quema, algo suyo se quema, senyor Conde. A veure, els boscos són molt de propietat privada.
9: Un 80%.
10: Un 80%. I aquests propietaris s'haurien d'ocupar, si no poden, doncs haurien de buscar el remei, a netejar sota bosc, a practicar una política una mica moderna sobre com conservar la natura. I doncs l'esperança està justificada, perquè de tant en tant escoltes els tècnics i els científics que, per exemple, diuen, hem de desmentir allò dels tres porquets, que les cases de palla o de fusta, doncs que se les endú el vent i el llop es menja els porquets. Hi ha vaig veure un reportatge ahir que ja tenia consciència d'això, però dic, oi, si tingués molts anys de vida per davant, jo voldria una casa com aquesta, perquè és un remei, vull dir que és un remei, i els materials que es necessiten cada vegada estan més a prop, vull dir que els podem tenir a Espanya, a Catalunya. Dic, si això es tira endavant, però sempre, a veure, el que acumula molts diners sempre vol diners i ràpid. I això és el que... Jo defenso la sanitat pública, l'educació pública, i aquestes coses no estan renyides amb ser una mica de dretes o... És qüestió de creure-s'ho. I si
9: mira,
10: la gent s'ho creu...
9: Sí, company, estic d'acord amb tu. Ara, deien Peric, allò, el savi Peric, no? Algo suyo se quema, senyor Conde. El problema, saps quin és? Que aquests boscos no són rendibles. No són rendibles. És a dir, tu deies, no construïm amb fusta. Si no construïm amb fusta, tots aquests arbres es queden en el bosc. Aquests arbres fan sotabosc. No hi ha ramaders que portin els ramats a menjar-se aquest sotabosc, no? Que facin aquesta neteja. Per tant, això és un problema cíclic. Jo també et diré una cosa, és un problema també de l'administració, perquè l'administració ha de ser conscient de que si aquests propietaris, que A veure, n'hi deuen haver més d'un, ni més de dos, més de tres, que són els del senyor Conde, eh? Això també és veritat. Però n'hi han molts, no. N'hi han molts que no. I aquesta gent no té recursos per mantenir el bosc. Per tant, l'administració algú tindria que fer, també. I, a més, et diré una cosa. Ojalà algun dia, això de les cases de fusta i tot això, hi arribem. Però som tan tòtils en aquest país que saps què farem? En comptes d'aprofitar la fusta dels pins i de les fagedes, dels fatxos que tenim al costat de casa, ho anirem a comprar fora. Com passa amb fruites, verdures, etc, que tot ve de por ahí. Doncs mira, ja veurem què passa.
0: Molt bé, ara, si voleu, continuarem parlant de tot plegat, perquè tenim algunes dades també en quant a l'emergència climàtica, també relacionat amb... Clar, és que tot plegat, al final, l'onada de calor dificulta, no?, l'extinció total del foc de les Gavarres. Abans de posar-nos una mica al dia, tot i que ja ho sabeu, perquè va passar, doncs, aquest diumenge, al voltant de les 11 del... No, al voltant, anava a dir, de les 10, no, al voltant, sí, encara no, 20 minuts per arribar a les 10, es va produir, doncs, un incendi a la nau de l'empresa Gersa, és especialitzada en gestió de residus de paper, al carrer Extremadura, a Sant Boi, a la zona del polígon. Doncs això, aquest incendi que de seguida, de seguida hi va haver-hi tota una tasca i tot un matí de treball per part dels bombers, però es va poder extingir l'incendi. Al principi, doncs, es va recomanar el confinament, que es va anul·lar de seguida amb poc temps es va poder anul·lar aquest confinament perquè es va poder tot, doncs, a gestionar tal i com es volia i com es preveia que podria ser. Sigui com sigui, que vam veure una columna a Sant Boi, una columna important, de foc fosc, però ja ho sabeu, aquest incendi, doncs, de seguida es va poder controlar i... Bueno, no podem dir que va quedar com una anècdota perquè la veritat és que...
9: No, la nau va col·lapsar.
0: Va quedar, doncs, malmesa, molt malmesa amb el material. Però vaja, va ser un incendi molt concret i local, industrial, podríem dir.
8: Se saben les causes, Amadeu?
0: Doncs digues, Josep.
10: Doncs estava pensant en el mateix, les causes, no?
8: No, ho dic perquè a veure...
0: S'estava investigant, precisament els bombers estaven investigant les causes...
9: Home, era una cosa perillosa, perquè amagatzemava cartró. Per tant, el cartró ja sabem que crema molt. Ara, què ho va fer?
0: Si surten els verdaders, els últims informes, diguéssim, doncs ja ho explicarem... però verdaderament, volia dir, verdaderament s'estava investigant i, per tant, no, ara no podem dir exactament les causes ara mateix.
8: A veure, jo ho deia perquè quan arriba la calor, que ja ho sabem que...
0: Perillós,
8: molt perillós. Calors, aquestes calors tan extremes que estan fent, el perill d'incendi, doncs es multiplica de forma exponencial. Llavors, abans que ho estàvem parlant, no? Vull dir, hi haurà un bosc forestal que serà privat, però d'altres que no són privats. Llavors, jo penso que des de l'administració aquests polítics i polítiques haurien de replantejar un altre tipus de gestió en els boscos, perquè no podem acostumar-nos a que, com que fa calor, augmenten les temperatures, doncs els boscos cremen. No, perquè això pensen que ja és, forma part de l'estiu, anem malament. Vull dir, s'han de prendre altres tipus de polítiques i altres tipus de recursos, invertir més en que tot això... I si és privat, s'ha de inspeccionar, s'ha de vigilar, s'ha de controlar,
9: però...
8: que qui li toqui...
9: Quants milions s'ha gastat l'alcalde, el Collboni, amb això dels francesos a Barcelona?
8: Diuen que al voltant, jo no sé si... Sí.
9: Molts,
8: 10
9: molts.
8: Milions, es parla
9: molts.
8: De 10 milions
9: d'euros.
8: Doncs
9: mira, tot això, tots aquests milions haguessin anat molt bé per desbrossar boscos, per fer una mica de manteniment de tot això. Jo insisteixo, el 80% de la massa forestal, que n'hi ha massa a Catalunya de massa forestal, està en mans privades. Llavors hi ha un problema, a més hi ha un altre problema, que d'això se'n queixen molt els bombers. Diu, escolta, quan es provoca un incendi dins una massa forestal, ens trobem que no hi podem arribar. I per què no hi podem arribar? Perquè ningú s'ha molestat a fer camins. Encara que es tinguin que talar arbres, doncs es talen. Però s'han de fer camins perquè els nostres mitjans terrestres puguin entrar i puguin arribar a l'ànima del foc, perquè si no ens ho hem de mirar des de fora i amb la manguereta anar tirant aigua. Vull dir, és que està tot tan mal gestionat.
8: Clar, per això estic dient, Enric, que això que està passant i que cada vegada sembla més habitual, perquè ara estan cremant llamfocs a tres llocs, eh? Vull dir, Gavarres, que ho estan vigilant que no revifi, a la Catalunya Nord. Sí, i al País Valencià. Per tant, un replantejament de com s'encara el bosc i de cara a la calor, no? A aquestes pujades tan fortes de temperatura. I després no busquen culpables, que sigui l'últim, l'obrer, que potser estava complint els deures, sí, que li estaven dient, eh? A veure qui és el
9: suposo
8: responsable.
9: Suposo, perquè si no és per agafar-lo i penjar-lo per allà on no sona, eh?
10: Jo soc una persona...
9: Perquè, vamos...
10: Jo sóc una persona crèdula, no me'l penso moltes vegades, però potser la vida m'ha dit, pensa-me'l,
9: que encertaràs.
10: I encertaràs alguna vegada, no? Perquè, a veure, es va cremar el Liceu. Jo vaig fer un reportatge sobre el Liceu i vaig veure en quines condicions estava abans de cremar-se. I el dia que es va cremar, vaig dir, s'ha cremat accidentalment? O, jo no tinc cap prova, d'això, vull dir que dic, o ha sigut més eficient o eficaç que es cremés, perquè amb la crema del Liceu es va remodelar tot, es va fer la gran manzana, sí, diguéssim, de cultura operística, que amb les condicions que estaven, vull dir, que la sortida d'incendis era pujar una paret, estava tot etiquetat, vull dir que...
0: Sí, sí.
10: I sortir pel terrat.
0: I
10: amb això d'aquí Sant Boi, dius, ostres, un diumenge al matí una empresa que
8: de paper,
10: té de paper, sí, això, es crema quan no hi ha gent.
9: Bueno, això pot ser algo elèctric, una xispa d'un...
10: Sí, cosa.
9: A més, tenim en compte una cosa, que és que estem davant d'aquests focs que diuen de sisena generació. Això què vol dir? Pues els focs de sisena generació, perdó, són els focs que s'han produït o es produeixen degut al canvi climàtic. Aquests focs han arribat a ser capaços de crear, de variar la meteorologia al seu voltant. És a dir, creen ells mateixos, amb la gran quantitat d'energia que desprenen, creen un clima particular. Una de les coses importants, i per això són tan difícils d'apagar, que tenen aquests focs, és que creen, que això es veu a les fotografies, quan fan una fotografia d'un incendi, que creen aquests pirocúmuls, que són aquests núvols verticals, de creixement vertical, que tenen l'habilitat de xuclar el foc i les cendres, i després, amb la gran quantitat d'energia que porten, es desplacen i ho deixen anar en un altre puesto, creant nous punts de foc.
8: I si després bufa la marinada...
9: Per acabar-ho d'adobar... Pues...
8: O la tramuntana, doncs
0: la tramuntana, eh? Com de perillós és tot plegat. Escolteu-me, per cert, no? Les darreres informacions, per una banda, ens diuen que els veïns desallotjats de les Gavarres, tornen a casa i avui... El que sí que es preveu és temperatures que arribaran al seu punt més àlgid i per tant això també és fumut. Una setmana crítica pels boscos catalans i d'arreu, eh? I el govern que aixeca això, els confinaments, i els bombers esperen controlar aviat ja el que pot quedar del foc del Baix Empordà, que potser no es veuen ja flames, però això no vol dir que no hi hagi punts...
9: S'ha de remullar.
0: ...difícils i calents. Però... I la Generalitat, que decreta l'estat de perill extrem d'incendi en 45 municipis de 9 comarques, eh? De 9 comarques diferents.
8: Sí, però mira, abans que parlàvem de...
0: Sí?
8: Parlava a l'Enric de la gent que no fa cas... Lo de la radial, a veure, jo no visc al bosc, jo no em dedico, no tinc radials ni res d'això, però quant temps fa que ens estan dient que en aquesta època una espurna és capaç de cremar un bosc? I com és que un obrer, o qui sigui, o qui li hagi manat, estava treballant una radial?
0: Amb una empresa subcontractada.
8: De la Generalitat. Per tant, aquest home és l'últim de tota aquesta escala, no? Vull dir, ell estava fent les feines que l'havien encomanat.
9: Se suposa.
8: Se suposa,
9: que
8: sí.
9: No va ser de moto propi, que va agafar allò la motosierra com en Milei, no?
8: I va ser ell mateix,
9: que ell
8: mateix va voler... apagar-ho, no va poder, clar, l'incendi, i va trucar al 112, vull dir que no...
9: Hi ha una fotografia que se'l veu fent pipí, diu, no, amb això no arribarem enlloc.
8: Això suposo que és broma.
0: Ah, no, anava a dir, hosti, això no m'ho he perdut, jo, això no...
8: Jo també.
0: No havia vist. Déu-n'hi-do.
8: Però bueno, és això, no fent cas, ens estan dient res, que no barbacoes, no borilles, per les finestretes dels cotxes...
9: Però si ho has vist, és el que dèiem abans, tu, la gent va agafar el cotxe i apa, tots cap a l'Empordà! Apa! Home... És que, a veure, jo crec que a mi prohibir les coses no m'agrada. No m'agrada prohibir, però arriba un moment que veient el que passa i la quantitat de tòtils i de babaus que corren pel món, al final no et quedarà més remei que prohibir. I prohibir vol dir sancionar. El que se salta la prohibició, patapam. Posa la mà i paga. No, treu-te els diners de la cartera i paga i posa'ls a la mà. Perquè no hi ha manera, si no. Tota aquesta gent ho sabia com estava la cosa. Doncs és igual, i els han advertit. En fi, deixem-ho cosa.
8: Sí,
9: no
8: però
9: cal
8: problema,
9: parlar-ne
8: Enric,
9: més, tu.
8: Però el problema ja no és aquest, el problema és la prevenció.
9: No. El problema és que
8: és
9: aquest...
8: la prevenció.
9: Sí, bueno.
10: Home, problemes n'hi ha molts.
9: No fem demagògia.
8: Això s'afegeix.
9: No fem demagògia, evidentment.
8: Escolta, però és un altre tema, vull dir...
9: Però el que tu suposo que no vas pensar en cap moment és agafar el cotxet, o el cotxàs, el que tinguis, i anar-te'n a l'Empordà. Perquè això és de beneit. Això és de beneit, i a més t'ho han dit, no hi vagis.
8: Ah, bueno, la gent escolta.
9: Bueno, doncs ja està.
8: És com les banderes vermelles o grogues de la platja, la gent s'hi fica,
9: tu.
8: I després a córrer tots.
9: Vale, doncs molt bé, doncs que s'ho fequin, tu, què vols que et digui?
8: I corre per ella la persona que va salvar-los.
0: Canviem de temàtica, vinga. No per res. Home, prou home. Que s'ho mereixia el temps que hi hem invertit amb tot plegat. Esclar que sí, el que passa que hi han d'altres temes i n'hi ha forces a nivell internacional, a nivell de... etcètera. Però anem a pams. Hi ha una enquesta que avui publica La Vanguardia, i de fet és

0: publica en aquest cas La Vanguardia i està en forma de titular, per tant, doncs sí que és veritat que hi ha una sèrie de gràfics, perquè és un estudi força ampli, on es fan algunes preguntes, etcètera, etcètera, però ho dic perquè és, ja no dic que sigui feixuc, si al final és interessant, però pregunten fins a quin punt estaria d'acord amb algunes afirmacions, i n'hi ha moltes, amb quin nivell d'imparcialitat considera que els jutges estan actuant en els casos, doncs, que aquí s'anomenen, doncs, etcètera, etcètera. Insisteixo, és que és molt massa extens, diguéssim. Us puc resumir, us puc dir que el 41% dels electors populars i el 55% dels de Vox admeten que hi ha jutges que fan política. Més del 60% dels votants d'esquerres dubten d'una justícia imparcial, mentre que a la dreta hi ha divisió, hi ha més divisió a la dreta, diguéssim, perquè ens entenguem, el context. Les sospites sobre la neutralitat del jutge són més altes entre les dones, els joves i els més grans de 65 anys, es dona això, aquesta dada. I el cas de la dona d'en Sánchez, que suscita la desconfiança de més del 70% de l'electorat, tant socialista com de Sumar. És l'estudi, no us puc dir massa més. Ja dic que entrar a fons amb això potser seria excessiu.
1: No ens estan dient res que no sapiguéssim, o que sospitéssim, vaja, més que sapiguéssim, no? Per tant, doncs, bueno, és així, noi.
0: Bueno, clar, però
1: tots els jutges,
0: jo el que us pregunto és, home, esclar, això des del punt de vista social és preocupant, perquè al final, si només el 40% de la gent perceben o creuen o tenen el sentiment aquest de que els jutges són imparcials, home, socialment parlant, això és un problema per totes i tots, perquè la desconfiança, doncs, que deu generar tot plegat, doncs...
1: Home, i no sé qui va dir allò de "por sus hechos los conoceràs", no? Doncs, home, ja està. De tota aquesta colla d'hereus del franquisme, que són nets dels jutges i bueno, és que vull dir, no sé com explicar-ho, però crec que està molt clar,
2: 24 anys l'han caigut a l'Avalos, al Coldo 19, em penso. Sí. I l'altre, el company...
1: Bueno, aquest també era un fill de sa mare,
2: No.
1: Cuidado,
2: no, escolta, i l'altre, perquè ha col·laborat, res de res,
1: bueno,
2: i a sobre una multa que fa riure.
1: Sí.
2: Llavors dius, això, no, com es menja?
1: Pues es menja que aquest tio se'l tenia que... A veure, jo penso que en Coldo és un peça, això d'entrada.
2: No discuteixo això,
1: No tenien les eines per demostrar que era un peça, perquè el jutge digués, mireu, veieu tot això? Per tant, aquest home se'n va 20 i pico d'anys a la presó. Com que no, això no ho tenien, perquè no ho tenien, van tenir que agafar en aquest empresari, l'Aldam aquest... Uh-huh. I es van posar d'acord i li van dir, noi, tu que estaves en el follon, va, canta, explica-ho.
2: Però s'ha embutxacat com els diners, producte d'aquesta trama que han fet.
1: Sí, però la bèstia grossa no era l'Aldama, la bèstia grossa
2: no,
1: era
2: l'altra. No, però ha sigut el que ha col·laborat, també, i s'ha enriquit,
1: Sí, ja ho sé.
2: Doncs clar, llavors pensa, ostres, tu...
1: Anem així.
0: Bé, que era això, era més o menys el... Bueno, més o menys, no? Era el resultat d'aquesta enquesta, el que us he dit.
2: I després tenim el cantant, el Hansel, es diu? Hansel, aquest cantant, que encara està a la presó, que dius, però bueno...
0: I el Gretel, no? Sí, Hansel i Gretel.
1: No, però la Gretel ja va sortir.
0: Com que has dit Hansel...
2: Hansel, no me'n recordo.
0: Molt bé.
2: Que encara està a la presó, que no ha matat a ningú, aquest nano, i per les cançons.
3: Ja està. Hi ha moltes contradiccions.
2: No?
3: Una altra, Aliança, que diuen que està de moda. A veure, es veu que han contractat a un fan que resulta que militava a Fuerza Nueva.
1: Sí.
3: Però l'alcaldessa de Ripoll diu que no s'ha de mirar el passat de la gent. Això li ha costat una dimissió d'un altre que era un càrrec de...
1: Sí, un càrrec
3: de
1: important.
3: Figueres,
1: sí,
3: o...
1: sí,
2: un alcalde,
1: sí, sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí.
3: No ho sé, no me recordo. Però, a veure, que d'alguna manera... El Jorge Bestringe havia sigut un senyor que era de, del PP. Vull dir que,
0: després va passar a les files d'altres partits.
3: Hi ha excepcions.
2: Era de Força Nova.
1: D'Aliança Popular.
2: D'Aliança Popular.
1: Sí, en Fraga i companyia.
0: Sí, sí, sí.

0: Sí,
1: Jorge Bestringe. Jorge Bestringe, no es per res, un tipus, un advocat, crec que era advocat, sí, sí. Molt intel·ligent, un tipus que amb molt d'haver, i que a més l'havien vist participar en molts programes de televisió.
2: Sí.
1: No només com a tertulià, sinó analista, i etcètera, etcètera, etcètera. Molt bé.
2: No sé.
1: Sé, és que no sé què venia això, però...
2: No, que bueno, també...
3: El passat, parlàvem del passat.
2: El passat. Hi ha un parlamentari que està a tots els partits catalans, i ara està... L'últim era PP, Ciudadanos, PP i Vox. Vull dir, no me'n recordo què és. Una estranya persona.
4: Política.
1: Hi ha molts casos de gent que han passat per diferents partits.
4: I
1: de manera exagerada.
4: Que n'hi ha un que es canvia de jaqueta, escolta més ràpid, que no te n'adones i en porta una altra de nova.
1: N'hi ha molts.
4: I està el govern, precisament.
1: Jo crec que és respectable que algú evolucioni ideològicament, no et diré que no. El que passa que és que...
4: La pagueta.
1: És el que anava a dir, que te'n dones compte que sempre estan al capdamunt
4: La ideologia depèn de la pagueta, varia d'un costat o l'altre.
2: Hi ha un conseller que li ha semblat fatal això que va passar a la Sagrada Família, amb això que es cantessin els segadors, i dius, però tu no eres una mica nacionalista, diguéssim? I no, es veu que ara és una persona molt centrada en el govern socialista.
4: Jo et dic això dels canvis de jaqueta, però bueno, això passa.
1: Bé, escolta'm, i en una direcció i cap a l'altra, vull dir, ho hem vist en moltes direccions.
4: Cuidado,
1: és sempre el mateix patró, no. Escolteu una cosa, que anirem cap als informatius. Això sí, deixeu-me explicar-vos o dir-vos o avançar-vos que ja ho sabeu que en Trump al final no ha complert l'amenaça d'abandonar l'OTAN. Sigui com sigui, Europa es prepara per agafar les regnes precisament d'aquesta aliança. Passaran coses, home, esclar, aquesta setmana, de ben segur, amb aquesta cimera. Sigui com sigui, això i d'altres temes els tocarem després dels informatius. Fins ara mateix.

0: Bon dia, són les 9. I obrim aquest informatiu amb el titular del trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
1: Besòs, 9 matí amb incidències a Rodalies i a retards de 20 minuts a l'R4 i a l'R3. Avui s'havia de recuperar la circulació entre Ribes de Freser i Puigcerdà, però de moment no està sent possible per un arbre que ha caigut sobre la catenària. La circulació està interrompuda entre Ripoll i Puigcerdà i a servei alternatiu per carretera.
0: Es manté descontrolat el foc de la Catalunya del Nord, que ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà i que ha obligat a evacuar els habitants de 26 municipis. L'incendi, que va començar ahir, ha ferit 5 persones. El foc amenaça de complicar més la feina dels bombers per les altes temperatures, la baixa humitat i el fort vent. La situació és més favorable al Baix Empordà. Els bombers confien controlar en les pròximes hores l'incendi que es va declarar divendres al matí a la Serra de les Gavarres. Les flames han cremat unes 2.200 hectàrees i gràcies a la millora de les condicions meteorològiques, el foc està estabilitzat des de dissabte a la nit. Tot i això, l'espai natural protegit continua tancat. I al País Valencià, un incendi declarat ahir al migdia entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, ha cremat almenys 150 hectàrees. El foc continua fora de control, obligat a desallotjar preventivament prop de mig miler de persones i ja afecta una part del Parc Natural de la Serra d'Espada. La segona onada de calor s'intensifica avui a Catalunya, amb 18 comarques sota avís per calor intensa. Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i eleva a 45 els municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa. Denúncies de desaparició de nens i adolescents a Veneçuela enmig de la tragèdia provocada al país pel doble terratrèmol de Sant Joan. Uns sismes amb un balanç encara provisional de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits. Almenys 11 morts a Ucraïna en un nou bombardeig massiu de Rússia contra la regió de Kiev. Moscou ha disparat 68 míssils i 351 drons, sobretot contra la capital, en un atac a la vigília de la cimera de l'OTAN. L'escriptora valenciana Gemma Pasqual publica La vida és allò que passa mentre esperes un maig. L'autora de La puta i la santa fa un canvi total de registre amb el nou treball i ara presenta una obra molt fresca i plena d'humor.
2: Esports. Anglaterra. S'enfrontarà a Noruega als quarts de final del Mundial. Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat eliminant el Brasil per 2-1. Aquest vespre s'enfrontaran a Espanya i Portugal als vuitens de final i més tard ho faran els Estats Units i Bèlgica. I el Tour de França, el mexicà Isaac del Toro s'adjudica la segona etapa en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix de líder. Avui tercera i última etapa per territori català entre Granollers i els Angles, on no podrà haver-hi públic per culpa del greu incendi que hi ha a la Catalunya Nord.
0: I pel que fa al temps, comença la setmana amb l'arribada de la segona onada de calor que afectarà sobretot l'interior del país i persistirà almenys fins dijous. Avui ja es podran superar lleugerament els 40 graus a les comarques de Ponent i Terres de l'Ebre, però es podran superar els 35 graus a gran part de l'interior. 3CAT Info.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.
3: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
4: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
5: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: 8 minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dilluns, eh? L'Emília, l'Enric i el Josep. Us deia just abans dels informatius que Europa es prepara per agafar les regnes de l'OTAN, justament quan en Trump, ja ho sabeu, havia amenaçat d'abandonar l'aliança, però no ho ha fet. De moment, bé, també ens té acostumades i acostumats a aquest senyor que diu una cosa i després és una altra, després hi torna, després es torna a contradir, etcètera, etcètera, etcètera. Sigui com sigui, els Estats Units sí que han decidit reduir-hi significativament la seva participació. El mateix Trump deia, oh, ho fa per respecte a Erdogan, no?, d'anar-hi, perquè la cimera es farà demà a Turquia. Què més? Doncs poca cosa més. Sí que és veritat que Europa es veu, no sé si amb la responsabilitat o aprofitar aquestes sinergies per fer-se una mica amb les regnes de l'OTAN, quan l'OTAN, al final, Enric, és un invent més americà que no pas europeu.
1: Sí, però, a veure, per una vegada, bueno, per una vegada no ho sé, però ja començava a ser moment de que Europa plantés una mica de cara en els Estats Units. És a dir, si tu t'hi fixes, ara ja no fan massa o gens, jo diria pràcticament cas de lo que diu l'americà aquest, no? I ara és Europa, com dèiem, la que vol gestionar l'OTAN. Que hi sigui als Estats Units o no, té importància, és evident. És evident, primer, per la seva contribució econòmica, evidentment, perquè hi deixa molts diners, i aquests diners reverteixen a favor de l'OTAN. Però el que passa és que se n'han adonat que no és un soci fiable. Amèrica no és un soci fiable. I aleshores, Europa, i dic per una vegada, es rearma amb ella mateixa i diu, bueno, ens hem de replantejar tota aquesta història perquè amb aquest home no, d'aquest home no te'n pots fiar. I per tant, si volem que l'OTAN continuï, si ell hi està, bé, però si no hi està, nosaltres ens hem de fer càrrec de tot.
0: Clar, el que passa que els efectius de l'OTAN tenen alguns problemes, però el principal problema és la fragmentació. És a dir, bueno, estàs parlant d'un exèrcit que té 30 exèrcits diferents. Per tant, això està molt repartit o molt mal repartit entre 30 països amb 30 ministeris de defensa i cadenes logístiques diferents, que jo no estic dient que no es pugui gestionar i que no hi hagi algú que mani més o menys, però és clar, 30 ministeris de defensa diferents, i perdoneu que se m'escapi el riure, home, això li pren, no? Tota la força i la contundència. Sí que és veritat que, per cert, 1,5 milions de soldats és la xifra que té Europa. És un actiu molt més important que la mateixa Rússia, que en té 1,2. Fixeu-se, eh?
1: Sí.
0: Això sí, tota l'OTAN 1,5 i només Rússia 1,2. Però, esclar, Europa té menys capacitat real de combat. Per què? Doncs perquè aquesta fragmentació que deia, no?, redueix el nombre de soldats realment preparats per entrar en combat. Penseu que hi ha molta gent, tant de cascos blaus, blancs, que es deia, no, blaus, no?
1: Sí.
0: Com tota aquesta gent, aquests efectius que formen part de que estan, diguéssim, a l'exèrcit espanyol, per exemple, o anglès, no, bueno, també, o francès, o el que sigui tal, però que realment estan dedicats a l'OTAN, penseu que la majoria d'aquesta gent no han entrat en combat absolutament mai.
1: Però és que de què serveix l'OTAN?
0: No, entenem, no? Vull dir,
1: que algú em posi un exemple.
0: Jo us pregunto per aquesta fragmentació. Està clar, no?, que és una fragmentació que des del punt de vista efectiu no és més un problema que una altra cosa. Però bé, jo us pregunto, aquells microdebats que obrim de tant en tant, no? Us pregunto, és necessari, doncs, que Europa tingui o estigui amb un exèrcit global per futures amenaces o pel que sigui?
1: Però és que jo voldria que algú posés un exemple de que la OTAN ha servit per alguna cosa. Jo encara no he vist això. A part d'abocar-hi milions i milions i milions, a part d'això, quan hi ha un conflicte armat, què ha fet la OTAN? Què ha fet la OTAN? A veure, què ha fet? Re. Tota aquesta quantitat de soldats... Re. No han fet absolutament res. absolutament res. Jo no tinc present cap exemple que em digui, veus, sí, aquí gràcies a l'OTAN hem salvat això, o hem... No.
2: No. Jo no puc aprofundir perquè no conec el tema a fons, però, per exemple, no sé, hi han hagut més accions més visibles per part dels Estats Units a tots els països del món quan ha hagut de parar un cop d'estat o fer-ne un de...
1: Més aviat
2: fer-ne. O fer un de nou, no? Vull dir que és, visiblement ha estat Estats Units. Europa com a força unida militarment, doncs potser sí, tenim molts soldats, vull dir que, en fi...
3: No, jo estic d'acord amb Enric, perquè ha servit, no? Vull dir que es doni una mostra, vull dir, no, perquè ara amb el tema d'Ucraïna, per exemple, també s'ho ha mirat, vull dir, no...
1: Que per cert, no. Hi van estar xerrant una hora i mitja, eh?
0: Sí, sí.
1: En Trump i el Putin.
0: No, i a més s'han obert debats força interessants, podríem dir, al voltant de tot plegat, i algunes preguntes que s'han llançat, no? Preguntes del tipus, si en Putin no tingués clar que l'OTAN és una mica de no ho sé com dir-ho, de curat, de
1: és com l'home del sac, ai que vindrà l'home del sac, però no ve mai.
0: S'hagués atrevit a invadir Ucraïna?
1: Li va dir cara a cara, no, orella amb orella. En Trump li va dir, no, diu, escolta, que aquesta guerra, sí, tot el que tu vulguis, jo també tinc ganes d'acabar-ho, això. Entre altres coses perquè li està anant el tema econòmic una mica malament. Però jo no pararé aquesta guerra fins que tot el Donbass sigui meu. I ho va deixar claríssim. Diu, i jo vull negociar. Escolta, si voleu, demà ens sentem a negociar. Ara, la primera petició de Rússia i insalvable... és que el Donbass és per nosaltres, doncs bon, ja ho tens. Mentre això no passi, seguirà en marxa aquesta guerra. I el que dèiem, de què ha servit l'OTAN? De res. És allò que et foten un espantall, perquè ui, cuidado, que... I què? Res. Va, mira'n tu.
2: Però jo penso que...
0: Bueno, a vegades la feina dissuasòria, no?, que es diu.
1: Sí, bueno.
0: No, entenem, sí, què vull dir. Sí. Clar, al final...
2: Europa, quan Eisenhower va amb les forces aliades, doncs va invadir Normandia, va acabar d'alguna manera amb el conflicte a Europa. Després els Estats Units van fotre una bomba a Hiroshima i Nagasaki i van acabar la guerra. Això a Espanya ho miraven des d'una mica lluny perquè no, era una història diferent, no? Però, a veure, d'alguna manera, Europa, teòricament, jo crec que s'havia de reforçar davant aquesta prepotència i supremacia dels Estats Units. Que Europa, políticament, tot i que hi ha fallos per tot arreu, però que des del Tractat de Versalles fins ara, doncs, la Unió Europea ha funcionat en alguns temes. Seria desitjable que funcionés en molts més. I també en el tema militar, doncs, que una unió que fos efectiva, doncs, per què serveix? A veure, aquí qui mana és Israel. Israel i els Estats Units i les armes i tot això. Bueno, i el senyor d'allà dalt de Corea del Nord i en Putin, tots que tenen una paella pel mànec.
3: I la Xina, t'oblidis de la Xina.
2: I la Xina, però... Però que...
1: I a tots aquests exèrcits, jo et diré una cosa, jo és el que penso, potser vaig errat, però tots aquests exèrcits, tant el de Rússia i l'altre, i l'OTAN, i los millor i mig, i no sé què, de soldats i tot això, està molt bé. Però mentre segueixi havent-hi un botonet que si tu l'apretes, fots en l'aire un país sencer, i si m'apures hasta un continent, de què cony et serveixen tants soldadets? De què? Absolutament de res. Absolutament de res. Perquè el que ha evitat conflictes armats de gran calat no ha sigut el millor 100.000 soldadets europeus. No. Ha sigut la por nuclear. La por a que ens fotin en l'aire. I aquí està el problema. Per tant, per mi, tots aquests soldadets... És això, serveixen per dir, que estem aquí, no ens toqueu el nas perquè vindrem. No. Però mentre hi hagi aquest botonet, i no n'hi ha un, que n'hi ha molts, tots aquests països que hem parlat, tots tenen el botonet per apretar. Però, escolta, ja m'explicaràs. La dissuasió és aquesta. I a mi que em deixin estar d'OTAN i de tota aquesta tonteria, tu. Perquè...
0: Molt bé. Bueno. Sí, és així. No sé si alguna cosa més, alguna apreciació més sobre això, sigui com sigui demà a Turquia.
3: Sí, una cosa que tu has començat a dir. Uh-huh. Que Europa sembla que ara s'ha unit. Jo penso que el punt d'inflexió va ser Groenlàndia.
1: Pot ser,
3: sí, Estats Units, va. El Trump volia quedar-se a Groenlàndia, i és quan Europa es va dir, ei, de què vas, no? Hasta aquí hemos llegado. I aquí és quan es va veure la Unió d'Europa i la força que podia tenir si els països d'Europa anaven tots a una, no? De recolzar...
1: Espera't, ja veurem què passa al final.
3: Sí, però de moment aquest tema està parat, eh? No li va sortir bé i llavors s'ha anat cap a l'Iran, eh?
2: De tota manera, les bases que té cada país i els intríngulis, per la majoria de la població, és totalment desconegut. Vull dir que jo no... Jo vaig tenir l'ocasió de visitar Islàndia amb un mitjà, amb televisió espanyola, i vam entrar en una base nord-americana de la OTAN a Islàndia, a prop de Reykjavik. I jo deia, bueno... Va ser com un xoc, perquè si la població d'Islàndia són rossos, van patir nens dos iguals, i són 280.000 habitants, aquests eren majoritàriament negres, vestits de camuflatge, i jo no sé quina missió tenien allà. Suposo que una missió secreta, de vigilància de l'Àrtic, potser, no ho sé. Però que tot això...
3: És que aquest món militar és un altre món desconegut.
2: És un món desconegut, no ho sé. Vull dir que,
3: I no ho sabràs mai perquè no interessa
2: veure,
3: que se sàpiga quina és la...
2: Potser és una botada, això, però aquí tenim una caserna, que jo vull visitar la caserna. I no sé qui demanar-li que em permeti visitar la caserna, perquè jo...
0: Però has de parlar amb el Ministeri de Defensa.
2: Exacte. Perquè dic, veure, què
3: és això? A la Margarita Robles.
2: Jo a vegades quan passo dic aquí...
3: Allò, correu, la Margarita Robles.
2: Allò sembla un canó de l'època de l'Isabel II, la d'Espanya, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: No sé si hi havia aquest tipus de canons, però almenys de la Primera Guerra Mundial, que tampoc la van fer. Però dic jo, estic intrigat que hi ha aquí dins, eh?
3: Sí, perquè... un correu a la Margarita Robles, a veure si et contesta i et permet entrar. Fa una visita guiada.
1: I les bases de rota i totes aquestes. I, bueno, això de què serveix? Sí, perquè és un pietater d'aquestes forces.
0: Molt bé, doncs, escolteu-me, que es preveu, avui és dilluns, una setmana interessant informativament parlant per moltes coses, perquè sabrem coses d'aquesta cimera. Després d'aquesta cimera, precisament, en Trump se'n va a veure Netanyahu. No sé si
3: no
0: aprofitarà...
3: Para, quin calendari!
0: Aprofitarà les sinergies, doncs, de tot plegat per demostrar una mica qui és el cap de colla, no? Diguéssim, no sé. Això per una banda.
2: Com es diu això, que quan viatges tant en avió i tornes, el jet lag...
1: El jet lag.
2: No li passa això a Donald Trump? Perquè, bueno, Déu-n'hi-do. Amb aquest avió que té ara nou...
1: Ara ha estrenat un avió que es veu, que és de... Vamos!
2: Qui l'ha pagat, aquest avió?
0: Home, suposo que l'haurà pagat el
1: govern dels Estats Units, i els diners han vingut
3: unes criptomonedes, tot el que va guanyar
0: nord-americà, no? Vull dir, bé, no ho sé, el que sí que és veritat és que res, que serà una setmana força moguda per moltes coses, per moltes coses diferents. A mida que surtin, doncs ho podrem explicar.
1: Jo només sí, volia dir un petit apunt. Amb aquesta calorada tan immensa que estem patint, jo no sé si és que és per una raó científica, això, jo no ho sé. Però resulta que aquesta nit, tots els veïns de Torres i Bages i de la Rambla Rafel de Casanovas hem tingut que dormir amb totes les finestres tancades. Per què? Perquè resulta que els arbres hi tenien que tirar no
3: fumigar,
1: sé què,
3: fumigar
1: no sé què. A veure, si tens aire condicionat, mira, doncs també els tens tancats, vull dir, no passa res, però sí, hi ha molta gent, cada vegada menys, que no tenen aire condicionat. Jo m'imagino aquesta gent que ha tingut que passar tota la punyetera nit amb tot tancat, com s'ho deuen haver fet. M'imagino que molts borratxos de cervesa, però esclar, et deus a sentar, el sofà porta cervesa, noia, vinga, va.
3: I fresqueta.
1: Vull dir, segurament hi ha una raó científica per fer-ho ara, no? Però jo pensava, redéu senyor.
3: És el primer que penses, i no hi ha un altre moment de l'any per fer-ho?
1: Clar, tu.
3: Quan tu dius, igual, hi ha una raó.
1: Suposo, perquè si no ja seria el colmo, no?
3: Perquè serà quan estan els mosquits i les mosques, clar.
1: Ho serà, no ho sé, ja deia per protegir l'arbrat. Vale, molt bé.
0: Escolteu-me, per cert, per anar acabant, que ara farem l'agenda, eh?
3: Sí?
0: Per anar acabant... No ho hem explicat aquest matí, però hi ha un diari com el Punt Avui que normalment té, el Punt Avui té portades molt alternatives, és a dir, sense voler fugir de l'actualitat, però ja ho diem sempre, no? Fa coses diferents al que fan els altres diaris, no? I normalment la fotografia de portada o el titular principal fa referència a temàtiques molt concretes que també són actual, però fuig força del que és els altres diaris, no? I en el cas d'avui ens parla de la invasió silenciosa. Diu que Catalunya, amb 1.670 espècies exòtiques, afronta el repte de gestionar-ne els efectes, o de no poder-ho gestionar, no?, d'alguna manera. I veiem una sèrie d'animalons i fins i tot d'espècies vegetals que ja se sap, ja és una realitat la invasió aquesta. Per exemple, no?, en quant a bestiari, no?, el coipú, que és una mena de rosegador, sí. Jo li ho estic ensenyant al nostre consell, una mena de rosegador, aquí apareix un dibuix, que en alguns llocs el pèl d'aquest animal es veu que està molt valorat, no sé, perquè són molt peluts. Imagineu-vos una mena de rata com una mica més gran, de bosc, no? Bé, doncs aquests animals es veu que estan proliferant bastant. El cranc americà, aquest ja el coneixeu, sí. En alguns llocs, doncs,
3: són invasors,
0: perillós,
3: eh?
0: Sí. La cotorra argentina, què ens han de dir?
3: Sí, ja les veiem, ja les escoltem.
0: Les veiem fins i tot des d'aquí mateix, amb unes palmeres que hi ha aquí davant. Bé, la vespa asiàtica, també en coneixem alguns dels problemes que porta. La ungla de gat, que és un vegetal, sí. Doncs, amb una mena de fulles,
3: sí,
0: que
3: sí, sí.
0: Val. I la figuera de moro. Sí que és veritat que en alguns llocs ho teníem com a espècie autòctona, no? Perquè al final, però no ho és gens d'autòctona, i que suposo que el tema de la desertificació, no?, que va augmentant, no? No sé si té a veure o no amb això, no sé, el nostre expert en parcs i jardins, el Josep.
3: Haurà d'investigar.
4: Quina és la
2: seva
4: opinió?
2: Perdona, tenia el cap ocupat amb el cranc blau, que es veu que es ven molt bé i que està molt bo.
0: L'americà.
2: Però dic que, a part de ser una espècie invasora, a les peixateries se'l veu,
3: però és blau? No és vermellós?
0: Bueno, compte, no ho confonguis. El que és invasiu i que no és bo perquè es carrega altres espècies autòctones és el cranc americà. Compte, jo no sóc especialista en crancs i menys americans, però no, ho dic perquè que potser no és el mateix, no ho sé. Jo és que confiava que tu ens ho sabries explicar, però bé, no passa res. Va, escolteu-me, ens hi posem amb l'agenda, l'agenda setmanal, signada per l'Emília, ens ho explica.
3: Bé, i per l'agenda cultural de Sant Boi.
0: Sí, home.
3: Sobretot,
0: sí,
3: perquè d'allà trec la informació i
0: molt bé.
3: I qui tingui dubtes, doncs que
0: vagi a
3: l'agenda.
0: Sí.
3: Que ve cargadeta.
0: Que remenin.
3: Ben cargadeta. Escoltem. Avui hi ha el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat.
0: Molt bé.
3: Vale. El fenomen, i es tractarà el fenomen de la violència digital, quan l'odi es fa viral. Compta amb la participació d'Elisa García Mingo, que és investigadora especialitzada en misogínia digital, masculinitat i impacte de les xarxes socials. Vull aquesta nova moda que s'utilitza en les xarxes socials per...
0: Sí,
3: per anem
0: parlant, anem parlant.
3: Molt bé.
0: I tant.
3: Què més? Comença una nova setmana d'esports a la plaça. Aquesta setmana li toca a la plaça de l'Olivera, la plaça que està a Casablanca, no es confonguem, amb la plaça de...
0: No.
3: On està el centre de l'Olivera. La plaça de l'Olivera que està a Casablanca.
0: Sí, senyora.
3: A les 7 de la tarda. I també aprofito per recordar que les escoles al tarda vespre, els patis del Gaudí, Can Massallera, Casablanca i Siurana estan oberts, perquè la canalla pugui anar a jugar. Passem a dimarts. Dimarts a les dia 7, al Casal de Marianao, hi ha una sessió que ja durant aquest mes es continuen fent, el mes de juliol, del grup de preparació a la paternitat en perspectiva de gènere. Allò per dotar de recursos per trencar estereotips sexistes. I a la tarda, a 6:45, compte, a la Biblioteca Rubió Balaguer, hi ha la presentació del llibre Cuando los gais perdimos el miedo.
0: Sí, que ho varen presentar aquí a la República Santboiana, també deixeu-m'ho dir.
3: Del Jordi Petit i la Isabel Alonso.
0: Exacte, els vam tindre aquí i ens ho van explicar molt i molt i molt bé. I va ser, jo crec que va ser molt xulo perquè van explicar doncs, una mica com veien i com havien viscut doncs, aquesta repressió cada, tant sí. un com l'altre, no? I, sí. I el perquè del llibre, esclar.
3: Sí, és un llibre que convida a conèixer de primera mà la història del moviment LGTBI+, i la lluita pels drets i la visibilitat a través del relat d'una etapa
0: sí,
3: clau de transformació social.
0: Sí, senyora.
3: O sigui, dimarts a 2:15 a la biblioteca amb la Isabel Alonso i el Xavier.
0: I el Jordi Petit. Jordi, i el mateix Jordi Petit, eh?
3: Sí.
0: Molt bé.
3: El dimecres dia 8, aquesta vegada, tenim ludoteca d'estiu als barris. On li toca aquesta vegada? Doncs als jardins del Centre d'Arts de Can Castells. Està adreçat a criatures de 0 a 12 anys.
0: Can Castells, eh?
3: Can Castells, sí, als jardins. Dimecres dia 8 a les 5 de la tarda. Passem a dijous. Dijous dia 9 tenim, com cada setmana, el Club de Lectura Fàcil a la Biblioteca Rubió Balaguer. I a la Buctiga, dins d'aquest marc de llibres d'estiu festival, aquesta vegada està dedicat a la literatura romàntica. Uh-huh. A quina hora? 6:45, a la Buctiga. Quins llibres es presenten? Sin querer, nosotros, de Marina Contanda. Querido Instagram, de Carla Marpe. Somos una hora, de Judith Camacho. I modera la Ainhoa Muñoz. Per tant, tenim cita amb els llibres, a 6:45. Passem a dijous, no, encara estem a dijous. Dijous, cinema, xerrada cinematogràfica a la biblioteca, memòria i cinema, mai més guerra civil. Ho presentarà l'historiador Xesco Montañez. A quina hora? A 6:45. Per tant, tenim cinema i llibres, a la mateixa hora. I a les 7 de la tarda, també del dijous, tenim música als jardins del Centre d'Art de Can Castells, sentiment musical. Dins d'aquest títol s'emmarca una trobada entre dues disciplines artístiques, la pintura i la música. Nou músic i nou retratistes doncs, faran una actuació. Promet ser molt interessant. ¿Vale? Els artistes són de Torrents d'Art i els músics de la Càpsula. Continuem dijous. Aquesta vegada Cal Niño. Concert a la platja, que és el terrat de Cal Niño, eh? Flamarades, amb les seves cançons d'autor amb molta temàtica personals. L'entrada val 8 euros, es treu per Entràpolis a les 8 del vespre. Per tant, dijous tenim música, llibres, art, tenim
0: tot, una mica de tot, que això ja va bé, i tant que sí.
3: I pels petits, bueno, pels petits. No, perdó, pels petits no. Espera, dels petits és divendres. Uh-huh. A la piscina, pels joves de 16 a 30 anys i amb el carnet de Sant Boi Jove, tenim Aftersus Sant Boi, vull dir, piscina, amb música, amb un disc joc. Val la pena inscriure's, eh? Perquè uh-huh. si no, no pots entrar.
0: Sí, i tant.
3: Vale, i el que deia de la piscina pels més petits em referia a la piscina, que ara ho explicaré més tard.
0: Sí.
3: Vale, passem a divendres a les 10, en el marc de la formació Winimar, tenim Conèixer la xarxa d'empreses. Això és per a empreses, eh? Diu... Coneix la xarxa d'empreses Conciliació Sessió en Línia Biosum. Mira, això està adreçat a les empreses. És de 10 a 10 i mitja. Suposo que el món de l'empresa ja està...
0: Oi tant.
3: Ja està assabentat. I passem a... També continuem divendres a la tarda. Tornem a la botiga. Llibres d'estiu i aquesta vegada literatura contemporània. A quina hora? 6:45. Ens presentarà la Laura Cera. El seu llibre Gel a 40 graus i Cristina Puigvert, La mesura exacta. Modera Laia Bonjoc. Val? I al vespre a Casal de Marianao tornem a tenir música a les 8:30 dins del festival de blues Saint Blues Silver Bluesers al Casal de Marianao. 12 euros si la treus abans i quin sa si vas a taquilla. I aquí sí, aquí és quan arribem a la piscina relaxada per a infants en neurodivergències. És el dissabte dia 11 a les 8 del vespre. Cal dir que les inscripcions estan plenes.
0: Bueno. Oh, fantàstic, vol dir que és un èxit,
3: sí,
0: això,
3: eh? Sí, és un èxit, però també dius, ostres, vol dir que hi ha moltes criatures sí, amb sí. aquestes necessitats. És la doble lectura, no?
0: No, que està claríssim, està sí, claríssim.
3: Jo vaig pensar però... això, és un èxit perquè la gent clar. Ha respost, però després penses, ostres, no és el mateix que l'Aftersun, no? Per gent jove que
0: jo,
3: va...
0: Jo estic segur que si algú més li fa falta que haurà manera de arreglar-ho, estic seguríssim.
3: I a la nit tenim a la Torre Ben Viure música a la fresca, Stevie's amb Soundbears, grup foc de Sant Boi. Stevie Roberts, Marina Martín...
0: L'Steve Roberts, eh? I tant.
3: Stevie and Bruce Roberts.
0: Sí, i tant.
3: A la guitarra. I a l'acordeó, Toni Rosselló, amb les veus de Maria Martí i Laura del Pino.
0: Bons músics i músiques, i tant que sí.
3: I no es deixem la gent gran? Diumenge dia 2 a ballar.
0: Vinga.
3: Sènior, a les 7 de la tarda a la plaça Carles Massó i Blanch, que està a la COPE. No ho sabia, ja vaig haver-hi de buscar-la. Si vols ballar, diumenge a les 12 a la plaça Carles Massó.
0: Això sí, compta amb la calor, i porteu botelletes d'aigua i ben fresquets i fresquetes.
4: Una bona gorra.
0: No. Molt bé, escolteu-me, aquí ho hem de deixar, gràcies, Emília, aquí ho hem de deixar. Res, que aquest ha estat el primer dilluns vostre de juliol, que no era fàcil, encarar-lo d'aquesta manera, amb la caloreta i tot això, però vaja, hem estat a gust, no? Molt bé, doncs continuem fent dilluns. Ara qui rebarem és a la nostra bona viatgera, la Sílvia Quero de Cima Travel. I recordeu que avui, a més, tenim la segona tertúlia matinera, l'esportiva. Parlarem, doncs, del Tour i parlarem del Mundial i parlarem de moltes coses.
1: Vinícius, que ja està a casa.
0: Encara no, perquè el trajecte és llarg, però més o menys deu estar per l'Atlàntic.
1: No, aquest home volia...
0: No, home, per l'Atlàntic no cal, perquè... Perquè l'avió des d'Estats Units fins a Brasil pot anar per dins.
1: Sí, vull dir que no. Però ell volia guanyar el Mundial perquè li donessin la pilota d'or. Doncs pues, adiós. Adiós.
0: Molt bé. Adiós. De moment això és així. Adiós. Sigui com sigui, gràcies, Emili, Enric i Josep. Fins ben aviat.
5: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Més de 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Samboiana.
2: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Samboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.

0: L'espai de la bona viatgera.
1: La secció que viatja cada setmana de la mà de la Sílvia Quero de Cima Travel.
2: Nou i 38 minuts, l'espai de la bona viatgera, l'espai que ens permet conèixer món d'aquí, home, de la mà, això, de la bona viatgera, de la Sílvia Quero. Molt bé, la Sílvia Quero, que ja la tenim davant dels nostres micròfons. Molt bon dia, Sílvia.
3: Bon dia, què tal?
2: Molt ràpidament, deixa'm dir, perquè avui tenim que explicar coses, doncs, a veure, és impossible que no et coneixin, perquè et coneix absolutament tothom, però si hi ha alguna despistada, algun despistat, dir-vos que la Sílvia, ja ho sabeu, és la responsable, és la gerent de l'agència de viatge Cima Travel a l'Hospitalet, al carrer Príncep de Vergara 36, a tocar al mercat, a trucar, sí, a vegades també ha de trucar per dir, escolta, a l'Ajuntament també de l'Hospitalet.
3: Bon dia, sí.
2: És un lloc magnífic, és un lloc magnífic. El casc antic de l'Hospitalet. Escolta'm una cosa, vens ben acompanyada,
3: sí.
2: I és de justícia que la presentis. Ja la coneixem, però,
3: sí.
2: Però la teva obligació és presentar-la,
3: sí,
2: a tu.
3: És Esther Núñez,
2: sí,
3: i és la delegada comercial d'Icarion.
2: Sí, sí. Molt bon dia, Esther.
4: Bon dia a tothom.
2: Bon dia altre cop, perquè no és la primera vegada que,
4: sí,
2: que vens per aquí.
4: Vam estar navegant fa unes setmanes.
2: Sí, sí, és veritat, és veritat. El turisme fluvial.
3: És repetidora.
2: Sí, sí, sí. El turisme fluvial de la Núñez. Així ho vam titular. No ho vam titular d'aquesta manera, però bueno. Bueno, escolta'm una cosa, ja ho sabeu, ella quan va vindre, en aquell moment no...
3: Jo no hi era.
2: No ho vam fer perquè tu no hi eres, però ella ja sap que una mica sí que m'obligues a mirar d'endevinar cap a on anem.
3: Sí.
2: Cap a on anem avui.
3: I avui també.
2: A través d'una cançoneta jo ho he d'endevinar.
3: Sí, sí, sí.
2: Molt bé. Que no sigui dit.
3: Vinga, som-hi.
2: Punxem-la.

0: sé, jo què sé, festa major de, d'algun poble de Castelló. No, no, no, amb el bon sentit de la paraula, que està molt bé, que...
1: T'has bugueat.
0: Sí? L'he endevinat? No.
1: No.
0: No, ja ho sé que no. Jo crec...
1: Hosti,
0: és que és molt difícil, eh?
1: Esclar.
0: És molt difícil. A veure si li llegeixo a la ment a l'Ester, perquè tu és més difícil llegir-te la ment. A tu et miro i no veig res. No veig res, veig un mur. No, però amb ella, veure, deixa'm mirar-te els ulls. Colòmbia, has dit?
2: No, després tenia una tertúlia molt, molt interessant, en veritat, amb un tema que està candent avui en dia.
0: Ah?
2: Ah? És un país molt relacionat. Vinga, va.
0: Sí, sí, Meix... No, no, home, no.
2: No, on està la cuna, on vas per totes les cantonades i es parla de...
0: A totes les cantonades es parla d'això?
1: De futbol?
0: Home, de futbol, sí, el Mundial i tot això.
2: Un país molt...
1: Bueno, molt futbolero.
0: Molt futbolero. Argentina.
1: Voilà!
0: Ei, amb la albiceleste. El que passa que no té massa d'eje argentí, aquest que solto per aquí darrere.
1: Però és argentí.
0: Però és argentí. Són coses que passen. Sí.
1: A més, m'he aixecat avui amb aquesta cançó i he arribat i estava aquí cantant-la.
0: Buenos Aires, querido! No? Anem cap allà?
1: És que si et poso un tango és molt fàcil.
0: Sí. Però que anem cap a Buenos Aires o anem cap a...
1: No. Porta una proposta... Super, super interessant. Tota la part nord d'Argentina, que no és una part gaire coneguda.
0: Val, tot el que ja toca amb la frontera brasilenya i Uruguai, potser?
2: Bolívia, Xile...
0: Esto Bolívia.
2: Sí, més cap allà, cap al nord, perquè tothom quan li dius he de viatjar a Argentina, sí, que pensem? Aigua Azú, Ushuaia, Catarates,
0: bueno,
2: fred...
0: Bueno, al final...
2: Pues hi ha una altra Argentina totalment diferent... que pràcticament ningú coneix i que val molt la pena conèixer.
0: Déu-n'hi-do, i avui a través dels amics de Icarion ens hi acostarem, no?
1: Sí.
0: Doncs
1: anem
0: a
1: Argentina!
0: Veure, el pibe i tal, i... Molt, molt
1: bueno,
0: bé,
1: explica'ns-ho. T'ha canviat la cançó, eh?
0: Va, expliqueu-me el pla.
1: Doncs mira... Comença, Esther.
2: Mira, pues el pla és perfecte, arribar a Buenos Aires.
0: Això està claríssim. Això...
2: A Buenos Aires sí o sí s'ha de visitar una vegada a la vida.
0: Molt bé. Sí, ho diuen i jo m'ho crec.
2: Perquè
0: i ha de ser així.
2: És una ciutat molt especial, clar, amb una gent molt especial, molt acollidora, que et dona molt de joc, i és una ciutat que té de tot.
0: Carai.
2: Tens des del barri de la Boca...
0: Sí.
2: Que és que a mi em va cridar, és una de les coses que més em va cridar l'atenció. Jo sóc molt futbolera, vale? Jo aquí poso pel davant que jo sóc molt futbolera des de molt petita.
0: Doncs ja anem bé, veus? Sí. Ja anem bé, perquè jo també ho sóc, eh? I jo Argentina és un dels llocs, que vols que et digui, que m'atreuen molt.
2: Sí, i allà, sí. Jo sempre li feia la pregunta a tots els argentins, així, als guies, dic, com poseu? Dios, Maradona o Messi? A veure com me'l poseu. Llavors ja tens allà un tema durant hores posat.
0: Sí, els tens cascant dues hores.
2: Pots estar xerrant del tema. I a cada cantonada, perquè sempre el barri de la Boca és molt curiós, perquè és on està l'estadi, el de Boca Juniors.
0: Clar, el Boca.
2: Que hi ha una curiositat, no sé si ho sabeu, a Argentina, quan juga un equip, al camp de futbol solament poden entrar els del propi equip. En un Boca Juniors solament poden entrar els del Boca, i encara que sigui un equip de segona, de tercera,
0: sí,
2: curiositats del país, és un tema de per seguretat als camps,
0: perquè
2: allà ho viuen molt
0: intensament, ja ho pots dir.
2: Llavors, jo crec que un dels punts que has de visitar, sí o sí, a Argentina, és el barri de la Boca, pels seus colors, per la seva gent, pels seus olors, perquè tu vas
0: passejant... Els seus olors!
2: Esa carn a la parrilla, esas barbacoas...
0: Sí, és veritat.
2: Tu vas caminant per allà i, clar, allà mengen superbé.
0: Sí,
2: a Buenos Aires tu arribaràs i no pots marxar-te sin tu asado.
0: Sí.
2: Després ja anirem al nord, que es menja diferent, però el que és Argentina, sus carnes, sus barbacoas, sus asado, i quantitats aquelles de la iaia, que dic jo, de que no tens massa el plat...
1: De la iaia, sí, totalment.
0: És veritat. Aquesta gent ho viuen d'aquesta manera, gastronòmicament, futbolísticament i...
2: Sí, la veritat.
0: I argentinament, parlant.
1: Sí, argentinament, sí.
2: I el barri de la Boca és per visitar-ho, per sentir-ho, o sigui, és per d'aquells per perdre't.
0: Estic segur.
2: Sí,
0: estic
2: i a part està molt ambientat, és molt per fer-te fotos, tens molts actors pel carrer que s'assemblen a Maradona, a Messi, està el doble original de Maradona, està allà, però bueno, una vegada després per allà, la resta de la ciutat hi ha una novetat a Buenos Aires des del
0: novembre. Tot i que Messi és de Rosario.
2: Sí, però bueno.
0: Però allà, ho tenen com...
2: Això després d'una tertúlia esportiva podria parlar del tema Messi-Maradona allà que ens dona per una hora més. Perquè després
3: de I dos.
0: Bueno, aleshores el plan quin és? Arribem a Buenos Aires, ens instal·lem.
2: Bueno, has comentat
3: que hi havia una novetat a Buenos Aires?
2: Sí. A Buenos Aires des d'octubre a novembre pots pujar a l'Obelisco.
3: Molt bé.
0: Ai, el famós obelisco de l'avinguda de les Nacions és o de... No,
3: de Llibertat.
0: De la Llibertat, sí, allà de la Llibertat, sí, perdona.
2: L'obelisco, doncs, fins ara, solament es veia per fora i ja està. Des de l'octubre a novembre del 25 han posat un ascensor.
0: Carai.
2: Que puja fins a dalt de tot, poden pujar de 4 en 4.
0: Però mira que és alt, allò,
2: sí, i és estret, al final és estret, i han posat com un mirador, 4 finestres a dalt de tot, i veus tot el que és Buenos Aires de dalt, és molt xulo.
3: Que guai.
2: És molt xulo.
0: És molt xulo.
3: Planazo.
0: L'únic problema que pots tindre és que un ascensor de 4, doncs que trobis que un dels 4 és un psiquiatre argentí. És l'únic que et pot passar. Que... Sí, perquè llavors, pim-pam-pim...
3: O l'ascensor de l'amor, no? Tots juntets.
0: Al final, sí. Ho dic de broma, eh?
2: Jo anava amb aquesta idea i al final, quan comences a xerrar amb ells i tal, tenen molta conversa, però acaba sent molt interessant.
0: Segur.
2: Tenen una conversa superinteressant.
0: No, ni ho dubto.
2: I sempre et recomanen sèries. Ara mateix hi ha una sèrie que no me'n recordo com es diu a Netflix, que és d'una psiquiatra d'Argentina, que està molt al dia i dona molt de joc. Jo crec que Argentina s'ha de caminar, s'ha de veure, i sabem que a Buenos Aires va néixer el creador de Mafalda.
0: Sí.
2: I tens allà hi ha una vinyeta, el número 5 de Mafalda, que es va fer a la mateixa porteria on va néixer Quino. Hi ha un banc allà a Mafalda i també es va
0: visitar. Que xulo.
2: Són petites coses, detallets que té la ciutat.
0: Però que és molt interessant i que normalment la gent s'ho perd perquè formen part de...
2: I no podem marxar de Buenos Aires a un espectacle de tango.
0: També.
2: Recomanació personal, no aneu el primer dia després de les 13 hores de vol, perquè són 2 hores d'espectacle i a lo millor la sona et mata.
0: Sí,
2: perquè a la primera ho volia guanyar.
0: És veritat. Però són aquells detalls que tu deies que jo crec que, home, que d'alguna manera surten de l'imaginari que tenim normalment i que val molt i molt la pena, no? No?
2: I visitar moltes llibreries.
0: Sí, senyora.
2: A Buenos
0: Aires,
2: una recomanació és buscar llibreries. Sí que és veritat que ara Instagram fa molt de mal al tema turístic moltes vegades i tothom va a les mateixes llibreries. Però hi ha llibreries petites per visitar, per mirar llibres.
0: Però deixa'm afegir, perquè és una ciutat evidentment molt literària, deixa'm afegir el cafè a Tortoni, que és un dels llocs on molts escriptors impressionants, universals i alguns d'ells a Premi Nobel de Literatura, hi han estat moltes vegades, han fet els seus debats allà dintre, han xerrat de... tota lletra ferida i lletra ferit és una aturada obligada, no?, al cafè Tortoni, a l'Avinguda de Mayo, que no sigui dit.
2: Sí, la veritat que sí, i després...
0: Bueno, què més?
2: A Buenos Aires pots estar els dies que vulguis.
3: Dona per moltíssim.
2: Però bueno, com aquest viatge no ens centrarem a Buenos Aires, després agafem un avió i ens anem cap a Salta, que és al nord.
0: Imagina, que a propòsit, que estan a Buenos Aires tampoc et costa res agafar el barco i anar fins a l'Uruguai. No et costa res, home, doncs et costa unes hores i uns calés, però no, però que te'n vas a l'Uruguai i estàs a l'Uruguai
2: és que és un país tan gran, Argentina, és un país tan gran. Dona per molts viatges diferents.
0: És veritat. Home, imagina't allà baix de tot a la Terra del Foc i tot això, vull dir, és impressionant, no?
2: I una vegada que surts de Buenos Aires i te'n vas cap a Salta, comença un altre món totalment diferent.
0: Doncs va, explica'ns una mica quin serà el pla.
2: Jo em vaig passar una setmana sencera, una vegada que vaig aterrar a Salta, dient, jo no estic a Argentina, jo tinc la sensació d'estar a la Baja Califòrnia, a una ciutat colonial.
3: És que és molt diferent,
2: a Mèxic,
0: total.
2: Molt àrid, ple de cardons, els cardons són els cactus aquests enormes que arriben fins a 3 metres. Llavors estava veient, jo li deia tota l'estona a la guia, dic, no, a mi no m'heu portat a Argentina.
0: Tinc
2: una altra sensació perquè no... I al nord de l'Argentina tens el Gran Salar.
0: Ah!
2: I llavors jo aquí ja vaig dir, ja està, el viatge
0: ja
2: perfecte.
0: Ja ho tinc, no?
2: Has de fer Desierto d'Atacama de Xile, los salars de Bolívia i el salar del nord d'Argentina. Perquè és el viatge com el de los Andes, és perfecte perquè a part vas amb el mateix escenari natural. El mateix tipus de roba, el mateix... No és que te'n vas al nord, vas a Iguazú, veus les catarates i després puges a dalt, muntanya àrid. No. O sigui, ostres, jo continuaria amb un viatge molt semblant. I el Salar, jo crec que és una de les coses que s'ha de veure també una vegada a la vida. Això que sembla que...
0: Molt bé, molt bé.
2: Jo penjava les fotos i em deia, on està Sant Antaneu? I deia, no, no és neu, és sal.
0: És sal, és sal.
2: Perquè són quilòmetres, quilòmetres a la rotonda, que és blanc, tot llis, i brillant, i brillant, sobretot, si aneu, molta crema de sol.
0: Quina proposta més xula. Sí, sí, sí. Quina proposta més xula. Aquí sempre parlem amb la Sílvia, perquè, clar, no tenim tampoc massa temps, però...
3: Podem fer una Argentina 2, eh?
0: És el que anava a dir-te. És que aquí val la pena dir... després, quan toqui, encara tenim 10 minuts, ho deixem aquí la setmana vinent, o quan sigui, més. No? Ho dic seriosament.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Però sempre preguntem també pels serveis. Quins serveis, quin nivell de serveis trobarem?
2: Tenim de tot. O sigui, tu quan viatges a Argentina pots viatjar en tots els estils. Clar. Pots anar des d'un bàsic senzillet a fins a un 5 estrelles gran luxe.
0: Per exemple.
2: O sigui, a Argentina sí que t'ofereix. Sí que és veritat, quan vas a determinades poblacions, com pot ser, per exemple, Pumamarca, que és, és un poblet molt petit, els hotels són d'aquests que no hi ha soroll, no hi ha tele a les habitacions, són idíl·lics. Clar, que molta gent li pot... xirriar una miqueta de dir, ostres, que no tinc tele a l'habitació. Pues és una meravella. Tu arribes a notar al mig de la nada, com dient, i estàs allà a la teva habitació sense soroll, descanses, desconnectes, es menja superbé. Perquè quan te'n vas cap al nord, canviem el tema de menjar. Ja ens oblidem de la carn grossa tal, i ens anem a menjar empanades... A diari, empanada, tot tipus d'empanada.
0: Pam, pam, per un tubo aquí.
2: I molta quinoa.
3: Quinoa.
0: Quinoa.
2: Quinoa.
3: Això m'ha sorprès, quan m'ha explicat.
2: Hamburgueses de quinoa, amanides de quinoa, quinoa, quinoa, quinoa. Jo tots els dies menjava en quinoa. I els postres de quinoa, també.
0: I les postres, que... Bueno, la Sílvia no se'n perd ni una de postre. Jo no sé si has provat alguna postre...
2: No,
0: un postre
2: no,
0: de
2: no. Quinoa. Fetit, un alfajor.
3: Un alfajor, sí.
0: Bueno.
3: Sí, sí,
2: això sí. I ara ja estem amb tenim el clàssic alfajor de dulce, sí, de leche, que sí, han tastat pràcticament tots, i després ja comencen a haver botigues artesanales que les fan de tot el que sigui, de pistatxo, de cafè, de... Bueno, una bogeria.
0: Bueno, escolta, Miquel...
3: Ja només per això vull anar a Argentina.
0: Va, i tant. Argentina, que hem de dir que també hi ha molta gent que aprofiten que aquí ara fa una calor brutal perquè allà comença l'hivern.
2: Jo vaig anar al maig.
0: Tu al maig.
2: Al maig, sí.
0: Per tant, al maig encara feia fresqueta.
2: Al nord vam arribar...

0: Sí.
1: Perquè estàs molt alt, sempre els cels són molt blaus, amb molt de sol, per això sempre, seré molt passada amb això, crema solar fins a les orelles.
2: Clar.
0: O sigui, és important això, eh?
1: Sí, i també, quan vas a molta altitud, se t'arrasequen més els llavis, se t'arrasequen la pell, sempre crema hidratant els llavis. A lo millor som, no és el que voleu escoltar de quan parlem d'Argentina, però no t'ho deixis a casa mai. Si després em fan les preguntes de què sí, què no...
0: Important això. Sí, sí, no,
1: pues
0: veus?
1: Mira
0: ella, mira-la, ja està, com s'ha avançat.
2: Sí,
0: avançat.
2: Està disciplinada, sí.
0: Doncs mira, ja d'entrada ja sabem que sí, doncs les cremes.
2: Crema
0: no,
2: solar,
0: doncs,
2: sí, sí.
1: Crema solar, sobretot, però hasta les orelles, perquè se poden cremar per la...
0: No, textualment no és broma, fins i tot les
1: i també
0: orelles.
1: Cridarà molt l'atenció al tipus de gent, perquè la idea que tenim tots, quan per exemple a Argentina veiem a Messi, veiem a una persona molt blanqueta de pell, normalment els cabells clarets, perquè la majoria de... però això és Buenos Aires, una vegada que vas cap al nord és una tet més morena, la gent és més baixeta, més ètnic, com diem nosaltres. Més... A mi me'n recordava molt al bolivian que veiem amb colors, pues és un altre tipus de fisonomia.
0: Clar, és que s'ha d'entendre que...
1: Salta muntanya.
0: Insistir en això, que al final és una geografia i és un país que del nord, de dalt de tot, fins al sud, és tan diferent.
2: És molt diferent.
0: Això és una riquesa geogràfica brutal, no?
2: És que pots anar a Argentina més de dos i de tres vegades perquè sempre descobriràs coses
0: moltes
2: diferents.
0: Moltes argentines diferents.
2: Sí.
0: Va, què més? Aprofitem els 5 minuts que ens queden perquè...
2: Doncs si preu, escau, tema preus.
0: Sí, tema preus.
1: A veure, Argentina d'entrada sabem que no és un destí barato.
2: No.
1: Perquè
0: sobretot per l'estança, que és... Home, has de fer forces dies. Vull dir, no...
1: I sobretot també perquè has d'agafar molts avions. O sigui, Argentina
0: en mous,
1: destí, com a mínim, jo vaig agafar al Madrid, perquè jo vaig sortir des de Madrid. Madrid-Buenos Aires, després vaig estar allà, després Buenos Aires-Salta.
0: Sí.
1: Després de tornada, Salta a Buenos Aires, i jo vaig fer poquet, però hi ha gent que agafa més avions per fer, si estan més dies, depenent com sigui l'estada, agafes més avions. I això ja encareix el viatge.
0: T'entenc.
2: Clar.
1: Hem de tenir en compte que se m'oblida una cosa molt important. Al nord d'Argentina és una gran terra de vins. Hi ha gent que solament balla per un turisme vinícola.
0: Sobretot els americans,
2: I els brasilenys, també.
0: I els brasilenys, també.
1: M'explicava el guia que té un grup de brasilenys que va una vegada a l'any o cada dos anys i ja porta una maleta buida que està compartimentada dins per ficar les ampolles.
2: Hòstia, que bueno!
1: Llavors
0: ho té preparat.
1: I als aeroports argentins, tu si vas de Salta a Buenos Aires, pots portar de mà 5 litres de beguda.
0: Què dius?
1: Sí, no és com aquí, que els 100 mil·lilitros i ja està. No. Allà pots portar 5 litres, sempre que no passin, no me recordo quina graduació d'alcohol.
0: Del qual.
1: Llavors, tu pots fer, tu salta a Buenos Aires-Madrid, i ja està, amb les teves ampolles de vi a la mà. Ja si fas un vol intern a Espanya, ja s'ha acabat això, el xollo. Però, si no, dins de la mà.
2: Sí, l'has de facturar, sí.
0: Bueno, si no, molt bé.
1: Ho tenen molt preparat pel tema dels vins. I jo, que he tastat els vins, són boníssims.
0: Són boníssims.
1: Tenen una geografia molt bona
0: turisme per... també vinícola, o digue-li com vulguis, molt xulo, no?
1: Sí, l'últim dia vam estar en un hotel que era una hacienda d'aquelles que...
0: Sí, allò típic
1: que no hi ha res, que estava a 10 minuts a cotxe de Salta, i no tenia res, un camp de golf i tot vinyedos al voltant. O sigui, són coses... Per mi ha sigut un destí per descobrir i desconnectar molt.
0: Sílvia, ens ha fet entrar unes ganes d'Argentina.
2: I tant.
0: Escolta'm una cosa. No ho sé, el mínim de dies recomanable, perquè ja s'entén que és lluny i que no, home, no estaràs 4 dies.
1: Per fer el que he fet jo, una setmana, 7 nits, seria perfecta.
0: 7 nits no et quedaries ni curt ni t'esgotaries.
1: Ja si vols tastar la part del sud, havies d'agafar un altre vol, allà ens anem a...
0: Però és que és un altre món, és el que dèiem. Allò és una altra Argentina.
2: És tot rotllo,
1: i depenent dels dies que vulguis fer a Buenos Aires. També jo vaig estar solament un dia a Buenos Aires.
0: Val.
1: Però se'm va fer curt.
0: Segur. Però tu creus que 7-8 dies...
1: Per fer això, sí. Perquè una vegada que arribes a Salta i per fer tot aquest itinerari que vaig fer jo, és molt d'autobús.
0: Val.
1: És molt d'autocar. I llavors, pues...
0: Que és en plan guagua? No, hi ha autocars xulosos.
1: Hi ha de tot. Jo anava en un minibús, però al costat nostre hi havia una gent que anava en privado i anàvem en un 4x4, 3 persones.
2: Pues això està guai, també.
1: És molt còmode, jo ho recomano perquè són moltes hores i molts saltors.
0: I això, Esther, com s'anomena?
1: pues això estarà al voltant dels 4.000, Sílvia, més o
2: menys. Sí, 4.000.
1: Per persona...

0: més o menys.
1: 4.000 sí. euracos.
0: Hem de dir que la vida argentina allà no és barata, eh?
1: No,
0: no, o sigui, no, no, el menjar i el beure allà no és com dir, me'n vaig a un altre espais, a lo millor de Latinoamèrica, que és més barat, no, allà els preus són com aquí.
1: Està claríssim.
0: O una, a vegades una miqueta més car.
1: Sí, sí, sí, sí. Està claríssim, està claríssim.
2: Que també per calcular una mica les despeses de, sí, del viatge, doncs s'ha de tenir en compte, eh?
1: Molt bé, molt bé.
2: Sí, sí.
1: Doncs escolta'm, no et sentis amenaçada, però anirem darrere teu perquè facis una segona part, una Argentina 2.
0: I deixo la frase, jo vaig arribar allà i em va dir el guia, diu, l'últim dia veurem alguna cosa que no té res que envejar al Cañón del Colorado.
1: Carai.
0: I jo vaig dir, ets molt osado.
1: Sí, clar, t'has passat. Aquí t'has passat, t'has passat.
0: Doncs pues tenia raó.
1: Tenia raó.
0: Tenia raó.
1: Fem una cosa, ho deixem per un segon capítol.
2: Vinga, va.
0: Perfecte.
1: I aquest segon capítol començarà, què va veure l'Ester que li va canviar la vida?
2: Argentina 2.0.
1: Ah, sí, sí, sí, en parlarem, no?
2: Molt bé.
1: Sí. Moltes gràcies, Ester Núñez.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Fantàstic, i escolta'm, Sílvia, Déu-n'hi-do, això sí que és viatjar amb garanties.
2: Home, i tant.
1: Portar-te'n aquesta senyora és
2: bueno, perquè veieu que els meus proveïdors doncs són...
1: Sí, sí, sí.
2: Són gent
1: carai,
2: que sap.
1: Carai, carai. Doncs pues res, no estem escoltant...
2: La Morocha.
1: Ah, sí? No? Doncs continuem amb això, no?
2: Vinga, La Morocha.
1: Doncs vinga, Argentina i
2: La Morocha.
1: I molta sort pel Mundial, no? Aquesta bueno, gent.
0: Tampoc bueno, no fa falta que tinc gaire.
1: L'albiceleste.
0: La veurem d'aquí poc, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, el gran Messi. Vinga, va, foli!
2: Vinga,
1: que vagi molt bé! Gràcies!
2: Gràcies! 3CAT Info.

0: Es manté descontrolat el foc de la Catalunya Nord, que ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà i que ha obligat a evacuar els habitants de 26 municipis. L'incendi, que va començar ahir, ha ferit també 5 persones. El foc amenaça de complicar més la feina dels bombers per les altes temperatures, la baixa humitat i el fort vent. I malgrat la bona evolució de les feines d'extinció de l'incendi que crema des de divendres al massís de les Gavarres, les últimes revifades fan que els bombers treballin amb la possibilitat de donar-lo per controlat demà. El perímetre afectat es manté estable en 2.200 hectàrees. Això en la segona onada de calor que s'intensifica avui a Catalunya amb 18 comarques sota avís per calor intensa. Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i eleva a 45 els municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa. Zelensky demana als aliats de l'OTAN que prenguin decisions fermes a la cimera que comença avui, encara després que una nova onada de bombardejos de Rússia ha fet almenys 14 morts. Moscou ha llançat durant la nit 68 míssils i 351 drons, sobretot contra Kiev. I la Xina llança un míssil balístic de prova al Pacífic per primer cop des d'un submarí nuclear i genera alarma entre els països de la regió. El Japó, Austràlia i Nova Zelanda han criticat aquesta acció que Pequín descriu com un exercici militar rutinari. Denúncies de desaparició de nens i adolescents a Veneçuela enmig de la tragèdia provocada al país pel doble terratrèmol de Sant Joan, un sismes amb un balanç encara provisional de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits. El govern espanyol fa avui el primer pas amb les comunitats per elaborar els pressupostos de l'Estat. Hisenda es troba amb els consellers autonòmics per traslladar-los als objectius d'estabilitat, una acció necessària perquè els comptes segueixin el seu curs. Malgrat que no consta l'ordre del dia, el PP vol abordar-hi el nou sistema de finançament per criticar-lo. I avui també reprèn el judici contra els exalts càrrecs de salut acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació de policies nacionals i de guàrdies civils durant la pandèmia. La setmana passada, els comandaments policials que van declarar al judici van desinflar les tesis de l'acusació, assegurant que Salut va estar en tot moment a la seva disposició. Ja estan obertes al web les votacions per als oients de Catalunya Ràdio i ICAT del Premi Cerveria a la millor lletra original de cançó en català. Hi ha 10 temes finalistes que opten a un guardó que es lliurarà al setembre, coincidint amb la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: Esports.
2: A Anglaterra s'enfrontarà a Noruega als quarts de final del Mundial. Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1. Aquest vespre s'enfrontaran Espanya i Portugal als vuitens de final i més tard ho faran els Estats Units i Bèlgica. I al Tour de França, el mexicà Isaac del Toro s'adjudica la segona etapa en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix de líder. Avui tercera i última etapa per territori català entre Granollers i els Angles, on no podrà haver-hi públic per culpa del greu incendi que hi ha a la Catalunya Nord.
0: Ens queda el titular del temps. Comença la setmana amb l'arribada de la segona onada de calor que afectarà sobretot l'interior del país i que persistirà almenys fins dijous. Avui ja es podran superar però lleugerament els 40 graus a les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. Es superaran els 35 a gran part de l'interior. 3CAT Info.

After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsanboi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
4: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
5: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
6: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
7: De la ciutat cooperativa.
8: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: Amb ritme, proximitat i bon humor.
4: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia esportiva.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: tant que passen els minuts 9 de les 10 i ens hi posem, doncs, amb la tertúlia esportiva dels dilluns. Lele, ulala, sisplau, poco picante, que no puc suportar. I comencem, doncs, per saludar a la parròquia Josep Lluís Sirvent. Molt bon dia, què tal estàs?
1: Bon dia, quasi bé, quasi bé.
0: Quasi bé, aconseguint-ho aquí a final de temporada. Ja ho sabeu, aquest home comença amb el quasi i després acaba de manera fantàstica, segur, eh? Sí. Ja ho veurem. Home, jo crec que sí. Josep Tor, molt bon dia, què tal?
2: Pues anar fent, noi.
0: Anar fent. Un quasi bé, l'altre anar fent, sí, exacte, i amb aquestes calors, eh?
2: Vaja, mira,
1: anar fent el si no fos.
0: Sí, ja ho pots dir-ho. I l'altre, Josep, el Josep Santinyo, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Què tal?
3: Bon dia. Pues una mica preocupat, perquè he sortit de casa sense l'abric i la bufanda i no sé.
0: No, i ara agafa fred, ara agafaràs sí. fred i...
3: Si veus que entra molt a la...
0: Molt agosarat, en Bec, molt agosarat.
3: Si entra molt a la veu és que estic pelat de fred.
0: Ja, s'entén. Bé, no ho sé. Home, no sé si valdria més passar fred que calor, però vaja, cada època és el que toca. Per cert, primer dilluns de juliol, no us queixeu que encara en queden uns quants.
3: Sí.
0: Molt bé, ens hi posem. Posem fil a l'agulla, que diuen, i comencem, com sempre, amb les curiositats del rumbi.
4: Les curiositats del rumbi, amb el Josep Lluís Sirvent.
0: Sí, allò que dèiem, t'hem posat unes cortines molt èpiques.
1: M'estàs recordant molt... l'Helena Francis, tu.
0: Home, per favor, no té res a veure, ni s'assembla, Home, amb una musiqueta tan xula.
1: Sí, home, sí.
0: I el Mutante per aquí al mig, també dient la seva. Home. Molt bé, escolta'm, les curiositats del rumbi cada estiu, per poc que sigui, ens agrada, doncs, això, que ens expliquis cosetes
1: avui
0: molt interessants.
1: Avui encavallaré dues coses. Una és una actualitat, però que, a més, l'encavallarem lo de la curiositat per una cosa que hem comentat moltes vegades, que és allò de la quantitat de partits que arriba a jugar un jugador de talla internacional, no? Que ja us ho explico. Amb el món del rugby hi havia una cosa, que ja vam comentar-ho l'altra setmana que parlàvem de les gires, hi havia els últims anys el que se'n deia la finestra d'estiu, o de primavera, i la finestra de tardor. Eren una sèrie de partits internacionals que jugaven un any a Europa i l'altre any...
0: Ho recordem perfectament, això, sí, tant.
1: Bueno, això, doncs, com que la pela ha entrat... els euros han entrat a tot arreu, doncs resulta que ho han convertit en un campionat. Un campionat raro, híbrid, com sempre passa amb el rugby, que tot ho fem bastant raro. És un campionat amb el que han inclòs, o sigui, els equips europeus, els clàssics dels Six Nations, i els equips de l'hemisferi sur, els clàssics del Four Nations, o sigui, Argentina, Sud-àfrica, Austràlia i Nova Zelanda, i han convidat a Fiji i a Japó. I llavors fan la meitat d'aquest campionat ara a la finestra de primavera i l'altra meitat a la finestra de tardor, amb la cosa de que es classifiquen el sistema americà de la NBA de bàsquet, es classifiquen encara que juguin aquí contra un equip de l'hemisferi sur contra un de l'hemisferi nord, els punts els valoren pels dos hemisferis. És a dir, al final d'aquest campionat hi haurà 1, 2, 3, 4, 5 a l'hemisferi sur amb ordre pels punts obtinguts, que seran de l'últim,
0: sí, s'entén.
1: I a l'hemisferi és el mateix, i llavors es jugaran uns quarts de final, semifinals i final.
0: Carai.
1: Tot això s'ha fet per donar-li... Però clar,
0: una mica d'aire tot plegat.
1: Això. Però han topat amb això que ja també he comentat altres setmanes, que amb el món del rugby està molt estandarditzat, provocat per el sindicat de jugadors, evidentment, de que no es poden ni jugar masses partits a l'any. Hi ha un límit de 40, comptant partits de club, de selecció, de gires i de tot, no? I això la Federació Internacional s'hi va afegir i va fer norma. I llavors, per exemple, jo hi he estat veient dos partits molt macos que s'han fet aquest cap de setmana.
0: A veure, perquè jo tinc una curiositat, però ja te la preguntaré.
1: Ara.
0: Sí.
1: No, el millor lliguem.
0: No, per això et dic. Vaig veure
1: un Nova Zelanda-França boníssim, 34-32. 34-32, boníssim. Uh-huh. Ara una a l'altra. I després vaig veure el Sud-Àfrica-Anglaterra, com sempre, a Sud-Àfrica, una màquina de trinxar carn.
0: Sí, això també. això és ben anomenat, digue-li d'aquesta manera.
1: Duríssims, no? I, tant en un cas com a l'altre, sobretot amb el de França, a França no va jugar ni un dels jugadors que van jugar dels dos equips de la final del Campionat de França que es va jugar fa 15 dies, que era la meitat de la selecció francesa.
0: La meitat de la selecció francesa, ni més ni menys.
1: I van entrar altres, que són molt bons, i el que tu vulguis, són gent que estan dintre de l'èlit i tal.
3: Joves,
1: però
3: joves o no?
1: No, hi havia de tot, sí, perquè és que estem a meitat de camí. El Mundial és l'any que ve.
0: Llavors, clar, és un interpàs, això, digue-li.
1: Els equips els reformen i els mouen per arribar en plena forma al Campionat del Món, que és el que més els interessa avui en dia.
0: Està clar.
1: Jo, com a espectador, continuo preferint veure el torneig de les Sis Nacions, diguem romàntic, perquè és que es fa l'hivern d'aquí, amb fred, amb neu, amb pluja...
0: No, a més, tu dius nostàlgic o el que sigui, però és que a més... Es respira una altra cosa.
1: És una altra cosa. I per altra banda, veure jugar a Nova Zelanda és et cau la bava, és una cosa, perquè a més de caure la bava és que sabeu això que parlem ja fa bastant temps amb el futbol, que hi ha uns cicles, el cicle Kubala, Cruyff,
0: per exemple,
1: Guardiola,
0: sí, etcètera. Quan s'acaben, són etapes. I s'acaben aquells cicles, però que deixen petjada.
1: Que hi ha canvis en la manera de jugar, que es posa de moda a tots els jugadors. Bueno, doncs això amb el rugby, qui ho marca la pauta d'això és Nova Zelanda.
0: Clar.
1: Nova Zelanda, cada vegada que veus jugar, veus coses, dius, ostres, això no ho havia fet mai ningú.
0: Sí.
1: És impressionant. Ara, clar, Nova Zelanda, com ja he explicat moltes vegades, és un país de 8 milions d'habitants i 30 milions de béns. O sigui, tenen més béns que habitants a Nova Zelanda. I vull dir, tots els col·legis fan rugby, tots. Tenim jugadors de Sant Boi que han estat jugant a Nova Zelanda des del nostre estimat Albert Malo.
0: I tant.
1: Però abans d'ell hi van anar en Vélez i amb el Salobre, van ser els primers que van anar a jugar a Palmerston, i aquests ens enviaven uns àudios amb caset, ens enviaven per correu, a l'època, estic parlant dels anys 80, eh? I ens escoltàvem allà al pub que ens reuníem sempre al Flaix, allà al carrer Major,
0: sí, deien.
1: Són les 5 de la tarda... Estem avorrits, aquí tothom a les 5 de la tarda...
0: Aquí tothom ha
1: acabat ja la feina. Vull dir, ens explicaven coses d'aquest estil. I llavors, al dematí, a les escoles, es practica rugby de manera sistemàtica. I a la tarda, el que li agrada, doncs sí, sí, va al seu club i fa bàsquet, fa futbol. La prova és que Nova Zelanda té un bon equip de futbol internacional, etc. No serà superclasse, però està dintre de...
0: Molt bé, jugant al Mundial. Doncs no? La curiositat, sí, la pregunta així curiosa, la deixo anar. Parlaves del Japó, i vull preguntar-te a tu què t'ha semblat aquest Japó en quant a rugby. Perquè no només no hi estem massa basats a tot plegat en quant al Japó, però sí que és veritat que darrerament, i el futbol és un exemple d'això, darrerament aquesta gent han fet un canvi brutal a bé, i se'ls veu que són capaços d'adaptar-se a qualsevol disciplina i portar-la al màxim possible a l'excel·lència, cadascú amb les seves característiques, i les del Japó ja sabem quina és, sobretot la disciplina. Corregeix-me si m'equivoco.
1: No t'equivoques, però jo et donaré la raó bàsica per la que el Japó està pujant tant en esport, en general.
0: A veure.
1: És que el Japó, l'esport el remenen les empreses.
0: Val.
1: També
0: per tant, hi ha caler.
1: Per una llei de mecenatge molt ben muntada que està. Llavors, les empreses, o bé els equips amateurs són equips d'una empresa, o bé una empresa ha comprat un club i el funciona. Per exemple, d'aquest partit de que estava parlant de Sud-àfrica a Anglaterra, hi havia 4 jugadors de Sud-àfrica que estan jugant a Japó. I juguen després amb la selecció de Sud-àfrica, jugant amb un club de Japó. És dir, han dedicat i dediquen moltíssims diners, totes les vaques sagrades de Sud-àfrica, Nova Zelanda i Austràlia, quan es fan grandets, l'equivalent del futbol amb l'Aràbia Saudita, se'n van a jugar al Japó.
0: Sí.
1: Se'n van a jugar al Japó. I tenen unes lligues amb futbol, amb rugby, amb béisbol. Tenen unes lligues impressionants perquè hi dediquen moltíssims mitjans econòmics. I lliguem amb el que deia l'Amadeu. Són disciplinats, són ràpids, són tossuts, arriben al final del partit i estan corrent igual que el primer minut de partit, amb tots els esports que vulguis tocar. I per això els han convidat amb aquest torneig que estic parlant, perquè fins ara les dues finestres les feien els equips de l'hemisferi sud amb els de l'hemisferi nord, no? I han convidat Fiji, perquè també de Fiji hi ha molts jugadors que estan jugant a Nova Zelanda, i Japó, perquè és al revés, molts neozelandesos, sud-africans i australians que juguen a Japó.
3: Samoa no hi és, no, aquí? Samoa no hi és.
1: Samoa, mira, Samoa i una altra illa, que ara no em surt el nom, l'altre no em surt el nom ara, que hem tingut aquí una obertura d'aquesta altra illa, ja em sortirà. Són illes molt petites, que tenen unes poblacions que no arriba al 1,5 milió d'habitants en totes les illes, i tota aquesta gent la tendència que tenen és buscar-se les garrofes a Nova Zelanda o Austràlia.
0: Llavors, al final és
1: els grans jugadors d'aquests equips acaben jugant o estan jugant amb la selecció, juguen amb Samoa i tal, però estan jugant a clubs neozelandesos.
0: Molt bé.
1: Hem lligat una mica, doncs, curiositat
0: molt xulo.
1: I realitat.
0: I tant, i molt xulo, molt xulo. Doncs fins aquí les curiositats d'avui, però no patiu, que això és un col·leccionable i n'hi haurà més. Molt bé, doncs perquè no sigui dit, un altre cop la cançoneta, aquest cop així...
1: però aquesta part m'ha agradat.
0: Aquesta t'agrada una mica més, perquè té un toc indígena de no sé on,
1: com,
0: però vaja.
1: Com acostumo a dir entre els meus amics, jo sóc gran, però no sóc antic.
0: No, d'antic no tens res. D'antic no tens res. Bueno, escoltem una cosa, els dos Joseps del Futbol Club Sant Boià, no sé si aquí tenim cosetes per explicar del que passa al club vermellenc
2: la setmana passada ja es va complir la reunió, m'entens, és dir, amb la gent, m'entens i tot. Es va estar ben explicat, per exemple, ben d'això, i començant ja, obrint la cosa,
0: treballant pel futur immediat.
2: I ara el treball és dir, bé, ara ja ho has posat, gent ja elevada d'això, i ara hem de fer córrer ja l'altra tota per anar d'això. I dius, bueno, una cosa és la part, és dir, dels que et dels que compren o els entregues, és dir, la quiniela, per exemple, m'entens? És dir, per dir una cosa, i per una altra banda, pues, és dir, pues, es va donant, és dir, coneixement, per exemple...
0: Molt bé. Vols dir, en poques paraules, que allà ara mateix tothom diu la seva i es mira de treure noms i es mira de fitxar gent
2: Hi ha bastant d'això.
0: M'ho penso.
2: Es pot dir, per exemple, que potser amb dos o tres jugadors, potser més.
0: Sí?
2: És dir, lo de més...
0: Ja estarà tancat el tema. L'altre, Josep, no sé si destacaries alguna cosa o...
3: Jo penso que faltarà potser alguna més de dos o tres, però bueno... la cosa està ben encaminada, l'assemblea ordinària va estar molt bé, es van explicar bé les coses, algunes coses d'acord, altres no tant, però bueno, normal. Una potser de les més problemàtiques va ser que a partir de la temporada que ve el futbol jugarem dissabte a la tarda a les 4 de la tarda.
0: Déu-n'hi-do.
3: No serà com fins ara, el diumenge a les 12.
0: Ahà.
3: Serà a les 4. Alguns estan d'acord i altres no tant.
0: I vosaltres, no sé, què en penseu d'aquest horari? Els del el Sant Boi. A mi m'agradaria saber què en penseu.
1: Històricament es jugava a les 3 de la tarda, eh?
2: Sí,
0: sí, però a mi no, però m'interessa saber l'opinió de, dels dos Joseps. Va, tu què prefereixes?
2: Bueno...
0: Tort.
2: Jo no acaba d'això, però, mira, ens hi hem de sometre, per exemple, perquè... hi ha molta jugar, per exemple, a les mateixes hores, per exemple, o alguna cosa així, i diem, pues, es va estudiar la qüestió, és a dir, va, provem-ho.
0: Per provar que no quedi Santinho, tu què prefereixes, 12 del migdia a l'hora de l'Àngelus o a les 4 de la tarda a l'hora de la migdiada?
3: Jo...
0: Les dues hores, per molt s'agrada, tant per una cosa com per l'altra.
3: Jo tinc el... deixo la dubte... Sí? Jo m'estimo més el diumenge a les 12, però ens van demanar que ho provéssim, que a veure què tal, pues, pues bueno, provarem aquesta temporada a veure què tal.
0: Per provar que no quedi.
3: Jo penso que, no sé, tenim molts socis que són gent gran, són encara a les 4 és una hora perquè a les 6 ja ha acabat el partit i encara, però si fos més tard estaria en contra.
0: Home, a l'hivern a les 6 encara mira, però sí. compte, que hi han hiverns fumuts, sí. com hi ha.
3: A les 6 de la tarda ja és fosc, tenim gent gran, clar, de socis, per anar al camp els hi costaria una mica més, desembre, gener, aquests mesos que són més... Però fem una prova, ho provem i vinga, doncs, ho hem decidit així, doncs d'acord, anem-hi.
0: Molt bé, doncs mira, aquesta seria la gran novetat des del punt de vista de l'horari, que canvia, i a partir d'ara, doncs, de moment, els dissabtes, has dit, a les 4 de la tarda, a les 16 hores. Molt bé, veurem què és el que passa. Si us sembla, anem cap a la tertúlia ja, doncs, tant del Mundial com de... Home, és just començar pel Tour, el Tour de França, que ha regirat tot el país, és a dir, ha tingut una implicació brutal de públic, la gent encantada de la vida, passen coses, estem veient ja coses... Jo us sóc sincer, no sé què en penseu, però jo m'hi vaig arribar, m'hi vaig acostar, diguéssim, per veure una de les etapes, bueno, de les primeres etapes a Montjuïc, i francament, home, te n'adones que és un privilegi que... Perquè al final els que estem aquí serem nascuts a Sant Boi o fora o a Barcelona o on vulguis, però som barcelonins de mena perquè som de la província de Barcelona, no? I la veritat és que és un privilegi que la teva ciutat hi passi el Tour. Perquè el Tour, no ens enganyem, és un esdeveniment, en el cas del ciclisme, l'esdeveniment més important que hi ha al món. I que no se'ns enfadin els del Giro, ni els de la Vuelta, ni els de la Volta, ni els americans, ni ningú. El Tour de França és el Tour de França.
1: De totes maneres, tinc que fer dos comentaris. Sí, jo vaig estar veient per la televisió tota l'etapa d'ahir.
0: D'ahir, vols dir?
1: D'ahir. Vaig veure tota l'etapa, em va agradar molt. Més que res, vaig tindre interès perquè jo tinc una certa relació amb el poble de Vegas. I com que vam passar per Vegas, anava reconeixent tot allò. I em va cridar l'atenció tres coses, i les comento, no? Una, jo no sóc ciclista, no hi he sigut mai, però he vist pujar molta gent a Vegas en bicicleta i els veus que treuen la llenga.
0: Sí, tant.
1: I en canvi aquella gent pujaven pim-pam, pim-pam, pim-pam, i el locutor, que era un expert, el que com comentava la jugada,
0: està clar.
1: Van donar els temps i diu que un aficionat normalment puja en 30 minuts.
0: Sí.
1: Un que es dedica bastant i que fa altres coses diu pot arribar a pujar en 20. Aquesta gent pujant en 11 minuts de Gala Vegas. I 11 minuts, quasi és el que atribuïa un cotxe, Cuidado, sí. Aquesta és una que...
0: Home, estàs parlant d'una velocitat mitja de què? De 40
1: quilòmetres? De 40 i pico quilòmetres per hora.
0: 40 i pico quilòmetres per hora.
1: Això és una cosa que em va cridar l'atenció. Dos, amb respecte al personal que veia tot l'espectacle, vaja, era molt màrqueting. Vull dir, tota la gent...
0: Home, esclar!
1: Tota la gent que estava al redor, tots els espectadors... amb ulleres d'aquestes de ciclista, amb maillot de ciclista, amb... És dir, aquí, clar, hi ha un mercat, per això precisament...
0: Està claríssim, si això no ho nega ningú, però això et passarà amb el Mundial i et passa absolutament amb tot.
1: Amb tot, a l'esport.
0: No.
1: I la tercera observació, són observacions que vaig fer. La tercera, que em va agradar molt, i era una cosa que desconeixia, que l'expert que parlava d'això va parlar... de que lo interessant seria i lo interessant és de que s'apoi el ciclisme de la gent jove i tal i qual, i va parlar de Sant Boi, que jo no ho sabia, que resulta que el Club Ciclista Sant Boi té una escola de ciclisme.
0: Sí, i tant.
1: Jo no ho sabia en detall, el que ell va explicar, que treballen aquí al polígono industrial, etc, i que això precisament és una cosa que dona...
0: Home, de fet, l'escola ciclista de Sant Boi és l'escola de gana de Catalunya amb, pues, amb ciclisme de carretera, eh?
1: Vull dir, jo coneixia la Berga Sant Boi, perquè a més...
0: És un clàssic de Catalunya.
1: Soc molt amic d'un que havia sigut president, perquè era veí meu de casa, president del Club Ciclista, en Pedro López, que havia sigut molt amic, molt amic meu, vaja. Però, clar, el detall no hi havia entrat mai, d'acord?
0: Molt bé. Joseps, no sé si seguiu el Tour, en aquest cas el ciclisme en general, el Tour, però vaja, per cert, les primeres etapes van costar i més d'un va agafar algun mal de ventre i és perquè les calors són molt importants i adaptar-te al primer dia ja, doncs, però sigui com sigui, impressionant, no, el seguiment de tot plegat?
2: Sí, s'està jugant, pues tu has dit, un moment donat, és dir que, hòstia, també no és allò que diguis, has dit això. És
0: et canses fins i tot tu des del sofà veient-los.
2: Agota.
0: Sí, Josep,
3: pues,
0: el Tour.
3: Doncs jo haig de dir que, pues sí, jo el segueixo una mica, no massa, tampoc jo... espero a les etapes decisives de muntanya i tot això, i llavors sí que me les miro bé.
1: Turmalets.
3: Aquestes etapes que són per sprinters i això, la veritat és que les segueixo, però cap al final, diguéssim, els últims 5-10 quilòmetres, perquè si algú ha escapat o això, ho segueixo una miqueta, però haig de ser sincer i només m'ho miro... de cap a peus quan són etapes decisives, especialment de muntanya.
0: Molt bé. Sigui com sigui, per cert, ahir el Del Toro que va vèncer Montjuïc amb la benedicció, això sí, d'en Pogacar.
1: El va deixar guanyar. Sí.
0: I la UAE, aquest equip fantàstic que es treu l'espina, tot i que... encara hi ha molt d'atur per endavant, encara passaran moltes coses, suposem que passaran moltes coses, no ho sé, i que en Vinegar també no ha deixat de ser líder, per cert, per segons, però no ha deixat de ser líder. I jo també us volia preguntar, és que ja ho sé que és massa d'hora encara, perquè ara tot just avui, oi, travessaran ja...
1: Avui fan la província de Girona i surten cap a la Cerdanya.
0: Passaran per Puigcerdà, entraran al país català francès o al...
1: a la Cerdanya francesa. Estaran a 70,
0: els angles.
1: Estaran a 70 quilòmetres d'on hi ha l'incendi. I per això han decidit de que...
0: gran part de l'etapa sense públic.
1: Sense públic.
0: I per tant, hi ha els angles, i a partir d'aquí ja, ja és territori, tot i que és la Catalunya del Nord, no? És territori francès, i ja comença l'etapa més, digue-li d'aquesta manera, més d'atur, no? No ho sé, expliqueu-me vosaltres què penseu. És que és molt d'hora, jo ja ho sé que encara és molt d'hora, però jo us pregunto, Pogacar, Vinegar, o fins i tot algú que sortirà del no-res, perquè al final aquests dos nois en el seu moment també van sortir del no-res, no? Una mica...
1: Està tot molt tecnificat, el mateix que passa amb el futbol avui en dia. Està tot molt ben estudiat, es treballa molt amb equip, i el treballar molt amb equip vol dir que hi ha tàctiques, i de fet jo estic d'acord amb en Santinho, vull dir, el més important és quan arribem al Tourmalet i al Puy de Dôme, que llavors és on aquí ni tàctiques ni històries, el que té més cames és el que guanya. Perquè després, com vau veure ahir, si vau veure la carrera, han potenciat lo de les metes volants precisament perquè amb aquestes etapes tan llargues i tan planes, perquè hi hagi gent que guanyi punts guanyant una meta volant, etc.
3: Incentivar
1: alguna cosa, sí. Incentivar. I llavors anaves veient, per exemple, al final de l'etapa d'ahir, l'atac definitiu no el va realitzar els que van atacar fins als últims 500 metres. Uh-huh. Es anaven vigilant uns amb els altres. Vull dir, clar, això se'n fa molt difícil dir... Qui ho podrà guanyar? Pues, bueno, guanyaran els dos... Va,
0: jo ja ho sé, que no sabem qui guanyarà, però...
1: Un dels dos o tres, sí, que porten tota una trajectòria i que tenen un equip a darrere que els hi treballa.
0: Clar, és que tot plegat, i és per entrar una mica en debat pel que fa al Tour, ja ho sabem, que ja fa anys que això està a uns nivells impressionants, però... continua evolucionant, continua canviant i estem veient doncs que no només, evidentment que està professionalitzat de manera impressionant, com pocs esports poden dir, però que canvia constantment també. Clar, és un esport on el material aquí és molt important.
1: Les màquines.
0: Per tant, exacte, la maquinària, les bicicletes, no? I no només les bicicletes, el tipus de pneumàtic, el tipus de no sé què.
1: Vaig veure, d'una roda, no sé si el veu veure en un moment determinat.
0: Jo vaig tindre un canvi de roda, fixa-t'hi, davant meu a 3 metres. Impressionant. Semblava, saps, la Fórmula 1?
1: Sí.
0: Aquell home va baixar... va passar res molt a prop meu. Ho vaig veure, que sentia respirar amb aquell pobre. I no és broma. I el del cotxe, és que baixa del cotxe, el cotxe en marxa pràcticament, obre la porta, baixa el cotxe, i amb una mena de pinces, ja, plac, plac, treu les dues pinces, treu la bicicleta, li dona amb l'altre fot al camp, i plega l'altra bicicleta, l'espatllada, diguéssim, posa les pinces, patapam. Però això va ser amb un pim-pam, amb un 3 i no res. Allò que dius...
1: La pujada de Vegas van fer un canvi de roda. Canvi
0: com si fos roda. La Fórmula 1, tu.
1: Com si fos la Fórmula 1. Va baixar amb una roda de recanvi,
0: el
1: mecànic, i a l'altra mà portava un desenllorigador, un destornillador elèctric. Mm. Va fer... Zum, va caure la roda vella, a fotre una roda... Zum, i en 5 segons va tenir la roda canviada i va seguir.
0: Sí, sí, sí.
1: I després
0: sí.
1: El pes de les bicicletes, després van sortir, feien reportatges que es veien antigament la Volta de França, i ves que anaven amb aquelles gorres al temps del Polidor i companyia, van tots amb casco, amb ulleres antireflectives, el servei d'avituallament s'estan remullant contínuament, si no haguessin aguantat aquestes temperatures.
3: A l'equip CAS, no? Me'n recordo del CAS.
1: El Perurena, Domingo Perurena.
3: I l'Ocaña.
0: Déu-n'hi-do, molt bé. Bé, doncs, res, anirem seguint el Tour, anirem explicant coses... I avui, doncs, que en principi ha de creuar de punta a punta a Catalunya, o part del nostre territori de punta a punta, vull dir, perquè m'entengueu, perquè se n'anirà en direcció a la Cerdanya i d'aquí ja entra a França pel Pirineu, oi? Molt bé, doncs ho anirem...
1: Crec que hem quedat molt bé, per això la part organitzativa crec que ha sigut un èxit,
0: Jo sí, és que dona la sensació que evidentment allò que dèiem d'estar molt professionalitzat, només faltaria, és impressionant com munten, desmunten el desplegament de tot. Clar, és que al final són molts calés, ha costat molts calés que vingui el Tour aquí. Jo crec que val la pena perquè és un esdeveniment impressionant. Evidentment que aquí hi ha molts debats i la gent diu, però escolti, tants calés no es podrien aprofitar per altres coses. Jo crec que no s'han de barrejar les peres amb les pomes, no? O amb el que tu vulguis, que al final cada cosa és cada cosa, i que evidentment la projecció d'enguany, per cert, això entre nosaltres, enguany Barcelona, impressionant la projecció des de, ja no només de la visita del Papa, sinó dels festivals de música, el ciclisme, a l'any Gaudí, a l'any de la capital, Barcelona, capital del món de l'arquitectura. És que penseu amb els telenotícies, jo que sé, dels Estats Units, del Japó, com parlàvem abans, o de bon sigui, i que dos per tres estiguin parlant de Barcelona. Compte! ja no, jo ara no criticaré, no obriré un debat de si això és bo, si no és bo, si més turisme, si... ja no parlo d'això, jo estic dient aquest fenomen, el fenomen Barcelona enguany. Josep, exagero si dic a l'alçada de les Olimpiades?
3: Jo crec que no, perquè...
0: No exagero, vols dir?
3: Perquè no exageres, que la repercussió que ha tingut Barcelona, especialment la visita del Papa, ha demostrat una cosa que tothom s'ha quedat parat, i és que Barcelona, els catalans, som molt creatius, molt creatius. Tot el que va fer a la Sagrada Família, els focs,
0: per exemple,
3: va ser posada espectacular punt aquella, a tot el món,
0: escenografia del...
3: I ara el Tour, que és la prova més important de ciclisme a tot el món, doncs també surt de Barcelona,
0: sí.
3: Són tres etapes a Catalunya. Hem demostrat que sabem organitzar les coses.
0: L'agència ha volcat.
3: I tot això és tot positiu per Barcelona i per Catalunya en general.
1: La producció televisiva era televisió francesa, sí. I va ser fabulosa, eh? Amb un petit cos...
0: No, a veure, han donat els drets
1: colònia,
0: a...
1: La colònia Güell deia colònia Güell. Bueno, em va fer una mica...
0: A veure, sí, segur. El que passa que els drets els té, en aquest cas, la televisió pública, la TV3, però fixeu-se que els cairons, els cartells, la informació i tot, doncs és en francès. Per què? Perquè és el Tour de França,
1: no? La producció de la...
0: I quan se vol li toca l'esperit francès amb els francesos, no?
1: S'estava veient també per la segona cadena, sí. Perquè em va enviar un WhatsApp...
0: Sí, però els cairons són en francès.
1: Em va enviar un WhatsApp un cosí que viu a Valladolid, diu, estan pujant a Vegas, digui, ja ho veig.
0: Sí, clar.
1: Perquè estava veient tota Espanya, m'hi referia, eh?
0: No, li tenies que haver dit, m'enganxes en mal moment, cavall tercer, tu hi he d'apretar. Bé, escolta, cavall tercer i estic apretant.
3: Van dir que era
0: no puc agafar el telèfon.
3: De la colònia Güell, perquè era de Sabadell.
1: Sí,
0: molt bé, escolteu-me, res, que anirem seguint el Tour, evidentment, encara moltes coses, moltes incògnites pel mig, tot i que estem veient, doncs, potser cap a on anirà la cosa. Ja ho veurem.
2: Bueno, sempre ja ho veurem. S'ha entrat bé. Sabem, és dir, que la continuació serà, és dir, la que hi haurà ara durant 15 dies almenys, és dir, a fora d'aquí.
0: Sí.
2: Però
0: sí.
2: És el que es desenrotlla.
0: Molt bé.
2: És dir, jo recordo, és dir, pues, quasi bé, pues mira, quasi bé 75 anys.
0: 75 anys.
2: Sí, perquè en tinc 90 i pico. Ai, no, perdona.
1: Atura el carro.
0: Bueno,
2: 84, no.
0: A veure, bueno, si te n'has de posar més per fer-te el pinxo i que diguin Déu-n'hi-do com es cuida aquest home,
2: 70,
0: compta.
2: 70 a 84. D'això. A col·legit, sí. a Barcelona, amb els salesians. Bueno. I tres xicots, és dir, que no paràvem, és dir, sempre, és dir, de mirar ja les partides,
0: que sí, que sí. Però escolta, que el que és extraordinari és que tothom es treu anys i tu te'n poses. Vull dir, bueno, cadascú sabrà el què. Va, escolteu una cosa. La Copa del Món, que també a vuitens, ja. A vuitens, doncs, estem veient ja qui sí, qui no. Sorpreses. Hi ha gent que diu, ui, quina sorpresa que Brasil... Per mi aquest Brasil no era una sorpresa de que saltés ara. El que sí que fins i tot fa, no sé si anomenar-ho gràcia, no sé què en penseu, és que un tipus com el Haaland, que ens té acostumades i acostumats a que segurament és el millor delantercentre del món, però que camina, que no participa, però que quan té la pilota als peus
3: o al cap
0: sol ser gol. I això és també extraordinari, perquè té una capacitat de saber on anirà la bimba. És que sembla mentida, però de vegades sí que pensem que hi ha jugadors que dius, és que caminen, però és que la seva gesta precisament és saber estar al lloc que han d'estar, i en Haaland ho ha demostrat amb una Noruega que el Brasil encara s'està fregant els ulls, no? De dir,
1: va
0: fallar un penal, contra Brasil,
1: porta pocs anys, sí. Amb la selecció jugant per post i ha fet 70 gols.
0: Sí, sí.
1: Arrel d'un gol com a 8 cada partit.
0: I escolta, això que és un tipus alt que donaria, ja ho sabem, ara no estem descobrint res, però dona la sensació de dir, home, els tipus alts així són
3: més torpes,
0: com més patosos, que diuen, no? Valga'm, sí.
3: Ell no
0: sap.
3: Sé. ell sap aprofitar molt bé el seu cos.
0: És ràpid, continua sent un tipus ràpid per parar el que sigui.
3: No solament rematar, és que com aguanta la pilota, tu li envies un meló, amb permís, i ell te'l baixa, te l'aguanta, t'obre les bandes, es prepara per rematar, és un crac.

0: d'aquí?
1: A mi no.
0: A mi no em va sorprendre.
1: No, no? I penseu que no solament aquest partit. A França li va costar un nou de poder classificar-se. Anglaterra es va classificar de xurro, perquè va jugar millor Mèxic que Anglaterra. Vull dir, i estem veient molts partits que els que, entre cometes, són els favorits, clar, algun d'aquests doncs no arriba a remuntar, patina, com el cas de Brasil, i cap avall, Brasil, Holandes...
2: Brasil ja va patir molt contra Japó,
1: Va patir molt,
0: Jo crec que és una lliçó d'humilitat cap a segons quins jugadors que es pensaven qui sap què, que es pensen que són qui sap què, i per bons jugadors que siguin, han d'entendre que no són resolutius com són d'altres. És a dir, a veure, en poques paraules, i ho diré clar i català. Tu tens un Messi, que amb 40 anys, digue-li d'aquesta manera, Argentina, bueno, no és que estigui per tirar coets, però són força intel·ligents, que estan al damunt del terreny de joc, que pressionen el contrari, que saben controlar la pilota, però que tots juguen pel Messi i que saben que quan la tingui el Messi passarà una mica com el Haaland o més. Perquè, a més, el Messi encara es permet de poder tindre uns metres més enrere, perquè amb l'1 contra 1 és molt més poderós, fins i tot, que el Haaland, no? Però vull dir que és capaç de canviar les coses. És capaç d'arribar a revolucionar en un moment determinat tot el que ha passat. I, perdoneu, però el Vinícius, no. És així. És un gran jugador. No ho discutirem. És un gran extrem que... No ho discutirem. Té un bon xut i és capaç de marcar del 3 i no res. No ho discutirem. Però no és un jugador absolutament revolucionari com ho són tots aquests altres. No sé què en penseu.
2: Bueno, la meva opinió és que és un grandíssim jugador, Vinícius.
0: Jo no he dit el contrari,
2: El que més m'agrada del Vinícius ara és, i el que més por em fa de cara a la temporada que ve, és que es dediqui a fer el que ha fet aquest Mundial, menys aquest últim partit, l'últim quart d'hora, que és dedicar-se a jugar, deixar el públic en pau, deixar els contraris en pau. Ell es dedicava a jugar a futbol, i això em fa por perquè és un gran jugador, i al costat d'Mbappé i del Bernardo, l'any que ve a mi em fa una mica de por. Però bueno, per mi, la meva opinió, i ara em posaré en un barrissal d'aquests, és que per mi Brasil juga amb 10 jugadors. Amb 10 jugadors. Perquè per mi Casemiro és un exjugador.
0: Doncs jo estaria d'acord amb tu.
2: Exjugador.
0: Però permeteu-me, no em vull posar pesat amb això, però que consti que jo no he dit que no sigui un bon jugador. El que he dit és que hi ha jugadors que són capaços d'ells sols canviar-ho tot, i n'hi ha que no. I el Vinícius és un molt bon jugador, però necessita que passin d'altres coses per canviar-ho. Tot i que, individualment, en un moment determinat, pot arribar a fer una acció que ho canvia, d'acord? Però no és la contundència d'un Messi, d'un Haaland. I estem parlant d'un Messi que aquest també seria quasi un exjugador, però és que, com aquest, no en trobaràs mai més cap.
2: I Harry Kane també és un...
0: Harry Kane també és un tipus que ell sol és capaç de canviar-ho tot sempre, no de vegades. Aquesta seria la diferència.
1: Sí, però la diferència poder bàsica és que tots aquests jugadors, amb Messi també, són gent que no solament intervenen amb la creació, sinó que també fan pressió i recuperen. Clar. I en canvi Vinícius el problema que té és que no recupera. Igual li passa a l'MP,
0: Sí, però no és el Mbappé no és el mateix amb la selecció francesa que amb el Madrid,
1: però tal com es juga el futbol avui en dia, el que fa atenció a Marroc, cuidado Marroc. Marroc és un equip que no té noms espectaculars, però el treball d'equip, la recuperació, la pressió de 2 contra 1,
0: totalment
1: brutal. I llavors, clar, tot això, si esperem que un senyor... El cas d'Argentina és diferent amb Maradona, perquè tu ho has dit molt bé, Madeu. Argentina juga per Maradona.
0: Sí. Ai, per Maradona. Perdó, no, per Messi.
1: Per Messi.
0: No, no, si amb Maradona passava el mateix.
1: Passava el mateix. I com que juguen per ell, li creen els forats, li fan l'espai suficient perquè pugui desenvolupar el que sap desenvolupar i que fa perfecte. I el que té per sobre de tots el Messi, per sobre de tots, jo no he vist un home picant faltes també com el Messi.
0: Està clar.

0: des de sempre, vull dir que això és impressionant. I això és un problema de treball, eh? Treball, treball d'entreno, anar provant i provant i provant.
1: Jo és que jo crec, no sé, vosaltres sou més veterans i vosaltres us recordeu millor, però aquelles argentines de, no sé, Mario Kempes, Ardiles, gent que formaven equip i que eren molt poderosos i que tu veies que era un equip conjuntat brutal... Aquella Argentina ha canviat, ja fa anys que ha canviat, i es basava en Maradones, en Messi, sí que és veritat que amb el tema del Kempes va haver-hi un moment en què també ell era una mica, no? Us en recordeu, no?
2: Sí,
1: ja ho sé que tiro molt enrere.
0: No, i més enrere me'n recordo del Ratin i aquests però, així
1: però
0: que eren...
1: Però que tu tenies un tipus com l'Ardiles, us en recordeu d'Ardiles? Que eren...
2: Osvaldo Ardiles.
1: Eren tipus... Però això passava en Brasil. A Brasil tenia una sèrie de gent també que era tot a l'equip. Tot... I cada cop es veuen menys equips tan i tan i tan complerts, des del porter fins al dalt de tot. Ara ja es basen més en atletes i en un o dos referents, normalment un, que és el que et pot arreglar les coses, no? No sé si ho veieu així, no?
2: Sí, és bastant, sí. Ara és molt físic, el futbol ara és molt més físic que abans.
0: Jo, el meu punt de vista, ja saps que el tinc de sempre, el meu punt de vista és que el futbol actual...
1: Però és que tu tens tendència a comparar-ho amb el rugby sempre.
0: No, tinc tendència...
1: És diferent.
0: Tinc la tendència a que no és un esport individual. En recordeu-se que es diu Futbol Associació. És el nom complet del futbol.
1: Però tu reconeixes que és més fàcil salvar-te les garrofes en el futbol un tipus que no pas amb el rugby? És a dir,
0: si jo no comparo amb el rugby, jo t'estic parlant del futbol. El que no pot ser és pensar que un jugador guanyarà un partit. Això és mentida.
1: Però tens gent que et revoluciona en el partit.
0: Però perquè altra gent, a nivell col·lectiu, fan el forat perquè això passi.
1: Segur.
0: És que sense...
1: Sí, però si, futbol, si no et dic que no.
0: Avui agafes qualsevol aquest Mundial, qualsevol equip...
1: Sí, però mira Noruega. Tu creus que Noruega, sincerament...
0: Mira el dibuix de la defensa. Ja. Veies, les dues línies de cinc jugadors. Això, per molt habilidós que siguis, mira Espanya, el Yamal, li passaven la pilota. Quan li passaven, tenia 30 metres. Al cap de dos segons, tenia tres persones davant d'ell. No, amb la selecció, amb el Barça, amb
1: que
0: tot
1: sí,
0: arreu.
1: Que sí.
0: Llavors, l'únic sistema que hi ha és estar atacant, que és el que fan, jugar handball, futbol, atacant, i quan perden la pilota, immediatament recuperar-la a base de pressió. I amb aquesta pressió és quan agafes el contrari descol·locat. És això.
1: Mira,
0: i res més que això.
1: Que
0: és agafar
1: sí,
0: el contrari
1: sí,
0: descol·locat.
1: Però que estem veient que darrerament hi ha seleccions i equips, fins i tot, però sobretot seleccions, que es basen en la capacitat revolucionària del seu jugador. Els noruecs, jo no seré jo qui et diré que no hi ha jugadors que no treballin a l'ombra de tot plegat perquè el Haaland es permeti de caminar. Jo no et diria això, però és que són tipus que tenen una efectivitat tan alta que no vas veure el segon gol
0: que
1: va creuar la pilota
0: i
1: ho va treure de no res.
0: Hi ha algú que li col·loca allà on està ell, eh?
1: Sí, però no és precisament el passe de la mort. Li don la pilota a prop del punt de penal, era Josep, no?
2: No,
1: fa un creuament... fregant l'àrea, fa un creuament que es desfà una mica de... No, per trobar l'angle mort, diguéssim.
2: Una mica de sort,
1: el que tu vulguis, però és efectivitat 100%.
2: Perquè xuta i la pilota passa, el jugador fa així amb el peu enrere,
1: clar.
2: I passa entremig de les cames amb un genoll i
1: sí, però
2: passa
1: de fer.
2: Per un puesto que hi cap una pilota i res més.
1: Sí, però és que és igual, és que quan té la pilota en marca, sigui amb més sort o menys...
2: És un golarro, però per mi... No. Té una miqueta de sort.
1: D'acord, però que passa això? És que voleu que us digui? Després hi ha altres equips que... L'altre dia no sé qui ho deia, jo li dono

0: És prudent, però vol estirar i es reivindica amb una Espanya que, bueno, que sembla molt ben conjuntada i, evidentment, amb un referent com és el Lamine Yamal. No ho sé. Què en penseu?
1: Jo penso, és a dir, avui en dia, és a dir, que Espanya, és a dir, això, sortirà per davant de l'U.
0: Que guanyarà, vols dir?
1: Que guanyarà.
0: Molt bé. I per què guanyarà? Fixa't quina pregunta et faig. I per què guanyarà?
1: Sí, perquè inclús, és a dir, el primer partit, és a dir, valen. És a dir, però després, recull, és a dir, aquest últim partit que s'ha jugat, és a dir, ara, podia haver sigut, és a dir, algun gol més i tot.
2: Amb Àustria, sí, amb Àustria van jugar bé.
1: És a dir, d'això i...
2: Però, bueno, la meva opinió és... que serà un partit molt equilibrat.
0: Tu creus equilibrat, que perquè... sí? Perquè juguen també una mica a tots el mateix, els
2: perquè,
0: dos.
2: Perquè Portugal, del mig camp endavant, són jugadors molt bons, tots, i potser, per mi, el més fluixet davant és el Cristiano Ronaldo.
0: Sí, clar.
2: Cristiano Ronaldo, l'únic que tens que fer és tindre'l una miqueta fora de l'àrea.
0: Si totalment. Allunya'l. Si l'allunyes ja està perdut. Per què? Perquè no té la velocitat que tenia abans, 41 anys.
2: I a l'àrea, doncs, és un golejador i si li cau qualsevol pilota morta, qualsevol que sigui, te la pot ficar dintre. Però si el tens fora de l'àrea, doncs jo crec que ja...
0: Això Luis de la Fuente ho sap. I crec que una de les estratègies, perquè ja s'ha repetit diverses vegades en aquell vestuari, en alguna entrevista que hem sentit, tenen la idea de dir hem de jugar molt avançats i tindre la pilota nosaltres, això farà que el Ronaldo hagi de perdre metres, no? I
3: també vaig escoltar un comentari que deien, sí, un jugador, ho deia, segurament que tindrem més possibilitats de jugar perquè Portugal juga com nosaltres a jugar, com confiant de que no es tancaria i de que donaria més espais. En realitat, el que té més bo per mi, a Portugal, són els passadors. És la gent que dona el passe de qualitat.
0: Bueno, i tenen uns laterals molt poderosos, digue-li d'aquesta manera, que algú diria, home, però aquí més important potser serà els extrems, però és que al final juguen amb aquesta doble, no?, amb aquesta doble idea, laterals
2: de la meitat endavant són perillosíssims, i els laterals quan s'integren, quan d'això, doncs també.
0: Estàs parlant de qualitat, laterals amb qualitat. Sí, compte. Sí. No sé alguna idea més, què penseu que passarà? Jo ja ho sé que sempre us pregunto coses que no podeu contestar, perquè si les poguéssiu contestar segurament us guanyaríeu la vida amb les apostes.
2: Jo segueixo amb la meva aposta del primer dia, la final França-Espanya.
0: No la canvies.
2: No la canvio, de moment no la canvio. França-Espanya.
0: I l'altre, Josep? Final, quina final serà? No sé, ja ho sé que encara queda...
1: Costa? Però
0: Costa d'Ivori, dius?
1: No. Costa, és a dir, d'això, però jo penso sí que d'això, sí, que aquest campionat quedarà a Espanya.
0: Sí, però la final qui serà? Final.
1: Bueno, és a dir, el que sigui algun, és a dir, d'això, perquè encara hi és, bueno, però vull dir...
0: És
1: més aviat a dir d'això,
0: Josep Lluís, quina final veus? Final, jo pregunto per la final.
3: Jo crec que hi ha possibilitat de que Marroc arribi a la final. Mira el que et dic.
0: Ara has estat valent,
3: És l'equip,
0: valent, però també coherent.
3: Que he vist jo pel meu gust, que juga d'una manera més conjuntada, més desinhibida, i pressiona, i pressiona, i pressiona, i treballa, i tenen una qualitat que aquesta gent fa 20 anys no la tenien, això està claríssim.
0: Doncs, mira, jo sempre havia dit, no sé el per què, jo veig una França-Argentina, d'acord, de final, i estic començant a anar en direcció al Josep Lluís, Marroc-Argentina. Compte!
3: Podria ser, no ho sé.
0: Però per què?
3: Podria ser.
0: Pel que estic veient, per la manera de jugar i per la manera d'encarar el contrari.
2: Ara
0: jo us
2: faig una
0: pregunta.
2: Sí. Quin equip creieu que pot guanyar a França?
0: Quin equip?
2: Quina selecció pot guanyar a França? Quina?
0: Bueno, Marroc, Espanya i Argentina.
3: Una selecció de segon nivell, que van guanyar 1-0, cuidado.
0: No ho sé.
2: No 1-0 de penal, sí, ho sabem. Però...
0: Serà interessant... Serà interessant...
2: És que tenen dos centrals, és que...
0: Que sí, que sí, que sí.
3: El que sí és cert

0: És que no hi ha una selecció que diguis s'ho menja tot.
1: No. Escolteu, que serà molt interessant, però perquè puguem contestar aquesta pregunta han de passar coses. D'acord?
2: Un incís molt, molt ràpid.
1: Rapidíssim.
2: I tornant al Futbol Club Sant Boià. Aquesta setmana s'han anunciat dos fitxatges, un migcampista paraguaià molt bo, i sobretot, i especialment per mi, el fitxatge estrella, que és un noi que es diu Izan Maldonado, que ve del Castelldefels i que és un autèntic jugadoràs.
1: Pues aquí ho deixem i fem una cosa. I la setmana vinent, perquè això tenia que haver sortit abans, la setmana vinent ens ho analitzes una mica millor. Sí?
2: Sí.
1: Vinga, doncs ho farem.
2: Sí, vinc, sí.
1: Home, sí, home, sí. Joseps i Josep Lluís, que vagi molt bé, moltes gràcies. Que continueu gaudint del tour, del futbol i del que més us vingui de gust. I vosaltres, estimades i estimats, gràcies per la vostra confiança i tornarem cada mes dimarts i nosaltres som els de la República Santboiana. 3CAT Info.

0: Es manté descontrolat el foc de la Catalunya del Nord, que ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà i que ha obligat a evacuar els habitants de 26 municipis. L'incendi, que va començar ahir, ha ferit 5 persones. El foc amenaça de complicar més la feina dels bombers per les altes temperatures, la baixa humitat i el fort vent. Malgrat la bona evolució de les feines d'extinció de l'incendi que crema des de divendres al massís de les Gavarres, les últimes revifades fan que els bombers treballin amb la possibilitat de donar-lo per controlat demà. El perímetre afectat es manté estable en 2.200 hectàrees. La segona onada de calor s'intensifica avui a Catalunya amb 18 comarques sota avís per calor intensa. Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i eleva a 45 els municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa. Denúncies de desaparició de nens i adolescents a Veneçuela enmig de la tragèdia provocada al país pel doble terratrèmol de Sant Joan. Un sisme amb un balanç encara provisional de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits. La Xina llança un míssil balístic de prova al Pacífic per primer cop des d'un submarí nuclear i genera alarma entre els països de la regió. El Japó, Austràlia i Nova Zelanda han criticat l'acció que Pequín descriu com un exercici militar rutinari. I almenys 10 persones han mort a la regió de Kiev arran dels intensos bombardejos russos d'aquesta matinada contra Ucraïna. L'atac arriba a la vigília de la cimera de l'OTAN d'Ankara i només uns dies després del bombardeig més mortífer contra Kiev des de l'inici de la invasió russa. I ja estan obertes al web les votacions per als oients de Catalunya Ràdio i ICAT del Premi Cerveri a la millor lletra original de cançó en català. Hi ha 10 temes finalistes que opten a un guardó que es lliurarà al setembre, coincidint amb la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: Esports. Espanya i Portugal s'enfrontaran aquest vespre per una plaça als quarts de final del Mundial. Més tard, de matinada, s'enfrontaran els Estats Units i Bèlgica en polèmica després que la FIFA li hagi perdonat una targeta vermella al jugador nord-americà Balogun. Mentrestant, Anglaterra s'enfrontarà a Noruega als quarts de final. Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1. El Tour de França, avui tercera i última etapa per territori català entre Granollers i els Angles, on no hi podrà haver públic per culpa del greu incendi que hi ha a la Catalunya del Nord. I en motor, KTM fa oficial que Àlex Márquez competirà l'any que ve al Mundial de MotoGP amb la marca austríaca.
0: I pel que fa al temps, les temperatures pujaran un grau més respecte a ahir i podran superar àmpliament els 35 graus a l'interior i els 40 a les zones més càlides de les Terres de l'Ebre i el Pla de Lleida. S'inicia la segona onada de calor de la temporada que persistirà almenys fins dijous. 3CAT Info.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dilluns. Estem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs a la primera hora del programa d'avui obrirem, com és habitual, l'espai Salut, que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui parlarem de l'esclerodèrmia amb la Federació Espanyola, amb seu a Sant Boi, a propòsit d'una data, que és el 29 de juny i és el Dia Mundial. A partir de les 12 del migdia obrirem aquesta setmana amb la frase que cada 7 dies signa el Valentí César. I ja a la recta final del programa de dilluns, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricart. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dilluns i avui marxem a l'any 1985, quan Phil Collins arribava a la primera posició de la Billboard Hot 100 dels Estats Units amb Su Studio, que sona així.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba Joventut Sant Boi.
2: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
3: No te quedes atrás
2: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
3: En Top Música Nueva.
2: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.
0: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi. Ja de

0: Arribem a un quart de 12 del matí. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'espai Salut. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui parlarem a propòsit d'una data, que és el 29 de juny, el Dia Mundial de l'Esclerodèrmia. I per això tenim els nostres estudis a la presidenta de la Federació Espanyola d'Esclerodèrmia, delegada de Catalunya, la Beatriz García. Beatriz, què tal? Molt bon dia novament i benvinguda al Dies de Ràdio.
1: Hola, Mònica, muy buenos días. Gracias por la invitación una vez más.
0: Hi ha dues voluntàries d'aquesta associació, que és la Rosa Martínez, dona recolzament a l'atenció telefònica a persones afectades i també a familiars des del Servei d'Informació i Orientació. Rosa, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I una altra de les voluntàries de l'associació, que és l'Angelita León. Angelita, bon dia.
3: Buenos días.
0: L'esclerodèrmia és una malaltia crònica autoimmune inclosa dins de les malalties reumàtiques. Té una baixa prevalència i és per això que forma part de les anomenades malalties rares. Afecta 3 de cada 10.000 habitants i és més freqüent en dones, en una proporció de 4 a 1, i l'edat més freqüent d'aparició és entre la tercera i la cinquena dècada de la vida, encara que pot aparèixer en qualsevol edat. La seva causa es desconeix, però els estudis actuals parlen d'un origen multifactorial en el que es veuen implicats tant factors genètics com ambientals. Alguna sintomatologia pot ser cansament o falta d'energia, artràlgies amb o sense inflamació, miàlgies amb o sense pèrdua de força, inflamació a les mans, pèrdua de pes, etc. La Associació Espanyola d'Esclerodèrmia és una associació de pacients sense ànim de lucre, declarada d'utilitat pública, és d'àmbit nacional i la seva presidenta és santboiana, tal i com hem dit, que és la Beatriz García. I hem de dir que el lema d'aquest 29 de juny de 2026, del Dia Mundial de l'Esclerodèrmia, és «Escucha lo que no se oye». Y diuen en aquest dia mundial el 90% de las personas que viven con esclerodermia nunca han oído hablar de esta enfermedad antes de empezar a mostrar símptomes. I jo crec que, Bea, ens podem quedar en aquesta primera idea que nosaltres ja hem explicat aquí en moltes ocasions. La primera vegada que escolten aquesta paraula segurament diuen el que jo vaig dir en el seu moment. ¿Esclero qué?
1: Efectivamente, Mónica. La primera vez que escuchamos la palabra, bueno, difícil recordarla, ¿no? Ya de punto de partida, difícil recordar esclerodermia. Y aparecen, pues, primero, he de decirte que en el primer momento muchas veces puede aparecer como un alivio, ¿no? Un alivio de pensar, bueno, pues ya tiene nombre esa inflamación de mis manos, mi cansancio, la inflamación de la cara, el dolor articular, pues tiene un nombre y me podrán dar una medicación, pues que me haga sentir bien, que me cure. Pero ese alivio es efímero totalmente y aparece pues miedo porque nunca has oído hablar, que como que no de repente una enfermedad crónica que no tiene cura. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a evolucionar? Y la verdad que aparece un camino pues de miedo, de incertidumbre y difícil, muchas veces difícil de gestionar.
0: 29 de juny, Dia Mundial de l'Esclerodèrmia, per això estem aquí per parlar d'aquesta malaltia rara, autoimmune, que principalment doncs, la patiu en femení plural, és a dir, les dones. I ara us faig una pregunta a les tres dones que avui ens acompanyeu. Com esteu? Com estàs? Bé, a tu ara?
1: Bé, estable.
0: Que és la paraula que, quan la dieu, vol dir que tot està controlat o que tot està bé, no?
1: Sí, que todo, bueno, pues que todas las pruebas pues salen, pues eso, te dice el médico, estás estable. Y eso, La palabra estable, pues es nuestra palabra preferida. De hecho, yo mañana tengo visita con mi reumatólogo y estoy deseando ponerme enfrente de él y que me diga, ¿estás estable?
0: Això la Beatriz, ara ens escoltarem a la Rosa. I a l'Angelita, com esteu vosaltres? Ai, que no t'escoltem, no t'escoltem? Sí, sí. A veure, ara t'escoltem?
2: Ara sí?
0: No t'escoltem, per tant, primer escoltarem a l'Angelita. Angelita.
3: Pues yo también estoy estable, creo. Y como dice Bea, mañana también tengo visita con el reumatólogo.
0: Demà també?
3: Sí, aunque igual nos vemos otra vez mañana.
0: I la paraula, tal com deia la Bea, sí, que més us agrada és estabilitat, no?
3: Sí. Que estamos normal dentro de de nuestra normalidad, es lo que también nos suelen decir.
0: Rosa, ahora sí, te escoltan.
4: Sí, bueno, yo también desitjant que em digui que estic estable. Ara, dintre de poques dies, em fan una de les proves respiratòries. Perdoneu per la veu, però és una de les conseqüències que tenim i espero que quan em truqui el doctor em digui que sí, que continuo estable amb la línia.
0: Com dèiem, en aquest 29 de juny, el Dia Mundial de l'Esclerodèrmia, l'EMA és Escucha lo que no se oye. Vosaltres vau tenir, doncs, el mateix que comentàvem ara amb la Bea, que no sabeu exactament què era, però per una banda alleujades de que ja sabíeu el que teníeu?
3: Pues yo sí, yo incluso le di gracias al doctor. Digo, sé lo que parece mentira, pero harta a mí me costó mucho hasta que me la diagnosticaron. Y cuando ya por fin le pusieron nombre a algo, digo, por lo menos sé que tengo algo, porque llegas a un momento que piensas si es algo psicológico que tienes, que no sabes por dónde ir ni dónde ir. Entonces, cuando te la diagnostica, como decía Bea, pues tienes cierto alivio, aunque luego, pues eso, vienen las consecuencias detrás que tampoco sabes muy bien cómo se va a desarrollar.
0: Rosa.
4: Bueno, yo también vaig ser de las que vaig trigar una mica, sabe el nom de la malaltia, em passava moltes coses diferents que sabia que eren, no eren normal, i quan vas, com que estàs en una edat madura, comença amb els temes aquells de perquè el teu cos està canviant, perquè portes molt estrès, molts nervis, i quan finalment em van dir el nom, vaig contactar amb l'associació i molts dels símptomes que no havia comentat em van dir això també és de la enfermetat, llavors em van animar a demanar una segona opinió. Gràcies a això ara a mi em porten a l'Hospital Sant Pau, a la unitat d'esclerodèrmia, i el meu dia a dia va canviar.
0: Unitat d'esclerodèrmia de l'Hospital Sant Pau és un dels exemples. Hi ha unitats, hi ha poques, però hi ha unitats d'aquesta malaltia rara i autoimmune que es diu esclerodèrmia. Clar, això fa uns quants anys, no gaires, Bea, era impensable, perquè aquest peregrinatge que ens deia abans l'Angelita era comuna amb totes les persones, especialment dones, perquè és una malaltia, insistim, en femení plural, havíeu de fer, no?
1: Así es, y bueno, y quiero remarcar, que a día de hoy, el diagnóstico en muchos casos se sigue retrasando hasta poder llegar a una de estas unidades de experiencia clínica, ¿no? Que son unidades de enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿No? Tienen esta experiencia, la esclerodermia dentro de esas enfermedades autoinmunes, pues ahí están estas unidades que saben tratar, nos saben acompañar y nos saben medicar, ¿no? Para que estemos mejor. Pero lamentablemente, Mónica, lamentablemente todavía hoy en día hay retrasos en los diagnósticos.
0: Angelita, va ser el teu cas també, com deies abans.
3: Sí, sí, yo fui a la Seguridad Social, pues me mandaron al reumatólogo. El reumatólogo desde un primer momento me dijo que era una enfermedad, que él creía que era una enfermedad que solo teníamos las mujeres. Me mandó a ponerme en la cama, estuve casi un mes en cama sin saber lo que tenía, mientras me iban haciendo pruebas, y cuando llegó a la consulta me dice que no es lo que él creía. Se fue. Yo aún lo estoy esperando que vuelva. Yo tuve una mala experiencia, la verdad. Entonces mi hija trabajaba en una mutua, habló con un doctor que hablaba allí y él empezó a decir, pues yo creo que tu madre tiene algo reumatólogo. Claro, entonces fui por particular, que sea uno, que sea otro, hasta que me lo diagnosticaron y bien. Luego tuve un ingreso en Belviche y a raíz de ahí me llevan en Belviche y muy bien, estoy contenta y estoy bien y bueno. Dentro de lo que cabe, pues ahí estamos.
0: Sí. Rosa, el teu camí també va ser de peregrinar de metge en metge?
4: Sí, bueno, vaig tenir la mala sort de quan van començar a canviar molts metges de capçalera, ja fa anys, i llavors, clar, ningú acaba de portar-te del tot. Quan em van derivar a reumatologia, doncs la doctora que em va portar uns anys sempre deia: aquesta senyora té això, amb una altra persona que l'acompanyava, la tenim amb un calaix d'A, i a mi em deia: quan hàgim de córrer ja correrem, però no em donava mai un... El dia que li vaig demanar un informe perquè m'havien d'operar un peu, em va posar síndrome depressiu. Clar, jo em vaig quedar com dient: si m'he trencat el peu, he portat un any al peu, què tal? Símptomes digestius i altres coses que em passaven. Clar, això et fa sentir molt impotent, però surt molta ràbia i és que no saps on anar, no? Perquè realment no saps què et passa. I llavors, quan ella es va prejubilar, va venir una altra doctora i va ser com en molts casos: vostè té això, és greu i pot ser mortal. Et quedes perquè no saps què preguntar, perquè què li dic si no sé de què m'està parlant, i cap mena d'explicació més. Llavors vaig anar a casa i vaig fer el que no s'ha de fer.
0: No, mirar per internet.
4: Per això jo ara procuro que quan truca alguna persona que sàpiga on han d'anar a buscar una informació contrastada, i que realment tampoc es fixin el perquè ens passa dins de l'associació, no? Que perquè una persona ha tingut molt mala sort i ha tingut la pitjor part de la enfermetat, precisament per aquestes unitats d'experiència que tenim al nostre costat, precisament per tot el que s'ha avançat, ara ja no és tan així. No som falsament optimistes, encara no hi ha una cura, però sí que hi ha persones que estaven molt malament i porten molts anys amb una bona qualitat de vida. Per tant, i aquí va ser quan jo vaig dir: aquí no em porten bé, aviam, què puc fer? Vaig trobar-les a l'associació i em van dir: mira, hi ha aquestes unitats amb aquests hospitals a Barcelona, demana segona opinió. I a partir d'aquí, doncs, va canviar. Sobretot perquè ara tens a qui admira, t'escolta, i a qui li pots preguntar dubtes i saps que et respondrà i que no sortirà sempre per l'altra banda, no? Perquè cadascuna són molt diferents unes de les altres. Estan els temes digestius, també estan altres temes. Jo, en el meu cas, per exemple, no sóc de les persones, com veuràs, que estic més afectada exteriorment. Jo sé el que he canviat, però no em veuen. I llavors, clar, tu arribes i costa molt que algú cregui que és que tu directament ja t'aparten. Llavors, això és que és el que estem intentant.
0: Bea, ho han explicat molt bé les dues convidades, les dues voluntàries que avui tenim nosaltres, que és el que nosaltres estem insistint i reiterant durant tots aquests anys des de la Federació Espanyola d'Escleroderma i la Delegació a Catalunya, oi? No és estrany això que ens expliquen, malauradament.
1: No és nada estranyo. Es, pues bueno, con lo que nos encontramos cada día. De hecho, pues mira, quería aprovechar, escuchando a Rosa, precisamente por todas esas dudas que aparecen cuando recibimos el diagnóstico, ¿no? Que de repente, pues como decía Rosa, ¿no? Vas y miras en Google, ¿no? Porque, bueno, pues quieres conocer algo y es lo peor que puedes hacer, porque ahí aparece lo peor de lo peor y las imágenes más feas con las que te puedes encontrar. A partir de ahí creamos un proyecto desde la asociación que ha visto la luz hace muy poquito, que es un libro sobre 100 preguntas sobre esclerodermia. Son preguntas que han nacido por parte de los pacientes y nuestro comité científico ha respondido cada una de esas preguntas. ¿Y qué queremos? Pues que cuando haya una persona que se la diagnostique, que el médico le pueda hacer entrega de ese material. Pues para consultar ese momento y a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. Porque lo que sí que va a encontrar ahí es información veraz y contrastada, no lo que podemos encontrar en internet.
0: I quina disponibilitat hi ha d'aquest llibre? No sé si alguna persona ens escolta i és pacient, és amiga de pacient, coneix algú que li pot interessar aquest llibre d'aquestes 100 preguntes sobre l'esclerodèrmia, on està disponible?
1: Pues se pueden poner en contacto con nosotros, con la asociación, que con muchísimo, muchísimo gusto se lo haremos llegar.
0: Doncs avui, a propòsit d'una data, que és el 29 de juny, Dia Mundial de l'Esclerodèrmia, estem parlant d'aquesta malaltia des de Sant Boi, perquè la seu de la Federació Espanyola d'Esclerodèrmia està a la nostra ciutat, també la delegació a Catalunya, representada per la santboiana Beatriz García, que és la presidenta, com dèiem, d'utilitat pública a l'associació. I va néixer amb aquesta primera intenció, tant l'espanyola com la delegació a Catalunya, oi, Bea?
1: Así es, así es. De hecho, la asociación ya cuenta con 31 años de bagaje, 31 años con la misión muy clara, ¿no?, de ayudar a las personas y mejorar la vida de las personas que convivimos con esclerodermia y nuestras familias, ¿no?, que no hay que olvidarse nunca de las familias que están al lado y que también sufren mucho.
0: Exacte. De fet, l'acompanyament que feu no només és per les pacients, sinó també especialment les famílies, perquè són les que estan al costat, les que viuen de la mateixa manera que vosaltres tot aquest procés, aquest peregrinatge, aquest no estic bé o avui estic una miqueta pitjor o avui estic millor, tot aquest com estic, no?
1: Exactament. No queremos olvidarnos nunca, nunca de las personas que acompañan. ¿Por qué? Porque muchas veces el papel que viven, muchas veces es incluso más complicado que el de la propia persona, ¿no? Están ahí acompañando, intentando mantener siempre el tipo, ¿no? Porque te quieren sostener. ¿Y quién les sostiene a ellos, no? ¿Dónde está ese acompañamiento? Entonces, desde la asociación nunca, nunca, nunca nos olvidamos de hecho, tenemos un servicio de atención psicológica que se presta tanto a pacientes como a familiares. Ahora en el mes de septiembre hacemos unas convivencias durante una semana. Nos vamos a Agua Dulce, a primera línea de mar. Una semana que la dedicamos al cuidado. Y en esa semana que están los acompañantes, pues también tienen su espacio para compartir entre ellos, compartir con la psicóloga. Y bueno, fortalecer ese camino que es muy difícil, que no es nada fácil.
0: Com dèiem a l'inici de l'entrevista, el lema d'aquest any, d'aquest Dia Mundial de l'Esclerodèrmia, és «Escucha lo que no se oye». Per què ho ha escollit aquest lema, encara que m'ha explicat una miqueta per sobre la principal motivació?
1: Pues este lema, o sea, nos hemos adherido a la campaña de FESCA, que es la Federación Europea de Asociaciones de Esclerodermia, y al final es una invitación a reflexionar sobre todo aquello que permanece invisible, ¿no? Como bien comentaba antes Rosa, pues aparentemente la persona puede parecer que está bien, que está saludable, pero hay un mundo de afectaciones a nivel interno, ¿no?, de afectaciones a nivel orgánico que son difíciles, que limitan mucho el día a día, que hacen que la calidad de vida que tiene la persona sea muy difícil, ¿no? Todos esos problemas intestinales ¿no? Al final los problemas digestivos son muchos, ¿no? Empezando por la boca hasta el ano, ¿no? Y el día a día lo limita muchísimo y la persona pues la puedes ver fantásticamente bien, decir, pues si tienes un aspecto muy saludable, si se te ve guapísima, pero su día a día está muy limitado. Luego la afectación pulmonar, ¿no? Tampoco se ven esos pulmones que pueden estar fibrosados, o el corazón, o los riñones. Entonces es muy complejo y pues este lema nos hace invitarnos a pensar un poquito en todo eso que permanece invisible pero que limita mucho la vida de las personas que convivimos con esta enfermedad.
0: A les dues voluntàries que ens acompanyen, la Rosa i l'Angelita, què va significar per a vosaltres prendre contacte amb l'associació, amb l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia i la delegació a Catalunya?
3: Bueno, pues es como una esperanza. Yo no lo sabía, fue mi hija. Yo siempre lo pongo a ella porque es la que se interesa, es la que les pregunta y también la que está mucho por mí. También mi hijo, pero ella más. Entonces yo fue la primera vez que ponían una mesa informativa, que la ponían arriba en la Plaza Universidad, no les dejaron, bajaron abajo al metro y ahí es donde las conocí. Luego estuve un tiempo sin ir porque yo, mi marido también tenía unos problemas y no, pero ya después luego lo retomé y ahí estoy. Y para mí, bueno, no sé qué sería ahora no contar con ellas, la verdad. Mis nietos, cuando eso me preguntan, ¿y tus amigas cómo están? Sí, sí, son como si fuera la familia, lo mismo. Es lo que representan. Y luego, pues eso, a nivel de informativo, luego está también la psicóloga Elena, que es encantadora, bueno, todo lo de la asociación y la presidenta, que vamos a decir. Yo que me canso siempre de agradecerles todo lo que hacen por nosotros, porque nunca les estaremos lo bastante agradecidos de todo lo que hacen por los pacientes, la verdad.
0: Rosa, ¿qué va a significar per tu?
4: Per mi, la nit i el dia. O sigui, jo no havia contactat amb ells, però sóc una persona que sempre quan em passa alguna cosa dic, vale, però amb això què puc fer? Com tiro endavant? No? Més que dir, ja no puc fer... I va coincidir que feien un cafè a la setmana següent. I jo vaig pensar, bueno, si els veig que és gent així animada i tal, perquè per plorar un ho fa a la intimitat, i em van rebre amb un carinyo, amb, no sé, per mi va ser com dir, arribo a la meva família, arribo a casa, i com diu la meva companya, l'Angelita, per mi és, són amigues. Moltes vegades elles saben coses que no li dic a amigues de fa 50 anys, no? Perquè entre nosaltres ens entenem, però també és, no sé, com donar-nos un... Quan tu veus que un altre pot, tu dius, jo també puc. I el donar-te molts ànims, sobretot perquè et sents útil, encara no et centres tant en mirar-te tu, i veiem, pues, això, agrair les companyes, que totes... començant per la Bea, la Mercè, que també la coneixes, la Pilar, tothom, són malaltes, i a vegades elles tenen males èpoques també, i en canvi tot el que el seu talent el posen al servei de que tothom pugui anar endavant, d'arribar cada vegada més, no pel còdic postal, sinó que cada vegada estem arribant a més punts, i això jo sé que és un consol per moltes persones. Totes sabem com van començar, o soles que ens vam trobar, perquè la teva família, en el meu cas, la meva filla em deia, mama, és que no et conec, jo era una persona molt activa, molt, i deia, em desendollen i em passen coses que no sé, i això ha sigut un camí, pues, no sé, és que jo les veig i començo a riure. És així, de fet han creat un monstre, perquè quan la Bea diu, foto divertida, em tiro per terra i ja després m'han d'aixecar. Aquest punt d'humor me l'han tret elles.
0: Bea, quin tipus de servei d'acompanyament oferiu des de l'Associació Espanyola i des de la Delegació a Catalunya?
1: Pues tanto desde la Asociación Española de Esclerodermia como desde la Delegación ofrecemos un servicio de información y orientación, que... Bueno, pues que, como ya te comentaba antes, es esencial, ¿no? Cuando una persona recibe el diagnóstico, pues poder llamar a un teléfono donde se la informe, donde se la acompañe. Aquí en Masalleras, que es donde nosotros tenemos nuestra sede, pues bueno, son muchas las personas que con ese recién diagnóstico, pues aparecen por ahí. Tanto Angelita, Rosa, Marcé, estamos, ellas se ponen frente a nosotras, nos preguntan, les contestamos y pueden ver la diversidad de la enfermedad, ¿no? Que ninguna de nosotras, pues somos iguales, estamos afectadas de la misma manera, que es algo que tiene la enfermedad, que es una enfermedad muy diversa, que afecta a cada uno de una manera, y cuando miras en internet lo que puede aparecer es que todos vamos a ir por el mismo camino con una esperanza de vida muy, muy limitada, y esto, por suerte, hoy en día no es así. Entonces, ese acompañamiento desde la asociación es muy necesario, se encuentran a gusto porque resuelven dudas y al final, un poco, ¿no? Esta cosa que tenemos nosotros de crear familia, de crear esa comunidad, ¿no? Que nos encontramos, que nos apoyamos y que seguimos viviendo, riendo y disfrutando, que es de lo que se trata, ¿no? No, no, no tenemos presente en el día a día, pues somos personas enfermas. El centro de nuestro encuentro no siempre es la enfermedad, sino podemos, disfrutamos i vivimos.
0: A banda del servei d'orientació, algun altre servei o activitat que vols destacar que teniu en el vostre dia a dia?
1: Importante dentro de este servicio, el servicio de atención psicológica, que bueno, que es súper necesario, que lamentablemente dentro del sistema público pues no llega, y si llega no con la periodicidad que debería llegar. La asociación hacemos un esfuerzo muy grande por tener este servicio con el que contamos, y por suerte una profesional extraordinaria que sabe muy bien acompañar. Aparte del acompañamiento individual, se hacen grupos de ayuda mutua que funcionan de maravilla. Luego tenemos servicio de fisioterapia integral, tan necesario, ¿no? El ejercicio, fisioterapia integral, que se hace de manera online para que todos los socios estén donde estén, puedan acceder al servicio. Servicio de fisioterapia respiratoria por esos problemas a nivel pulmonar que tenemos, también se hacen de manera online para todos. Luego, pues aquí en Barcelona hacemos un café el último sábado de cada mes, un momento de encuentro que funciona de maravilla y que se replica en otras muchas ciudades de toda España. Y bueno, pues no sé si me estoy olvidando de algun servicio. Oh,
0: Déu-n'hi-do. Ara parlarem de l'exercici físic a propòsit de la celebració de la 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia, que va tenir lloc el passat 24 de maig aquí a Sant Boi i a altres ciutats espanyoles. Ara de seguida ens hi posem, però ja que tenim la Rosa, que dona recolzament, atenció telefònica, aquest servei que hem dit d'informació i orientació, quina és la trucada tipus? De quina manera prenen contacte amb vosaltres? Doncs qualsevol família, dona especialment, però també acompanyada potser d'algun membre de la seva família, quan no sap què fer exactament i quan descobreix que existeix l'associació.
4: Aviam, el tipus de trucada que atenem és molt diversa. Pot ser una persona que ja fa anys que està malalta i només necessita saber què ha de fer per demanar una discapacitat o que li, perquè vol continuar treballant, perquè potser encara és jove i necessita un assessorament jurídic. Llavors aquest el derivem i tenim un equip que el poden ajudar. Altres vegades doncs és uns pares que amb un nen li han donat un diagnòstic i es troba molt sols, encara més que els grans.
0: Amb un nen, eh? Amb un nen. Una nena. O sigui, sí. Canalla petita, ho hem dit abans, apareix a una edat adulta, però també pot aparèixer a qualsevol edat, eh? Infants i adolescents, també.
4: Clar, llavors, aquests pares, primer, els derivem a l'atenció psicològica perquè, bueno, perquè superin aquest xoc, perquè és molt fort, no? I després, doncs, jo, en el meu cas, normalment els derivo amb la Bea perquè ella és la que està en contacte amb el comitè científic, amb els metges dels diferents hospitals, sobretot qui porta els nens a pediatria, i llavors, bueno, oferir-los una orientació cap a on han d'anar per buscar, quins són els millors recursos que tenim avui en dia. A vegades no viuen aquí a Barcelona, pues, si tenen possibilitat de poder vindre, etcètera, no? I després altres, doncs pot ser la mateixa persona afectada que li acaben de dir i ha fet el que al principi vam fer tots, mira on no deus, sobretot en el cas dels homes. S'espanten molt perquè el tema aquest amb 5 anys com a molt ja no hi seràs. Doncs aquí jo m'he portat una grata impressió en el sentit de que s'han obert bastant. Jo no sé si el fet de que, com que és una trucada molt íntima entre dues persones, doncs s'han obert d'una manera que no són capaços d'obrir-se amb la seva família ni amb la gent més propera, no? Després hi ha molts familiars que a vegades veuen que la persona afectada vol, no vol acceptar l'enfermetat. En el cas, per exemple, de les persones que tenen moltes úlceres i tenen altres patologies més greus, doncs com que no porten al dia a dia els tractaments, com que el seu caràcter s'ha aïllat molt, no vol acceptar aquesta realitat, i llavors ells arriba un moment que estan molt impotents. Doncs llavors també truquen, els informen de tot el que, com ha comentat la Bea, que hi ha dins de l'associació. Poden ser cafès, si estan en un lloc que hi ha a prop, pot ser altres professionals que es poden atendre, etc. No? Sobretot aquesta ajuda psicològica és molt important en aquests casos. I després, doncs, gent que a través d'això ens ha conegut, s'ha apropat als cafès, s'ha apropat, doncs, en aquest cas, en el congrés va vindre alguna persona que primer havia contactat a nosaltres i es va apropar al congrés i ja ha conegut a tota la família. És com treure aquella por de dir, no anem de malalts, com ha dit la Beatriu, no? Anem també de gaudir la vida al dia a dia, però sapiguem quins recursos i què tenim. I quan, jo sempre dic que a mi, en el meu cas, el fet d'estar més informada, de saber millor què li està passant al meu cos, ha fet que les pors, l'angoixa, siguin més portables. Ja no em paralitzen. Jo ja no estic tot el dia pensant, tot el dia tens símptomes, però jo no estic tot el dia. Ara faig moltes coses, moltes activitats. Quan haig de fer un parón, sobretot a l'hivern, nosaltres ja sabem que anem més lentes, perquè el tema del Rainol, el fred i tot això ens afecta molt, però ara en aquest temps nosaltres aprofitem per el tema de la marxa nòrdica, exercicis una mica de força, perquè perdem massa muscular, sobretot les persones que han perdut molts quilos, molt de pes, doncs és... I després, doncs, saber que es pot viatjar. Tinguis els inconvenients que tinguis, entre nosaltres ens hem donat un escalfor que, com que de seguida la que tens al costat diu necessites tal, necessites... Doncs, com que ja no et sents tan diferent, perquè el que més ens costa és que canvies molt com a persona. Hi ha, aquí no és el moment de dir-ho, hi ha una sèrie de símptomes o d'inconvenients que tenim en el dia a dia que a vegades, com que som molt exigents a nosaltres, doncs ens fan que ens mirem amb una autoestima molt baixa, i quan veus que pots fer altres coses, potser que treus una part de tu que mentre has estat treballant, cuidant la família i tal, no t'has adonat, i ara treus una part de tu com... no sé, que a mi quasi que m'agrada més aquesta part, perquè te sents útil, no?
0: 29 de juny, Dia Mundial de l'Esclerodèrmia, i recentment, doncs, heu pogut organitzar o participar en un parell de congressos. El Congrés Nacional d'Esclerodèrmia per a Pacients, 27 de juny vau estar a Còrdoba, i el 29 de juny, coincidint amb el Dia Mundial, també vau participar en una jornada per a pacients amb esclerodèrmia a l'Hospital Vall d'Hebron. Bé, valorem com van anar aquests dos actes.
1: Pues... La verdad que muy bien. Nuestro congreso ha sido nuestro tercer Congreso Nacional de Esclerodermia para Pacientes, que, como este año bien has dicho, hemos celebrado en Córdoba. Teníamos ganas de acercarnos, pues, a otra comunidad, poder estar cerca, ¿no? Nuestra misión, ¿no? Estar cerca de los pacientes, de las familias, para poder trasladarles información y acompañamiento, y este año pues será un reto irnos hasta Córdoba, celebrar allí nuestro congreso. Solo de aquí de Barcelona te diré que hemos ido 25 personas. O sea, esa disposición, ¿no?, a querer acompañar y querer estar allí presentes, al final se convierte también pues en un momento de diversión, de conocimiento, por supuesto. pero de diversión y de compartir experiencias. Y la verdad que el congreso pues ha ido de maravilla, fue una jornada muy enriquecedora, donde aprendimos mucho de muy buenos profesionales que nos hablaron de diversos temas que nos afectan en nuestro día a día, como convivir, hábitos de vida saludable, fisioterapia respiratoria. Aprendimos también, ¿no?, un tema que precisamente Angelita siempre comentaba, nunca se habla de la afectación del hígado y tal, pues este año hemos hablado de esa afectación. De con la angitis biliar primaria. Hemos tenido una mesa, ¿no?, que antes, ¿no?, te sorprendías, porque sí que es verdad que es una enfermedad que se dice que aparece entre los 30 y los 50 años, pero lamentablemente hay niños que debutan muy, muy jóvenes, y hemos tenido pues esa mesa de esclerodermia infanto-juvenil, donde hemos tratado tanto la esclerodermia sistémica como la esclerodermia localizada, que afecta más al nivel de la piel. Y la verdad que estamos muy contentos porque el nivel de los profesionales, de sus exposiciones, de cómo nos han trasladado la información, para ellos se convierte en un reto, trasladar la parte científica, ¿no? Ellos al final están acostumbrados a hablar pues entre colegas, y cuando tienes que aterrizar la información a pacientes se convierte en un reto para ellos, y yo creo que lo han hecho muy bien, que nos han informado muy bien de los temas que tenían que hacerlo. Y hemos vuelto pues muy satisfechos de esa experiencia. Y luego se convirtió en un reto la doctora Carmen Pilar Simeón. El año pasado nos hizo una propuesta. Estuvo en nuestro congreso como miembro de nuestro comité científico y dijo: oye, esto que hacéis de trasladar la información, esto tenemos que hacerlo, y lo tenemos que hacer también en el hospital. ¿Qué os parece? Nosotras, por supuesto, claro, estupendamente que sí. Lo vamos a hacer en junio. Pues sí, cómo no, el día 29 de junio vamos a hacerlo coincidir con el Día Mundial de la Esclerodermia. 27 de junio estábamos en Córdoba, volvíamos el 28 y el 29 estábamos en el hospital de la Vall d'Hebron para celebrar la primera jornada de esclerodermia para pacientes que han nacido en ese hospital. Y la verdad que fue otro éxito de jornada, pues sí, una calidad. No podemos estar mejor acompañados por parte de nuestros médicos. Porque la verdad que emociona ver con el cariño que nos tratan, con la implicación y el esfuerzo que hacen para estar a nuestro lado. Y la verdad que solo podemos tener agradecimiento, agradecimiento y más agradecimiento. Y fue una jornada muy interesante, donde empezamos, ¿no?, conociendo cuál es el bagaje hasta conocer el diagnóstico de la enfermedad. Tuvimos también una compañera que nos habló de su experiencia, ¿no?, cómo llegó al diagnóstico, cómo fue su recorrido. Y luego pues nos dividimos en grupos, para un grupo hablar de la afectación digestiva, ¿no?, que, como antes comentaban, limita tanto nuestro día a día: reflujo, el ardor, la incontinencia. Bueno, pues ahí hay un día a día complicado, lo pudimos tratar con los doctores. Y luego también, pues cómo llevar el día a día desde la disnea, el cansancio, desde la parte más física, ¿no?, de la atención de fisioterapia, ¿no? Y fue, la verdad, que muy interesante, muy enriquecedor, y muy contentos y deseando que esa primera jornada sea la primera de muchas.
0: És el que anava a dir, amb la idea que això continuï tots els anys, no?
1: Sí, sí. Además, fue un éxito de participación. Hubieron 74 personas y muchas de ellas acabábamos de aterrizar a las 9 de la noche del dia d'antes, i estàvem al dia següent allí, o sigui que molt contenta.
0: Que bé. Doncs avui estem parlant de l'esclerodermia a propòsit del 29 de juny, que és la data del Dia Mundial. Sant Boi de Llobregat és la seu de l'Associació Espanyola d'Esclerodermia i també de la Delegació de Catalunya. I dèiem que parlaríem d'una de les activitats, feu moltes durant l'any, però una de les emblemàtiques, perquè a més estem parlant, doncs, que és d'una activitat física, que era important doncs destacar que això us beneficia molt, encara que en un primer moment doncs sobti, va ser el 24 de maig la 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia, que vam poder enregistrar un reportatge en directe allà mateix, al Parc de la Muntanyeta, i que va ser espectacular, l'assistència, la participació i l'ambient que vam poder viure allà, oi Bea?
1: Pues sí, agradecerte, Mónica, agradecerte y agradecerte públicamente que estuvieras allí acompañándonos.
0: Va ser un plaer, va ser un plaer.

0: Clar, la investigació és la clau per a un futur millor per als pacients amb esclerodèrmia. La marxa nòrdica, és a dir, l'activitat física, Angelita, què és per tu participar en aquest tipus d'activitats on sembla una mica, la gent que no ho sap, doncs sorprenent, no?, que esteu dient doncs, que teniu aquesta malaltia i esteu dient que practiqueu doncs, algun tipus d'activitat física, però és fonamental, oi que sí?
1: Sí, sí, lo que pasa que yo no soy de las que participo, sé que hay que participar, sí,
0: no, yo... no pasa res, pero no,
1: porque tú... es que yo aparte de todo tengo las piernas un poco fastidiadas, pero bueno, yo voy allí, estoy en la mesa, ayudo en lo que puedo.
0: Exacte,
1: pero...
0: que vas poder també estar present a la marxa nòrdica.
1: Sí, de una forma o de otra yo estoy allí presente y bueno, como bien decís todas, es fundamental el hacer ejercicio porque los propios médicos también nos los mandan y muy bien, y yo encantada de poderlo hacer y de poder estar allí, de poder echar una mano en lo que puedo.
0: Rosa, també vas estar present.
2: Sí. Bueno, aquest any em vaig quedar a la taula per ajudar les companyes, però sí, tinc la sort de que jo visc a Santa Coloma de Gramenet, llavors tenim tot un espai per allà per poder caminar pla i bé. Llavors, sí, és molt important perquè sempre els diem, les persones que fem una mica d'exercici, quan més quiet, més rígid et quedes, estàs pitjor, i a més va bé perquè has de sortir de casa, perquè socialitzes amb la gent i sobretot perquè de mica en mica te sents millor. Sempre tot l'exercici és adaptat a nosaltres. O sigui, jo ara aquest any no he pogut vindre amb el grup que ho fa aquí a Sant Boi durant tot l'any, però he estat fent per allà per la Marbella, inclús per a prop del recinte de Sant Pau, i així vaig trobar una monitora que té grups de dones que s'estan rehabilitant d'un càncer de mama i així. Per tant, amb elles els exercicis també són mesurats. Llavors, no anem a competir, sinó... doncs llavors això, no?, que ho adaptes, com jo donava les passes molt llargues i em feia molt mal les cames i l'esquena, llavors ella te va adaptant, i igual que fer un ioga, no serà el ioga de les piruetes, però sí que el tema de la els estiraments, que amb nosaltres són molt importants, el tema de la meditació pel tema del dolor. O sigui, amb tot això sí que jo aquest any m'he apuntat, no sé si ho haig de dir o no, a Balla en Línia.
0: Molt bé, doncs vinga, Balla en Línia, prenem nota que és una de les activitats que també us ho veu.
2: També cognitivament
0: i per fer exercici. Arribem al final de l'espai Salut del Dies de Ràdio, aquest espai que fem els dilluns amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui commemorant una data, el 29 de juny, el Dia Mundial de l'Esclerodèrmia. I hem tingut amb nosaltres a dues de les voluntàries de l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia, que té seu a Sant Boi de Llobregat, també de la delegació de Llobregat de Catalunya, que és la Rosa Martínez, que és la Rosa Martínez, que és la Rosa Martínez.
1: Gràcies a vosaltres per donar aquest espai.
0: Gràcies també a l'Angelita León. Fins la propera, Angelita.
1: Gràcies, moltes gràcies per la difusió que dais a l'enfermedad.
0: I gràcies també, evidentment, com sempre, a la presidenta de la Federació Espanyola d'Esclerodèrmia, delegada de Catalunya, la Beatriz García. Beatriz, moltíssimes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a ti, Mònica.
0: I, com sempre, finalitzarem amb un missatge que ha de ser una miqueta breu, perquè ens queda una mica més d'un minut, però sé que ho faràs molt bé, Bea, perquè ho saps. Alguna persona ens escolta, acaba de rebre el diagnòstic d'esclerodèrmia. Què li diem?
3: Que no està sola. Que se ponga en contacto con nosotros.
0: ¿Cómo fa?
3: Pues puede escribir a info@esclerodermia.com o llamando al teléfono de la delegación 674-406-639.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Avui hem novament fet visible aquesta malaltia, en moltes ocasions invisible. És crònica, és autoimmune, és una malaltia rara, és l'esclerodèrmia. Moltíssimes gràcies per haver vingut. I des d'aquí també gràcies a la Mercè Piñero i a la Pilar Soler, que tenien prevista l'assistència avui en aquesta entrevista i que finalment no ha estat possible. Des d'aquí els enviem un abraç.

0: Restriccions per perill extrem d'incendi en 45 municipis de 9 comarques i espais naturals de casa nostra. El nivell molt alt inclou fins a 385 municipis d'una trentena de comarques més, tot això enmig de l'arribada d'una segona onada de calor que s'allargarà uns dies amb valors al voltant dels 40 graus. I es manté descontrolat el foc de la Catalunya Nord, que ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà, que ha obligat a evacuar els habitants de 26 municipis. L'incendi, que va començar i ha ferit 5 persones. El foc amenaça de complicar més la feina dels bombers per aquestes altes temperatures, la baixa humitat i el fort vent. Encara més focs, els bombers que treballen en l'incendi de les Gavarres tenen clar que volen tancar el foc com més aviat millor davant l'entrada de l'onada de calor, apunten que malgrat que pugui donar per controlat el foc, que ha afectat més de 2.000 hectàrees, l'extinció total encara trigarà dies. L'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, defensa que es prioritzessin les vacunacions contra la Covid dels més grans de 60 anys davant de serveis essencials com els agents de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil. Cabezas intervé en la nova sessió del judici contra la cúpula del Departament de Salut, que s'enfronta a penes de fins a 12 anys d'inhabilitació. I el govern espanyol fa avui el primer pas amb les comunitats per elaborar els pressupostos de l'Estat. Hisenda es troba amb els consellers autonòmics per traslladar-los als objectius d'estabilitat. És una acció necessària perquè els comptes segueixin el seu curs. Malgrat que no consta a l'ordre del dia, el PP vol abordar-hi el nou sistema de finançament per criticar-lo. El govern de Veneçuela crea una nova unitat militar per a la gestió d'emergències enmig de les crítiques de la població, però la presidenta interina, Delcy Rodríguez, continua defensant la resposta als terratrèmols. El balanç de víctimes puja a 3.342 morts, dels quals 35 són espanyols, i hi ha gairebé 17.000 ferits. Zelensky demana als aliats de l'OTAN que prenguin decisions fermes a la cimera que comença avui, encara després que una nova onada de bombardejos de Rússia hagi fet almenys 14 morts. Moscou ha llançat durant la nit 68 míssils i 351 drons, sobretot contra la capital, Kiev. I en cultura, George Clooney rebrà el Lleó d'Or honorífic per la seva carrera a la pròxima mostra de Venècia. L'organització premia un artista que consideren complet, carismàtic, apassionat i original. I també reconeixen la seva feina com a director i productor.
1: Esports.
2: Espanya i Portugal s'enfrontaran aquest vespre per una plaça als quarts de final del Mundial. Més tard, de matinada, s'enfrontaran els Estats Units i Bèlgica, amb polèmica després que la FIFA li hagi perdonat una targeta vermella al jugador nord-americà Balogun. Anglaterra s'enfrontarà a Noruega als quarts de final. Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1. El Tour de França, avui tercera i última etapa per territori català entre Granollers i els Angles, on no hi podrà haver públic per culpa del greu incendi que hi ha a la Catalunya Nord. I en motor, KTM fa oficial que Àlex Márquez competirà l'any que ve al Mundial de MotoGP amb la marca austríaca.
0: Ens queda el temps. Com us dèiem, les temperatures pujaran un grau més respecte ahir. Podran superar àmpliament els 35 graus a l'interior i els 40 a les zones més càlides de les Terres de l'Ebre i del Pla de Lleida. S'inicia la segona onada de calor de la temporada, que persistirà almenys fins dijous. 3CAT Info. Passen 4...

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem la segona hora del Dies de Ràdio d'avui dilluns. I com és habitual aquest dia de la setmana, iniciarem aquesta segona hora amb la frase de cara a aquests propers 7 dies que signa el Valentí César. I ja a la recta final del programa d'avui, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard, que avui ens parlarà de les emocions. Doncs som-hi, iniciàvem el programa d'avui, marxant l'any 1985, quan Phil Collins arribava a la primera posició de la Billboard Hot 100 dels Estats Units. Doncs som-hi, iniciem aquesta segona hora també amb Phil Collins i el tema One More Night.

0: I ara, al Dies de Ràdio, la frase de la setmana.
1: Molt bon dia, amics. Bé, de la mateixa manera que els llibres d'història ens parlen de la Il·lustració com a fet determinant del segle XVIII o de la Revolució Industrial del segle XIX o del capitalisme com a sistema econòmic i social, junt amb la Revolució Tecnològica com a fet decisiu del segle XX, crec que s'hauria d'afegir la irrupció i progressiu ús i abús massiu de la publicitat. La publicitat està marcant les nostres vides. Envaint-la seria més precís, arribant inclús als aspectes més personals, per canviar-nos els costums, les necessitats i els valors. Un autèntic daltabaix. Els teòrics de la comunicació i els publicistes ens la presenten com una eina comunicativa amb l'objectiu de donar a conèixer i promocionar un determinat producte, servei o idea. Ens diuen que la raó última és informar de les característiques i els avantatges respecte als competidors que pugui haver-hi en el mercat. Això diuen, però sense qüestionar el fons. Què puc comprar? Discrepo totalment de la forma, perquè sóc de l'opinió que la publicitat és un llop amb pell de xai. I precisament, el seu poder radica en la seva aparença inofensiva. De fet, sempre he pensat que la pràctica és l'arma més efectiva del sistema. No hi ha ésser humà que pugui escapar a la seva influència i poder. Són molt pocs els que ofereixen resistència, i aquests pocs saben per endavant que tenen la batalla perduda i que, més que real, la seva oposició és testimonial i exercida des d'una postura ètica. Avui, si un determinat producte no es dona a conèixer, no existeix. I aquella dita clàssica de que el buen paño en el arca se vende, o la catalana, el bon vi no ha de menester ram, doncs, efectivament, ha passat a la història. Però en cap cas voldria que el concepte publicitat quedés reduït a l'àmbit estrictament comercial. Les campanyes publicitàries van molt més enllà i arriba a tots els aspectes de la vida i de les idees. I recàlcul de les idees, d'aquí que en el seu sentit més ampli i en totes les seves manifestacions i formes s'ha convertit en un mètode efectiu perquè els poders, tots, siguin polítics, empresarials, fàctics, etc., imposin els seus interessos. I aquesta és la frase que m'ha inspirat aquest comentari. La publicitat és l'art d'explicar contes de fades als nens que tot consumidor portem dins.

0: convertir-se en pares.
1: Doncs així és, comencem l'espai Convertir-se en pares, com sempre en col·laboració amb la Llar d'Infants La Mimosa i la psicòloga i directora de la Llar d'Infants, l'Anna Ricart. Anna, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Mònica.
1: Doncs avui parlarem d'emocions, tot el que té a veure amb el món emocional del nen i de la nena. Al final acabarem parlant de les pors, que en definitiva la por no deixa de ser una emoció, però si et sembla podem definir una miqueta doncs el que seria la intel·ligència emocional, tot el que té a veure amb les emocions, que potser darrerament ho hem escoltat en moltes ocasions, s'ha posat de moda, si es pot dir així, aquesta paraula, oi, Anna?
2: Sí, exacte. Últimament cada vegada sentim a parlar més d'aquest terme d'intel·ligència emocional. Doncs si fem una mica de repàs a la història, veiem que la psicologia, que és la ciència que estudia una mica el comportament humà, tant dels adults com dels nens i nenes, dels infants, doncs primer analitzava i parlava i feia èmfasi sobre la intel·ligència més cognitiva, tot el que feia més referència al pensament abstracte. S'entenia per intel·ligència doncs la capacitat de memòria, la capacitat retentiva, la capacitat d'assimilar aprenentatges, tots els processos més mentals i més abstractes. Però de cop i volta hi va haver un autor que se'n va adonar que hi havia una part de l'ésser humà i per tant també dels nens que podia influir molt en la manera com les persones i els nens utilitzaven aquesta capacitat que tenien, que era una mica doncs la manera com gestionaven les seves emocions, perquè està clar que una persona pot ser molt capaç de realitzar determinada tasca, però si hi ha una por que el bloqueja, això li pot impedir realitzar-la. Pot el mateix amb la vergonya, per exemple, pot ser capaç d'expressar moltes idees, però si té vergonya d'expressar-les en públic, doncs no podrà ser capaç de desenvolupar aquella capacitat que té. Per tant, com que es va veure que tota aquesta part emocional, de com gestionàvem aquestes emocions, repercutia molt directament en les capacitats, en la intel·ligència humana, doncs per això es parla darrerament d'intel·ligència emocional. Ja dic que hi ha autors que l'han desenvolupada i que l'expliquen molt detalladament, però sobretot fa referència al que és el coneixement de les pròpies emocions, perquè per poder-les controlar o per poder-les dominar, doncs primer el que cal és conèixer com estic, si el que tinc és que estic enfadat o que estic gelós o que estic trist, saber exactament discriminar el que m'està passant, conèixer aquestes emocions, mica en mica anar-les comprenent i anar aprenent a controlar-les i a gestionar-les. I no només doncs les pròpies, jo ara m'estic referint a una capacitat que comencen a tenir els nens mica en mica i que aniran desenvolupant i que els adults lògicament la tenen molt més desenvolupada. Però no només les pròpies emocions, sinó les emocions també dels demés, perquè en la mesura en què els nens i els adults doncs sapiguem com ens sentim nosaltres, sapiguem identificar les nostres emocions, també ens estarà més fàcil identificar les emocions dels demés. I si nosaltres sabem una mica discriminar quan diferenciar quan tenim una situació de por que ens pot una mica frenar a fer qual determinada, podem reconèixer aquest sentiment a la persona que tenim al davant i d'aquesta manera en determinades situacions això ens pot ajudar a entendre'l, eh? La manera de, el fet de nosaltres conèixer les nostres emocions fa que indirectament també aprenguem a conèixer la dels altres i aquest també és és un factor important a l'hora de relacionar-nos amb els demés.
1: A parlar d'intel·ligència emocional és també donar valor, donar importància, no?, aquesta part de la persona i també dels nens, que és del que parlarem avui, no?
2: Donar importància perquè, de fet, clar, en la... En l'evolució escolar també abans es feia molt èmfasi amb tots els aprenentatges més cognitius que no se'ls ha de treure pes, és a dir, els nens són molt importants les matemàtiques, és molt important la llengua, però clar, el que diem aquí a la llar d'infants des de que comencen és que aquí també aprenen a socialitzar-se i és una experiència, diguem-ne, que només la tenen en entorns escolars o després quan fan també activitats extraescolars, és un aprenentatge que no el poden fer a casa, el faran a casa en més petita escala, amb un germà, amb un cosí, amb els pares, però és un aprenentatge que fan tot, sobretot amb el grup d'iguals, amb el grup de nens que tenen la seva edat de la seva classe. I per tant, tota aquesta part de la intel·ligència emocional en l'escola i des de ja la llar d'infants, doncs és molt important tenir-la en compte i anar-la treballant perquè doncs el nen sàpiga això, gestionar no tant, o sigui, tant les seves pròpies emocions com a nivell individual quan entra a formar part d'un grup i les emocions també dels altres companys.
1: Molt bé, doncs parlem ja del paper del nen, d'aquestes emocions que en té. Quines serien les més importants?
2: Bueno, si dividim una mica les, diguem-ne, positives i les que, no negatives, però les que fan passar més mal ratos, doncs hi hauria per un cantó tindríem l'alegria, eh? Quan un nen se sent eufòric perquè hi ha una situació d'il·lusió, una situació d'impaciència per una cosa, aquí a l'escola doncs ho podem veure quan hem de presentar una nova activitat, en el moment que canviem d'activitat i si la presentem de forma amb l'efecte sorpresa, doncs això fa que el nen es vagi emocionant o vagi agafant ganes de començar una cosa i que en el moment en què li ensenyes, no sé, estic pensant per exemple una activitat que fem a la classe dels més petitons que se'n diu la caixa màgica, doncs és una caixa de la qual cada setmana surten imatges diferents, objectes diferents. Si tu vas preparant la classe amb molta emoció per veure què sortirà d'aquella caixa, doncs fas que el nen vagi creant una expectativa, una emoció, i que en el moment en què surti la fotografia, quan per exemple la setmana que surten animals, fotos d'animals, quan surti la fotografia del gat estarà content, estarà alegre i estarà eufòric, eh? Després també hi hauria l'afectivitat, l'amor entre aquí a l'escola, per exemple, entre els companys que ja van tenint petites complicitats i ja mostren certa afinitat amb uns companys i amb els altres, l'afecte que pugui tenir cap a la mestra que li dona la seguretat que ell necessita i lògicament l'afecte més important que és el del seu nucli familiar. I després tindríem doncs també la ràbia o l'enfado, que això també ja des de ben petitons ja tenen els seus moments d'enfado i de ràbia, o la por, ara si en cas després en parlarem una miqueta més, que aquest també pot aparèixer, aquesta pot aparèixer a partir de l'any i mig i que és un sentiment molt propi del món infantil, la tristesa en alguns moments quan espera una cosa que et dona seguretat, la vergonya també és un sentiment que poden expressar els nens des de partir dels 2 anys. Aquests serien els més importants, Mònica.
1: Com podem influir des de l'educació en tot el que té a veure amb les emocions i les pors?
2: Doncs la manera d'anar treballant tota aquesta part emocional i d'anar fent que es desenvolupi bé en el nen és primerament ajudar-los a conèixer aquestes emocions, ajudar-los a identificar en els moments en què expressen, doncs, aquesta alegria o aquesta ràbia o aquesta por o aquesta vergonya, doncs ajudar a conèixer, anar-los i posar nom. Estàs content, ara potser estàs una mica enfadat, que tens vergonya, o sigui, posar nom a aquests moments en què el nen mostra aquests sentiments, això farà que ell els vagi coneixent. Si els hem ajudat en aquest sentit, quan un dia els hi preguntem ara què et passa, ell potser ja podrà identificar, doncs mira, ara estic enfadat o ara estic content. Nosaltres aquí a l'escola tenim un conte que parla d'això dels sentiments, que ara hi ha molts suports de contes per treballar tots els aspectes amb els nens. Hi ha un moment que parla del sentiment d'enveja, I hi havia una mestra, bueno, l'hem estat explicant durant un temps aquí en una classe, i hi ha una nena que després, en un moment de pati, hi havien a la tarda, hi havien els més grans de 2 a 3 anys, i va sortir també la mestra dels petitons, que hi havien dos nadons, dos nens que deuen tenir 7 mesos, que estaven allà les amaquites al pati. I aquesta nena que té 3 anys li va dir a la mestra, diu, mira, diu, ara, diu, tinc gelos, diu, perquè la mestra dels petits està fent més cas als petits que a mi. És a dir, que havíem parlat, la mestra havia parlat d'aquest tema a classe a través d'un conte, sense personalitzar amb cap nen, a través d'un conte d'un nen que vivia aquesta situació.
1: I ella va identificar, no?, que en aquell moment li estava passant amb ella.
2: Exacte, i ràpidament ella va saber reconèixer que allò que havíem explicat al conte li estava passant, i ho va quadrar, perquè era realment una situació en la que podia tenir aquest sentiment. Llavors, clar, això ens va molt bé també als adults, perquè si nosaltres ho podem intuir, però si ella ve i ens ho explica, doncs podem parlar amb ella en aquell moment i dir-li si això realment la fa patir, doncs podem intentar compensar-ho o parlar amb ella perquè mica en mica se'n vagi adonant que això no vol dir que ens estimem més el petitó que amb ella, sinó que cada nen té el seu moment. És a dir, que això ajuda també molt amb la relació de l'adult amb el nen, Doncs quan em preguntaves en com els podríem ajudar, doncs això, reconeixent-ho, després de posar aquest exemple, i anar-los ajudant mica en mica a controlar aquest sentiment quan és un sentiment, doncs, que els fa patir, en el cas de que sigui el sentiment això de por, de tristesa, de ràbia, d'enfado.
1: Si aquest sentiment no ens ho diu directament al nen, però nosaltres intuïm, està bé que nosaltres iniciem la conversa, per exemple, no dir, doncs, t'està passant això, però no passa res, etc. No?
2: Exacte, llavors seria, clar, quan el nen ja és suficientment madur, seria, ara he posat un cas d'una nena, doncs, que diguem-ne com si hagués arribat a l'última fase, no? Però si el nen encara no és capaç d'identificar-ho, doncs, llavors som nosaltres els que hem d'anar posant paraules, els sentiments, i donant diverses opcions de por, de ràbia, perquè el nen vagi aprenent també a identificar en aquell moment el que sent. El que sent.
1: De fet, un exemple de situació quotidiana ens ho acabes d'explicar, però si vols ens estenem una miqueta més. Davant de les dificultats quotidianes, de quina manera els podem ensenyar a actuar aquests nens? Ens ho has deixat bastant clar amb aquest exemple d'aquesta nena.
2: Doncs, per exemple, el primer de tot, això ja potser m'estic referint a nens que lògicament tenen una capacitat de llenguatge, que són capaços de fer frases ja més elaborades i d'explicar amb força detall coses que han viscut o coses que està veient. Tot això es pot anar treballant quan hi ha més llenguatge, lògicament, Doncs quan un nen es troba, vosaltres identifiqueu una situació que ell us expressa o que vosaltres penseu que el fa patir. Doncs perquè és una situació que li provoca vergonya, o perquè és una situació que l'enfada, o és una situació que li provoca, doncs, certa por. Doncs primer és important que expressi el que li passa, que ho sàpiga reconèixer, eh? Dedicar el temps necessari perquè aquell nen aprengui a una mica d'anar pensant sobre ell mateix, sobre allò que creu que li ha passat i que sent. Després, ajudar-lo a analitzar una mica la situació, què passava en aquell moment, o què, en quina situació s'ha produït allò que li feia por. Després també què sent ell i què creu que senten els demés, eh? No només centrat en el propi nen, sinó també en l'entorn en el qual està el nen. I després oferir-li, doncs, diferents solucions centrades sobretot en ell, que això incidirà en la resta, però no ho sé, per exemple, podríem posar l'exemple, que és una cosa que pot preocupar, d'un nen que en la relació a l'escola, doncs, es queixi d'un nen que l'empipa, per exemple, i quan arribi a casa, doncs, expliqui als pares que hi ha una determinada situació a l'escola, un nen o una situació que li provoca, doncs, por, o li provoca, doncs, inseguretat, que l'amoïna i que el fa enfadar, o... Doncs primer és important que el nen ens expliqui molt bé el que sent, el que li passa, que nosaltres intentem identificar quin és el seu sentiment en aquell moment. Després, el que deia, ajudar a identificar una mica, analitzar la situació. A veure, per exemple, si és una situació, doncs, al pati, un nen que em critica, o qualsevol, en quina situació passa, qui hi ha en aquell moment, com respon a l'entorn, intentar una mica analitzar, a veure, el nen, ara sí que ja m'estic referint a nens que tenen una miqueta més de llenguatge, què passa en aquella situació. Lògicament, hem de, quan hi ha una cosa que preocupa el nen, hem de parlar amb l'escola i hem de tenir a l'escola informats de, mira, el meu fill m'explica això, és important que ho tingueu en compte, què feu vosaltres, què passa en aquell moment, com... Llavors, en funció de la resposta que dongui l'escola, si és una situació, o sigui, si la situació està controlada, diguem-ne, es tracta de donar estratègies i recursos al nen, eh? Intentar que el nen, doncs, guanyi seguretat, guanyi recursos per poder solucionar-se, diguem-ne, aquesta situació de forma autònoma, analitzant una mica què sent ell, què senten els demés, i aportant possibles solucions. A veure, davant d'aquesta situació, tu què creus que podries fer? Si fas veure que no ho sents i no fas cas, potser deixaran de fer-ho, o què et sembla? Si ho vas a dir de seguida a la mestra i no t'ho calles, també potser ho deixaran de fer-ho, intentar aportar possibles solucions al nen. Però que siguin solucions que hagi de... que hagi de treballar el propi nen. És important donar recursos. Si davant d'un problema, jo no dic que l'exterior no, o sigui, que l'entorn no tinc, a vegades el culpable és l'entorn, eh? Però és important no donar sempre la culpa a l'entorn, perquè això debilita el nen. Jo dic quan és una cosa sistemàtica, eh? Perquè el nen li dona molta més seguretat, i això ja també de cara als adults. Ens dona molta més seguretat quan tenim una dificultat, que en els nens serà petita, però un dia em sembla que ho dèiem, quan parlàvem de l'aprenentatge, l'aprenentatge és un aprendre a solucionar problemes, a solucionar dificultats. Doncs és molt important que el nen pensi el que ell pot fer per solucionar aquestes, les dificultats amb les que es va trobant, que l'entorn escolar no deixa de ser un microcosmos del que després serà el seu entorn vital. Perquè donar, diguem-ne que donar la... posar èmfasi sempre en el voltant del nen, en l'entorn del nen, sense que ell tingui res a veure, és fer-lo dèbil, és no ensenyar-li recursos perquè ell mateix aprengui a superar tots aquests sentiments, si tu vols, el sentiment de ràbia, el sentiment de por, el de tristesa, el de vergonya. Uh-huh. Si, per exemple, un nen que li fa vergonya determinada situació, haurem de parlar amb l'escola, la mestra haurà d'estar assabentada de que és un nen vergonyós, perquè cada nen és com és, i mica en mica li haurem d'anar donant estratègies perquè vagi perdent, lògicament donar-li el temps, però vagi perdent mica en mica aquesta vergonya, no deixant-lo totalment d'exposar-se a situacions perquè no pateixi mm-hmm. aquest sentiment, sinó perquè el vagi patint amb molt petites dosis, es vagi exposant a petites situacions que li provoquen vergonya, i així mica en mica, quan hagi superat el primer esglaó, podrà pujar el segon. No pujar tots els esglaons de cop, però quan hagi pujat el segon podrà superar el tercer, i així d'aquesta manera poder anar superant aquesta vergonya. No dir-li, no pugis aquesta escala perquè tu no te'n sortiràs, perquè tu ets vergonyós. No, anar-lo exposant mica en mica.
1: Molt bé, hem dit que avui també parlaríem d'una altra de les emocions, com la por, i en nens o en nenes petits doncs és sobretot la por a la nit o la por quan el nen se'n va a dormir, que es desperti a mitjanit o inclús abans d'anar a dormir, doncs dir que té por, no? Com ho solucionem això, Anna?
2: Exacte, aquest és un sentiment molt evolutiu, pel que passa en tots els nens, i que forma part una mica de la comprensió del món. Ho dèiem, em sembla, quan parlàvem dels contes, que ens preguntàvem per què els nens, per què aquests contes populars de la Caputxeta Vermella, dels Tres Porquets, que poden ser tan terrorífics per un nen, que són tan durs, un nen, que una caputxeta que es queda sola al bosc, uns tres porquets que han perdut els seus pares o que els seus pares són tan pobres que no els poden cuidar. Aquestes poden ser les pors que un nen de 2, de 3 anys té en aquell moment en el fons, les pot saber expressar o no, però són les pors evolutives, les pors que tot nen té. Això no vol dir que el nen, quan té 2 anys, visqui aterroritzat per aquesta por, però és un sentiment que forma part de l'edat, igual que les rabietes formen part més o menys de l'època evolutiva dels 2-3 anys, doncs aquest tipus de pors també formarien part d'aquesta edat, i coincideix en el moment en què el nen comença a entendre el món, comença a entendre una mica com funciona l'entorn, és més conscient de la seva situació, se sent fràgil, se sent molt dependent als seus pares, a l'entorn que ell necessita per subsistir, que ell solet, pobre, no se'n sortiria, i com que comença a ser conscient de totes aquestes coses, doncs també paral·lelament té aquests petits sentiments de por. I de quina manera ell doncs va superant aquesta por? Doncs demanant-vos a vosaltres, explica'm el conte de la Caputxeta Vermella, i quan vosaltres li expliqueu aquest conte, doncs ell va entenent, clar, hi ha un personatge que li passa això, però que és un personatge fantàstic, i després se'n surt, al final doncs acaba resolent la situació, o el conte dels tres porquets. I d'aquesta manera, amb aquestes històries, és com ell va elaborant aquests tipus de por, que en aquesta primera edat doncs poden ser això, por a coses que els hi puguin passar, o també por al llop, al drac, alguns d'aquests personatges que són els dolents dels contes dels contes de la seva edat. És a dir, que tampoc seria bo eliminar aquests contes del seu voltant, perquè tot i que els hi produeixin aquest sentiment, però després això també els hi serveix per elaborar-ho. És una mica el que dèiem amb la vergonya i amb aquestes escales, eh? No estaríem ajudant el nen si un nen que mostra vergonya l'excloguessin de qualsevol situació social, doncs igual d'aquesta manera.
1: I per exemple, si un nen té por o demostra que té por als animals, no és bo tampoc apartar-lo dels animals, que no vagi al zoo, que si es creu amb el gosset de l'avi, doncs que no el vegi, que no el toqui, això tampoc seria bo, no?
2: Clar, després hi ha aquestes pors, o sigui, primer hi haurien les pors així més generals per les quals passen quasi tots els nens, por aquests personatges fantàstics, que una manera que ja hem comentat que la manera d'anar-ho treballant és, pot ser a través d'aquests contes. Després, si en cas, podem parlar de quan es desperten a la nit, el tema dels terrors nocturns, i després hi hauria les pors aquestes més particulars, com pot ser, per exemple, la por als animals. A vegades hi ha nens que els hi pot fer por als ocells, o els hi pot fer por als gossos. Doncs aquí també és bo que identifiquem el sentiment amb els nens, i després que també intentar, doncs, no retirar-los totalment, perquè això faria créixer aquesta por i faria disminuir la capacitat del nen d'enfrontar-se a aquestes petites dificultats que té, eh? Llavors el que hem de fer és mica en mica, el primer dia ens els mirem de molt lluny, o per exemple els petards, que és una por molt freqüent amb els nens per Sant Joan. Doncs primer ens els escoltem molt de lluny, o ens mirem els gossos molt de lluny, i mica en mica doncs ens hi anem acostant cada dia una mica més, sense presses. L'important és que mica en mica anem veient que hi ha una petita evolució, que disminueix una mica aquesta por i que els nens mica en mica es poden anar aproximant. En aquí també pot influir molt les pors que tinguem els adults. Això és una cosa que s'aprèn molt, i en aquest sentit potser és bo amagar-se-les una miqueta, eh? Perquè, clar, els adults és normal que tinguem, ens poden fer por també els petards, ens poden també fer por els gossos, ens poden fer por situacions, però que si les expressem molt les podem transmetre sense donar-nos-en als nens. I llavors, si nosaltres les tenim, és una mica més difícil donar-los seguretat, perquè clar, com li dius a un nen que no tingui por als gossos, si tu tremolen les cames només de sentir-los bordar, no? Llavors, en aquest sentit, pues, perquè quan em preguntava, o sigui, per parlar de com combatre aquestes pors, doncs molt a través de la teva seguretat, si el pare o la mare o els que estan amb el nen li diuen, bueno, no passa res, és normal que tinguis por, però ja veuràs com mica en mica et anirà passant, perquè mira jo com el toco i no em fa res, o a mi també em passava i ara m'ha anat passant, m'ha anat disminuint. Amb la seguretat, el nen s'empaparà molt de la nostra seguretat, i si veu que nosaltres no tenim por, doncs mica en mica ell anirà deixant de tenir-ne també.
1: Crec que encara ens faltava comentar això dels terrors nocturns, aquest despertar doncs, així de manera sobtada del nen a mitjanit, no?
2: Sí, perquè això és a vegades és un tema de consulta freqüent dels pares. És al voltant de l'any i mig, del 2 anys, en aquesta època en què el nen comença a entendre el món, se li poden començar a explicar molts contes perquè ells també els demana, ja potser ha començat a veure alguna pel·lícula, i en aquests contes i aquestes històries doncs hi haurà el llop, hi haurà el drac de Sant Jordi, i tots aquests personatges, en funció de la sensibilitat del nen i de la capacitat de fantasia que tingui, doncs aquests personatges els hi poden aparèixer a la nit, eh? I és quan de cop i volta un pare o una mare es queden sorpresos perquè comença a plorar a la nit, però plora de cop i volta, i el nen potser té 1 any i mig, de 2 anys, no sap expressar el que li passa, però ells el troben al vespre desesperat en el seu llitet. Això és normal, això és una qüestió evolutiva que forma part del desenvolupament del nen d'aquesta edat, al voltant dels 2 anys. Que cada nen ho expressa a la seva manera. Hi ha nens que ho viuen més intensament, hi ha nens que mai s'han despertat amb un mal son, i hi ha nens que el que no són malsons, sinó que són el que se'n diuen terrors nocturns, és a dir, que es desperten totalment trasbalsats, es poden despertar suant, es poden despertar que encara estan en mig estat de consciència i de semiconsciència, és a dir, que no estan del tot desperts encara. I això, a veure, si no s'allarga moltíssim, això és normal, en principi no ha d'espantar els pares. Què podem fer nosaltres? Doncs en el moment en què sentim que estan neguitosos a la nit, o que ens criden, o que ploren, o que, doncs, anar cap allà, obrir la llum, acariciar-los, tranquil·litzar-los, també amb molta seguretat nostra, si ells veuen que en aquell moment nosaltres estem tranquils, estem serens, entenem que és una cosa puntual perquè s'està fent gran i que això li passarà, i li transmetem aquesta seguretat, això ho anirà captant. Doncs intentar tranquil·litzar-lo, estar-nos el temps que el nen necessiti fent-li companyia, intentar no canviar hàbits. Si el nen ja s'ha acostumat a dormir al seu llit, si en aquests moments, doncs, el porteu cap al vostre llit, després serà una miqueta difícil tornar, que torni a la seva habitació. En principi, si és una cosa puntual, el millor és, doncs, acompanyar-lo en el seu llitet l'estona que necessiti, i després, doncs, intentar identificar amb què somiava, què és el que li feia por, si és, a vegades pot ser algun nino que estigui a l'habitació, que la nit faci una sombra i que ell s'imagini vés a saber què. I llavors nosaltres, doncs, no sé, imaginem-nos que fos això, un nino, doncs agafar el nino i dir-li, no, mira, no, si fa cara de pallasso, que té el nas vermell, desdramatitzant una mica, si podem agafar, doncs, això, la clau d'humor, encara millor, i d'aquesta manera, doncs anar-lo tranquil·litzant.
1: Molt bé, doncs finalitzem aquest espai d'avui. Hem parlat d'emocions, de pors. Un últim consell, Anna, pels pares que ens estiguin escoltant.
2: Bueno, molt sovint acabem parlant del mateix, Mònica. Jo diria que davant de... ara, l'últim que dèiem, davant de les pors, és molt important, doncs, aquesta seguretat dels pares, que és un procés i que és una cosa que acabarà superant amb la nostra ajuda i amb el nostre suport. Igual que amb les pors, que és un sentiment evolutiu molt propi dels 2 anys, doncs amb tots els altres sentiments que el nen expressi davant de la vergonya, davant de l'enfado, davant de la tristesa, amb el nostre suport, amb el nostre afecte i amb la seguretat que els pares poden transmetre als fills de que allò és una petita dificultat que estan vivint, que aconseguiran superar, amb aquesta confiança de que la superaran, doncs això ajuda molt en els nostres nens i nenes.
1: Molt bé, doncs novament gràcies a l'Anna Ricart, és psicòloga i directora de la Llar d'Infants La Mimosa. Fins la propera, Anna.
2: Molt bé, Mònica, fins la propera.
0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del dia a Ràdio, una edició de dilluns. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat a la Mònica Santacreu. Tornem demà dimarts, serà com sempre, a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i els nostres companys Laia Vidal i Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies, avui el presentem, serà escoltar cançons que ens parlen d'aquest mes, el mes de juliol. Doncs som-hi. Avui us diem fins demà amb una de les cançons de Bruce Springsteen que parla d'aquest mes, el mes de juliol, concretament del 4 de juliol. Doncs som-hi. Us diem fins demà. Que vagi bé. Bon dia.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsanboi.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mirada.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Bona tarda, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on us destaquem l'incendi que es va iniciar ahir diumenge al polígon, la Rua de l'Orgull LGTBIQ+, que es va viure dissabte a Sant Boi, i la nova onada de calor que es preveu d'avui i fins dimecres. Avui és dilluns 6 de juliol i repassem l'actualitat punt per punt. Controlat l'incendi d'una empresa de residus que va produir una gran columna de fum ahir diumenge aquí a la nostra ciutat.
2: Més de 15 dotacions de bombers van treballar diumenge en l'extinció d'un incendi declarat en una empresa de gestió de residus situada al polígon industrial, al carrer Extremadura. El foc va provocar una gran columna de fum des d'abans de les 10 del matí, visible des de diversos punts de la ciutat i dels municipis de l'entorn. L'incendi es va produir en una nau dedicada al tractament de paper i va obligar a activar un ampli dispositiu d'emergències. Les autoritats van recomanar evitar a la zona afectada i seguir les indicacions de seguretat davant la presència de fum i la possible inhalació de substàncies tòxiques. Aquest mateix matí, en un camió de bombers, encara treballava per apagar una petita revifada, normal en el cas d'aquest tipus d'incendis.
1: I la Rua de l'Orgull omple els carrers de Sant Boi i reconeix el programa Gent de Carrer de Ràdio Sant Boi amb un premi Carxofa Diversa.
2: Més d'un centenar de persones van sortir dissabte als carrers de Sant Boi per celebrar i reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQA+. Per quart any consecutiu, Sant Boi celebra el seu propi orgull amb un acte ple de reivindicació i cultura i amb la participació de moltes entitats d'aquesta ciutat.
3: És el dia de l'orgull i, per tant, Sant Boi és orgullosa i no pot faltar amb la celebració, amb la lluita i la reivindicació dels drets i de la igualtat per tothom.
4: Ya no es lo que tengamos que conseguir, sino afianzar lo que ya tenemos y nos quiere quitar.
5: Sobretot pels nostres fills, la gent que puja, que no tinguin por de sortir al carrer i que puguin ser lliures.
6: Hi ha molta feina a fer perquè hi ha molta desigualtat, sobretot en tot el col·lectiu de les persones més minoritàries que lluiten per fer-se espai en aquesta societat injusta.
7: Respecte als drets de les persones LGTBI, el col·lectiu trans i persones no binàries, que crec que és lo fonamental. Respecte.
8: Crec que és important que la cultura popular també t'inclogui dins d'aquest aspecte. I ja ho vam fer l'any passat, hem tornat aquest any i l'any vinent espero també tornar.
9: Em recordo des del primer any aquí a l'Orgull que érem 5 persones i mira tota la gent que està vinent d'aquí de Sant Boi.
1: Aquesta ha estat la primera vegada que Ràdio Sant Boi ha fet el seguiment en directe de la Rua i durant l'entrega dels guardons del Premi Carxofa Diversa 2026, el programa de Gent de Carrer d'aquí de Ràdio Sant Boi va ser guardonat amb el reconeixement que concedeix l'entitat Sant Boi en Positiu Transvip i Restauració i Comerç Actiu de Sant Boi. Ho fa a persones, projectes i iniciatives que treballen per la defensa dels drets, la inclusió i la visibilitat del col·lectiu. Escoltem a Marc Gabernet, director del programa, quan recollia el guardó.
10: Fa un any i mig que un equip encapçalat pel Joan García està currant-se sortir al carrer cada dia molestant a les regidores, als regidors, a les entitats, als comerços, als ciutadans, per donar veu a la ciutat. Han dit que Sant Boi era una ciutat dormitori, és mentida. A Sant Boi passen coses cada dia i des de la ràdio pública, des de Ràdio Sant Boi, ens estem esforçant en doncs, plasmar la realitat d'aquesta ciutat, d'aquests barris. I avui és un dia important, jo sóc del col·lectiu i crec que és un orgull poder recollir aquest premi en nom de tot l'equip de Ràdio Sant Boi, que també està el David aquí, David García de Raíces, un altre representant queer de la ràdio. Un aplaudiment també pel David, que se'l mereix. És un dia important perquè Ràdio Sant Boi, per primer cop en 46 anys, està retransmetent l'orgull en directe.
1: I també recollim una nova onada de calor perquè Protecció Civil manté l'alerta d'aquesta onada de calor molt intensa i preveu que s'estengui gairebé a tot Catalunya fins dimecres.
2: Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del Pla Procicat davant un nou episodi d'onada de calor molt intensa que continuarà durant els pròxims dies. Avui la calor intensa afectarà principalment les comarques de Ponent, sobretot a les hores centrals del dia. Dimarts s'espera calor molt intensa a la meitat oest de Catalunya, amb especial intensitat a les comarques de Lleida i a la Ribera d'Ebre. Dimecres la calor molt intensa afectarà la pràctica totalitat de Catalunya.
1: I serà, doncs, dimecres a la nostra comarca, el dia més calorós, i s'espera que sigui entre les 12 del migdia i fins les 6 de la tarda.
2: Les autoritats recomanen evitar l'exposició al sol a les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i tenir una especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques i aquelles que treballen o fan activitat física a l'aire lliure.
1: Recordem que la nostra ciutat compta amb 6 refugis climàtics interiors, com els casals municipals i les biblioteques, i també d'exteriors, com el Parc de la Muntanyeta o els jardins del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
2: A més, aquest any la xarxa incorpora també microrefugis climàtics. Es tracta de comerços i establiments que, de manera voluntària, ofereixen un espai fresc on descansar durant uns minuts sense necessitat de fer cap consum. Tots aquests refugis climàtics estan identificats amb un distintiu a l'entrada dels establiments i també dels equipaments.
1: I atenció a la mobilitat, perquè aquest dijous 9 de juliol es faran treballs d'asfaltatge al carrer Mossèn Jacint Verdaguer en el tram comprès entre els números 44 i 54. Les obres es duran a terme entre les 7 del matí i les 3 de la tarda, i durant aquesta franja el carrer quedarà tallat a la circulació. També es modificaran el recorregut les línies d'autobús L70, L74, L78, L96, X70 i X79, i hi haurà afectacions en el servei de recollida de residus. I ho repassem, dues convocatòries més, perquè si tens fins a 35 anys i vius de lloguer, t'interessa saber que la Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria d'ajuts per facilitar pagar el pis o una habitació.
2: El tràmit es pot fer fins al divendres 10 de juliol a les 2 hores. No s'atorguen per l'ordre d'arribada de les sol·licituds, sinó després de valorar els expedients. Es pot consultar la informació i accedir als tràmits des de samboy.cat/ajut-lloguer-joves.
1: I a més, Sant Boi obre una nova convocatòria del programa Futur per impulsar l'emprenedoria i els petits negocis.
2: Del 25 de juliol al 31 d'octubre es posa en marxa una nova edició del programa Futur, una línia de subvencions destinada a donar suport a persones emprenedores, autònoms i microempreses de la ciutat. Els ajuts volen afavorir tant la creació de nous negocis com la modernització dels ja existents. El programa ofereix subvencions de fins al 70% de la inversió amb un màxim de 2.000 euros per financiar amb això projectes d'innovació, digitalització, sostenibilitat o millor de la competitivitat. També inclou una línia específica per cobrir despeses vinculades a l'inici d'una nova activitat econòmica.
1: I la Diputació de Barcelona ha anunciat que ajudarà els municipis com el nostre, com Sant Boi, per restaurar el patrimoni arquitectònic.
2: Els municipis de totes les comarques de la demarcació es beneficiaran del programa fins a l'any 2027 i amb una dotació de 27,5 milions d'euros. El programa dona suport a actuacions en edificis singulars i elements patrimonials del valor històric, arquitectònic, cultural i paisatgístic. Entre les intervencions previstes hi ha la restauració de castells, palaus, esglésies, monestirs, ponts, aqueductes i altres construccions emblemàtiques, així com actuacions en jaciments arqueològics, jardins històrics i espais de memòria democràtica.
1: La finalitat dels ajuts és garantir que aquests espais patrimonials puguin continuar formant part de la vida dels municipis, preservant-ne els valors històrics i culturals i facilitant-ne l'ús ciutadà. I Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que el maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, de la xarxa.
11: Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
12: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
11: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
13: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
11: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
1: I som-hi amb una proposta més d'agenda per joves, perquè estem vivint aquest mes de juliol l'After Sant Boi, una iniciativa que permet gaudir de la piscina municipal de la Muntanyeta en horari de vespre de manera gratuïta i exclusiva per joves d'entre 16 i 30 anys amb el carnet SB Jove activat.
2: La primera sessió va comptar amb la música del DJ Sant Boià Ferritista i l'activitat es repetirà cada dijous d'aquest mes de juliol de 9:15 a 11:00 amb música en directe, activitats i sorpreses a càrrec de diferents DJs locals. L'aforament és limitat, per això cal fer una inscripció prèvia per a cadascuna de les sessions. Els joves que encara no disposin d'aquest carnet SB Jove el poden tramitar gratuïtament si són residents de Sant Boi i tenen entre 16 i 30 anys.
1: I més informació de cara al mes de juliol, perquè Sant Boi s'omple d'activitats per tots els públics.
2: La música serà una de les grans protagonistes d'aquest estiu, perquè cada dissabte de juliol la Torre Benviure acull el cicle Música a la Fresca organitzat per la Unió Extremenya, amb concerts en directe per només 9 euros en consumició. Ho explica l'Àngela Carrasco, presidenta de la Unió Extremenya, al Dies de Ràdio.
14: Aquest any celebrem la 15a edició.
15: Sí.
14: La iniciativa va sortir de gaudir de l'estiu en un lloc emblemàtic on la gent pot gaudir d'un espectacle en directe amb la seva copa de cava i a la fresca.
1: D'altra banda, els divendres al pati del casal del barri Marianau serà l'escenari de l'11è Festival Sant Blues, mentre que els dijous la terrassa de Cal Niño oferirà concerts de pop, rock, blues i música popular dins del cicle La Platja de Cal Niño. I som-hi amb el temps, perquè ja ho dèiem, sol i calor intensa avui a Sant Boi amb avís groc per temperatures elevades.
2: Jornada plenament estiuenca amb cel serè i domini del sol. La primera hora de la tarda, la temperatura pot arribar als 31 graus amb ambient calorós i sensació d'aixafogó. La nit també serà càlida, amb una mínima prevista al voltant dels 24 graus. Durant la tarda bufarà marinada, però no s'esperen precipitacions.
1: Hem de destacar que hi ha actiu un avís groc en onada de calor al litoral de Barcelona fins a les 8 del vespre, amb temperatures que poden enfilar-se fins als 34 graus a les zones interiors. Es recomana, com sempre, hidratar-se sovint i evitar l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dilluns 6 de juliol. Recordeu que la programació continua aquí, a Ràdio Sant Boi, a partir de les 2, amb els informatius de la xarxa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya per l'alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor, la segona de l'estiu. Però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota en el nivell 3 del pla Alfa, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Per això, des de Bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més incendis.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
0: I és que el risc es multiplica amb la onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Última hora de la previsió amb Lluís Mi Pérez. Bon dia, Lluís.

0: Bon dia, una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.
1: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea. Sònia Kerr.
2: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
1: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
2: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
1: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé un miler de professionals.
2: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
1: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
2: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o SEAT. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
1: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
3: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb un total de 196 quilòmetres, comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
1: El control de Soy tenim Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Pràcticament tot Catalunya està en un risc molt alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem d'incendi davant les altes temperatures. Protecció Civil ha situat aquest risc en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, a localitats del Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
2: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
1: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços ara en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat ja més de 2.000 hectàrees. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, ara mateix fa poc més de mitja hora acaba de comparèixer a Ferran García dels Bombers, que és el sotinspector d'avui dilluns, i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa prevista. El sotinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre, on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment els efectius treballen des de terra en 4 sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. Així ho explica el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
6: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat, i ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
5: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Calonge i de Cruïlles, qui va ser que els van evacuar el divendres per aquest incendi que va afectar a gran part de Mas Ambròs de Calonge i també la zona de Cruïlles. Els escoltem.
7: Hace tres días que estaba en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir, porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
8: El foc no està apagat oficialment, llavors el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
5: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
1: Gràcies, Raül Martín. Des de Televisió de Costa Brava, un incendi que té també un vessant polític, ja que Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar l'incendi amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és portaveu dels Juntaires.
9: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
2: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
10: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
1: I és que l'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega, la gestió dels boscos. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha analitzat aquesta casa a la xarxa amb la feina pendent per evitar greuges com aquests grans incendis.
2: Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
11: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que l'abandonament dels boscos és sinònim de més combustible i, per tant, d'un augment del perill d'incendis.
1: Més enllà de Catalunya, aquest risc d'incendis també és molt alt. De fet, continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment, ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Boulé-Terner.
2: A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
1: La situació és complicada i ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos de perill del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i fins quan ha de durar tota aquesta calor. Saludem el nostre meteoròleg de nou, en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
0: Situació ben calorosa la que ja estem tenint en aquests moments. De fet, a hores d'ara hi ha alguns valors propers als 40 graus al Segrià, també al Baix Empordà, al Gironès, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, al Bages, la banda de les Garrigues, en general al Pla de Lleida, també la Ribera d'Ebre, al nord de la Terra Alta, per tant unes temperatures ja força extremes i a més amb una perspectiva d'una calor que ha de durar moltes hores. Ben bé estem parlant de temperatures per sobre dels 35 graus fins que es fa plenament de nit a les comarques interiors, i encara li queda molta corda a aquesta onada de calor. De fet, el pic de màxima temperatura es donarà entre el dimecres i el dijous, per exemple a Ponent i també l'interior gironí, al prelitoral de Barcelona, indrets on passarem dels 40, 42, 43 graus. i no sembla que al llarg de la setmana vulgui afluixar gaire, fins i tot es podria enganxar una onada de calor aquesta setmana amb una altra la setmana vinent, però n'estarem molt pendents, lògicament.
4: Notícies en xarxa.
1: Esquerra Republicana reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera, que se celebra avui a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes per al període 2027-2029. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
2: Hisenda destaca que si tira endavant els governs autonòmics hauran de fer cap esforç, no hauran de fer cap esforç fiscal, volíem dir, els pròxims 3 anys.
1: Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats, perquè tenen comportaments i economies diferents.
13: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
12: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
14: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals a l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem respostes a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
12: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
1: En clau d'educació, reforçar el paper de les direccions dels centres, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que es requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat, són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb uns alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat, també adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula, o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb l'alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a cada classe. Ho explica el cap de la Divisió d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
16: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños. Probablemente cuando los niños son más pequeños también tiene mayor impacto, tiene grupos más pequeños. Entonces, que sea hecho de manera diferenciada y no solamente en el sentido de facilitar la tarea del docente.
15: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE, que en els propers 2 anys els guiaran els canvis. Per fer aquest informe han trepitjat les aules catalanes i han parlat amb experts acadèmics, també amb docents, directors, alumnes i famílies.
1: És un 1/4 de 3 de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic aquest matí el Departament de Salut, just 3 dies després que el sindicat Metges de Catalunya denuncies que l'estiu començava sense conèixer cap assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
18: No podemos seguir siendo el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
17: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. Ho preveu el pla estratègic que ha presentat avui el consistori. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
20: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
19: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
1: Canviant de capital, a Girona l'Ajuntament ha presentat els avenços de dos doctorats industrials per tal d'aplicar-los a polítiques municipals. Un és sobre la sequera i l'altre sobre la implantació d'una xarxa de vigilància sanitària basada en l'anàlisi de les aigües residuals. Girona FM, Said Zbay.
21: L'Ajuntament de Girona ha presentat avui els avenços de dos doctorats industrials, un per reforçar la resposta de la ciutat davant la sequera i un altre per implementar una xarxa de vigilància sanitària a partir de l'anàlisi d'aigües residuals. Escoltem el regidor Sergi Cot sobre la transferència de coneixement en polítiques municipals.
22: Hauríem d'una recomanació, no? La recerca aplicada al final és intentar fer avançar les dues coses alhora, la teoria i la pràctica, no? Per tant, fas una recomanació, etc. I per un exemple, per entendre'ns, no? Es poden agafar aquestes dues tesis d'aquí doncs, un parell d'anys, conclusions siguin, doncs, cal una inversió, m'explico, m'invento de, jo què sé, 1 milió d'euros per millorar això i poder aplicar i tenir-ho com toca, és tenir una xarxa d'abastament, per exemple, molt pionera.
21: Tanmateix, els projectes s'emmarquen, doncs, en el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat que busca, precisament, traslladar les conclusions de les investigacions a polítiques municipals concretes.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'exsubdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, desvincula l'exconseller Argimon del retard en la vacunació de policies espanyols.
2: Cabezas ha declarat en el judici als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon per aquest retard. Ha desvinculat Argimon de qualsevol decisió sobre el tema, ja que ha assegurat que no era competència de Salut Pública. També ha defensat que un cop es va reprendre la campanya, es prioritzessin els majors de 65 anys per criteris mèdics, sense deixar de vacunar col·lectius essencials. L'exdelegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha afirmat que va reclamar mantenir la vacunació dels agents i que Salut mai li va indicar problemes de dosis ni retards en censos.
1: Tancant per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya.
2: L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament entre les línies 1 i 3 a Catalunya no es reobrirà fins al 6 de setembre i mentrestant s'haurà de fer pel carrer.
1: És moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
6: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
3: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
1: Ja arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França ja deixa Catalunya després de 3 etapes.
7: Bon dia, Marta. En aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb gairebé 196 quilòmetres, passant per Vic, Ripoll, Camp de Bànol o Puigcerdà. L'etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens de la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten als Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però a només 6 segons hi ha Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de 18 ciclistes que ha deixat enrere el pilot, on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar.
1: Els aficionats al ciclisme catalans s'estan volcant en l'esdeveniment. A Vic, la Rambla del Passeig s'ha omplert de persones que no volien perdre's. Un esdeveniment que consideren històric. El nou FM, Marcel Puig, bon dia.
23: Bon dia, doncs sí, ara fa uns minuts ha passat tots els pilots de ciclista d'aquesta tercera etapa del Tour de França per la Rambla del Passeig de Vic, plena a vessar, perquè l'Ajuntament de Vic ha augmentat una fan zone amb zona de música, zona per als nens, més altres activitats, i han esperat a quarts de 12 del migdia la caravana, que l'han vist passar, i ara fa pocs minuts, a quarts de 2 de la tarda, han vist passar a tots els ciclistes. A Osona, els ciclistes han entrat per Sant Martí de Centelles i al mig han passat per Vic. Ara s'enfilaven cap a Manlleu i sortiran cap al Ripollès. Escoltem alguns dels aficionats que estaven mirant a l'altura durant el matí a Vic.
24: Sí, home, ja han vingut abans per agafar lloc.
25: Sí, aquí estem per agafar gorres, paraigües, de tot.
26: No, nosaltres això se'ns fa gros. Nosaltres organitzem la crono d'aquí Vic. És un acte humil, però bueno, avui és un dia històric, passa el Tour per aquí i volíem col·laborar-hi amb el que... Contents que ens deixin col·laborar-hi. No ens ho imaginem. Bueno, jo crec que la gent avui ho ha començat a veure, però els que el seguim al ciclisme i hem anat a França, el que mou el Tour no mou cap carrera del món.
23: Doncs ple vessar estava al passeig de Vic i ara ja s'enfilen cap al Ripollès i acabaran als Angles aquests corredors de la tercera etapa d'altura. A més, a Vic ha coincidit amb l'últim dia de festa major, festa local, i per tant la rebuda ha estat realment espectacular aquí a la Rambla.
1: Gràcies, Marcel Puig. Anirem seguint doncs aquesta cursa, aquesta etapa per terres catalanes del Tour de França. I a banda de la prova ciclista, l'actualitat esportiva, Anna, també està marcada pel Mundial de Futbol.
7: Sí, perquè aquest vespre a les 9 la selecció espanyola buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ahir ja es van disputar alguns partits de vuitens amb la sorprenent eliminació del Brasil per 1-2 contra una Noruega liderada per Haaland, autor dels dos gols noruecs. Als quarts de final, Noruega s'enfrontarà a Anglaterra, que es desfeia de Mèxic. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El mataroní arriba procedent del Reus, on ha jugat les últimes 3 temporades. Escoltem-lo.
27: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec doncs també notes són del Maresme i al final doncs és un autèntic honor, molta responsabilitat també defensar aquests colors.
7: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip per les properes tres temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València en bàsquet. Així es presentava Pedro Martínez a les xarxes socials del Club Blanc.
0: En primer lugar, es un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. Y evidentemente, pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y, bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
1: Gràcies, Anna Freixas. L'última hora dels esports avui molt atapeïts. Fem ara una petita pausa i tornem de seguida a partir de 2:15 amb més actualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Emergències.
4: Hola, el meu nom és Tere Giné i soc la directora de la Plana Ràdio, l'emissora municipal a Santa Bàrbara. Santa Bàrbara és un municipi que està creuat pel barranc del Pelós. Això fa que quan plou, i especialment quan ho fa a la capçalera d'aquest barranc, hi baixa un volum d'aigua important. En els darrers anys això s'ha incrementat i també la quantitat d'aigua i les afectacions que produeixen als baixos de les cases, als camins del terme municipal o als mateixos carrers del poble. En l'actualitat, tant l'Ajuntament com els mitjans, en aquest cas la Plana Ràdio, informem a la ciutadania d'aquesta situació, de la previsió i de què eviten també qualsevol risk. El retorn per part dels veïns de Santa Bàrbara és fantàstic perquè per la proximitat amb la gent sempre pues ens comparteixen imatges, ens donen informació, ens avisen de situacions de perill. M'agradaria molt destacar també lo agraïda que la gent ha estat amb els cossos de seguretat, amb els bombers, amb la brigada municipal. La resposta per part dels voluntaris i dels efectius que participen en aquestes tasques és encomiable i també el retorn de la gent del nostre poble. El paper de la ràdio de proximitat jo diria que és fonamental, és veritat que nosaltres hi treballem, però per aquest motiu també veiem que totes aquestes històries que expliquem són històries que coneixem de prop, són històries de gent real, són històries que podem contrastar, sobretot en l'actualitat, que es parla tant del tema de les notícies falses i de la verificació, no? A més, també una qüestió important és que les ràdios locals, com a coneixedores de proximitat i del territori, en aquests casos tan puntuals serveixen per a d'altres mitjans de més ampli abast que contacten amb nosaltres per a conèixer precisament aquestes informacions de proximitat i per a que els féssim de guia. Això sí, sense l'audiència i sense els nostres seguidors no podria ser possible. Per tant, moltes gràcies també a tots els que recolzeu aquestes ràdios locals.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya per l'alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del pla alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor, la segona de l'estiu. Però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota, en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més focs.
7: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
5: El risc es multiplica amb l'onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i el Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui o en encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.
5: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea amb que els estats membres. Sonia Kerr.
9: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
5: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
9: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
5: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals.
9: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
5: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
9: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
5: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
10: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
5: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i la coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques fins i tot pateixen un risc extrem que Protecció Civil situa en el nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats del Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
9: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
5: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat, de moment, més de 2.000 hectàrees. Última hora amb Televisió de Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
11: Bon dia, doncs sí, fa una hora han fet aquesta compareixença als bombers de la Generalitat i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa previst per aquest dilluns. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment, els efectius treballen des de terra en 4 sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. De tot, n'ha parlat el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
7: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això, els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
11: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Cruïlles i de Calonja, que han estat una de les zones més afectades per aquest incendi. Asseguren que els van haver d'evacuar i ara mateix escoltem com van viure aquesta evacuació i com es troben ara mateix.
12: Hace 3 días que estaba en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
13: El foc no està apagat oficialment Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, els peixos i els gats que tenen allà.
11: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
5: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava. I és que aquest incendi de les Gavarres té també un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
10: Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
14: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
10: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
15: És molt important la feina que s'està fent i s'estan posant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
5: Més enllà de Catalunya, també el risc d'incendi en diversos punts continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Voltaire-Negre, a França.
10: A Castelló, mentrestant, evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen encara desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
5: I la policia local de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit.
10: Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar en una botiga. El jove es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va fugir corrents. Els agents van activar una recerca i el van trobar poc després al camí vell. Havien encès vegetació a 4 punts diferents, separats pocs metres l'un de l'altre, amb l'intenció de crear un incendi. La policia els va poder apagar amb un extintor i van detenir el jove.
5: Una acció perillosíssima, donat la situació complicadíssima que s'està vivint, que us estem explicant, i que ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i ho hem preguntat al nostre home del temps, en Lluís Mi Pérez.
16: Situació de calor extrema. Hem de parlar que som a la setmana estadísticament on comencen les onades de calor més intenses a Catalunya, però amb un superàvit de graus que s'està ja sentint des de fa mesos. De fet, a finals del mes de maig vam tenir temperatures desbocades, gran part del mes de juny temperatures molt altes, i els 6 dies que portem de juliol ja amb aquests valors que volten als 40 graus. De fet, a hores d'ara aquests 40 s'estan marcant a l'ombra a moltes comarques interiors de Girona, també de la Catalunya central, de l'Ebre i de Ponent. Aquesta tarda 41-42 graus tindrem, per exemple, el Segrià. I no s'acaba aquí aquesta calor. Demà la mateixa situació, fins i tot més calor. A Girona i Barcelona, 41-42 graus es podrien assolir en alguns indrets interiors de l'Empordà, també de la Vall del Llobregat, i el màxim de calor, per si fos poc, entre el dimecres i el dijous. Haurem d'estar pendents, però probablement s'arribaran a rècords. 43-44 graus a Ponent, són temperatures desbocades, de les quals n'haurem d'estar molt i molt pendents.
0: Notícies en xarxa.
5: Entrem en matèria política. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera en marxa a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats. De moment, el govern espanyol els ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
10: Hisenda destaca que si tira endavant els governs autonòmics no hauran de fer cap esforç fiscal els pròxims 3 anys.
5: Mon Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats, perquè tenen comportaments i economies diferents.
18: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
17: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
19: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals de l'Estat. Seria no molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem resposta a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
17: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
5: Entrem en matèria d'educació. Reforça el paper de les direccions de les escoles i els instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que requereixi, o destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Aquestes són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa de Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per tal de capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat, també adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica el responsable d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
21: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
20: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran els canvis.
5: Mentrestant, els sindicats d'educació fan balanç de les reivindicacions aconseguides fins ara i reflexionen sobre com encarar el curs vinent. En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, l'acord signat amb Educació permetrà l'arribada de més de 32 professionals al setembre per atendre l'escola inclusiva a la ciutat. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
22: El curs ha acabat, però no les demandes per millorar el sistema educatiu. Tot i que encara no se sap quines mobilitzacions hi haurà per l'inici del pròxim curs, els sindicats es mostren disposats a continuar negociant. Escoltem Xavi Vilanova, delegat d'Ústec a l'Hospitalet.
23: Hem aconseguit un salt qualitatiu en aterrar diferents millores del que estàvem reivindicant. Però hem d'anar a aconseguir més coses.
22: Pel que fa a l'altre sindicat majoritari de l'Hospitalet, Comissions Obreres, Mònica Bori, delegada d'Educació, parla sobre les millores aconseguides.
24: Nosaltres veiem això com un pas endavant, ho veiem com un canvi de paradigma i és un punt d'inflexió per continuar treballant.
22: Al març, el Departament d'Educació va arribar a un primer pacte amb Comissions i UGT. Al maig va arribar a un segon principi d'acord amb Ústec i professors de secundària. Tot i les millores, més d'un 65% dels docents van votar no al preacord i l'Ústec es va fer enrere. Es va tornar a les vagues, però la Generalitat va decidir tirar les mesures endavant. A l'Hospitalet, aquest acord permetrà l'arribada de més de 32 professionals per atendre l'escola inclusiva a la ciutat al proper curs escolar.
5: Passa un minut de 3:15. Anem de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic el Departament de Salut just 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
2: No podemos seguir siendo el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
1: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
3: Seguim amb tu, Maite, perquè el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins divendres, fins al 10 de juliol. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i punts d'informació. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, i ho ha explicat la responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut a aquesta casa, a la xarxa.
1: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
4: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
1: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals. Avui n'han presentat els detalls. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
25: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
6: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
3: Canviem de comarques. L'Audiència Provincial de Lleida resol gairebé 90.000 assumptes judicials en el darrer any. Malgrat tot, més de 70.000 expedients continuen en tràmit per la saturació dels jutjats de primera instància. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
26: Aquest dilluns al matí ha tingut lloc la presentació de la memòria anual de l'Audiència de Lleida, on el seu president, Albert Guilanyà, ha destacat la necessitat de la creació de noves places pels propers anys.
27: De caràcter molt urgent, que possiblement podrien crear-se abans de que acabés l'any, hi hauria la sisena plaça a la secció segona de l'Audiència Provincial, que ara en aquest moment disposa de 5 places, passaria a tindre 6 places de magistrat, la creació de la plaça número 3 a Cervera, que em fa l'efecte que és absolutament indispensable.
26: El president ha explicat que aquesta saturació dels jutjats ha estat provocada per un mal dimensionament de les places creades durant els darrers 20 anys i perquè molts advocats d'arreu d'Espanya presenten demandes a Lleida. Segons el Consell General del Poder Judicial, una plaça hauria d'assumir 1.200 assumptes a l'any i actualment les 6 primeres de Lleida en tenen gairebé 3.000, encapçalant els rànquings de tot l'Estat. A més, actualment la província de Lleida compta amb 46 places, de les quals 12 pertanyen a jutges substituts.
3: I és moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
8: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
7: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
3: I arriben els esports. Transport d'Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França és protagonista, tot i que ja deixa Catalunya després de 3 etapes en terres catalanes.
10: Bon dia, Marta. Sí, en aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres, aquesta etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens a la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten els Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però només 6 segons de marge respecte a Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de ciclistes que tenen 3 minuts de marge respecte al pilot on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar. El pas per Camp de Bànol, Mats Pedersen ha estat el primer.
3: Doncs justament a Camp de Bànol el públic està vibrant amb aquesta prova. Estan omplert les dues bandes de la Nacional 260 per veure els ciclistes. Anem fins allà. Ràdio Ripoll, Marc Roura, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs sí, el Tour de França justament acaba de passar ara per aquí els últims, acaben de passar per Camp de Bànol. El grup de ciclistes escapats s'han disputat l'esprint intermedi que finalment, com dèieu, s'ha endut el danès Mats Pedersen de l'equip Lidl Trek. El pas del Tour de França ha plegat centenars de persones aquí al municipi que han sortit als carrers a veure i a viure aquesta etapa del Tour de França. De fet, molts campdevanolencs, com la Tània o en Pol, han volgut aportar el seu granet de sorra fent voluntaris.
11: Nosaltres amb la família, com que és un dia de festivitat i algo excepcional aquí al nostre poble, doncs hem volgut participar, col·laborar i bueno, fer el que és l'ambient que estem veient per aquí, la gent del poble, gent de fora, i que passi per aquí és doncs una sort.
12: M'agraden molt les bicis de carretera i l'esport en general i per això he vingut aquí i a sobre tinc família que són voluntariats i és un pas més per poder-ho vindre amb més facilitat. I una cosa a més també és que és un orgull tindre-ho aquí a la nostra terra, que feia 70 anys que no passava i és una oportunitat.
9: Ja ho sentiu, doncs un ambient de gala i molta expectació a peu d'asfalt per viure en directe el major espectacle del ciclisme mundial.
3: Sens dubte, gràcies Marc Roura des de Ràdio Ripoll. I a banda del Tour, l'actualitat esportiva també està marcada, Anna, pel Mundial de Futbol.
10: Sí, perquè aquest vespre a les 9 juga la selecció espanyola, on buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. Escoltem-lo.
13: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta i a sobre anar a l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
10: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial ja la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de bàsquet durant les tres

After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsanboi.cat.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.
8: Doncs mireu, la setmana passada parlàvem amb la doctora Carme Vall sobre la invisibilitat de les dones per la medicina. I avui tenim a la Jou López, que ens parlarà de com aconseguir que coses, símptomes, signes que ens dona l'edat no siguin realment ni tan greus ni ens facin aturar la nostra vida. Com podem tirar endavant, com les palanques ens ajuden, com ens ajuden moltes coses. FEMAP és una d'elles, una altra d'elles és aquest podcast, ja us ho dic, les amigues, hi ha moltes coses que ens ajuden, que no tenen res a veure amb la medicina, que poden ser suplements, que poden ser pues, aquelles xerrades tranquil·les, aquell parar-se, aturar-se amb la farmàcia, amb la que et ven les verdures, tenir aquells 5 minuts de parlar de tu, de tenir, de respirar, de caminar, d'anar a passejar el gos, d'anar a buscar els nens, si cal. Hem de buscar aquest temps i hem de tenir un temps de qualitat. I això és important. I volem escoltar el que ens passa a totes, perquè no ens enganyem. El que em passa a mi, et passa a tu, li passa a la teva veïna. I si entre totes fem una xarxa i ens connectem, segurament serà més fàcil. Moltes vegades el que ens falta. En sobre informació, estem saturades d'informació concreta, però ens falta la informació pràctica, la del dia a dia, la de per què em fa mal quan tinc relacions sexuals, per què em sento trista, per què estic col·lapsada, per què estic estressada. Doncs escolta, fogots, mica en mica, entre tots i entre totes, ho podem fer. Qualsevol pregunta que tingueu, qualsevol dubte, Instagram, busqueu, és fàcil. Fogots, el podcast, ens feu la pregunta, nosaltres la contestem, però avui tenim, perquè ens contesti moltes preguntes, a la Jou López de FEMAP. I també tindrem a l'Andrea Roman, que ens farà un tancament amb petó, un petó de riure, perquè no us oblideu, hem de riure, i ens hem de riure també del que ens passa. Fogots, el teu podcast sense regles.
9: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
8: Doncs avui parlem amb la Jou López, especialista en salut femenina, que després de molts anys, com 20 anys fent salut de la dona, es va adonar que les dones estaven maltractades en la medicina en general i sobretot amb la mirada en la que ens tractaven. I va pensar, calla, que jo faré un projecte, i aquest projecte es dirà FEMAP. Què és FEMAP, Jou?
10: Doncs mira, FEMAP és un espai perquè les dones trobin seguretat, perquè és el que tu dius. Moltes vegades la mirada que rebem està filtrada per un senyor. Mm-hmm. Moltes ens han visitat ginecòlegs, molts directors de laboratoris adreçats a la dona són homes, i al final són ells els que trien, això és important, no és important, i no és la dona la que tria. Uh-huh. Aleshores, FEMAP és un espai perquè la dona triï el que és important. De fet, encastem cada any, aquest any, 1.697 dones per preguntar-los què és important per elles, i a partir d'aquí busquem les solucions. Les solucions a vegades és un suplement, a vegades és un consell, un programa, un directori, l'espai que necessitin per trobar aquesta solució, especialment amb la salut hormonal, que és el que veiem que està com més oblidat.
8: Per tant, diríem que FEMAP ve a ser com un fogots, però una plataforma molt més consolidada. Nosaltres volem ser també una palanca perquè les dones d'una certa edat, però totes en general, tinguem on adreçar-nos, on poder preguntar, on qüestionar-nos coses i on seguir aprenent no només del nostre cos, sinó del nostre entorn social, no?
10: Totalment.
8: A veure, què s'ha de fer diferent perquè les dones puguem seguir avançant?
10: Mira,
8: des de la teva òptica,
10: des de la meva òptica, hi ha una part que és el respecte. Si pensem que a vegades, quan la dona, per exemple, en l'àmbit de la salut, expressa una necessitat o expressa una sintomatologia, expressa un problema, i a vegades se l'infantilitza, o sigui, se li dona ja, se li diu el que ha de sentir, no, això no és important, home.
8: Ah, sí, ho he sentit tantes vegades.
10: Si t'ho dic, és que per mi és important. O, això és psicològic, també.
8: El dolorcito. Quan diuen, i tu, jo ja...
10: Sí. Sí, hi ha una quantitat de diagnòstics en la dona que se li donen causes psicològiques i no s'investiga més. I, bueno, això per mi és una falta de respecte, perquè no t'ho trobes amb la població masculina. O quan se li dona una solució, jo li dic com de cunyao, perquè clar, a vegades hi ha dones que et contesten, és que el ginecòleg m'ha dit pues que em prengui una copa de vi, i dius, home, això és una solució de cunyao, perquè no és una solució professional a una situació que tens, no? Aleshores, crec que tot comença pel respecte, o sigui, per escoltar la dona des del respecte, i a partir d'aquí podem construir. I la dona que trobi que no li estan respectant, que ho demani, perquè a vegades ens... com que ens fem petites, no? Davant
8: ens, ens cohibeix la bata, el tot.
10: Sí, sí, sí, i aleshores, davant d'una resposta que és clarament irreverent, doncs no reaccionem, i ho hem de fer, hem de dir, perdona, és que no vinc a demanar-te l'opinió teva social, sinó l'opinió teva professional com a professional de la salut.
8: I tu com arribes? Personalment, com arriba la Jou López? Després d'una carrera exitosa que vas tenir fora a la banca, em sembla, sí. Que vas començar en banca.
10: He començat a banca, sí, i després vaig passar pel món de la comunicació, molt breument,
8: que veus?
10: I vaig acabar a la indústria farmacèutica, perquè la veritat és que la indústria farmacèutica té una cosa que m'agrada molt, i és que constantment estàs aprenent, ja? I això em motiva molt aquest aprenentatge constant, no? Però em vaig aturar amb la dona perquè de cop i volta em vaig adonar que hi ha coses, per exemple, jo soc cinquantanyera, no? Tinc 52 anys. El primer dia que una matrona em va preguntar per la meva salut sexual, pues tenia 49, i vaig pensar, però si jo tota la vida he anat a un ginecòleg que és el metge de la salut sexual i reproductiva, i per la meva salut sexual no m'ha preguntat mai.
8: No.
10: Aleshores, aquests plantejaments de preguntar-te i de dir, bueno, i això per què no es fa, no? Pues em van fer començar a buscar, i les dades que vaig trobant, malauradament, a vegades són esgarrifoses, eh?
8: Què dius ara?
10: Sí, per exemple, en el cas de la libido, que és aquest cas que et deia, un 52% de dones té problema amb la libido en algun moment de la vida.
8: Què m'has de dir?
10: Un 52! És que si tu t'imagines que els homes tinguessin una proporció del 52% d'un símptoma, s'aturaria al món, no?
8: Bueno, sí que en tenen. El que passa és que ja hi ha una pastilla que es diu Viagra i ells se la prenen.
10: Sí, però fixa't, el tenen com molt més tard, perquè quan parlem d'aquests 52, nosaltres la primera enquesta la vam fer amb dones de menys de 45 anys. Mm-hmm. I ja en sortia aquesta xifra. Per què una dona de menys de 45 anys té problemes? Perquè molts dels medicaments que prenen té aquest efecte secundari i no se li explica.
8: Mai.
10: Perquè molta de la càrrega mental que arrosseguen té aquest efecte secundari i ningú ho contempla.
8: La doble feina que diu la Carme Valls, que vam entrevistar l'última vegada.
10: Totalment,
8: no?
10: És que la Carme Valls realment és que és molt inspiradora. Dios. Sí, perquè és que és veritat. Fas aquesta reflexió constantment i dius, un moment, perquè ningú... Per exemple, una malaltia que també està sent molt, amb molta prevalència amb la dona, l'hipotiroidisme, dona aquest símptoma també? A quantes dones el seu endocrí li diu, mira, entre els símptomes tindràs caiguda de la libido. Jo no he conegut cap. Aleshores, hi ha una part de la dona que és com que no existeix, i dius, home, doncs sí que existeix, no? Aleshores, se li ha de donar atenció. I aquestes prevalències altes, com et deia, caiguda de la libido, dolor a les relacions, la prevalència...
8: També en parlarem.
10: La prevalència és molt alta també, i ja et dic, tant amb dona postmenopàusica com amb dona jove, La endometriosi mateix, que
8: clar, que fa mal.
10: Clar, que també és una malaltia que té una prevalència, l'endometriosi més alta que la prevalència del Parkinson, eh? I s'estudia molt pel Parkinson, que està molt bé. I no s'estudia, sí, i no s'estudia.
8: Més alta que el Parkinson.
10: Sí, hi ha una
8: prevalència. Però si fa un mal horrorós. Jo conec moltes noies joves que, a més, dificulta el fet de parir.
10: Totalment.
8: Dificulta el fet de tenir relacions. Després, amb la menopausa, encara et dificulta més.
10: Sí.
8: Per favor.
10: Però no hi ha investigació en aquest...
8: No hi ha
10: per això, o sigui... Prendre'ns aquest 50% de la població en sèrio vol dir atendre aquestes necessitats. Vol dir pensar per què succeeixen i buscar solucions. I per això crec que tot parteix del respecte.
8: Clar, perquè dius, som el 52% de la població i som les que més anem a comprar, no només fàrmacs, sinó tota la resta.
10: Exacte.
8: Per tant, guarir-nos, cuidar-nos, seria, hauria de ser, no quasi, però llei.
10: Totalment. Totalment.
8: Perquè nosaltres som cuidadores dels nens, cuidadores dels pares, cuidadores de la casa, cuidador del món. I perquè no ens deixen governar, perquè segurament ho farien, segurament, molt millor que alguns homes que coneixem. Vull dir, és estrany que la farmacèutica no controli tot això.
10: Sí, bueno, hi ha moviments, per això et deia del punt decisor, no? El fet de que durant molts anys la majoria de ginecòlegs siguin homes, doncs ha fet que segurament alguna d'aquestes coses no canviï. Ara hi ha la majoria de ginecòlogues, el 80% de ginecòlogues ja és dones, sí. Però malgrat això, el president de la SEGO, els presidents de les societats mèdiques de la dona, continuen sent homes. Lo mateix succeeix amb la indústria farmacèutica, no? La majoria de directors comercials, de directors de negoci, són homes, i aleshores la presa de decisions, pues, ha de passar com un filtre. I a vegades costa, perquè és com un sostre que no et permet dir, escolta, no, si les dones necessiten això o necessiten allò.
8: Jo ho trobo molt fort, però parlàvem del mal que fa, per exemple, la sequedat vaginal, la quantitat de malalties associades a aquesta sequedat.
10: Totalment, clar. Les infeccions.
8: Les infeccions recurrents, ah, els antibiòtics que et vas prenent.
10: Exacte.
8: Dic, perquè jo soy
10: una mostra. Totalment.
8: Vull dir, hi ha moltes coses abans d'arribar a una farmacologia...
10: Totalment.
8: No?
10: Fixa't, això que has explicat, que és tan bàsic. A mesura que ens fem grans, les pells i les mucoses es van secant. Això és un procés absolutament natural. En el cas de la dona, com tu dius, genera que hi hagi moltes infeccions de repetició. Des de la indústria tradicional, hi ha tractaments protocolitzats, que és un antibiòtic, un acidificador de l'orina, per intentar que aquestes poblacions no proliferin. Però la base, que és millorar la mucosa, millorar aquesta sequedat de base... costa molt d'explicar i d'aplicar. Nosaltres, de fet, ho expliquem més a matrones que tenen més empatia i ho entenen abans que no a molts col·lectius de ginecòlegs que, bueno, ja no serà tan greu. I produeix això que tu has dit, o sigui, aquestes infeccions recurrents que generen que t'hagis de prendre l'antibiòtic, que l'antibiòtic et faci malbé la teva microbiota, aleshores, aquest cercle viciós. Escolta'm, per què no el tallem?
8: No, i la libido.
10: Totalment.
8: Que toquen i dius... Ui, que demà tinc jo una infecció, eh?
10: Totalment.
8: Mira, l'altre dia vaig anar al metge, ahir. Anava al metge i em diuen, no, si no només és la relació coital la que et pot produir, sinó orall.
10: Sí.
8: I pensava, mare de Déu, senyor.
10: Totalment. Les relacions amb dolor, com et dic, una de cada dos dones de més de 45 anys, però una de cada quatre també de menors de 45 tenen dolor a les relacions. No podem esperar que la dona tingui plaer amb una relació que hi ha dolor. No ho podem esperar.
8: És impossible.
10: Aleshores, si la salut sexual de les dones tingués el pes que ha de tenir, el normal, el natural, per això es diu salut, ho atendríem des del principi. I si la dona va cada any al ginecòleg, doncs al ginecòleg cada any li hauria de preguntar, escolta'm, com està la teva salut sexual? Tens dolor a les relacions? Tens plaer? Tens bé la libido? I això és...
8: Jo adoro el meu ginecòleg, l'adorava, mai m'ho va preguntar.
10: Totalment.
8: Ara tinc una dona, a la qual adoro, m'ho pregunta sovint,
10: exacte,
8: com estàs, com va la teva relació. Però és fort que també quan els hi preguntes quantes classes fan de menopausa, et diuen que com a molt 2 dies.
10: Totalment.
8: 2 dies amb tota una carrera de ginecologia, no d'opticometria.
10: Exactament.
8: Entendria que no la donguessin.
10: Exactament. O sigui, la ginecologia s'ha enfocat en l'obstetrícia, no? Com és superimportant tenir nens. També s'està tenint al nostre país molt bé la prevenció dels càncers, que estem molt contents, perfecte. Super. Però és el que tu dius, hi ha una fase que és la menopàusia que ens afecta a totes les dones i que en algunes té un impacte brutal, que s'hauria també de poder atendre. De fet, s'hauria d'atendre prèviament, o sigui, amb tot el coneixement que hi ha, ens haurien de dir uns anys abans, mira, has de fer això, no? Has de fer més esport, has de fer cuidar-te més perquè arribéssim molt millor.
8: Total. Sí, el que passa és que ara, que hi ha un boom, em deia l'altre dia, m'ho deia la doctora, diu, ara hi ha un boom de coses, de gent parlant, jo fa anys, i tu fa anys, sí, que parles, i altra gent que la Montse Roures, des d'aquí un petó, que ho està passant malament, que parlem de menopausa.
10: Exacte.
8: I ara el que sembla és que interessa parlar de menopausa.
10: Totalment.
8: Per què?
10: Mira, l'altre dia...
8: Tinc una teoria, però m'interessa la teva. Que...
10: Sí, l'altre dia, amb una formació que vam donar a les matrones d'Aragó, ens van parlar del menowashing, no? Ens van dir això. O sigui, ja de cop i volta ens hem girat, tothom li interessa la menopausa, no? Jo, com porto 20 anys a la indústria farmacèutica, ja sé que hi ha aquestes onades, de cop, que hi ha algun interès i de cop i volta tothom hi parla. Hi ha una onada i és que ha tornat el tractament hormonal a tenir molta rellevància i aleshores, evidentment, darrere les hormones sempre hi ha diners i això fa que hi hagi doncs, més visita mèdica, més promoció, més màrqueting, etc. Jo no tinc res en contra ni a favor dels tractaments hormonals, vull dir, la dona que ho necessiti, doncs per això estan els tractaments, qualsevol tractament, però sí que em sap greu això que tu dius, no? Que no es doni atenció com fins al final, o sigui, quan ja estàs fatal, ai, ja et dono la solució, que és el tractament hormonal. No, no, hi ha moltíssima feina abans, realment la menopàusia és una porta a l'envelliment i la dona, igual que l'home, podem envellir molt millor si se'ns expliquen les pautes, no? I a més que les pautes són com molt fàcils, vull dir, començar a descansar millor i a intentar fer més exercici és un pas endavant que no té negoci, ni jo ni ningú guanya diners, però que a la medicina ja se sap fa molt de temps.
8: Vale, descansem, dormim, és que això també és una
10: entelèquia. També costa, sí.
8: Perquè jo et dic que ara estic en un moment que em costa molt dormir i l'altre dia em dormia llegint que, clar, si dors pitjor, la teva qualitat coronària és pitjor.
10: Total.
8: Jo ja que faig trombos, és que soy com un dechado, és que lo sepáis que hago. Jo faig aquest podcast per assabentar-me. No. Clar, dius, haig de dormir bé. Llavors et vas posant més nerviosa.
10: Exacte, això és el que no s'ha de fer.
8: Haga usted meditación. Si jo faig meditació, em poso, saps aquell so blanc?
10: Sí.
8: So blanc, negre, rosa, m'ho poso tot. N'hi ha alguna cosa que ens ajudi naturalita, normal?
10: Sí, sí.
8: Cosa...
10: sí. Mira, jo l'únic símptoma que he tingut de la menopausa és la son. D'acord? L'únic. Jo porto cuidant-me tots els anys que he pogut, perquè la meva mare i la meva germana van passar menopausies horribles, sempre ho he explicat. Tant la meva mare com la meva germana han estat hospitalitzades, han estat amb hemorràgies greus i han debutat com a diabètiques les dues. Aleshores, genèticament tenia tots els números perquè la meva menopausia fos un drama. Aleshores, vaig començar a cuidar-me molt temps abans, cuidar molt l'alimentació, precisament per no debutar com a diabètica, i començar amb suplementació molt temps abans. Però la primera clau fonamental que vaig veure que era un canvi, era l'exercici, no? L'exercici de força és la primera clau fonamental. Per què? Perquè, primer, ens esgota, a vegades una cosa que tenim en menopausa, jo crec que ho notem molt, és una diferència brutal entre el cos i la ment. Mm-hmm. El cap ens va superràpid, perquè com a dones tota la vida hem estat multitasking.
8: Sí, a tope.
10: El cap ens va... I el cos sembla que no ens acompanya, o sigui, és com el cap... I això... a l'hora de dormir és molt important perquè no ens deixa descansar. I aleshores, quan comences a fer un exercici que realment t'esgota, el cos i la ment van més acompanyats, descanses molt millor. I totes les coses que fem durant el dia, o sigui, he après durant aquests darrers anys que a dormir millor es comença quan t'aixeques pel matí. O sigui, quan t'aixeques pel matí necessites contacte amb el sol. El sol li diu al teu cervell, escolta, és de dia, i comença un procés en el que tenim una hormona, el cortisol, que la va segregant, i a partir de les 6 de la tarda, o sigui, 12 hores després de quan t'has aixecat, has de començar un camí cap enrere, o sigui, a reduir la intensitat de tot el que fas.
8: Sí, però amb la feina, si tens criatura, a les 6 comencen els banys, les, o els esports a fora, comences a fer de...
10: Sí, sí, de xòfer.
8: De xòfer,
10: sí, sí, sí, sí, totalment. Jo ho he viscut, això.
8: Sí, totes. Però
10: una altra cosa que m'ha anat molt bé en aquesta línia és delegar. O sigui, m'he après lo de delegar en la família d'una manera... bueno, jo crec que saps?
8: Talibán. Avui anirà el teu pare a buscar-te.
10: Totalment talibán. O sigui, jo em cuido la meva alimentació i em cuido les meves coses i he delegat als altres que es cuidin les seves perquè ja són prou adults, no? Perquè sí que és veritat que una de les coses, com tu dius, a partir de les 6 de la tarda a casa meva, com a totes, començava aquesta carrera de dutxes, sopars, no sé què. No, mireu, jo no puc encarregar-me dels vostres sopars perquè sopeu a l'hora que us dona la gana i tot us senta bé i, en canvi, jo haig de sopar molt d'hora perquè, si no, em senta fatal i dormo molt malament. Bé. Aleshores, aquests hàbits de dia, o sigui, de veure el sol, de fer molt d'exercici, de sopar molt d'hora, és molt important. I tenir un estil de vida molt antiinflamatori. O sigui, els aliments que... la majoria d'aliments que cuinem per la nostra família ja no ens van bé. I hem de fer... No. Hem de dir tot allò, saps? Allò que mengen a casa meva els meus fills, no? Aquells plats de pasta, d'arròs, de tot això ja, no?
8: Verduretes.
10: I aleshores, verduretes i molta proteïna i el més d'hora possible, no? Això, fonamental. Després, a nivell de suplementació, hi ha molts suplements que funcionen molt bé. Nosaltres en tenim un parell, tenim el Femapzen i l'Endo, però hi ha molts, o sigui, el magnesi funciona molt bé per dormir, el bisglicinat de magnesi, la xaguanda funciona molt bé.
8: La xaguanda no tenia problemes últimament? Hi havia un corrent que parlava...
10: Un altre corrent d'aquestes, que de cop i volta, quan una cosa natural va molt bé...
8: La baixen de
10: la
8: cop,
10: baixen
8: no?
10: De cop. Jo això ho vaig veure... La xaguanda ara t'explicaré, però jo vaig veure un episodi que el vaig veure des de la barrera, com els toros, quan l'ostilococcinium va ser el medicament més venut al món per al tractament de la grip,
8: sí.
10: La indústria va començar a donar-li fins que es va carregar el mercat de la homeopatia a saco. No?
8: Sí.
10: I això era molt curiós. Amb la xaguanda passa el mateix, hi ha com una corrent d'opinió de que és molt perillosa, no ho és una planta que es fa servir des de la medicina tradicional xina, o sigui, fa molts milers d'anys. És veritat que una de les coses que té és que activa la hormona tiroidea, aleshores les persones que tenen
8: hipertiroidisme
10: no l'haurien de prendre, però clar, la població que té hipertiroidisme és molt baixa, realment. Aleshores, bueno, doncs, sabent això, doncs aquesta població és la que no estaria indicada que ho prengués.
8: Vale. Per tant, hi ha una cosa que em queda clara. Hem de fer com en els avions, no? Abans d'ajudar amb uns altres, ponga-s'hi vostè la mascarilla, no?
10: Totalment.
8: Això t'ho he llegit a tu, em
10: totalment.
8: Sembla.
10: Totalment. Això és un canvi... O sigui, la dona, jo crec que a la que arriba a la menopausa ha de canviar el xip. Hi ha de dir, tota la vida he cuidat els altres, com tu deies, fills, pares, marit, casa, el que fos. Ara fem un canvi de roles.
8: Resetem o no?
10: Sí. Primer em cuido a mi i si queda algú de temps, doncs us dono un cop de mà. Però crec que és un pas molt important per trobar-nos millor.
8: Què creus que hem de fer des del punt de vista de dones perquè millorem totes amb aquesta... És tan brutal quan ara, d'aquí no res, serà el 8 de març, sí, el Dia de la Dona, que encara necessitem un dia per celebrar,
10: sí.
8: on totes ens preocuparem del fet de ser dona, dels... però hi ha una por generalitzada a envellir, a fer-nos grans, a entrar en aquest tercer temps tan important que hi ha moltes dones que deixen de treballar o ens plantegem un canvi,
10: sí,
8: de feines.
10: Sí, totalment.
8: No? Segurament, sí, el teu canvi de feines va circuncidar, per dir-ho d'una manera,
10: sí,
8: fàl·lica, va, sí, circuncidar aquest temps,
10: sí,
8: no?
10: Sí, bueno, de fet, hi ha un estudi fet a Anglaterra que diu que el 16% de les dones a menopausa es plantegen deixar la feina, no? Perquè no està enganxat amb els nostres bioritmes. Hem anat tota la vida, saps, com a pollo sin cabeza, ja, intentant-ho arribar a tot, i aleshores ara ens adonem que no cal, i aleshores sí que hi ha un canvi. Què hem de fer? Jo crec que hem de fer tenir una mirada més... tendre amb nosaltres mateixes i amb la resta de dones i una mirada més egoista amb tota la resta, d'acord? Amb nosaltres ser més tendres perquè al final, si ens donem compte, hem fet moltes coses i les hem fet moltes bé, no? Mm-hmm. O sigui, tu al final ets una gran professional i alhora t'ha donat temps de tenir 3 fills, de portar-los endavant, que estiguin tenint èxit. Escolta, tractem-nos amb carinyo perquè la majoria de nosaltres hem fet 1000 coses quan ens plantem aquí. Aleshores, ens hem d'estimar, ens hem de donar petonets, no? I aquesta mirada tendra jo crec que també l'hem d'extrapolar a la resta de dones, perquè la majoria de dones que tenim al nostre voltant estan en la mateixa situació. Uh-huh. No? Han fet una carrera de fons brutal per tirar endavant la seva professió, la seva família, fer-ho amb carinyo, o sigui que hem de tenir una mirada tendra cap a ser dona, no? A l'envelliment també l'hem d'agafar amb molt de carinyo. Escolta, aquest cos és que ens ha portat moltes alegries.
8: Ui, sí.
10: Saps? Moltes alegries. Ens ha portat fins aquí i ara l'hem d'estimar. I cap a la resta de coses, doncs ja tenia una visió una mica més egoista. Dir, bueno, no hem d'acceptar, com et deia, no? Que ens diguin bestieses o bajanades. No? Quan veiem que parlen d'una dona i sempre està com l'accent en la part física, això, escolta, podem esborrar això d'aquesta conversa? Perquè el més important d'una dona no és la part física. Serà pel seu marit o per la seva parella o per qui li...
8: O no.
10: Clar, exacte, saps? Però al final, la part més important d'una dona és l'ésser humà que hi ha dins i que, bueno, se li ha
8: de... Si mirem la part física d'alguns homes, dius...
10: Es nota moltíssim això a la televisió, no? O sigui, sempre hi ha aquelles presentadores com guapíssimes i al costat un senyor que dius, bueno, pues serà un bon professional, per això l'estic escoltant, però no els han valorat igual, no?
8: No, i no ho fan. Sí. I jo crec que comencen a veure els primers brots verds, diríem, eh? I comencem a veure senyors, el Pellicer aquí a Catalunya, per exemple, que és un senyor que ha anat envellint a la càmera.
10: Sí.
8: Tenim i dones com l'Àngels Barceló, que serà cert. Totes aquestes han anat fent, Mònica Terribas, no? Han anat envellint a davant nostre i comencen a ser un focus on emmirallar el jovent. Perquè abans d'entrar aquí parlàvem de que hem tret tants models, ara aquest model no serveix, que el jovent no té models, hem de generar models nous.
10: Totalment.
8: I això ens toca també a nosaltres, a les dones i als homes grans, els que estem ja a punt d'entrar, o ja estem del tot a la tercera edat, donar models que siguin pràctics, que es puguin practicar, perquè els que venen molt despistat, i les que venen molt... Permeteu-me l'expressió, venen molt acollonides. Pensen, la menopausa serà la frenada, em vindran les calors, l'amor súbita del clítoris.
10: Sí, exactament, és veritat. És que, mira, quan vaig llançar a FEMAP, tenim una sèrie d'articles, e-books i tal, i recordo que la periodista que feia li vaig dir, fes un e-book de menopausa. I quan el vaig acabar de llegir, dic, em moro o em suïcido? Què prefereixes? Dic, home, és que tot això és com els drames de la menopausa. La menopausa és una porta... I és una porta que té coses, bueno, doncs que pot ser que no t'agradin, i coses que també t'han d'agradar, no?
8: I tant.
10: I aleshores li vaig demanar, si us plau, posa tantes coses positives com has trobat de negatives, no? Es va quedar, home...
8: Va trobar-ne?
10: Home, és que aquesta saviesa que ens dona l'edat, no?
8: Sí, però no va trobar en aquell moment, perquè
10: bueno,
8: hi ha un...
10: Bueno, va costar, sí.
8: Hi ha un mutis pel foro que no li interessa a ningú dir que... Ah, no et quedaràs embarassada, bé, tindràs la llibertat de que els teus fills, si és que els tens, han crescut, i si no els tens, no han crescut, perquè no els tens, però tindràs la llibertat de triar per ella, tindràs la llibertat de triar el que fas amb la teva economia.
10: Totalment.
8: Hi ha moltes llibertats.
10: Moltes, si et fixes, a més, la quantitat de líders, per exemple, jo pensava, no?, en polítiques, que la majoria arriben a liderar els seus projectes quan ja són postmenopàusiques. Per què? Perquè no hi ha aquest vincle, com tu dius, a totes les coses que durant molt de temps bueno, has estat lligada, no? I aleshores ara gaudeixes d'una llibertat, d'un saber estar, gaudeixes també de... Perds moltes pors pel camí, ja no aquella por.
8: La vergonya.
10: Saps? A vegades, abans... El físic t'importava molt. Sí. Ara t'importa el que et dongui la gana, que t'importa. Ni més ni menys. Ja ningú et dirà, estàs guapa o no? Vale, carinyo, gràcies, però m'és igual. Saps què vull dir?
8: Sí, però he vingut així perquè em dona la gana.
10: Perquè em dona la gana a mi. És que,
8: hi ha una reivindicació que és molt xula.
10: És molt xula. Es gaudeix molt. I aleshores tu t'asseus amb una dona i ja la veus que està en un altre nivell. I aleshores això jo trobo que és molt maco. I el que tu dius a l'exemple és molt important, perquè jo crec que aquestes dones joves ens han de veure així, tranquil·les, segures, gaudint, i hi ha d'haver aquest tracte carinyós i amable, i a més, has dit una cosa, els exemples jo penso que cada vegada més ens hem d'esforçar que siguin bons.
8: Sí,
10: perquè positiu. Últimament sembla que la vida el que més es porta és la testosterona, o sigui, l'agressivitat, no? aquesta manera de fer com zasca, tots són zasques.
8: Masculina,
10: i dius, no,
8: no
10: m'interessa,
8: molt masculina.
10: Exactament. No m'interessen els zasques, no m'interessa l'agressivitat, no m'interessa... M'interessa un món amable, carinyós, tendre, per què no?
8: Perquè és un món en femení.
10: Exacte, en femení.
8: Que no vol dir... en femení, feminista, amb el que vulguem, posem-li sí. l'adjectiu que vulguem, perquè hi cabem totes sí. i tots,
10: sí.
8: perquè crec que el món sense el 52 tot és dolent, però sense el 49 o 48 també.
10: Tot,
8: vull dir, no ens enganyem, hem de ser-hi tots. Què t'agradaria dir-li a la Jou dels 20 anys, si poguessis dir-li alguna cosa?
10: M'encantaria dir-li que no tingui por.
8: Ai que sí?
10: Sí.
8: Jo també.
10: Sí. M'encantaria dir-li que no tingui por. També m'encantaria dir-li, que és una cosa que li dic molt a les noies d'aquestes edats, que està el més guapa que estarà mai. Perquè ara, just al cotxe, em sortia un TikTok d'una dona que deia si no t'aprimes és pels estrògens i tal, i jo pensava, sempre tenim la culpa de tot. Saps?
8: Sí.
10: Si no t'aprimes amb menopausa és pels estrògens, i si no t'aprimaves amb 30 també eren els estrògens que et feien sortir cel·lulitis. Sempre tenim la culpa de tot. Escolta, jo li diria, Jou, estàs la més guapa del món i no tinguis por, que tot està per construir.
8: I què et penses que passa ara? Fem una recomposició. Hem avançat molt amb certs drets, però no et dona la sensació de que estem tirant enrere?
10: Sí, em fa molta pena. Em fa molta pena perquè veig coses que mai... Jo tinc un nen i una nena. Mai hagués pensat què hauria de dir, què hauria d'explicar als meus fills. I aleshores, jo crec que ens hauríem d'aturar tots a meditar una miqueta. O sigui, deixar-nos a les xarxes, deixar la tele, apagar les influències, els canals, les línies, les corrents d'opinió, i meditar una mica amb realment el que volem. No té cap sentit que tornin corrents d'opinió... amb aquesta agressivitat cap a cap ésser humà, evidentment, cap a la dona tampoc. Aleshores, crec que és moment... Jo als meus fills els hi demano molt. De l'entorn professional que estic, ho vull dir, als congressos de matrones, les he vist supervalentes i parlant d'això com a professionals sanitaris, perquè elles ho palpen, ho veuen quan estan en contacte amb dones, i crec que és important que... reflexionem amb que no, és que no pot ser que tot el dia estiguem com en confrontació amb qui sigui, no pot ser.
8: Sí, perquè després transpua, no? I clar. Aquesta és l'educació, és el que veiem, és el poc respecte als polítics, és el poc respecte sí. a l'avi, és el poc respecte al veí,
10: sí.
8: És el poc respecte sí. que ens tenim entre nosaltres, no? Sí. I el poc respecte que tens amb tu mateix.
10: Sí,
8: no?
10: Crec que no, que és un camí erroni i que hem de reflexionar, que no, que val la pena... tenir-nos el respecte, ser amable amb els altres, tractar la gent amb carinyo i que tots siguin més amables. La veritat és que és el que m'encantaria que passés.
8: Doncs amb aquest de bon rotllo, aquesta sensació de que realment està a les nostres mans millorar el nostre sistema, la nostra vida, la nostra societat, som capaces de fer-ho, i bueno, que a més hi ha tota una gent que treballa, FEMAP és una d'elles, Fogots, aquest podcast també, però hi ha molta gent que està treballant i que treballarem i que pensarem i seguirem ajudant a que totes nosaltres puguem tenir aquest tercer temps lliure, màgic, i que no ens tirem enrere. Jou, només donar-te les gràcies, ha sigut un plaerazo.
10: També.
8: Estar aquí compartint i que ens expliquis coses que de tan normals, a vegades, no se'n parla. Gràcies, Jou.
10: Totalment, gràcies a tu, Charo.
8: Doncs avui, permeteu-me, presentarem una nova collabo, una nova col·laboradora amb una nova secció. La secció es dirà A la Foguera. Per què? Perquè estem a Fogots i tirarem a la foguera tot allò que no volem, que no ens serveix, que no ens ajuda. I amb qui ho farem? Ho farem amb l'Andrea Román. I a més ho farem amb clau d'humor, com només ella ho pot fer, perquè ella es dedica a l'humor. També us haig de dir, us haig d'avisar, és la primera vegada que fa un podcast, però no la primera vegada que fa un humor, que ella en fa, i molt bé. És un humor femení, un humor plantejat des de la matriu, la vagina, el clítoris, allà on vulgueu el podem tenir, el pàncreas. a l'estómac. Què et sembla, Andrea?
6: A mi em sembla fenomenal.
8: Tot meravellós. Tot meravellós.
6: Tot.
8: I avui explica'm, avui i la resta de dies explica'm què faràs aquí a la foguera.
6: Doncs jo vinc a cremar.
8: Molt bé.
6: Les coses que no volem, com tu dius, però sobretot les coses que ens han dit que són bones o que ens han dit que s'han de fer de certa manera i que potser tenen una lletra petita, una trampa, no? Jo vinc aquí a alliberar-nos una miqueta, no? A treure'ns una mica més de pressió, de culpa, que totes som unes dones estupendes, però a vegades se'ns exigeix massa, no?
8: Ens ha carregat, sí.
6: Se'ns ha carregat amb tot, eh? I anirem veient, no?, que tirem a la foguera, però sí, és una mica l'oportunitat de dir, vale, sí, ho sabem fer tot molt bé, però, escolta, hi ha coses que podem mirar des d'una mirada més tranquil·la.
8: Sí, més pausadeta.
6: Sí, sí, sí.
8: Jo estic amb tu. Hem de tirar aquelles motxilles que ens han donat, no? Aquella perfecció que havíem de tenir. Pues, ja ho sabeu, ho farem amb l'Andrea, ho farem d'una manera natural, endèmica, orgànica, allò que es diuen ara, orgànica. I ho farem amb humor, perquè l'humor ens farà lliures. Sense humor, esto no tiene aguante, que lo sepáis.
6: 100%.
8: Ah, que no?
6: Jo, hasta que no me río de lo que me ha pasado, no ho sano, no ho he sanat. L'humor per a mi és com l'últim estat de... Vale, tinc un problema o m'ha passat alguna cosa. Quan aconsegueixo riure'm, dic, sanado, colocado.
8: S'acabó.
6: Sí.
8: Que pogués. Vinga, i avui...
6: Avui comencem...
8: Què llancem? Obrim,
6: sí, avui llancem... Jo us vinc a parlar d'un concepte que bé, ja portem uns quants anys amb aquest concepte, ¿vale?, que és el concepte de la girl boss, ¿vale?, que és una girl boss. La girl boss és la dona que ho peta, la jefaza, no? No només en el terreny empresarial, ¿vale?, sinó a la vida, no? És una dona que pot amb absolutament tot.
8: Mentira.
6: És la dona empoderada. Sí, bueno...
8: però a veure les aigües com les meigues.
6: Claro, és el que ens han volgut vendre, no? Això, aquest terme ve, per ficar una miqueta de context, del 2014, com una senyora que es deia Sofia Amoroso, o algú així, em sembla un cognom així una mica divertit, era una senyora que venia productes en línia i va acabar muntant un imperio millonario, no? Va passar des de treballar de casa seva a muntar una empresa de botiga, una botiga de crec que era de coses per dones, tipus complements, roba i demés, d'èxit, no? Llavors, aquesta dona va inspirar a una generació sencera de dones, de dir, una dona que s'ha obert pas en el món empresarial dels homes fins al moment, no? I ho ha fet patant-ho sense renunciar, evidentment, a la seva feminitat i al ser dona, no?
8: Bella.
6: Fins aquí, genial, no? Un piló de dones joves, doncs sí, jo vull ser una girl boss, jo vull ser dueña de mi vida, quiero ser millonària, quiero petarlo, quiero ser empresària,
8: coses,
6: no? I clar, perquè la cosa és que les girl bosses, no? No només treballen moltíssim i són dones d'èxit, sinó que es cuiden, van vestides perfectes...
8: Tenen temps, eh?
6: Sí, tenen temps per tot, per cuidar els fills, per les temes de salut mental... No? És la dona perfecta, la superwoman, ¿vale?
8: Sí, una Nancy?
6: Sí, de carne y hueso.
8: De carne y huevos, sí. Que decía un amigo mío. Sí.
6: Exacte. I con mucho dinero, por supuesto.
8: Era la condició aquesta, però això no...
6: Claro, es empresaria d'èxito, aparte de madre y persona que se cuida. Llavors, clar, així a priori, la girl boss ens ho van encascatar com la nova forma d'alliberament femení, no? Dona empoderada, dona alliberada, no? Dona poderosa, dona exitosa, tot
8: Vols
6: això.
8: Vols dir? Bueno, tu ara m'ho expliques, perquè no lo veo claro.
6: Jo et vinc a dir una cosa, Charo.
8: Vinga.
6: Jo no vull que te posis nerviosa, però tens aquí davant a una girl boss.
8: Què em dius ara?
6: Sí, jo he fet tots els deures, Charo.
8: Sí o què?
6: Mira, jo treballo i sóc directora d'un equip totxo. Em paguen bé.
8: Què
6: ho peto a la feina. Jo faig conferències, he tret un curs online. A nivell laboral, un 10, ¿vale? Vist sola, Charo, a Barcelona.
8: A Barcelona?
6: Digue'm qui pot viure sola a Barcelona.
8: Jo no.
6: Jo sí, perquè sóc una girl boss.
8: Ets una girl boss,
6: Sóc una girl boss.
8: Arribes i no et contractem per no res, eh?
6: Bueno, per algo m'heu contractat. És que també és energia girl boss.
8: Transpues,
6: tu me hueles. Tu sí. Dius, una girl boss pel carrer.
8: Olora bé, eh? Sí. Com una girl boss de veritat.
6: Sí, és molt important. No només ho has de patar a nivell negoci, sinó físicament, ¿vale? Clar.
8: Olfactivament també.
6: Sí, o sigui, és molt important. Tienes que oler a éxito, no tienes que oler a cualquier cosa. Sí. Claro. Ja què més jo faig? T'explico, perquè vagis ficant una miqueta al meu món, no? Sí, sí. Del bosc. Jo faig esport, esport de força, no? Perquè, clar, jo vull arribar a ser una del bosc jubilada, sana, no? Que ens han dit tot això, que hem de fer molt d'esport. Jo ho faig. Uh-huh. També em deixo moltíssims diners amb les nutricionistes, amb osteòpates, amb tot, ¿vale? Amb tarotistes, si fa falta. Jo
8: també,
6: vull saber-ho tot. Sí, sí, jo me cuido por dentro, por fuera,
8: por un lado,
6: por el otro, lo terrenal, lo espiritual, tot, ¿eh? Vaig a la psicòloga, evidentment, salut mental, jo m'estoy sanando, m'estoy validando, estic, bueno, reconciliant-me amb tot, ¿eh? Estic sanant la meva ferida, de vegades la de la meva mare, la de les meves tietes,
8: no, un si poc tens
6: una ONG emocional, perquè jo arribo a la psicòloga i diu, tu saps que això és... Dic, sí, vinga, sanem,
8: sí,
6: que les girlboss tenemos que estar muy bien de aquí, claro, que aguantar el peso de ser tan maravillosa
8: que, és que sí, és complicat. Home, a mi em costa ser mala mare i ser mala comunicadora, imagina't.
6: No, és un estat que, bueno, s'ha de mantenir, no? Per això jo també sóc una persona que socialitza molt, vaig al teatre, no? Tinc sensibilitat tots a nivell cultura, arts, escric, Charo, jo escric, amb el meu temps lliure escric.
8: Home!
6: Sí. Per a mi, no, jo, mira, sóc una del gos una mica analògica.
8: Ets una mica boomer, eh?
6: Sí, sóc una mica boomer.
8: Tira.
6: Sí, sóc una mica especial.
8: És trending, sí.
6: Què més faig? Doncs escric, el que dic, escric, pinto...
8: També?
6: Sí, pinto. Ceràmica. Números. No, pinto números. Haig de reconèixer que les arts així més plàstiques no se'm donen bé.
8: Ah.
6: Jo, però pinto perquè l'ànima s'ha d'enriquir. No pot ser una gelbos vacia. No. Jo, doncs, pinto, no? Tinc sensibilitats artístiques. Súper. Què més faig?
8: Podríem haver començat pel que no feies i acabàvem abans
6: la
8: secció.
6: Gelbos, ho sento, és perfecció.
8: No, jo, el que tu
6: perfecció,
8: manis.
6: Saps? Sí, estic superempoderada. O sigui, la gent em veu pel carrer i diu...
8: Sí,
6: em tracta de vostè, però perquè veu el respecte, saps?
8: Olora el respecte,
6: i la por, total. També faig una cosa que és cuidar, perquè clar, el sistema ens demana, no? Quan ens van dir, bueno, podeu ser el vos, però no podeu deixar de ser dones cuidadores i totes les tasques, no? Domèstiques, perquè ho fa tot una el vos, no? Llavors, jo cuido, és veritat que no tinc fills, vale? Però sí que cuido de la família, dels amics, de les meves plantes.
8: Oh,
6: vale?
8: Important.
6: Tinc unes 63, avui les he comptat abans de venir i dic, vale.
8: 63
6: tinc
8: plantes?
6: Tinc 63 plantes,
8: els
6: sí.
8: Els hi cantes?
6: Els hi canto, les mimo, cadascuna té el seu
8: però
6: tipus
8: d'aigua. Però àries d'òpera, com a mínim, perquè si ets una
6: bueno, l'àrea, els hi poso música, jo els hi canto per soleàs, perquè clar, a l'àrea no hi arribo jo. Clar.
8: Però ho estàs entrenant. Bueno,
6: sí, home, és que m'han dit que si els hi cantes... Jo vull que les meves plantes siguin unes plants bos, també, saps?
8: Tan o sigui, plants bos!
6: No sé, aquest concepte me l'acabo d'inventar.
8: No, però
6: que també ho petin, perquè jo tot el que toco és èxit, recorda't, és el que fa un aguel bos, clar.
8: Ara em tocaràs a mi també, a veure si...
6: Sí, bueno, diuen que aquí està amb mi agafa, no?, aquest èxit, llavors, clar... Sí. Cuido, estic amb tot. Saps el que no faig?
8: No se m'acord.
6: Dormir bé, Charo, perquè clar... Todo este empoderamiento, toda esta sobreestimulació...
8: Clar,
6: no
8: et dona.
6: És molt complicat. És que, clar, un tema, ser una girl boss és estar a l'avantguàrdia, perquè avui és una cosa, demà és una altra, mai és suficient, ¿vale?
8: Hashtag girl boss a tope.
6: Claro, és que clar, mai és suficient, és que més i més i més, i sense renunciar a res, clar. O sigui, quan no és una cosa, és una altra.
8: Jo ja m'estic cansant, de sentir-te.
6: Jo estic esgotada, Charo, jo no puc dormir. És que amb tanta girl boss ens han oblidat una mica lo básico, que és comer, dormir, mirar i cagar, perquè no hi ha temps.
8: No, tu deus cagar i deus fer més coses.
6: Clar, escriure. Aprofito jo mentre cago, pelo un cogombre i escric alguna cosa o pinto...
8: No, pelar cogombre jo no t'ho aconsello.
6: Bueno, però si toca s'ha de menjar bé, recordes?
8: Sí, clar, però...
6: El cogombre, un cogombre, una amanideta...
8: Home, però al lavabo... No sé,
6: no hi ha temps que perdre. No es pot perdre el temps. Quan ets una girl boss, no pots perdre el temps.
8: No, jo ho entenc, però...
6: No pots. I ja et dic, mai és suficient, perquè sempre hi ha una cosa nova, sempre hi ha alguna cosa que no som, hem de fer, no? En plan, què no estoy haciendo yo, què hauria de fer, què m'haig de punxar, què m'haig de menjar...
8: Que has de llegir, tu també llegeixes.
6: Que has de llegir, home, clar. Ah, sí, se m'ha oblidat, també. Quan tinc... Els meus 5 minuts al dia que tinc lliures, llegeixo un llibre, evidentment. No puc estar sense produir, no?
8: La Ilíada no seria la teva lectura.
6: No puc.
8: No pots?
6: això ho haig de posar a plaços per, no sé, uns quants anys. Perquè, clar, és molt complicat, no? Jo no tinc espai entre el hot yoga, la salsa...
8: Hot yoga?
6: Sí, clar.
8: Que és el yoga caliente?
6: És el yoga a 150.000 graus, perquè diuen que sí, les toxines... Bueno, clar, és que... És,
8: perdó,
6: és que...
8: quan dius a 50.000 graus és que te'n vas a classe i fan molts
6: i fan
8: graus?
6: I fa molta calor, sí. Fiquen, ho fiquen, fiquen a tope la temperatura.
8: Si jo et porto 10 senyores menopàusiques en fogots, ens estalviem una pasta.
6: Ho cremem, sí, sí, sí, sí.
8: No, t'ho dic
6: sí,
8: perquè...
6: Sí, sí, sí, totalment.
8: Companyes, i algú... Ai, podríem una associació, una idea de negoci, una nova startup de dona empoderada, fogotot, clar.
6: Hot fogot, total, m'encanta.
8: Hot women.
6: Fogot yoga.
8: Hot women.
6: Sí. Doncs mira, és que és veritat que les que teniu la menopausa viviu amb un hot yoga constant.
8: No sempre.
6: Això que us aporteu, eh? Això que us emporteu. Pensa que sí. La classe de hot yoga està a uns 70 euros, eh? Al mes.
8: Jo faig hot yoga també, de vegades, però és que és per la nit, i bueno. el meu marit és l'únic que es queixa.
6: Clar, bueno.
8: Diu, el hot yoga este te lo puedes guardar. Dius, ja, però ja m'agradaria. I què més fas? Perquè, clar, ara m'has
6: acabat. Faig, clar, doncs aquest és una mica la trampeta, no?, del girl boss, perquè tu pots ser una girl boss, has de ser una girl boss, ho has de fer tot bé, has d'estar guapa, has d'estar a l'avantguàrdia, clar... Després és molt cansat, perquè tu has de tenir una opinió. Has de ser ambiciosa.
8: Una no, has de tenir ser... moltes.
6: Sí, però una per cada cosa que succeeix.
8: Ah,
6: collons. Clar, sí. Saps? O sigui, has de tenir una opinió per tot, has de ser bona persona, has de tenir consciència. I és molt esgotador.
8: No,
6: vale?
8: Sí, sí, esgotada,
6: o sigui, és absolutament esgotador. Jo avui, a la foguera, vinc a cremar el meu carnet de girl boss.
8: Ah,
6: jo
8: mira-la.
6: No vull ser una girl boss.
8: Ja no vols més, eh?
6: Jo ja no vull més. Jo vull ser una girl, ja està. Alguna cosa pues, molt més tranquil·la.
8: A mi una girl i el boss que sigui una altra.
6: El boss m'és absolutament igual. Jo vull menjar-me uns pelotazos de tant en tant.
8: O que vols que són.
6: Jo vull veure'm, jo que sé, una isla de les tentacions per desconnectar. No vull estar llegint-me una cosa. No, perquè, o sigui... S'ha d'una de drenar també i desconnectar. Jo m'agradaria contractar algú perquè de tant en tant em digui què haig de pensar, què haig d'opinar, com m'haig de vestir, perquè és esgotador.
8: És esgotador,
6: és esgotador.
8: Sí, eh?
6: És
8: hi ha una opció, cansat. Eh? També obre l'armari, tira el primer que et posis i dius...
6: Sí,
8: però ara... per això s'ha de tenir edat, per fer això.
6: Per això estic esperant...
8: Estàs esperant amb candeletes...
6: Entrar al Club de les Fogots. Jo,
8: molt vamos, bé.
6: Això t'ho portaré a la propera foguera. Totes les raons per les quals jo i aquesta fase de trentanyera ja la cremo. També la foguera. La foguera.
8: Estem fent una foguera que ens quedarà un Sant Joan.
6: Però absolutament. Llavors, des d'aquí vinc a dir que anem a relaxar-nos una miqueta.
8: Sí,
6: vale?
8: La veritat és que sí.
6: Empoderar-se està molt bé, però què vol dir l'èxit? Què vol dir empoderar-se? Per cadascuna... hauria de significar una cosa diferent. Petar ja ho petem.
8: Sí que és
6: spoiler,
8: veritat,
6: ho estem petant totes. Cadascuna a la nostra manera. Anem a deixar d'afegir més i més i més, que prou tenim.
8: Bueno, és que,
6: per
8: clar,
6: sobreviure, perquè clar...
8: Quan tu veus aquelles dones que surten a les 6 de la matí a córrer,
6: clar,
8: que dius, per què?
6: Clar.
8: Dona meva, si no han posat ni els carrers,
6: ni els carrers.
8: Al poble... Al poble hi ha el senyor que agafa les escombraries i arriba a les 8. Imagina't,
6: ja,
8: a les 6 ni
6: el...
8: Ella ja ha fet els 300 sí, sí. quilòmetres que has de fer amunt
6: i avall. Els 10.000 passos...
8: Després les veus en el... allà maquillant-se en el semàfor, les piten, s'emprenyen, clar, t'emprenyes perquè...
6: Tu... Però és que, clar, no hi ha temps.
8: No
6: hi ha
8: dona
6: temps.
8: La vida.
6: No, jo no vull aixecar-me a les 5 del matí per fer-me una skincare de 7 passos. No vull.
8: Què és una skincare? Vull
6: una skincare sobre totes les cremes que se suposa que ens hem de posar. Vale, per envellir dignament,
8: skincare,
6: cuidado de la piel, que si lava, que si tónico, que si el antiojeras, que si luego el ácido hialurónico, luego la niacidamida, són set passos,
8: bueno,
6: niacidamida, va, això va molt bé, se suposa, per les arrugues...
8: Jo pensava que estaves parlant en japonès, el niacidamida.
6: Bueno, ve tot d'allà, perquè s'ha ficat de moda per les coreanes de Corea, no de Japó.
8: Ah, les coreanes.
6: Les coreanes, com que tenen aquestes pells,
8: però
6: doncs ara
8: les
6: pells
8: de l'ADN, no?
6: Clar,
8: no,
6: però això no ens ho expliquen. Charo, ens diuen, clar, tu pots ser una coreana si tu te deixes uns 300 euros amb cremes al mes i t'aixeques a les 5 del matí per anar fent capes i capes i capes i capes.
8: Si tu m'ho haguessis preguntat, si tu haguessis escoltat fogots abans, jo t'hagués dit, això no sa, estimada meva. Això de córrer... Jo tenia una jefa, que era una girl boss, i hi havia un dia que quan tu la veies que venia amb un traig de jaqueta vermell i unes botes negres, hi havia algú que de la ràdio que deia este huevo quiere sal, que jo mai vaig entendre. Però era una dona aclaparadora, realment, i jo en aquell moment estava embarassada i pensava, aquesta dona no m'arriba als 50, no m'arriba als 50. Clar, correu mal,
6: sí,
8: correu massa i us han enganyat.
6: Ens han enganyat perquè ens han dit que ser feministes vol dir ser empoderada i empoderada vol dir poder amb tot. Jo puc amb tot, sí, però no vull. No vull poder amb tot. Jo vull poder amb el que jo vull.
8: Clar.
6: No és més perquè ens diuen que hem d'estar empoderades, que aquell bosc, que tota aquesta pesca, però el sistema tampoc canvia. O sigui, és un, se'ns exigeix més sense que se'ns treguin altres responsabilitats o s'adaptin, no?, certes responsabilitats. Llavors és una trampa, és una trampa, hi ha una part de la lletra petita, jo com vaig firmar el contracte de vale, voy a ser una girl boss, no vaig llegir la lletra petita que deia moriràs en el intento, saps? Clar. O nunca serà suficiente. Per tant, des d'aquí demano a que les dones siguin qui vulguin ser, que s'empoderin com els hi doni la gana i que l'èxit potser vol dir quedar-se a casa amb un pijama i amb uns mitjons que tenen un forat menjant-te uns pelotazos i veient Bridget Jones o el que vulguis. Això també és ser una dona d'èxit, perquè per mi ser una dona d'èxit vol dir fer el que tu vols.
8: Sí, senyora.
6: I ja està.
8: Doncs pues escolta, ja
6: a la foguera
8: està.
6: El carnet d'aquell bosc.
8: A la foguera el carnet d'aquell bosc, a la foguera l'empoderament fals, a la foguera aquelles coses que ens oprimeixen, que no ens permeten ser normals, naturals.
6: Això
8: jo encara no he vist cap home posant-se rímel en els semàfors.
6: No.
8: Que no he vist cap home que vagi traient els nens i vagi contestant el... No l'he vist. I com no l'he vist, fins que no el vegi, jo tranquil·la. Doncs m'agrada molt la teva secció. Que sàpigues que estic molt d'acord. Farem una foguera.
6: Farem una foguera i cremarem.
8: Cada mes cremarem coses que no ens fan.
6: Sí, els mites. O sigui,
8: ai, per favor, sí.
6: Alliberades ja ho estem. Hem fet molta feina fins ara.
8: I ens queda molt per fer.
6: Ens queda molt per fer, però gaudim-ho també. I empoderem-nos del concepte de l'alliberament. Nosaltres fem-lo nostre. Alliberar-se no vol dir tot allò que ens diuen que hem de fer, ser per les xarxes, per els llibres d'autoajuda, per tot això, no?
8: Andrea, quan et veiem? On et podem veure, per exemple? Si volem algun espectacle teu, on et volem?
6: Ara mateix estic al teatre, a Gràcia, al Teatre Neu, fent un espectacle que es diu Monólogos en Vermut, i la propera, el proper dia que actuo és cap al 8 de març.
8: 8 de març, Dia de la Dona, hem de veure a l'Andrea Román fent un monòleg que ens ajudi a tirar endavant i a alliberar-nos. Andrea Román, moltes gràcies.
6: A vosaltres. Ens veiem a la propera foguera.
8: Això. Doncs fins aquí aquest segon episodi de Fogots, però deixeu-me que us deixi amb una frase de la Maya Angelou, una poetessa, escriptora americana de no fa gaire, va morir fa molt poc, que diu, si no saps riure't de la vida es riurà de tu.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
2: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
3: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
4: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de la veu de la gent gran. Avui parlarem de l'amor dels nets. Per als avis, els nets representen continuïtat, esperança i vitalitat. Veure'ls créixer, aprendre i descobrir el món aporta

0: porta una nova il·lusió i un motiu constant per somriure. Els nets, al seu entorn, troben en els avis una font d'afecte incondicional, paciència i saviesa. Sovint els avis expliquen històries del passat, transmeten valors i tradicions i ofereixen un refugi segur on sentir-se estimats. Aquest vincle especial es basa en el respecte i la complicitat. No hi ha la responsabilitat directa de l'educació diària com els pares. I això permet gaudir d'un temps compartit més relaxat i afectuós. Els moments viscuts junts, passejades, jocs, converses, es converteixen en records que perduren tota la vida. En definitiva, l'amor dels nets és una llum que escalfa el cor dels avis i enriqueix tota la família. És un amor que uneix generacions i que deixa una empremta profunda, plena de tendresa i gratitud. Avui som dilluns 2 de març del 2026. Iniciem el programa 551 de la veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, amb aquesta primera part donem la nostra benvinguda als nostres col·laboradors d'aquest dilluns, que són la Pepi Zapata. Bona tarda, Pepi.
1: Buenas tardes a todos.
0: El David, ai, el David, ja t'hi batejat, eh? Comença amb D. Diego Moreno.
2: El
0: Diego, bona tarda, Diego. L'Enric, no sé si t'anirà el micro. Enric.
3: Bona tarda.
0: Sí que et va el micro, sí. I la Imma, bona tarda, Imma.
4: Hola, bona tarda a tothom.
0: Vinga, doncs anem per feina, perquè avui som una colleta, eh? A la segona part ja no en serem tants, però bueno, també tenim feina per fer. Pepi, avui crec que ens vols explicar una mica les activitats que es fan als diferents casals de la gent gran d'aquí a Santa Coloma, que crec que
1: no... Santa Coloma no som avui.
0: Ai, no, si avui no estic fina, eh?
3: Bueno, no passa res.
0: Avui no estic fina.
1: Bueno, és...
0: No, ja us he dit abans,
1: eh? Santa Coloma, però
4: és més o menys el mateix.
0: I ja us he dit abans que em feia falta la mitjoreta de migdiada.
1: Sí.
0: Perquè jo sóc com els bebès que necessito... Bueno, quan ens fem grans ja ens tornem petits, no? Ja ens tornem pràcticament iguals. Necessitem menjar cada 4 hores, dormir la migdiada... I a mi em fa falta
1: més
0: això.
1: Més tranquil·litat...
0: Més tranquil·litat, no tant de soroll, oi? Bueno, i no dic més perquè llavors feriria la sensibilitat d'alguns.
1: Bueno, pues ahora lo que hemos tenido han sido todas las fiestas de carnaval en todos los casals. Tenemos la suerte de que como el baile que hacen en los casal es cada día en un casal diferente, pues las personas, por ejemplo, que quieren disfrutar de lo que son... el carnaval, pueden ir a todos los casals. Ya se han acabado todos los carnavales, por fin. Y bueno, también decir que en la hora lo que empiezan son los cursillos de móviles.
0: Ah, de móviles.
1: De móviles. Uh-huh. Ahora se empiezan a hacer en los casals. No sé ya si han empezado o esta semana empiezan. Pues se tienen que hacer grupos, tiene que haber una cantidad mínima.
0: Claro.
1: Y entonces, pero vamos, en muchos casals ya están, ya tienen el grupo hecho.
0: Jo, clar, abans he comentat el casal de Santa Coloma perquè la Pepi és que ve al casal de Santa Coloma, sí. Llavors ja jo la relaciono jo com el casal d'allà, perquè ens ve a ensenyar el ball en línia
1: i llavors... Jo d'un sitio a otro.
0: És d'allà. Has comentat, Pepi, que poden anar d'un casal a un altre.
1: Sí.
0: No necessàriament has de ser soci, perquè lògicament cada casal té de tindre sí. els seus socis.
1: No, tiene sus socios, pero el baile en todos los casals se paga lo mismo.
0: Val, llavors vol dir que cada vegada que van a ballar
1: sí,
0: paguen.
1: Tu vas a bailar, paga los 3 euros i entras i ja està. Sea socio o no, sea socio Val. De ese mismo casal. Por lo tanto, bueno, hay gente que va a bailar cada día. Porque claro, como cada día es en un casal, los bailes de por la tarde, digamos.
0: Però sempre són dones, eh?
1: No, hi ha muchos hombres.
0: Hi ha homes?
1: I Ostres, tant.
0: Pues, en portarem una mica cap a Santa Coloma, que allà ens en falten molts d'homes
1: bueno,
0: per ballar.
1: Siempre hay más mujeres que hombres, eso está claro. Pero no, sí, hay muchos hombres. A la hora, por ejemplo, de hacer baile en línea, eso sí que no hay tantos.
0: Ya. Yeah.
1: Baile en línea, por ejemplo, las clases que tengo en Marianao, Precio Santa Coloma.
0: Ja, però ja anaves
1: en
0: Mariana, aquí a Santa Coloma, també.
1: En Marianao, ahí, ahí, sí, tengo 4 matrimonios, llevan los 2, y después hay 3 hombres solos. Y dice, por lo menos hay 7 hombres.
4: Yeah.
1: Pero los demás bailen, no te creas, 1 o 2, como mucho. Siempre
2: no
1: son
2: sé,
1: mujeres.
2: No sé per què. Diego, tu com a home, què penses? Per què els homes? I després li preguntarem a l'Enric. Per què els homes...
3: Jo som més tímids o els hi costa més? Les dones es volen lluir una mica més. I,
2: bueno... Vols dir que... un problema de lluïdesa?
3: No, això... És
2: jo crec que és un problema de moviments, de, perquè hi ha dones que no saben ballar, però es mouen, surten...
3: Sí, són més, més decidides, i si jo ho veig davant de casa meva, que n'hi ha el casal aquest de, d'aquí...
1: El casal Barricentre.
3: El casal Barricentre, i Déu-n'hi-do, eh... Hi ha molta gent, eh?
2: Sí, clar, és que...
1: Els dimarts, hombres, allí. Dimarts, precisament dimarts, en ese casal hay muchos hombres.
3: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Jo el veig perquè passo, justament a l'hora que passo, que torno a casa, alguns dies veig tot el moviment i és impressionant.
1: Claro, allí lo hacen el baile los martes.
3: Martes, mañana, demà,
1: los
3: sí.
1: Los martes. Mm-hmm. Sí, y hay muchos hombres, es verdad.
2: Enric...
1: Porque hay muchas parejas.
2: Per què creus que els homes no...
5: No ho sé, en el meu cas, a mi m'agrada molt el ball. El que passa que jo tinc un problema...
2: No sembla, eh?
5: Sí, espera't, deixa'm explicar, dona. Tinc un problema físic, jo tinc els 2 genolls molt fotuts, perquè he jugat molts anys a rumbi, i tinc els 2 genolls molt fotuts. Fins i tot jo en dic Enric Patarric Camacurta i Ballaric.
2: Oh! Ah, val. Em sonava, eh? Em sonaves d'algo i no sabia de què.
1: Qué bueno. No, además es que si los hombres supieran lo bien que va el baile... Yo creo que participarían más, porque eso es el baile, y sobre todo baile en línea, es como una terapia. Es terapia total, o sea, es que es bueno para todo, esa, para el equilibrio, la coordinación, la movilidad, la memoria. Pero claro, hombres, ya te digo, hay muy pocos, por lo menos en las clases de Sant Boi. Bueno, de Sant Boi y de Santa Coloma.
2: Sí, no, Santa Coloma tampoc no... No,
4: no proliferen.
2: Tinguem massa èxit amb els
1: sí.
2: Homes.
1: No, això sí que és verdad.
2: Però no amb aquest, amb el femall de Saló,
1: sí.
2: I tampoc, eh?
1: No.
2: Posarem un lletrero a la porta que posi falten homes. El problema és que a lo millor ens els envien de l'altra part del món. Coge el mío.
4: El mío y quédatelo.
1: No, que lo baile de salón ahí sí que es más obligado que vaya lo que es el Parella. Matrimonio o la pareja. Entonces sí, baile en línea como es más individual, sí. Pues no sé, hay menos.
2: Però
1: baile de salón tiene que ser la pareja.
2: Però sembla mentida perquè la nostra generació, sobretot, que són els que anem als casals, quan érem joves... El que teníem era el ball, era sí, sí. L'Ateneu, el jardí.
5: Però cada diumenge.
2: Clar, i anàvem la cada parella. Diumenge. I clar, el que passa que, clar, potser era molt diferent de ser solters, que no et movies de la rajola, ara que...
5: I a mi m'agradava ballar amb moltes noies. No m'agrada ballar sempre amb la mateixa. Conèixer moltes noies. Bueno, moltes balladores,
2: si
5: diferents.
2: Si podies...
5: Bueno, la que em deia que sí ballava i la que no em deia que no, doncs pues no.
2: Jo
5: no he d'insistir tampoc, eh? Jo, vols ballar, noia? Sí, ballem. Però allò de posar-me allà, de pensar tu te lo pierdes i aquestes coses, jo no.
2: Vols ballar, bueno, és sí. Que sí, hem de dir...
3: Anaves a la intenció de ballar.
5: Sí. Però bueno, si no, volia ballar aquesta i hi havia més balladores, vull dir, tampoc no t'has de...
2: Hem de dir que quan érem joves anaves al ball i et posaves com a l'aparador, sabeu? Exacte. Com a... A Amsterdam, no?, que hi ha sí, aquelles sí, que es posen sí, a les finestres de diferent manera, sí. Però bueno, era una... Semblava
5: era una
2: que
5: aparador,
2: t'anaves a vendre, et posaves allà amb les cadires al voltant de la pista i llavors venien i t'anaven mirant.
5: Exacte.
2: I després i escollien el tomàquet més madur que més sí, sí. Els hi agradés.
5: Sí,
2: era... Ara, per mi, és denigrant, eh? Vull dir, lo que feien llavors... I a més... amb el sargento a darrere, eh? Perquè nosaltres estàvem a davant, però a darrere tenies o la tia, o la mare, o la veïna, o la germana gran, algú que et venia a acompanyar per vigilar.
5: Últimament això ja es va anar perdent, eh? Ja al final ja de escopetes a vigilant pràcticament no n'hi havia.
2: No, home, hi havia el Vendrell. No feia falta que vinguessin els...
5: El clavell.
2: El Vendrell.
5: El clavell del vi, sí.
2: Venia però... el clavell, que sí. Quan anava pel mig de la pista sí, i quan sí, veia sí. Que potser... Sí. S'apagaves una mica, no? I t'acostaves una mica més, ja venia, pum, ja t'apartava.
5: Bé.
2: Sí, era
1: la cultura de ese tiempo, sí, tampoco... Sí. Ara sí que lo ves atrás y dices...
5: Bueno, pues jo aquests temps, ni políticament ni com a persona que la meva pubertat va ser en aquests temps, jo no els recordo amb ironia ni... Amb...
2: No, perquè ets un home.
5: Jo vaig disfrutar molt.
2: Perquè ets un home.
5: Jo no ho veig
2: sí, no, tu li preguntes a una dona i no et contestarà el mateix. Jo, per exemple, sóc algú més gran que tu i jo no ho recordo. A mi em feia molta ràbia.
5: A mi no.
2: Em feia molta ràbia, igual que dic també quan el tema dels reis, que em van dir els reis mags, que eren els pares, jo em vaig sentir aliviada. Perquè jo no entenia el que a la meva veïna, que tenia molts diners, li portessin molts joguines, i a mi, que era molt pobre, no em portessin res als reis, uns quants carmels o una mica de pastes, eh? I quan el meu pare em va dir que els reis eren els pares, em vaig sentir aliviada, sí. Vaig entendre, doncs, amb el tema del ball em passava igual. Jo no entenia el per què les dones tenien de posar-se allà al davant. I clar, era... com era, ho feia tothom, tenies de fer-ho, tenies... Clar, els homes teníeu les de guanyar.
1: I si te gustava alguno, bueno, por ejemplo,
2: no,
1: tu estabas aquí, i si te gustava,
4: tu sempre
1: ejemplo,
4: podies dir que no.
1: Un hombre allí...
5: Pues no. Li deies que sí.
2: No, eh?
1: I si no,
2: que sí.
1: si no te sacava ballar?
2: Si et venia a treure, pues si no, sort. No podies anar a dir-li res, no.
4: No quedava bé.
1: Clar, és que... No.
5: Si no et treia, doncs no et treia, no passava.
2: Clar, llavors et quedava sense ballar. Claro. Però els homes teníeu les de guanyar, perquè podíeu escollir la que més us claro. Agradés, si us deia que no, mala sort, però nosaltres no.
5: A mi m'agradaven totes les noies.
2: Home,
5: totes
2: tant.
5: Les noies.
2: Tant.
1: Ell no tenia
5: i
1: problemes.
5: Era més que res l'aspecte físic, era conèixer una persona, conèixer una noia com pensava, d'on era, jo, això m'encantava, més que l'aspecte físic. Sí. Més de físic vindria després, a còpia de sortir unes quantes vegades. Però sí, el primer contacte...
2: Però, Enric, tu quan anaves a treure una noia a ballar, no sabies com era,
5: no,
2: de caràcter.
5: Això
2: primer et fixaves amb el físic, que s'adaptés una mica als teus gustos, i llavors la treies a ballar, i llavors si t'agradava, continuaves, i si no, pues, ballaves els dos balls reglamentaris i a seure.
1: Dos. Ah,
2: dos.
4: Es veu que eren dos.
2: Sí, sempre eren dos. Si ballaves dos balls, jo m'he trobat el millor d'anar a ballar i el segon ball anar-me'n, perquè el millor era un impertinent o era un...
1: Pues sí.
5: Sí.
2: I no m'agradava, i anar-me'n a seure, de dir, feia mal... Però sempre tenies de posar una excusa, eh? Fa mal la cama, m'he torçat el peu... Vull dir, però els homes no.
4: Però era un gran lloc social,
2: home, clar,
1: sí, però ellos también se ponían en una situación también un poco, porque claro, si saca a una chica y te dice que no, y la otra que no, y la otra que no, para ellos deprimes. También es humillante, ¿no? O sí. Sea, que por las dos partes...
5: Sí, llavors, jo no ho veig.
2: És perquè tens un problema, tu.
4: A ser molt lleig.
2: Clar. Perquè si totes et diuen que no, perquè sempre hi ha alguna afamada que vol ballar, que no té ganes de sortir amb un home, sinó que li agrada... A mi m'agradava molt ballar. Jo el que volia és que em traiessin a ballar. A mi m'era igual que fos lleig, que fos alt, que fos baix. Haig de dir que poc de temps vaig tenir, eh? Que als 14 anys ja vaig començar a sortir amb el meu home.
5: O sigui, jo no.
2: O sigui que poc de temps vaig tingué d'anar...
4: 14, eh?
5: Jo no.
2: 14, sí. 14 ja el vaig conèixer, als 15 ja vam començar més en sèrio i, en fi, tota la meva vida. Sí,
5: eren temps durs, eren temps de la dictadura, però jo, ja et dic, no els recordo amb odi. Jo he sigut molt feliç la meva joventut i la meva pubertat. He sigut molt feliç. He tingut l'avantatge també del rugby, com que jugàvem a rugby, viatjàvem molt. Jo me'n recordo que els nanos companys...
2: Sí, però això ha sigut de més gran,
5: companys,
2: no?
5: No, bueno, no, jo tenia 17 anys. Companys d'aquí Sant Boi, que treballàvem junts, no havien sortit mai d'aquí Sant Boi. Jo un dia estava a Madrid, un altre dia estava a Sevilla, un altre dia...
2: Sí,
5: clar. I jo vaig disfrutar molt la meva
2: Mira,
5: joventut.
2: Tothom explica de la missa segons li va.
4: Exacte. No, això és,
2: ara, si parlem en general, ja no personalitzant el que és que els temps aquells eren temps masclistes totalment. Totalment.
4: Sí, claro.
2: Inclús per la feina, per... Clar, a veure, les noies no podien estudiar amb la mentalitat antiga, no? No podien estudiar per què? Per casar-se i cuidar l'home i els fills, perquè ha d'estudiar, perquè s'han de gastar calés. Vull dir, eren mentalitats molt diferents. Jo... Un home podia sortir a la nit i tornar quan volgués. Una dona, no. A les 10 tenia d'estar a casa i sempre acompanyada. Un home se n'anava de fulanes i era perquè la dona no li donava el que necessitava. Una dona tenia un afer amb un home i era una mala puça.
5: Sí.
2: Vull dir, això sempre ha estat més decantat de la banda de l'home. Inclús ara, i encara hi ha moltes famílies que encara això continua. Sí. Però bueno, ens hem desviat del tema.
5: Sí,
2: continua,
5: sí,
2: Pepi.
5: Hem marxat.
2: Vinga.
1: No, nada, ja està.
2: O sigui, ara el proper que hi ha és el... com has dit, els cursets de mòbils, no?
1: Sí, ara són els cursos de mòbil en tots els casals i a mi mos és el dia
2: de la dona. També està previst fer actes,
1: sí,
2: no?
1: Sí, està previst fer acto e ir a la manifestació, com cada any, que ponen autobuses i, bueno, disfrutar d'ese dia.
5: I ara ja dic una cosa, com és que no hi ha el dia de l'home?
2: Perquè és cada dia.
5: Diego, tira'm un capote, tio.
3: Sí. No sé. Ho tindrà que reivindicar.
4: Compte'm el que reivindiqueu,
2: No,
4: perquè...
2: no, és veritat.
1: No sé
2: què
1: vaig a reivindicar vosaltres.
4: Exacte.
2: Si
4: no tenéis...
2: Sí, home, a sobre claro. Ens
1: no tenéis
2: us correu protestons. Bueno, Diego, anem per feina, que aquí ens n'anem d'una cosa a l'altra i això no pot ser. Avui ens portes els deures que
3: sí,
2: et vam...
3: Sí, bueno...
2: Lo dels,
3: he intentat documentar, que ara no m'aclaro, però bueno, intentaré...
2: Sí, perquè jo crec que és una llei, la llei aquesta de la nova que ha sortit, ja està en vigor?
3: No està ben bé en vigor, estan rematant alguns detalls, i el que està pendent algunes companyies és de veure els capitals que reclamen o que poden arribar a reclamar segons la llei.
2: Perquè expliquem als nostres oients que és la llei del patinet, no?
3: Sí, vehicles
2: patinet
3: personals ligeros o... Sí,
2: bueno, normalment són els patinets que són els més perillosos.
3: Que clar, ara tindran que tindre un segur obligatori. Aquest segur obligatori, clar, surt de que es tindran que registrar, perquè si no hi ha un registre, una matrícula, per així dir-ho, perquè si no, com sabem que el patinet està des de la IMA, o és teu, o és meu, o de qualsevol altre. I això també comporta que, bueno, el registre ho volen fer via online, a través de les companyies de seguros, vull dir, perquè clar, per fer el seguro tens que tindre la matrícula. Ara n'hi ha molts patinets, un fotiment de patinets, que no...
4: No tenen cap
3: registre de...
5: I que passin a YouTube també.
4: No. Això... Com sempre potser anem endarrerits, no? Van deixar que sí, tothom es comprés el patinet que volgués.
3: S'ha adelantat.
4: Van sortir al carrer massa i ara arreglem-ho.
3: I ara arreglem-ho.
4: Sí.
3: I clar, n'hi han de diferents potències. N'hi ha també que n'han alguns que els truquen.
2: Bé, els gitans, són els que s'encenen.
5: Tunegen.
2: Normalment són els
5: tunegen
2: que
5: amb llums.
3: Tunegen, sí, n'hi ha alguns mitjans de comunicació de transport que estan prohibit. Em sembla que...
2: El tren? Els de la Generalitat no els deixen entrar, els patinets.
3: Un siniestre, i també que siguin, perquè jo suposo que n'hi haurà molts de por ahí, de la Xina i tal, que a lo millor el carregador...
4: No,
3: quan estiguis carregant, que estiguis tu més o menys algú per allà a prop, per si...
5: Sí, que el circuit de càrrega té que tindre uns seguros, també, quan estigui carregat es pari i no s'escalfi la bateria.
2: Sí, però el problema a vegades no és del carregador, és perquè si el motor... té de tindre una potència de 30 i li fan el trucatge i li fan una potència de 100, aquell carregador, si l'encenen a casa, encara, mira, es pot encendre a casa, però si l'encenen al tren, pot petar, que és el que ha estat passant.
4: I de poc els deixen entrar als edificis públics, eh?
2: L'autobús tampoc. Jo he vist a diversos llocs que no els deixen entrar.
4: No els deixen, no.
3: No, n'hi ha com, clar, té que haver-hi com una espècie de cuidado, de dir, bueno, escolta, cada un sap com ho porta i com ho fa i com no ho fa, però a vegades quan veus algun xaval jove, jo crec que més el més joves que dius, jo he vist algun patinet d'aquests impressionant. A part de que vagin corrent, uns patinets...
5: I van a més de 25, però
3: sí,
5: van a més
3: de 25. N'hi ha de dos tipus. Els que poden anar, aquí ho tinc, ho tenia que poden córrer amb una velocitat o amb una altra, depenent d'això, saps? Depenent el tipus de motor que tinguin.
6: Un motor serà bateria, no?
3: No, però està considerat
2: ja que porta
3: un motor,
2: eh?
5: És un motor elèctric.
2: Com les bicicletes.
3: Perquè això, la DGT, està obligant a fer el registre.
4: Sí, la majoria van amb motor.
3: Pot ser una bateria, això.
6: Jo pensava que era com bateria, no sé per què.
5: La bateria alimenta a un motor elèctric. La bateria alimenta el motor elèctric.
4: Hi ha algun lloc que hagin posat que han de seguir les normes del trànsit? Perquè, clar, els veus pels carrers en direcció prohibida.
3: Al moment que la Guàrdia Urbana,
5: això hi ha una recomanació,
3: comenci com les bicicletes, i avisar, doncs, bueno, si tu vas amb un patinet i t'atura la Guàrdia Urbana, escolti'm, vostè té el seguro, primer veuran si porta la matrícula o no, perquè, clar...
2: Serà obligatori que es tregui una matrícula com les bicicletes, per exemple, no?
3: Sí, perquè si no, no hi haurà forma d'identificar també l'aparell per saber de quines característiques té el patinet, evidentment el prenedor de l'assegurança, que té que ser més gran de 18 anys fins a 65 anys, tinc jo aquí escrit. I el conductor pot ser a partir de 16 anys, segons els...
2: Però, a partir de 16 anys vol dir que ara que hi ha molts crios que es veuen que tenen 12-13 anys no podran anar amb patinet.
3: Un reglamentari, o sigui, que estigui reglamentari, no? Tindran que ser il·legals.
2: Clar, i llavors em pregunto, el que comentava potser la Imma, anem pel mateix camí, tindran de fer algun curset o alguna cosa per aprendre les normes de circulació, perquè clar, tenen de saber que quan hi ha una senyal de preferència tenen de ser...
3: Aquesta és bona, aquesta no parla el tema, però se sobreentén que sapiguer les senyals.
4: Va ser una mica amb els cotxes aquests que no necessiten carnet de conduir, aquests que són com una que jo no crec que aquests passin cap examen de les normes de conduir, i els veus per les carreteres.
3: Van per les carreteres i van pels puestos.
6: Sí, tenen que tenir
3: una llicència.
4: Sí. Una llicència, no, però passen a un examen
2: llicència
4: de...
2: Llicència de ciclomotor.
6: Bueno, de vehículo ligero, que le llaman, ¿no?
4: Sí.
2: Però no poden portar. Ara diuen el cotxe
3: vehículos personales ligeros. Sí.
2: Diuen el cotxe dels jubilats.
4: Del jubilat.
2: Sí, l'altre dia vaig llegir
3: que
2: va
3: la vida conduint. Jo havia sentit una altra cosa.
2: Bueno, digue-la, que em desanimaré encara més.
6: No són capaces de sacar el carnet de conduir. Però s'ha sigut així tota la vida.
2: Dels iaios.
4: Sí.
6: No,
4: gent més jove.
2: No, digue-lo que el Diego.
3: No me'n recordo, però he escoltat una cosa molt desagradable que deien. De les persones que no tenien opció o no es veien capaços de
4: superar l'examen.
2: Jo ho he llegit, no sé si va ser el periòdico que posava...
4: Pots dir que no saben, no els hi fan passar cap norma i es fiquen per les carreteres.
3: Jo havia escoltat inclús gent que no sabia ni llegir, imagina't.
5: Sí.
2: Home, per conduir no fa falta llegir, perquè si coneixes les senyals...
3: Per estudiar el reglament i per estudiar...
4: I per saber on vas.
2: No tens de tindre carnet.
4: Llegir el rètol, almenys...
3: I després estan molt, molt limitats la velocitat, vull dir, a veure, si fas una imprudència la pots fer amb qualsevol tipus de vehicle, però vull dir, aquests perquè sigui un cop fort o perquè vagis amb una velocitat inadequada,
6: tiene
1: una velocitat és, que està
3: és
1: limitada.
3: És com un tipus ciclomotor, sí. Claro. Molt tallada, molt reduïda. Sí, al...
1: Porque por autovías me parece que ya no pueden...
3: No poden anar. Claro.
1: Ni por autovías, ni por... Claro, entonces solamente es por la ciudad.
4: No, y por carretera.
5: Carrils bici, nacional. Carrils bici.
1: No, pero...
3: Nacional o comarcal?
2: No,
3: si són comarcals.
2: És que
1: no són patinets, però no per nacional, no creu.
2: Els patinets tenen d'anar obligatòriament per la carretera, tampoc poden anar per la cera.
5: Per la cera van tots.
2: Clar, tenen de portar casc, oi?
3: Sí.
4: Tots. No, sí. Sembla que van dir que alguns no, eh?
3: No,
4: vaig llegir, tots?
3: Tots en casc, vull dir, sí, tenen que anar reglamentàriament. El que estem parlant de casc, l'assegurança per si fan mal a qualsevol persona, i ja està, vull dir, a partir d'aquí...
2: O sigui, tenen de portar matrícula, casc, assegurança, una sola persona...
3: Exactament. Que molts, jo veig a molts
4: dos,
3: pares
4: nens,
3: al costat del meu col·legi, al costat d'aquí, de les
4: Molles, sí.
3: Vindrà amb un nano posat sí. així al mig, al davant, sí, al mig, de,
4: sí.
3: Bueno, perquè porten així,
4: davant,
3: sí. La part de, sí, i porten a la criatura, que, home, sempre
4: la porten, penses... La porten i van per la carretera, pel carrer,
1: i avui, que
4: passen
1: no
4: cotxes, quan
3: tens
4: van allà.
3: Home, normalment vindran per al centre, o sigui, vindran per una distància no gaire gran d'aquí del poble.
2: És un absurd, i perdoneu que potser ja parlo la veu de la gent gran, no? Perquè és un absurd que si vius a prop, que tinguis d'agafar un patinet per portar el criu a col·le. Si vius
3: pues
2: a 200 metres...
3: T'has aixecat tard, o el nano...
2: Però si vius a 200 metres, si és amb un pas els portes, vull dir...
3: Tia, aquí crec jo crec que intervé també que el nano li faci gràcia i el pare per fer-li... O la mare, el que sigui, per li faci...
5: Fer-li més maco el camí al col·le.
3: El camí del col·le.
4: No sé,
5: de totes maneres,
3: molts
5: una cosa molt important de cara a nosaltres, de cara a la gent que tenim grans i que ja tenim unes petites mermes fruit de l'edat, és la visibilitat. Jo veig que passen per davant de casa uns nens amb uns patinets, uns nois amb uns patinets, el patinet és negre, les bambes del nen són negres, les pantalons del nen són negres, la caçadora que porta el nen són negres,
2: porta caputxa i
5: la caputxa és negra,
2: o sigui, de raça negra.
5: A partir de les 7 de la tarda, quan comença a caure la tarda, et surt un patinet negre totalment amb cap mena de senyal identificativa, que al susto ja te l'han fotut.
3: Junts el porten?
5: No, la majoria
2: no
5: porten llum.
2: No. Allà on vivim nosaltres passen sense...
4: Sí, allà a la Rambla en passen els que vulguis
2: sense llum.
4: I sense casc i sense res, que van en direcció contrària.
3: Ha sigut negre un buit de la construcció.
4: I passen per allà amb bola, vull dir que els és igual. I a tota pastilla,
3: Poner les bombilles.
1: Sí. Josep, bueno, yo tengo entendido que el patinete que no tiene luz por la noche no puede conducir.
3: Bueno, porten allò reflectant, sí, porten allò reflectant que...
2: El mòbil, encenen el mòbil i el porten aquí a la butxaca.
1: No, que yo los he visto con el mòbil,
5: Fatal.
1: Sí.
5: Fatal.
1: O la luz del mòbil.
5: Per mi és fatal.
2: Però parlem dels patinets, però ens n'anem a les bicicletes. També hi ha algunes que són molt poc civilitzats,
4: passen per la carretera, ara passen per la vorera, ara venen en direcció contrària. Ells arribar a un semàfor i esperar-se,
2: no.
4: Jo no veig que ho vagin mai. Van pel costat i...
3: I amb el moment que sigui per llei, tot això, i diguin, bueno, a veure, quina zona peinem de la ciutat?
4: En enganxen uns quants i...
3: Aturaran a tothom, els hi avisaran, bueno, teniu això per fer. Li donaran, perquè no crec que comencin a sancionar.
2: Però és molt trist, Diego, que un país civilitzat tingui que anar a cop de talonari, a cop de multes. Que
3: és que la gent és el que
2: no
3: més...
2: No tira papers al carrer.
3: És el que més mal li fa.
2: Si no et multen, els tires. No tens... No ets polit, si no és a base de taló, a base de calés. I amb això passa igual. Has de tindre una mica de sentit comú. Tu vas en bicicleta, tu surts els diumenges i te'n vas pel segons quina carretera, que no vols anar per l'autopista, que vas xinutxant-ho per una carretera general, i et van els ciclistes, però no et va d'un amb un. Et van de sis en sis. Que t'és impossible adelantar-los.
3: Té moltes possibilitats de que, per exemple, si la casa, la botiga de patinets li compren un patinet. Té vostè l'assegurança? Porti-me-la, perquè si no jo no li puc donar d'alta el...
2: Exacte. No hem de començar ja per la venda.
3: N'hi ha una forma de que...
1: Sí, però per això tiene que estar la llei aprovada.
3: Sí, sí, clar.
2: Clar,
1: clar. Que no està aprovada.
2: Si més la llei.
1: Que digo yo que están tardando mucho.
3: Sí.
2: Perquè no s'aclaren, el que deia el Diego, si ell no s'ha aclarat llegint tot això, imagina't, és perquè ells tampoc s'aclaren.
3: I vindran les companyies de seguros que diran, bueno, no tenim històric de sinistralitat, que les companyies de seguros és un negoci, com qualsevol altre, i voldran tindre una informació contrastada de dir, a veure, quants siniestres n'hi ha d'això, quan paguem i quan cobrem, perquè també no podran posar una prima molt alta. Saps? Perquè un patinet no poden posar una prima
2: molt alta. Perquè segons sí, quina edat tenen, no tenen
3: de... Quan li diguis que té que pagar 300 euros
5: per responsabilitat civil,
3: un seguro et dirà, nen, no. Deixa aquí el patinet i te'n vas caminant. Bueno, n'hi haurà de tot. N'hi haurà de tot.
1: Hosti, home, si comencen a caure multes...
2: Els hi donem molts capricis.
3: Ja ho sé, que a vegades...
1: Sí, però hay mucha gente que lo utiliza para ir a trabajar, ¿eh?
3: Sí.
1: Mucha gente.
3: Sí, sí.
1: Y
3: hablo
1: ya de personas ya mayores, sí. ¿No?
2: Adultos.
1: No niños, sí, no, sí, sí. Zones personas mayores.
3: Zones industrials, no tens cotxe.
1: Porque lo veo por la carretera como cruzan.
4: Sí, yo te los veig
1: cada dia.
4: Para la zona
1: industrial.
3: I ara, tota la carretera...
4: Sí. Tota la carretera, Boi, amb els autobusos.
3: N'hi ha el carril que està habilitat per bicis i per patinets.
2: Els patinets poden passar per on passen les bicis.
5: Sí, home, s'ha marcat a terra.
2: Sí, Carme. Jo pensava que no.
1: Ah,
2: pensava, clar, hi ha trossos que posa vianants i bicis. I em pensava que patinets no podien passar, sí, perquè si passen vianants...
4: I a Barcelona hi ha una cosa molt perillosa dels carrils aquests, que tu estàs en un carrer de l'Eixample que tots van posar cap amunt, i ells poden anar amunt i avall, sí, amb la qual cosa tu com a vianant estàs esperant que el semàfor es posi verd i no se t'acut mirar els dos cantons perquè no hi ha costum perquè tots els cotxes estan anant cap a l'esquerra, posa, i ells poden sortir-te una a la dreta i una a l'esquerra, que dius com, no sé si et passen accidents, com ho permeteu això? Perquè, clar,
3: al final la gent de la ciutat o del puesto aquest agafarà l'acostum de mirar a esquerra,
4: sí,
3: i dreta.
4: Però clar, mentrestant hauran enganxat algú.
5: Per Barcelona també hi ha molt de tema, el tema de les motos. Barcelona, les motos, sí, és la selva, no,
2: és que, a veure, és que per Barcelona si no vas amb moto no et pots bellugar,
5: és la selva,
2: o transport públic o amb moto, és impossible, eh?
1: Sí, però vas en cotxe i les motos és un peligro.
2: Sí, però
1: que te sale de tots els sitios. Jo al·lucino.
3: Fan adelantament. L'altre dia vaig veure un mort aquí al Mercat de les Flors, a l'autovia.
2: Motorista, no?
3: Faria alguna bestiesa, clar, perquè no hi ha una altra. Perquè allà és que n'hi ha el desviu per o sigui, vas per l'autovia, la C31,
2: sí,
3: i et fiques pel desviu que va al Mercat de les Flors, que pots donar la volta i tornar una altra vegada cap a Barcelona o vindre pels terrenys aquests que n'hi ha a Viladecans,
2: sí.
3: I sortir a la part de Viladecans i tal. I clar, és que a vegades vas tranquil·lament i veus que et passa d'una forma que
4: dius, mare meva,
3: noi,
1: que te passen, que te cruzen,
3: pressa,
1: eh?
2: No,
3: bueno,
2: a més a més que t'adelanten per la dreta.
1: Sí.
2: El problema és que t'adelanten per la dreta, sí. I clar, tu vas pendent de l'esquerra, sí, dels cotxes, sí, que venen a darrere. No te'n dones, i només que facis una petita maniobra ja el tires, sí, a terra.
1: Un bolquecito de nada van al suelo.
5: Però jo, per defecte, no dic que amb aquesta civilització que estem sigui un problema la sanció administrativa o monetària. El problema és l'estima d'un mateix, que ningú s'estima suficient per dir, m'estic posant en risc. Jo, des del meu vessant, de la meva feina, jo veig primer el risc que jo assumeixo, que no pas que em puguin posar una multa.
2: Quan ets jove no veus el perill tant, eh?
5: No, jo sí que el veig.
3: Els patinets, la persona és...
2: No veu el risc.
3: La moto també la veus diferent, allà. Però la moto
4: també
3: sembla que et doni una mica més
4: de
3: seguretat, entre cometes.
5: El risc és total.
4: N'hi ha que sí, però n'hi ha que els veus que van, que no miren.
3: Tu vas,
1: tu cuerpo,
3: sí. Tot,
4: moto,
3: perdis una mica l'equilibri, com agafis un... A vegades que al terra ja hi trobis, jo que sé, d'un plàtan, trobis un...
2: Una mica d'oli, que hagi perdut
3: un oli. Un residu d'un plàtan,
4: sí,
3: d'un tomàquet, d'un no sé què.
5: Ets pell, Diego, ets pell. Bueno, ets pell, això és el que dic més.
2: de la moto i de la bicicleta i del patinet, el xassis ets tu.
5: Sí. Jo tinc una moto, de jove he anat molt amb moto i li he agafat molta por i la tinc allà al garatge i no sé què fer-ne amb ella. I li he agafat por perquè jo m'estimo molt. Jo m'estimo molt.
2: Quan més gran et fas, més t'estimes.
5: Sí, jo m'estimo molt, noia.
1: Diego, Lluís, quan...
2: Ara ens has fet una mica d'adelanto de lo que és el...
3: Sí, a veure si surt.
2: A veure si el mes que ve ja podem saber alguna més, però també el mes que ve m'agradaria que ens parlessis una mica sobre les plaques solars.
3: A nivell de cobertura de seguro, bueno, miraré de documentar-me.
2: A veure què és el que cobreix l'assegurança.
3: I això, si surt el seguro, sortirà les condicions.
2: Bueno, de seguit que ho sàpigues, ens ho expliques, perquè, a veure... ja no per nosaltres, perquè jo crec que nosaltres ja no agafarem patinets, no, però sí que si tenim nets, poder-los orientar una mica sobre la nova llei.
3: Sí, sí, sí, segur que si tot el que surti jo t'ho porto, no, i això no hi ha cap
2: problema. Ja tens feina pel mes que ve, eh? Imma, mira, et volia fer una pregunta, a veure si em pots contestar. Per què hi ha persones que quan ja s'acosten als 80 anys... ja compten, ostres, d'aquí 5 anys a lo millor ja em moriré. Sí. Aquesta angoixa que tenen certes persones, tinc un conegut, no? Uh-huh. Que està ja pensant que ja farà 80 anys, a dir, bueno, ja és el tope, ja. Llavors, uh-huh, quan es parlen de, pues, d'aquí 3 anys, quan la nena, pues, vagi a l'universitat o tal, o el nen o tal, jo ja hi seré, als 83 anys, sí, perquè sí. Hi ha persones que tenen, sí, aquesta angoixa de la por,
1: sí,
2: o pensen tant en que ja no hi seran.
1: Pensen en això perquè aquí estem amb la pauta aquella que diem de quan tenim un problema que ens ha de passar alguna cosa, que sempre estem pensant en el que passarà. No? I en aquest cas, ells s'avancen al que passarà quan no ho sap ningú el que passarà. Que ens hem de morir, tots els que estem aquí, els que ens escolten, sento comunicar-ho, però aquí no es quedarà ningú. Aleshores, això, aquesta part, és un altre factor, que és el de viure la mort d'aquesta manera que la vivim, no? Com si no ens haguéssim de morir, com si morir fos una pena, no? I de morir ens hem de morir. Llavors, és molt, bastant absurd mirar tota l'estona el temps que et queda quan no saps el que et queda, que tornem a lo de sempre, que el que has de mirar és el que tens, si, i viure-ho, el que tens, perquè no saps el que et falta ni el que et queda. Jo tens 20 anys i et mores, vull dir, no és una cosa que sigui...
3: Bueno, hi pot haver un accident i n'hi ha molts nois joves...
2: Clar, però
1: aquí ens fem un programa, ens hem de morir ben vells, com més vells millor. Cap fill es pot morir abans que nosaltres. Si es mor algú, m'entens? I fem un programa, i aquest programa és una fal·làcia, perquè a la vida ens ensenya que no ho sabem. No ho sabem. És que no ho sabem.
3: Bueno, llavors, estan les estadístiques.
1: Sí.
3: Jo suposo que la gent, el que diu la Mari Carme és això.
1: Bueno, si mires les estadístiques...
3: A partir de 80 i alguna cosa, sí, comença... O
1: sigui, clar, és veritat. Vull dir, si vas a mirar, sí, tothom ja es posa al cap que a partir de 80 és un regal. Doncs, escolta, tu comença a pensar. Si t'has de morir amb 100, són 20 anys. Si has de viure 20 anys, que és un regal, però un regal dolent... tu veuràs com el vius, i no sabem si viuràs un any, si viuràs mig. Llavors és allò d'haver d'aprofitar més l'aquí i l'ara, que ja no només és amb el fet de la mort i de fer-te gran, sinó amb totes les coses, però amb el que ens diu la Mari Carme, que és aquesta persona que diu, això potser no ho visqui, això, però és que potser el que és més jove, el pare d'aquests nets, no ho sabem si ho viurà, igual passa alguna cosa i tampoc ho viu, ha d'estar pensant que potser l'agafa una malaltia i es morirà i no veurà que els seus fills van a la universitat, perquè seria molt lícit pensar això també, si li donem per lícit a ell, que pensar que amb 80 ja vés a saber, saps? Aquest vés a saber és el que hem de saber viure millor, perquè si tots aprenem una mica a viure el moment, és molt més fàcil
4: que no està pensant. Home, una altra cosa vol dir que no planifiquis, a veure si has de fer un testament. Suposo que el ja el fas quan et veus més gran, no ho sé, amb 20 anys, si no ets molt ric.
3: Sí, veu més a prop la mort.
4: Veus més a prop la mort, perquè és veritat.
3: Això és un
4: fet verídic, que no li traurem la raó. Però d'això a obsessionar-se...
2: Clar, però en aquest cas, jo parlo com a persona... que tinc aquesta persona coneguda, que la veig que està tan capficada i és que no trobo paraules per dir-li. Ja, tot el que tu comentaves, li dic, però viu el moment, mirem de passar-ho bé ara i demà, doncs qui sap? Sí, però clar, jo si ara amb 80, que he fet 80, pues ja he arribat al tope de la meva vida.
5: És que la societat t'acota. Per exemple, jo tinc carnet de conduir i hi haurà un temps que no me'l renovaran. Llavors això ja em va acotant. El carnet d'identitat, fins quan me'l faran? Ara ja me l'han fet d'aquesta manera que en diuen perpètua. I la societat et va acotant. Fins aquell temps ets una persona més vàlida i a partir d'aquell temps ja no podràs conduir.
2: Passes home,
5: i et va acotant.
3: El carnet de conduir és que passis les revisions sí. reglamentàries de... Sí. d'orelles i de sonido, de vista...
5: Sí, però, per exemple, el carnet de conduir a mi me'l donaven cada 5 i ara me'l donen cada 3.
3: Bueno, perquè considerem
5: que
2: els reflexos, de totes maneres...
3: Et tenen que controlar sí, més.
5: Et va acotant la societat.
2: Però, Enric, els reflexos no són els mateixos.
4: No.
2: Quan tens 80 anys... que quan se'n tens 60.
5: D'acord, totalment d'acord.
2: I clar, has d'agafar-te la... I llavors és normal que inclús, clar, hi ha persona pues, que amb 90 anys condueix, i sí, condueix sí. el no deixar-ho, el que passa que té d'anar amb molta més precaució, si és conscient.
3: Les companyies sí, però... de seguros, Mari Carme, tenen dades de la sinistralitat de la gent gran i tenen molta informació. I... Vull dir, perquè quan hi ha un siniestre d'un senyor gran...
2: I és elevat.
3: Queda, sí. I inclús recarreguen l'assegurança.
2: O sigui,
3: els
2: a partir de certa edat...
3: Els joves i els grans...
4: Perquè són grans.
3: Vull dir, tenen la informació i estic convençut que fan...
2: Clar, doncs potser per això és, el sí. que diu l'Enric i el que diu el Diego et fa... que sí. aquesta...
5: Fins quan podré conduir, doncs?
3: Fins que tinguis...
5: Això t'acota, al moment
4: no, de... T'acota conduir i no conduir és... amb la societat que vivim és un impediment no poder sí. conduir per tu mateix, però tot això és així. Si tu un dia no condueixes és perquè realment potser físicament no estàs bé, i no crec que ningú et vingui a prohibir conduir pel sol fet de prohibir conduir, sinó que una mica també es mira per la teva seguretat i per la dels altres.
3: Jo en tinc molts clients aleshores... que m'han dit: Diego, ja no renovo més l'assegurança i em trec el cotxe de sobre.
4: Perquè ho decideixen ells, però ells, hi ha gent que no...
3: Vull dir, no es veuen... capacitat.
5: Sí, això, tot això se suma, arribem a el que diu la Carme.
4: No,
5: sents que ja has arribat al final, que...
3: Però
5: ja
3: ella diu no un plantejament mental.
4: És el teu plantejament.
2: Aquesta persona que jo parlo...
5: És una persona que ha fet el seu plantejament.
2: Coneguda, i ella està pensant que ja no, ni amb el conduir, ni amb el poder cuinar, ni tot això, no. Està pensant en que
4: a
2: mirar futur, perquè sí, normalment sempre mires: oi, mira, potser l'any que ve podré anar aquí. No, perquè ja en tindré 81, ja no podré anar.
3: Però això sí, és limitar-te a tu mateix.
2: Clar, què li dius a aquesta persona?
4: Està bé que t'adequis a les circumstàncies. És que t'has d'adequar, perquè no sempre faràs el mateix. El trajecte que fas ara en 2 minuts el faràs en mitja hora, poder. És que a vegades és així. És dir, bé, no aniré de viatge, no conduiré, o jo què sé, estaré aquí. Com puc estar millor amb les condicions que tinc ara? Si t'haguessis quedat arruïnat i no haguessis pogut tenir cotxe, també hauries d'haver fet aquest exercici de dir: no tinc cotxe, no me'l puc comprar. M'entens? És dir, m'adecu,
2: buscar el que em faig gran.
4: Clar, no?
2: Buscar alternatives.
4: De dir, per què? Perquè deixeu-me acabar només. Per què? Perquè el que tu necessites fer en aquest temps que et queda és intentar estar el millor possible. Si estàs pensant en negatiu, jo ja, el famós, jo ja no puc conduir, jo ja no vull els meus nets, jo ja, aquest jo ja, t'acaba rematant. I el que et queda, el que et queda, el que sigui, perquè no sabem el que ens queda, serà sempre molt més pitjor que si tu realment t'adecues a això que t'està venint, perquè és la vida. La vida és néixer, créixer i morir. Aleshores, adequa't a això, perquè és la vida. Si t'estàs volent adequar a una altra cosa, vas contracorrent i comences a ser molt infeliç. I es tracta de ser una mica feliç amb el que tenim. I el que tenim no sabem ben bé. No tenim cotxe perquè no podem conduir. A veure què? No tenim, no podem llegir tant perquè ens adormim o ens cansem. A veure què? Saps? Vull llegir aviam. És, vull fer pel que jo tinc. Que això és una filosofia per tota la vida. Però ara que et fas gran, és superimportant. Per poder gaudir el que li quedi, que ella no ho sap, la teva amiga o amic, poder-ho viure el millor possible. Perquè tal com ho està visquent, el que li quedi no, pateix, no ho viurà bé. No ho viurà bé.
2: Pateix molt, perquè
3: és una cosa llavors...
4: Ha de canviar-ho.
3: Psicològicament...
4: Ha de canviar-ho, de dir,
2: clar.
4: El que em queda ho viuré bé.
2: Fins ara tenia els nets, era una dona, tenia els nets, els cuidava, els portava a col·le, els nets s'han fet grans, ara diu... Però clar, no veuré els nets casats, perquè clar... Clar, està contínuament pensant i... Clar, és aquella cosa, aquella impotència de que no saps què dir-li, no? Jo sempre li dic, busca alternatives, si no...
4: Però si... els té aquí i ara, que els aprofiti. Clar. No estigui pensant que no els veurà casats.
2: No, és que no disfrutarà ni
4: no,
2: ara.
4: No, és que està patint ara, ara no disfruta.
3: És una cosa que no sap ni quan això es produirà.
4: Això també ho podries fer ara mateix amb el que tens. No, i el meu fill, i si ja no el veig més. És a dir, ho podries fer si tu volguessis, però el tens, està aquí. Tens el que tens, agafa el que tens, cada dia tindràs coses, no pateixis i gaudeixo al màxim
7: i posa-ho en valor el que tens,
4: posa-ho en molt de valor,
2: però és saber-ho fer.
7: Sí, això bueno, és importantíssim.
4: Es pot aprendre, digue-li que si vol ho pot aprendre a fer això,
7: és importantíssim
4: desaprendre aquestes pautes que ens, la societat ens posa sobre a la gent gran, desaprendre-les i aprendre pautes noves per la gent gran, que són totes unes altres, que les podem fer i només que vulguem. És posar-hi una altra filosofia, no la que ens cau a sobre, perquè la societat ens porta aquí, per la manera com tenim de viure. Però ho podem canviar, podem desaprendre.
2: Sí, però una mica és el que parlava l'Enric, no? A la que arriba a certa edat passes a ser invisible, no? Per la societat, per tot, inclús la publicitat de la tele està enfocada en gent, surt una crema antiarrugues, però una crema antiarrugues amb una persona de 30 anys que em diràs quina arruga té
7: o la panxa, sí. La panxa
2: clar, o després de el tipus, un tipus 10 que clar, tu et mires i dius bueno, clar, jo fa 10 anys tenia formes, ara les tinc però mal fotudes, no?
7: Sí, sí, sí. Les formes no serveixen.
2: Clar. Llavors, clar, és però la societat ja tot això no ho accepta, perquè potser inclús la roba de vestir ara cada vegada més s'adapta a la gent gran, però fins ara no. Fins ara no. Tenia de ser un 60 de cintura, un 90 de pit i 90 de cadera.
4: Sí.
2: I clar, les que tenim al revés, que tenim 90 de cintura, sí. Clar, ja no pots comprar-te roba.
4: Però digue-li a la teva amiga que, com, per exemple, com a dones, ens hem hagut de saltar molts d'aquests estereotips. Ens els hem hagut de saltar. Perquè ens els col·loquen a la tele, és el que dius tu.
2: Clar,
4: però
2: clar,
4: nosaltres hem treballat perquè això no sigui així. Ara, com a persones grans que som, també hem de treballar perquè tota aquesta pautes i tot això que ens cau a sobre perquè ens fem velles o vells, ja tampoc ho acceptarem, m'entens? Ens farem vells, és clar que sí, però no acceptarem tot això.
2: Però
4: del jo ja no valgo. No, això ja no ho acceptarem, perquè valem i molt, fins a l'últim dia.
2: Imma, la dona contínuament des de podem parlar des de la mort de Franco, no? Perquè abans no podíem lluitar, però des de la mort de Franco hem tingut d'estar lluitant per fer-nos un lloc,
4: exacte,
2: la dona a la vida.
4: Exacte.
2: Ara que ens fem grans tenim de continuar lluitant.
4: Doncs sí. Sempre.
2: Perquè l'home trobarà camises de totes les talles.
4: I nosaltres també, ara.
2: No ho sé, eh?
6: No, sí, ara sí, sí, ara
4: hi...
6: ara
4: hi ha molta XL, X3L, XX...
2: Sí, sí, però no està proporcionat.
4: Pot ser que encara estigui...
2: No està proporcionat, i sabem que la dona, un cop ja comença amb problemes de menopausa, el cos, el que he dit abans, no? Es deforma, la fa més estómac, la cintura es fa més recta, vull dir, es deforma, i llavors, si tu vols un vestidet, no el pots trobar.
4: No.
2: No totes les talles estan adequades, i ja no dic les talles, ja dic el que he dit de les cremes, sí, el que he dit del xampú, les sabates, vull dir, és molt en general.
4: I aquest culte al ser jove, guapo i prim, tant per homes com per dones, que tot l'altre ja et fa ser vell, i et fa ser vell molt ràpid, eh?
2: Sí.
4: Perquè penso que ja als 50 anys ja costa trobar feina, dius, a veure, que em falta molt per jubilar-me, eh? Ja et fan gran.
3: Bueno, abans en les contractacions,
4: així,
3: quan et contractaven en segons quines empreses, no, que vostè ja és molt gran, amb 50 anys per aquest càrrec.
4: Viure, doncs.
3: Però dius, però escolti'm, però què dius? Sí, bueno, perquè te querían un recorrido que estuvieras ahí 30 años o 40 años. O sea, que dices, madre mía, yo a veces cuando he oído estas cosas me han puesto muy mal, muy mal.
2: Sí, però amb el tema de l'home també, eh?
4: També.
3: L'home, per contractar una persona així amb una edat per un càrrec que dius, però de què vamos?
5: Però, Diego, això té una vessant pragmàtica, eh? Hem de veure les coses que una empresa no és una ONG. L'empresa és una cosa freda, és un ente que s'ha creat per guanyar diners.
2: Sí, bueno, però Enric,
4: per té unes obligacions, anys,
2: una persona
4: que siguin mínimes.
3: Quan faci una selecció,
2: anys, una persona
3: selecció
2: molt,
3: de personal, i diguin que no t'agafen
2: és molt
3: 50,
2: activa,
3: 55, per lo que sigui.
6: I con experiència.
3: I con experiencia.
6: Però què passa? Que el sueldo de esa persona de 50 años no es el mismo que el sueldo de un chico que coja con 22 años.
2: L'empresa lo que mira és no pagar.
6: Con el sueldo de 50 años tiene dos de 25 años.
3: Sí, eso también es cierto.
6: Eso es así, sí.
4: Claro.
6: Y lo que dice él,
4: que
6: una empresa no es una ONG.
5: No.
6: Va en busca de lo que es el dinero.
4: Bueno,
6: las ganancias.
4: Pero también tiene una obligación social porque necesita personas humanas para trabajar. Y las personas humanas, que son las que necesita para trabajar, si només hi hagi màquines, que serà la IA, no ho sé, però mentrestant, aquest material que necessita una empresa per treballar són persones humanes, i aquí també té un seguit d'obligacions. Perquè no comporta molta cosa tenir aquest material fent-lo servir per treballar, que treballa per tu. Llavors també, i de fet, hi ha les empreses, hi ha molta qüestió social, sí, bastant avançada, sí. Que em sembla molt bé. No només era fer diners, que sí, que és l'objectiu principal, però la qüestió social, treballa-te-la, perquè el material que em bellugues són persones humanes, i se'n posen malalts, i les dones han de tenir fills. I coses de... No els hi és igual. No totes, vull dir, almenys la llei, bueno, en certa manera, també ha volgut...
3: Jo crec que a vegades juguen amb una doble moral, eh? Diuen això perquè n'hi ha moltes empreses, no, invertim en temes d'economia d'esta circular, economia no sé què, economia no sé quanto, i clar, ho fan de cara a la galeria i de vendre,
4: que la gent, perquè els obliguen les lleis,
3: aquesta empresa, mira, i és que em cuida, té que tindre un tant percent de persones disminuïdes, té que tindre no sé què, ara el plàstic fora, ara el no sé què. Bueno, si analitzem sobretot les empreses grans, o que quiero ser un ayuntamiento, no sé, modélico, i no podem tindre no sé què i no sé quan, i intenten, clar, tens que anar posant els mitjans, perquè si no,
2: bueno, per això
3: de la nit al dia no es pot posar papereres a tot el poble, perquè val un dineral, ara aquest barri, ara l'altre, la il·luminació, LED. Jo he vist la transformació d'aquí,
2: sí,
3: de molts carrers, sí, que vull dir...
6: Claro. Ya tenemos dentro de los sitios...
3: Pràcticament, ja, però sí, parlo d'això com
6: d'un
3: altre, de qualsevol altre tema. sí, sí. Residus, clar, de recollir els residus...
0: Si als 50 anys no, ja no agafen el personal, per això hi ha tants autònoms.
3: Abans,
0: perquè
3: sobretot.
0: Perquè agafen i es fan autònoms.
3: Sobretot ja abans, no sé. Ara no sé si...
0: No, no, ara també, també.
6: Ara també, eh?
0: Ara també.
4: Sí. Sí. Sí. Sempre tenim coses que ens condicionen la vida, anant a la teva pregunta, que has de lluitar contra allò, perquè no ho veus bé, no? Tinc 50 anys i tinc dret a trobar una feina, i, però això, doncs de grans igual... Som grans i tenim molts drets i hem de mirar que es facin, i no és un ja estem esborrats, no ho estem.
0: Sí, però clar, això és la persona, bueno, que a lo millor som molt actives, tot això ja no ho pensem, però la persona se sent buida, se sent, sí, sí, fora de lloc ja.
4: Sí, sí,
0: que no serveix per
4: molt.
0: Res.
4: Sí, sí, és sí, aquesta mirada de curva que baixa i que ja no
0: ja
4: hi ha...
0: Ja he arribat al final, ja, sí, ja he fet la meva... He tingut fill, he tingut nets, he tingut... soc vídua, però ara amb tot el dia a casa, vull dir... És...
6: Sí, pues sí. Ahora es el momento de disfrutar.
0: Clar, però això és el millor ho vivim nosaltres. Però explica-li. I no aquesta... saps com
3: sí,
0: explicar.
3: Sí, sí, bueno, jo... Muy bien.
0: Bueno, senyors,
3: gente que, como dice Mari Carmen, que
0: hem de deixar-ho aquí, perquè ja, avui hem parlat una mica de tot, oi? També ha anat bé que els nostres oients hagin gaudit una mica de les nostres explicacions. Doncs bé, ara ens n'anem a les notícies de les 5, tornem de seguit. No us mogueu, que venim de seguit. Fins ara.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: lentamente. La digestión comienza en la boca. ¿Sabéis que las hojas de higuera sirven para bajar los triglicéridos? Solo deberéis lavar las hojas, cortarlas a trozos, y una vez hecho esto, tenéis que hacer una infusión con una taza de agua. Hervir durante 15 minutos, dejar reposar 10 minutos y ya la podréis colar y tomar. Probadlo, lo agradeceréis. De la misma forma, las hojas de menta mejoran la digestión si las hacéis en infusión. ¿Sabéis que las hojas de olivo bajan la presión arterial? Para ello tenéis que hervir 20 hojas secas de olivo, de las hojas de olivo, en un litro de agua y tomar un vaso diario durante una semana. Si tenéis diarrea, la infusión de hojas de guayaba os irá muy bien. Para ello tenéis que hervir 10 hojas en un litro de agua. ¿Sabéis que la infusión hecha con las hojas de los nísperos os limpian los riñones? Para hacer la tisana tenéis que poner una cucharada de hojas por taza de agua. Si cogéis un calcetín y le ponéis arroz dentro y lo cerráis con un hilo o cordón, haréis un saquito para calentar en el microondas. Esto os irá muy bien, ya que os calmará el dolor muscular allá donde os duela. ¿Sabéis que las hojas de mango controlan el azúcar? Para ello, hervid 5 hojas en un litro de agua y tomad un vaso cada día. ¿Sabéis que las hojas de limón ayudan si estáis estresados? Para ello, haced una infusión con 4 o 5 hojas en agua caliente y comprobadlo. Que lo que queréis es eliminar las toxinas de vuestro hígado y la hinchazón a causa de una digestión lenta, nada mejor que hacer un jugo de apio, cebolla y limón cada mañana durante 14 días. Deberéis poner a hervir agua junto con una cebolla y unas ramas de apio en una olla. Colar y añadirle zumo de limón. Notaréis los beneficios. Si licuáis apio junto con pepino con un vaso de agua, limpiaréis profundamente vuestro colon y eliminaréis los desechos inflamatorios atrapados. Lo deberéis tomar durante 14 días también. Y ahora os pregunto, ¿sabéis cuándo utilizar compresas frías o calientes? Pues por si no os acordáis, os hago un recordatorio. Las compresas frías son para los esguinces, golpes, contusiones, inflamación posoperatoria, dolores de cabeza, migraña y quemaduras leves. Las compresas calientes son para el dolor muscular, contracturas, artritis, dolor lumbar, espasmos musculares y dolores menstruales. ¿Sabéis que nuestro cuerpo nos habla? Escuchadme bien, no ignoréis estas señales. Si sentís presión en los tobillos, puede ser que tengáis exceso de sodio. Probad de consumir jugo de apio y limón. Si tenéis hinchazón en las manos, seguro que vuestros riñones trabajan de más. Probad de consumir infusión de perejil. Si tenéis los párpados hinchados, puede ser que os falte un drenaje linfático. Probad de consumir infusión de té verde. Si sufrís de dolor en las rodillas, vuestras articulaciones pueden estar inflamadas. Para ello, probad de consumir media cucharadita de cúrcuma con leche de coco tibia y una pizca de pimienta. Si sentís hinchazón en los pies, podéis tener una mala circulación sanguínea. Probad de consumir una infusión de cola de caballo diaria y a ver qué tal os va. Si lo que tenéis es el abdomen hinchado, puede ser que hagáis mal la digestión. Probad de consumir infusión de hinojo, que os irá muy bien también. Para eliminar todo lo que habéis comido, un laxante natural que os va a limpiar hasta el alma es, en un litro de agua, mezclar una cucharada de aceite, una cucharada de canela en polvo, un poco de sal y finalizar con el zumo de medio limón. Tomarlo en ayunas, lo vais a agradecer. Dios os bendiga y que tengáis una feliz semana.
1: Pues molt bé, Julia, el que passa que és que...
0: Tanto, ja t'he dit que era un revoltijo.
1: Tindries de passar-te tot el dia com els conills a base d'herbes.
0: Claro, és que realmente, antiguamente, les hierbas eren la medicina.
1: Clar, però ara tornem a el que dèiem, a la nostra edat, ens les tindríem de prendre totes, perquè se'ns inflen les mans, els turmells, la panxa... Tenim
2: després,
1: gasos.
2: Julia, el sí. que jo crec que fa falta, almenys en el cas que jo coneixia del meu pare, amb aquests medicaments és fe. fem amb medicaments. Jo me'n recordo que el meu pare...
0: Por supuesto que hay que tener fe y paciencia, ¿eh? También paciencia, ¿eh? Sí. Porque si no tienes paciencia, quiero decir, las hierbas son más lentas que los medicamentos. Entonces lo que hay que tener es paciencia. Si te las tienes que tomar 15 días, pues son 15 días.
1: Hombre, tienes que tener paciencia només per coure-les. Sí. El meu pare... Passes tot el dia per coure-les.
0: Bueno, para cocer-les tienes que tener paciencia, pero también ganas de hacerlo. Exacto. Hay gente que es muy perezosa y no tiene ganas de hacer nada.
2: Tot ho curava amb cua de cavall. Amb cua de cavall ho curava tot.
0: Ves?
2: Tot, això et fa mal, cua de cavall. No fots pixar, cua de cavall. Et fa mal el ronyó, cua de cavall. Tot ho curava amb cua de cavall. Ves? Jo pensava que tenia ell molta fe amb la cua de cavall. I per això el curava.
0: No,
2: i és perquè que... jo no tenia fe... I a mi cua de cavall no em curava.
1: Hi ha persona que...
0: Bueno, pero tampoco lo intentaste.
2: No, alguna vegada, però sense èxit.
0: Claro, pero bueno, seguro que no los días necesarios. A lo mejor lo no. probaste un par de días, pero claro, no. en un par de días las cosas no se solucionan.
1: Hi ha persona que la té molta fe amb la farigola.
0: Sí. No, és que és molt bona, la farigola.
1: La farigola és l'antibiòtic i l'all. Vull dir, que, clar, has de, tot el que et facis ho has de fer-ho amb fe, tenint en compte que
0: no, no és... No, però és que tu barriga lo nota, eh?
1: No és un medicament.
0: Tu cuando tomas una infusión de farigola, tu barriga lo nota, eh? Al cabo de una horita tú te notas la, mejor el vientre. Bueno, yo por lo menos cuando lo hago me siento mejor.
1: Sí, bueno... Provarem.
0: Sí, la manzanilla, lo mismo, la manzanilla es que es muy buena para todo. Sí, es que te ayuda a regular todo, el sueño.
1: De fet, totes les herbes, perquè, per exemple, jo a vegades allò que he tingut una digestió així pesada, m'he fet una infusió de boldo.
0: Sí, claro, el boldo va muy bien para
1: el boldo m'ha anat fenomenal, no?, per poder descansar, allò que fas un sopar més copiós de lo normal, i una infusió de boldo i em va de conya.
0: Sí, sí, todas las infusiones, ¿eh? Que se...
1: Sí, però com a prevenció, més que...
0: Claro, siempre como prevención o como ayuda a lo que estés tomando, exacte. Claro, esto siempre.
1: I que sigui esporàdic.
0: Yeah. Claro.
1: Perquè si tu tens una lesió a l'estómac, per molta farigola que et prenguis, quan ja la tens ja no hi ha res a sí, fer.
3: Bueno, és com l'artrosi.
0: Les hierbas són prevenció o una ajuda, o una ajuda pues, para que no vaya más.
1: Momentània de...
0: Claro, una enfermedad no vaya más, ¿no? Y si, es que a veces se curan, quiero decir, estas pequeñas cosas. Tú tienes un mal estómago, te tomas una hierba, oh, pues mira, pues me se ha aliviado. Ya te se ha curado eso. Ahora, cuando es una cosa constante, pues claro, las personas tienen que ir al médico y que las vean y no, a ver no, si clar, hay un problema sí. más de fondo, ¿no?
1: El que tenim de fer és no arribar ja al que
0: t'estem.
1: Cuidar l'alimentació, cuidar beure lo suficient i moure'ns també una mica.
0: La dieta es muy importante, ahí sí, está, ¿no?
1: El
0: si empiezas con una buena dieta y haces estas cosas, no tomas alcohol y, bueno, previenes muchas
1: Home,
0: cosas.
1: Esto tampoco, Julià.
0: Lo del alcohol, un vasito de vino
1: a las comidas.
3: Un copete de cava de tant en tant.
1: Clar,
0: i a més... És que no és malo, jo creo que això no és malo.
1: És fruta. És tumor d'uva.
0: Claro. Realmente, es que es muy bueno. Es que es verdad. Es que no es malo.
1: Crec que portaves també poesia, no?
0: Sí, sí.
1: Que, bueno, que...
0: Nada, pero no os alcoholicéis, ¿eh?
1: Aviat ve el Dia Mundial de la Poesia,
0: pues
1: oi?
0: Nada, de momento no nos han dicho nada porque hemos cambiado de profesor. Digamos, teníamos un profesor en el taller y entonces es como que está un poquito la cosa bueno, de aquella manera,
1: ¿sabes?
0: Però
1: el Dia
0: Mundial
1: de la Poesia és el dia 20...
0: Mira, es que 21? Van haciendo, ¿sabes? Van haciendo...
1: No... No, però hi ha un dia que és el Dia Mundial.
0: Mira, ara si quieres que te diga, como este año estamos así de esta manera, no te puedo decir
1: perquè,
0: bien.
1: Perquè, per exemple, sé que Santa Coloma se celebra el dia 20 de març d'aquest mes.
0: Pues
1: es fa el dia,
0: 20 de marzo
1: el Dia Mundial
0: será
1: de la Poesia.
0: Será
1: però no
0: día.
1: Sé si és el 20 o el 21, perquè a vegades per
0: sí,
1: dates...
0: Sí, unes vegades cae en 21, ara que lo dices, cae en 21 i altres vegades en 20. Sí.
1: Bueno,
0: digamos pues... que van haciendo recitales.
1: Bueno, adelanta'ns la poesia que...
0: Bueno, me vengo a referir que esta es trabajada en el taller porque nos hacen trabajar con palabras que combinen, por ejemplo, a ver, qué, ¿cómo te diría yo? Gélidos cohetes o ferrocarriles polares. Combinar palabras,
1: claro.
0: Frío con metal, con transporte. ¿Sabes? Nos han hecho hacer una poesía que nosotros combináramos palabras que fueran frías y de transporte. Palabras, no sé, como máquina, yo qué sé, el tren, el tranvía, o, ¿sabes? combinar palabras con cosas frías. El frío, el granizo, la tormenta, ¿sabes?
1: Té de ser complicat,
0: ahí està, bueno, esto ha sido...
1: Vosaltres perquè ja esteu en una fase avançada.
0: Esto ha sido, ha sido un ejercicio que hemos hecho allí en el taller. Y bueno, tenemos una profesora nueva que la verdad parece muy maja y creo que nos va a enseñar mucho también con estos juegos, porque estos son juegos realmente. Entonces, dice así, el viaje a toda velocidad. La escarcha embarca en un vagón sin retorno. Frágiles viajeros, granizo que rueda por vacíos, humedecen los cilindros de tu voz. Como estalactitas de hielo, transitan por las vías de tu ser. Tras ese vaivén glacial que se resiste a vivir, raíles árticos abordan la palabra remembranza. Ferrocarriles polares y gélidos cohetes entre amasijo chatarras queman el motor de tu existencia. Mientras se oye un megáfono, pasajeros al tren, cierre de puertas inmediato.
1: Bueno,
0: y esto a mí me hizo recordar pues a la tragedia esta
1: sí,
0: del tren,
1: sí,
0: ¿sabes?
1: Bueno, a mí también, ¿eh? A mí también sí. me ha recordado eso. Sí.
0: Ahí está, es como si yo estuviera en una estación, digamos, y estuviera recordando todo eso, y por eso empiezo, a toda velocidad, la escarcha embarca en un vagón sin retorno.
1: Sí, sí, pues...
0: Que frágiles viajeros, granizo que rueda por vacíos, humedecen... los cilindros de mi ser, de mí,
1: ya.
0: Claro, de mi persona, el recuerdo este.
1: Las lágrimas y...
0: Ahí está, ¿no? Claro. Bueno. Y bueno, es un poquito como un homenaje a estas personas, ¿no? Porque la verdad fue
1: que
0: muy gordo.
1: Sumereixen.
0: Sí, esto del tren fue muy gordo, hay que decirlo.
1: Mucho. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Fue gordo lo del tren.
0: Todo.
1: Gordo lo que está pasando ahora.
0: Sí, la de la guerra, todo. Es que en es una serie de cosas que el mundo está, madre mía, loco.
1: Sí, sí, estem.
0: Nos vamos a volver locos con tanta cosa.
1: Tenim uns polítics mundials, cabrón.
0: Ay, madre mía, cómo vamos a acabar.
1: Enric, avui crec que ens parlaràs una mica de...
2: Bueno, avui calia tancar el capítol que portàvem parlant de la tardor i l'esporga, te'n recordes?
1: Sí.
2: Ja havíem parlat del que es tenia que fer al balcó, el que teníem que fer a la terrassa, ara estàvem a mig de jardí i acabem el jardí, acabarem a l'hort i aleshores ja, si pot ser un proper programa, començarem amb el món del vi, que és un món que a mi m'apassiona i que donarà almenys per dos o tres programes.
1: Carai!
0: Bueno, jo he hecho vino.
1: La borratxera sí, pot ser descomunal, eh? La borratxera pot ser descomunal, sí, dos o tres programes de vi.
0: Ui, com vino casero, no veas.
2: Bueno, el jardí, tenim un jardí, el jardí pot ser molt gran, pot ser mitjà i pot ser petit. De totes maneres, en el jardí, ara és el temps de fer feina. Ara és el temps d'esporgar, si tenim una tanca, retallar-la. Si tenim un arbre que al passar, per exemple, cada vegada ens hi enganxem al passar, ara és el moment d'agafar les estisores i tallar perquè estem amb la parada invernal de la sàvia. Totes les plantes, tant les que són de fulla caduca com que són de fulla perenne, totes fan... Quan senten el fred, elles fan una parada de sàvia. Aquesta parada de sàvia fa que ens puguem fer la ferida, perquè tallar una part de la planta és fer-li una ferida. I aquesta ferida no surti la sàvia. En les parres, per exemple, ja tenen que estar totes fetes, perquè les parres del jardí ja comencen a voler brotar. El sabiència popular ens diu, per Sant Josep, el brot el cep. Però ja... degut als canvis climàtics aquests que estem tenint, ja ens estem trobant que ja s'estan adelantant moltes plantes. Per exemple, les parres ja es traient borró i haurien d'haver esperat fins a Sant Josep. Aleshores, totes aquestes ferides que farem a les plantes, és interessant, quan les fem, comprar en el sindicat o en la nostra empresa proveïdora de coses del jardí una espècie de pasta que s'aplica amb un pinzellet que s'aplica a totes les ferides que fem a la planta. Aquesta pasta, li diríem la mircromina dels arbres. Aquesta mircromina és perquè al pintar no entrin fongs, no entrin malalties dins de l'arbre. Una altra cosa que hem de fer en el jardí és, si hi ha la gespa, ara és el moment d'escarificar la gespa, passar l'escarificador per trencar una mica les rels i després, quan vingui la primavera, amb un rec, tornar a brotar més ufana. També els arbres que estan una miqueta tocadets, que són vells, o són arbres que estan arrastrant alguna mena de malaltia, és el moment de fer un escocell Jo, és que en castellà no sé com se diu, però l'escocella és una espècie de regarot,
1: de
2: regarot, sí, que es fa al costat de l'arbre, i llavors aquest arbre agafa un adob que per cert te l'haig de donar, que el tinc, perquè vull que el posis aquell llimoner.
1: Molt bé.
2: Es posa aquest adob barrejat amb aigua, es tira a la soca de l'arbre, i llavors els propers recs es fan abundants perquè aquest adob arribi a l'arbre i a l'arbre faci una revinxolada a la primavera. Ara els llimoners, quatre estacions, tenen flor tot l'any. Els mandariners i els tarongers ara comencen a esclatar i a treure flor, i ara també és el moment, els últims de març, primers d'abril, quan comença tota la feina dels ingers, injertar en els arbres noves menes, en els arbres o en els arbustos. Hi ha rosers a casa que jo els tinc injertats i fan roses vermelles i roses roses. El mateix roser, perquè li he fet un ingert. El taronger, per exemple, fa taronges i mandarines. El llimoner fa llimones i taronges. Les pruneres fan prunes, perquè sempre els ingers s'han de fer de la mateixa família.
1: Que siguin de pinyol, per exemple, si són prunes, tenen de ser
2: la mateixa
1: pressa.
2: Família. Tu no pots empaltar amb una figuera un presseguer. Això altres coses no pots fer. El que sí que pots empaltar un presseguer és amb un ametller, amb peu d'ametller, això es pot fer.
1: Perquè és de pinyol.
2: Sí. Tenint cura d'això, els eixars acostumen a agafar, i llavors tens aquesta diversitat. Si tens un jardí, que això fa molt maco, tens un jardí que hi ha dos o tres arbres fruiters que fan molt macos, i a més aquests arbres fruiters es aconsegueixes a través dels eixars que facin fruites diferents, de diferents colors, això és molt maco. Jo a mi m'agrada molt.
0: La veritat és que sí, que
2: és molt maco.
0: És brujeria, això.
2: Més que brujeria, és una cosa de la natura.
0: Màgia.
2: Sí, jo ho he interpretat a vegades com una cosa de màgia. Màgia,
0: sí,
2: de la natura.
0: De la naturalesa.
2: Màgia de la,
0: sí,
2: natura.
0: Màgia.
2: Perquè amb un tros de fusta, tu agafes un trosset molt petitet d'un altre arbre, el fiques allà dintre ben posat, que cacin ben les pells, ho lligues bé, i que d'aquell trosset tan petitet surti una branca gran que et pugui fer quilos de fruita, i diferent de la que fa l'arbre. Això és una cosa fantàstica.
0: Fantàstic.
2: Això és fantàstic.
0: Fantàstic.
2: És que és fantàstic. És una cosa que la natura no et deixa de sorprendre. Però la natura, per això que dèiem de l'escocell, és molt sàvia. La natura és molt sàvia. Però a vegades l'hem d'ajudar. I ara, en aquest cas, de l'arbre que veiem que està una miqueta pobre, una miqueta tristó, li hem de fer una poda regenerativa, que és una poda una miqueta forta, que ell esclati, i ajudar-lo per baix, també, amb un adob que vagi bé. Aleshores, estem al jardí, estem recollint moltes fulles, estem recollint molta brancalla, i què en fem d'aquesta fulla i d'aquesta brancalla? Bé, hi ha molts sistemes per eliminar-la. Hi ha molts ajuntaments, com per exemple l'Ajuntament de Santa Coloma i l'Ajuntament de Sant Boi, també sembla que ho fa, es reparteixen unes saques que tu les pots omplir, les pots deixar a la porta, i llavors allà truques a l'Ajuntament conforme hi ha aquella saca allà, i ells te la passaran a recollir. També ja venen unes màquines que serveixen per triturar, es posen allà al jardí, són elèctriques, serveixen per triturar les fulles, les brancalles i tot això. Això també és interessant, perquè si ho tritures, ho pots posar en altres parterres, al terra d'altres parterres, i amb aquesta brossa que fiques al terra dels parterres, sobretot evites la transpiració de la mateixa terra. Ara, actualment, una altra vegada, tornem a parlar del canvi climàtic, ens estan venint unes èpoques de moltíssima calor, moltíssima calor, i el posar aquesta capa de matèria orgànica que faci, que eviti aquesta evaporació tan bèstia, primer que necessitarem fer menys recs, lògicament, i després que els recs ens duraran més, si tenim aquesta capa, no?
1: Una cosa, Enric, parlaves del jardí, no? Què passa que quan un jardí li surten males herbes? Què es pot tirar per amb aquesta capa que tu dius de
0: un protector, digamos, és un protector, esto.
2: De les deixalles.
1: De les branques, de les i tot això. Es pot pots evitar que et surtin herbes?
2: No, al contrari. Aquesta brancalla i aquestes deixalles moltes vegades són herbes que precisament han germinat i porten molta llavor. Les herbes, a veure, hi ha qui les entén com una cosa molt dolenta, molt dolenta. Hi ha qui apren a conviure amb elles. Això de la natura o els conreus naturals no es fa com abans, que es treballava tant la terra i s'eliminaven tota mena d'herbes. Ara, precisament, hi ha unes creences de que la terra no s'ha de remenar tant, que hi ha d'haver una biodiversitat de flors i d'herbes. Això va una miqueta al gust del consumidor.
1: Però que fa lleig.
2: Sí.
1: Perquè, per exemple, tu tens un test i tens unes margarides,
2: sí,
1: i al costat li surten herbes d'aquestes...
2: S'han de treure-me.
0: Sí, males herbes, te refieres a les males herbes.
2: Les males herbes...
1: Però això és a terra, si tens un trosset de jardí, et passa igual.
2: Sí.
1: Si plantes tomaqueres, al costat et surten tot d'herbes.
2: Sí.
1: Què pots fer? Perquè no pots tirar mata herbes.
2: No.
1: Perquè llavors mates també.
2: No.
0: Arrencar-les.
1: Sí, però arrencar-ho tot a mà...
2: S'ha d'estirpar mà.
0: Sí, pues nada, es trabajo como lo de las hierbas, las de tomar, igual, es un trabajo que hay que hacer.
2: S'ha de fer a mà. No hi ha un herbicida. Sí que hi ha herbicides selectius. Sí que hi ha herbicides selectius, és veritat. Hi ha herbicides selectius que es tiren quan la fulla, per exemple, tu tens un conreu de fulla estreta i hi ha un herbicida, que és herbicida selectiu, que no actua sobre la fulla estreta. De manera que tu ruixes amb aquell herbicida selectiu que protegeix la fulla estreta i totes les plantes que tinguin fulla ampla moriran. Però això ja és tirar a la terra coses molt químiques. Jo no en soc partidari. Home, si tens un jardí supergran, supergran, millor sí, però jo soc més partidari de cada dia, una estoneta al dematí, quan et tinguis un moment per esvair-te de l'ordenador o de les feines de casa, surts una estoneta al jardí, et poses uns guants i arrenques unes quantes herbes.
0: És que distrae mucho, les plantes distraen mucho,
1: Però hi ha persona que no necessita arrencar plantes per distreure's.
0: A qui no li guste, no.
3: Has d'esperar una mica que la terra no estigui molt seca i sobretot sempre arrencar-les amb l'arrel, perquè si no arrenques l'arrel tornen a néixer
0: seca. Se queden dentro, claro.
2: Sí. No sóc partidari dels herbicides, no sóc partidari. I se'ns utilitzen molts, ja et dic. I ara, aquests
1: que fa inclús, molt malbé la terra.
2: Per exemple, els camps de blat, vosaltres us heu fixat, si alguna vegada veieu un camp de blat, veieu que com unes roderes que han passat per dins el camp de blat, han passat amb una màquina, allò han tirat un herbicida, però és un herbicida selectiu, que en el blat no li fa res i a les altres plantes de fulla ampla les mata. Saps? Però això, ja en un jardí, jo no ho recomano. Jo no ho recomano. A més, en el jardí, si tens un tros de gespa, passaràs la talla gespa i la mateixa talla gespa ja també s'emporta les herbes que no t'interessen.
0: Claro, les maquinàries, les màquines ajuden.
1: Si tens gespa, ja no, perquè la gespa es barreja amb les plantes es barreja amb la gespa, no? Però si tens, per exemple, pedres o tens...
2: Fa de mal fer, fa de mal fer.
1: Et surten entremig de les pedres i...
2: Lo millor
0: és
2: l'actuació manual.
1: Ha de ser manual.
2: Jo no sóc partidari dels insecticides i menys en un jardí. Aleshores, bueno, ja hem parlat del jardí, ara saltem a l'hort. A l'hort, ara estem en el moment de plantar les cebes, que les plantarem amb lluna vella. Ara estem en el moment d'acollir les últimes...
1: Les cebes?
2: Lluna vella.
1: Vale.
2: Farem ceba vermella per cuinar o la ceba blanca babosa per amanir o per fer truites. Llavors, ara estarem gaudint també de les últimes plantes d'hivern que hem fet. Els àpids encara són prou bons, encara podem anar collint alguna bleda, encara tenim algun bròcoli o alguna col... Precisament les cols, l'àvia sempre ho deia, les cols eren molt més bones quan havia passat el fred. Sempre ho deia aquella dona, no sé per què. O sigui, la col collida les primeres, abans de l'hivern, no tenien el mateix gust que les que es collien al final de l'hivern quan havia passat el fred. No sé per què.
0: Mira, pues las àvies són muy sàvies.
2: Sí, jo ho respecto sempre. Precisament, sóc... Vigilo tant el tema de les llunes que això actualment ja també s'ha perdut tot, Bueno, aleshores ja està arribant en l'hort el moment que hem de començar a remenar la terra, perquè sí, ara ja va venint la primavera, marxes accelerades, i ja hem de començar a preparar la terra perquè per Sant Josep farem les patates. Per Sant Josep es fan les patates, farem la varietat que ens agradi, hi ha la Gerla, hi ha la Real Pontiac, hi ha la Canavec, hi ha la...
1: La del bufet no.
2: La del bufet també n'hi ha. Aquestes,
1: però es fan més cap a Olot, no? Aquestes del bufet.
3: Costen sí. de trobar aquestes.
2: Bueno, però també es poden fer.
0: Hay que cortar-les, no? Para sembrar-les, sí. Hay que cortar-les.
2: Sí, sempre, sempre.
1: Amb el grill no es poden plantar?
2: Com?
1: Amb el grill.
2: Sí, sí que es planten amb el grill.
1: Ah, perquè sí. Hi ha patates que es fan al grill sí. I llavors que es fan aquells... O sigui, es tallen patata... i es planten amb el grill.
2: Com diu ella, les patates es tallen perquè tu vas a compres 5 quilos de patates, per exemple, llavors la patata te la mires i en la patata pot tindre 3 i hasta 4 grills. Llavors tu la talles de manera que el grill quedi. Que el grill, que hi hagi un tros de...
1: Només un grill.
2: Un grill sol.
1: Per cada...
2: Exactament, un grill sol. I llavors quan les posarem sempre que el grill miri amunt. Al posar-les a terra, que el grill
1: miri amunt. Perquè si no se n'aniria a l'infern.
2: Exactament. Home, la natura és molt sàvia sí. i es dona la volta.
0: Busca el camino, eh? Busca el camino.
2: Es dona la volta, busca. Però, bueno, tu no t'interessa fer anar malament a la natura. No, t'interessa anar... Llavors les poses bé a un pam, una d'una altra, i no colgar-les excessivament, tampoc. Els alls ja els tenim que tenir plantats. Els alls ja hauríem d'anar collint. Aquells alls que, per exemple, n'han sortit dos amb un, n'estirem un, i si surten els dos, per fer una bona truita d'alls tendres, és boníssima una truita de tendres.
0: I... A mi m'encanta, eh?
2: A mi m'encanta, sí, m'agrada
0: sí,
2: molt.
0: Sí, està muy buena.
2: La truita de calçots, també ara és el moment també de collir els calçots. Precisament ara estem a l'època dels calçots.
1: Sí,
2: això
1: sí,
2: de
1: sí.
2: dels calçots que té aquesta tirada ara tan important, hi ha calçots a tot arreu, fins i tot vam anar un dia a Valladolid i vaig veure en un restaurant de Valladolid, a Valladolid, a la porta, un cartell que deia ai, calçots.
1: Calçots o calçotes?
2: No, calçots, deia.
1: Calçotes.
2: No, deia calçots. Ho van escriure bé, deia calçots.
0: Sí, sí. Però també havien vivido aquí, també.
2: Sí, bueno, però...
1: Clar, pot ser,
2: jo em refereixo és que això té tanta tirada, això dels calçots, que la temporada l'han allargada. Ara es comencen els calçots ja al mes d'octubre i acaben els calçots quasi al mes de juliol.
3: És veritat. Sí,
2: el mes dels calçots és aquest.
1: És el calçot,
2: exactament.
1: Els bons són ara. Novembre, desembre, gener, febrer i març.
2: Exactament.
1: A primers d'abril ja sí. comencen ja, a estar exactament. Una mica.
2: Bueno, doncs estem...
1: Si no tots són iguals, Enric, perquè el calçot porta sant de calçar...
2: Sí. Per això es diuen calçots.
1: Jo tinc uns companys
2: calçen...
1: que venen calçots i la feina que tenen. Es calcen, es tornen sí, sí. a calçar...
2: Jo aquest any n'hi vaig plantar a casa del Roger i ens estem menjant els calçots aquells que vaig plantar jo. I els he calçat dues vegades. No una, no, dues vegades els he calçat. És un calçot molt maco i molt bo. El calçot, com tot, jo tinc la impressió de que acabat de collir és més bo que si el deixes a casa un dia, no? A veure, que no passa res, una ceba i no passa res. Ja també tenim els pèsols que estan florint. Els pèsols ja sabem que hi ha molta gent que els agraden les flors, les pèsols, per exemple, la flor del pèsol la fan servir molt per posar en els menjars perquè fa bonic i és bona, i és bona. Però clar, si treus la flor del pèsol, ja després no colliràs pèsols, eh?
1: Claro.
2: Jo està clar així.
1: O lo uno o lo otro.
2: Exactament. I aleshores, a l'hort ja és un hort, a l'hort té molta feina, podem tindre, si l'hort és molt gran, mitjans mecànics, i si no, pues, a mà, hi ha eines de fangar, moltes eines que t'ajuden també a fer una mica d'exercici. És interessant, no? No solament és agafar el tractor i passar el tractor. Pues el millor és de fangar i amb la fanga vas fent una miqueta d'esforç sense matar-te, perquè ja som grans. Quan ens sembla, pues pares, vas a mirar aquella planta, coita, aquella pesolera s'ha caigut, vaig a lligar-la. Deixes la fanga allà, lligues, al cap d'una estona tornes a fer un trosset més i així vas preparant la terra.
1: I si no tens jardí, per exemple, una persona té... vol posar-ho amb testos a la finestra.
2: Pues que això ja ho vam parlar, eh? Vam parlar de la terrassa, del balcó, vam parlar dels horts
1: però,
2: urbans.
1: Però vull dir que estaria bé que...
2: Hi ha les taules aquestes dels horts urbans, també. Hi ha molta gent que ho fa servir. Aquestes taules dels horts urbans també és molt interessant. Ja vam explicar que amb aquesta taula de l'hort urbà que el pots tenir a la terrassa de casa, si tens una terrassa gran...
0: Si tens una bona terrassa.
2: Sí, tens una bona terrassa. No solament és el fet de que plantaràs unes plantes allà i que en gaudiràs d'elles al veure-les com creixen i menjar-te-les. Venen ocellets, venen marietes, venen moltes coses que ajuden a...
1: I mosquits.
2: I mosquits també. Però bueno, també pots plantar plantes, com deia ella, pots plantar plantes que ajudin a fer marxar els mosquits. Tens?
0: Claro, exactamente, sí, sí.
2: L'alfàbrega.
0: L'albahaca i moltes plantes. L'alfàbrega,
2: l'albahaca que dius tu en castellà.
0: Sí.
2: L'alfàbrega va molt bé per fer marxar els mosquits.
0: Sí.
2: Abans se'n posava al camp.
3: I l'espígol.
1: Però abans no hi havia els mosquits que hi ha ara.
2: A l'espígol. Jo d'espígol tinc un parterre que tot està voltat d'espígol. Espígol. Una planta que m'agrada molt a mi i que sé que és una mica rara és la ruda.
0: Oi,
2: la ruda. L'olor de la ruda m'encanta. La Remei, quan li dic...
0: És que huele muy bien,
2: com pot ser que això fa aquest... Pues m'encanta l'olor de la ruda.
0: Sí, sí, a mi també m'agusta, eh?
2: M'agrada.
0: Sí, sí.
2: Però bueno, també diré que m'agrada l'olor de la gasolina.
3: Sí, sí, sí, sí, olors urbanes.
2: Una mica raro. Bueno, a veure, llavors, en l'hort...
1: Continuem amb l'hort.
2: Sí, en l'hort també tenim els arbres. Tenim molts arbres a l'hort que els hem plantat. Inclús allà en un costat de l'hort que no fa gaire nosa tenim un parell d'oliveres per fer les olives, que ja vam parlar del capítol de les olives.
0: Vaya.
2: Com les faríem, te'n recordes? I ara també és el moment, si s'hem d'aclarir l'olivera per dintre, també és el moment de fer-ho. Per dintre convé, si hi ha molta fulla i molta matèria orgànica dintre, treure-la perquè entri una miqueta al sol i no s'hi fiquin tant les malalties. Els altres arbres ja n'hem parlat, els presseguers ara ja estan tots florits, les pomeres són les últimes, eh? Les pomeres són les últimes a esporgar i són les últimes a embrutar. Ara encara, fins i tot, encara no han fet moviment. Però els altres arbres, com és l'albercoquer, ja està amb la flor, que ja comença a quallar i ja marca algun albercoc, el magraner també està brotant, tots els cirerers, els nostres cirerers que som de Santa Coloma que ja quasi no en queden.
1: No queden.
2: Però bueno, jo encara a casa en tinc 4.
0: Con lo buenas que están las cerezas.
2: Sí, jo a casa en tinc 4. Un papiol, que és un cirerer d'aquí de Papiol, origen de Papiol, tinc un israelita i tinc un francès, el burlat.
1: Cuidado amb l'israelita, eh?
2: Bueno,
3: no.
2: Bueno, però escolta, ja hi som una altra vegada amb el tema. Un cirerer...
3: Japonesos no en tens cap, aquells que són tan macos. Cirerers japonesos.
2: No, jo Imma, tinc un problema que és el següent.
3: Si tens un israeli pots tenir un...
2: Sí, sí, però t'explico el meu tarannà. Jo tinc una màxima que diu que tot el que no passa per la paella no m'interessa. Llavors, la part bonica...
3: Cirerers no t'interessen.
2: No. El cirerer japonès fa molt maco, però em sembla que és una mica bord, per això fa tantes fulles, eh? Ah. I tanta flor. Llavors, tornem...
1: Però no passa per la paella, eh?
2: Per això no m'interessa.
3: No, no l'interessa.
1: Però el paquistaní tampoc, ai, l'israelí tampoc.
2: Un moment, sí, sí, sí, sí, l'israelita sí.
1: Sí?
2: L'israelita sí, perquè aquesta gent seran el que vulguem que diguem i seran el dolents que nosaltres vulguem dir. Però des d'un punt de vista d'investigació i sobretot des d'un punt de vista agrícola, són una verdadera potència. Amb tot. I a més tenen el banc de llavors més important del món. Uh-huh. O sigui, aquesta gent, si volen, ens poden fer passar gana. Si volen, és que han arribat a una sofisticació.
1: Tia.
2: Aquest cirerer és un cirerer que és autofèrtil. Ja, el sumum. Normalment, antigament, els arbres, quan es plantaven, sobretot a l'avi sempre m'ho deia, no plantis mai un arbre. Si has de plantar una pomera, planten dues. Han de ser dos arbres perquè un arbre es vegui l'altre. Tu havies sentit això, no?
3: Sí.
2: Un arbre, un arbre que es vegui l'altre.
3: I fins i tot amb això, els quills, es veu que també, si no, no va...
2: Sí, perquè...
3: M'ho explica un pagès,
2: sí,
3: això.
2: Hi ha arbres que tenen la flor masculina i la flor femenina.
3: Exacte.
2: Llavors es convé que això es barregi. Doncs pues aquest cirerer és autofèrtil. No necessita que ningú l'ajudi ni el pol·linitzi. Ell sol s'ho fa tot.
3: Exacto, como el mafrodita.
2: Exactament.
3: Pensar, sí. Però m'abre.
0: ¿Tarda mucho tiempo en crecer los cerezos?
2: El cerezo...
3: Home, sí,
2: tres anys, aquests cerezos tan ràpids i que ja estan... Aquests són cirerers de laboratori, noia. Això ja és, ja és el sumum.
0: Vamos.
2: I ja són uns cirerers, a més, resistents al clivellat. Han buscat una cirera que quan es mulla no s'obre tan fàcilment com les altres. Això són aquesta gent, que jo ja dic, no tinc res a favor d'ells ni faig apologia d'ells, però amb aquests temes d'agricultura, regadiu i coses intensives del camp,
0: unos expertos.
2: T'has de treure el barret. Amb ells t'has de treure el barret. I ja dic, aquest cirerer està sol allà i bueno, el que tu deies, Julià, plantant el cirerer es pot plantar de moltes maneres. La manera antiga és anar al bosc i agafar un arbust que hi ha al bosc que es diu la llúcia. Una llúcia. Això és la manera antiga, eh? Agafar la llúcia, la arrenques, la portes al teu jardí, fas un clot, poses la llúcia i la llúcia l'any que ve floreix i agafa volum. Un cop la llúcia té aproximadament el doble del dit gros, o sigui, ja han passat 2 anys, des que te'l vas posar allà, tu allà, 2 anys, el doble del dit gros, llavors és quan l'hem d'empaltar. Llavors ve l'empaltador, talla la llúcia, però tallada totalment, fa amb un obridor una regata, posa els 2 eixars allà, s'omple amb pega, i llavors aquells 2 eixars tenen que brotar. 2 anys més, ja portes 4 anys, per collir alguna cirera, no masses, alguna. Vas al Garden Center aquest, a un puesto de jardí d'aquests que venen aquests arbres autofèrtils,
0: sí.
2: Jo els vaig posar l'any passat, i jo aquest any ja tindré flor. No sé si quallarà alguna cirera, però ja tindré flor, i l'any que ve, amb 2 anys, menjaré cireres.
0: Mira.
1: Clar, sí, però sí, són sí, molts sí. anys. Això ja li dic amb aquesta companya de 80 anys, i dirà, ui... Ja compraré cireres perquè no em podré menjar.
2: Veus? Ja està. Això que parlàvem abans. Aquí és una manera d'acotar el temps. Compri el fèrtil, autofèrtil, perquè arribarà a menjar-ne.
0: En Santa Coloma tiene mucha fama, des de
2: sí, lloc. Sí, noia, a Santa Coloma tenim molta fama, però ja no tenim cirerers.
1: Que va, que va.
0: Mira, que pena, oye,
2: Sí. L'any passat...
3: L'Ajuntament hauria de promoure un camps allà, alguna cosa.
1: A veure, hi han hagut 2 anys que han agafat molta malària els cirerers i sobretot els camps més grossos que estaven a la part de la muntanya.
2: Però s'ha perdut tot.
1: I a la part de la carretera...
2: Amb la seca s'ha perdut tot.
1: La seca se'ls ha carregat.
2: I fins i tot l'any passat va ser, vam fer una fira de la cirera sense cireres.
1: Sense cireres.
3: Oita, tu,
2: Sí.
1: Aquest any crec que... Però clar, les tindrem de portar de fora perquè aquí no n'hi ha.
2: Això és un dilema, Carme. Jo, per mi, és un dilema ètic. És un dilema ètic. Tu vols fer una fira i vols fer una fira de Santa Coloma.
0: Claro.
2: Per tant,
0: si
2: hauries de fer...
0: Amb
2: cireres de Santa Coloma.
3: Del Vall del Jardí.
2: Llavors...
1: Sí, però... Encara n'hi han suficientes com perquè encara en queden, no?
2: De fet, però... hi ha un productor important, Carme.
1: Sí,
2: hi ha un productor important.
1: Sí.
2: Els altres són 4 pessigants.
1: Bueno, són potser 2,
2: Productor important n'hi ha un.
1: Dos importants.
2: Llavors, si fem una fira de les cireres amb cireres del Prat, perquè podem posar cireres del Prat. Al Prat hi ha moltes cireres.
1: O de Torrelles, o de Sant Vicenç,
2: no.
1: O de Sant Climent.
2: No.
0: Sí, també n'hi ha.
2: Jo dic del Prat. Del Prat. Perquè al Prat venen totes les cireres de Nova Zelanda, de Moçambique, que venen amb avió. Totes les cireres venen del Prat.
1: Vale.
3: Però ja no hem de patir.
2: Exacte.
0: Claro,
2: però clar,
0: d'aquesta manera.
2: Però clar, fas una fira de les cireres amb cireres que no són de Santa Coloma. I això és un dilema ètic. Jo...
0: I se dice que no són de Santa Coloma? O...
2: No s'ha fet.
1: No, tampoc pregunten, no?
3: Encara no ho han fet.
2: No es va fer.
1: Sí, l'any passat van llevar cireres, i eren de Santa Coloma, A Santa Coloma, l'any passat es van vendre cireres que el primer dia, a mig de matí, ja no en quedaven.
2: Sí, jo que no vull dir és el nom, Carme.
1: No,
2: però
1: no
2: hi ha un productor, a Santa Coloma.
1: No cal dir-ho.
2: Un productor molt important.
1: Sí.
2: Fins i tot és tan important que té una denominació d'origen cirera de Santa Coloma. Uh-huh. Sí, però
3: això
2: és un...
3: Això està bé, mira si ho treballen.
2: Sí, són uns germans que, a més, són enginyers, agrònoms, i són gent que s'hi dedica. No és aquell clàssic pagès que té una solana allà...
3: No,
2: aquests tenen camps de cirerers i s'hi dediquen a això, tens? Però és un. I lo maco era quan el poble de Santa Coloma canviava de color. Jo això, quan vaig arribar a Santa Coloma...
1: Com el Valle del Jerte.
2: Canviava de color.
1: Era molt maco.
3: La gent hi va veure els floris.
2: Era com un semàfor.
0: El colorido este.
2: Era com un semàfor. El poble, ara, aquest temps, esclatava la flor i es tornava tot blanc, com si hagués nevat el poble. Aleshores, queia la flor, sortia la fulla i l'arbre i el poble es tornava tot verd. Tot verd. I quan la cirera madurava, el poble es tornava
1: tot vermell.
2: Vermell. Això és preciós.
0: Ui, precioso, la verdad que sí.
2: Però això s'ha acabat. Bueno, No hi ha relleu generacional.
1: El clima no acompanya.
2: No, el clima no acompanya.
1: La seguretat tampoc, perquè hi ha molts, sobretot aquest pagès que tu comentes, no sé si va ser l'any passat o l'altre, tenien tota la collita de préssecs, llavors collien préssecs i guacamayos d'aquells, tenien la collita i a la que van anar a buscar el camió quan van tornar i els havien agafat tots.
4: Opa. Sí, sí, han de molts robatoris també.
1: Cara, cara, sí, els robatoris estan al...
0: Sí, sí. I, és una làstima això també,
1: eh? Sí. I clar,
3: per molt que vigilin.
1: Sí. I això els desencanta clar, moltíssim, eh?
2: El que deia la Imma, d'intentar fomentar o incentivar aquest producte, que és un producte que s'hauria de veure des de l'Ajuntament i des de tot arreu com un producte emblemàtic i és una carta de presentació del, del nostre municipi, es podria fer, jo no dic que no es pogués fer, però ja aquí l'administració s'ha d'implicar molt fort i jo fins i tot una vegada en un ple de l'Ajuntament ho vaig dir que es podria fer i sobretot es podria fer en les zones d'alt risc d'incendi. Les zones de muntanya que a l'estiu ens poden provocar els incendis que venen de Sant Boi, aquestes zones es podrien netejar, només aquesta zona, netejar i fomentar allà un cultiu autòcton, que és el cultiu del cirerer de Santa Coloma, i incentivar el pagès, no sé, hi ha moltes maneres d'incentivar el pagès, traient-li els impostos, subvencionant el gasoil...
0: Claro, però, ajudes, exactament.
2: Ajuda. Sí,
0: però és que hi ha ajudar
1: el problema
0: un
1: més gran que tenen és la continuïtat.
2: Sí, no hi ha relleu generacional.
1: Exacte.
0: Llavors, los jóvenes ya no quieren.
2: No.
1: El jovent és molt esclau, el tema del camp. Per un que n'hi hagi,
2: és molt vocacional.
1: No,
2: el camp és
0: vocacional,
2: sí,
0: sí, és verdad.
2: I...
0: Porque ahora hay más maquinaria, que no es como antiguamente.
2: Exactament, estic amb tu, Julia.
0: Que tienen más facilidad para trabajar la tierra.
2: Exactament, exactament. Això és una cosa que jo sempre m'he plantejat. Dius, com és que antigament, amb els pocs mitjans que hi havia, les cultivava tant la terra... I avui, tal com tu dius, Julià, amb els grans mitjans, les grans màquines que tinc, grans i petites, que s'enfilen per tot arreu, això està tot abandonat.
1: Sí, però, Enric,
0: sí, perquè, no sé...
1: el problema, a part del que no hi ha la continuïtat, és que abans tots els pagesos, tot el que recollien, la collita, la portaven al born i o la venien. Ara es troben que el preu que tenen de cobrar perquè el que són els abonos i el que són els pesticides que tenen de tirar-ne també, els hi costa molt car i la tenen de vendre a un preu. Què passa? Que la compren de que venen d'aquests països de l'est, la mongeta tendra. La mongeta tendra, abans els pagesos la cultivaven i la venien tota.
2: Ara ve tota la mongeta tendra d'Àfrica.
1: Del Marroc.
2: Igual que el tomàquet. Tomàquet ve tot del Marroc.
1: Llavors, què passa? Però tu agafes un tomàquet d'aquell i no té gust, però bueno, la gent cara a la passeta i un dels problemes és aquest, que el pagès no pot portar-ho al born, perquè si ho porta al born ho té de donar regalat, perquè els que venen de fora ho regalen.
2: No regalen res.
0: No, però... és el problema que hi ha.
1: Ho regalen amb el sentit de que el...
2: Són preus més... No són preus competitius, són
1: el
2: preus baixos.
1: El pagès de fora no té controlat. Aquí controlen quina mena de pesticida li posen, quina mena d'abonament, com la mida.
2: Sí.
1: Però els que venen de fora no estan controlats, perquè allà no tenen cap control.
2: Per això tothom està en contra del Mercosur.
3: Per això diuen, és que no té sentit això.
1: Per això estem menjant
3: igualment la porqueria.
0: Si tenim una tierra muy próspera en
1: això. Qui té de continuar?
3: El consumidor és el que s'empassa totes aquestes merdes.
1: Les carxofes mateix. Tenim la carxofa d'aquí, de Sant Boi, que és boníssima. La del Prat, que és boníssima. Però venen de França, aquella, que és l'ilosa.
3: Sí, però dir, també vull dir que...
1: Primer de tot tindríem de procurar que els d'aquí poguessin guanyar la vida.
2: Jo crec que els cultius...
0: Bueno, se está luchando un poquito por esto. Se hacen huelgas y se hacen cosas para eso, pero...
2: A veure, les cireres no són barates, eh? El que passa és que les cireres, com totes les collites, és una sola collita a l'any. Aquest era el problema. Si la collita de cireres la féssim cada mes, com els que hem treballat a la fàbrica, estava el tema solucionat. El que passa és que les cireres es cullen una sola vegada.
1: Clar, però A lo millor el pagès que té cireres després té el préssec.
2: És que això, aquí anava jo. S'ha de diversificar, s'ha de diversificar el cultiu de manera que tu puguis fer diverses anyades i, pues, si pot ser, tindre uns cultius de secà i uns cultius de regadiu. Vull dir que tot això és una cosa... El problema per mi és el que deia la Júlia, de que no hi ha un relleu regeneracional. Aquest és el problema.
0: Sí,
2: I jo a vegades surto, quan hem sortit a caminar, tu surts a caminar i puges, per exemple, al Mont Pedrós i veus que tot arreu hi ha unes feixes. Jo, que sóc un enamorat de la pedra seca, jo sóc un soci d'una associació que ens dediquem a fer murs de pedra seca i arreglar barraques de pedra seca, pues, tu passes i veus que hi ha uns murs de pedra que no són naturals, aquests murs de pedra, veus que una pedra està posada sobre l'altra, la majoria ja estan caiguts, perquè si no són els quatre ximples com nosaltres, ningú restaura, però tu dius, i aquestes persones que van fer això, que van estar aquí treballant amb això, a veure, per què ho van fer? Perquè eren tontos? No, senyor, no eren tontos. Ells el que volien és cultivar la terra. Exactament. Ara que hi ha aquests mitjans, ningú fa res. I jo, que sóc un antimòbils, tota la culpa la dono als mòbils.
3: Veus tu.
2: El problema és aquest.
1: No.
2: I tant.
1: El problema, Enric, és que si tu tens un fill i t'ha vist que tu has estat al camp tota la vida treballant diumenges, que a lo millor has plantat i un aiguat se t'ha emportat tota la collita, i tu, el teu fill, té l'oportunitat de treballar en una empresa que treballa a la setmana, dissabte, diumenge, festa, tant si plou com si neva, té el sou a final de mes, jo penso que el problema és aquest.
0: La veritat és que sí, és un altre,
2: si les coses, si les coses es fan bé i el pagès té vocació i el cultiu es diversifica, jo he estat 48 anys tancat en una fàbrica, 48 anys de la meva vida laboral, tancat en una, no, en diverses fàbriques, en una fàbrica, tancat dins una fàbrica, i jo hagués frisat per poder estar treballant al camp.
1: Clar, però tu parles tu personalment,
2: sí, sí.
1: Però estem parlant del jovent, la majoria. Segur que el teu fill ja no hagués preferit això.
0: Bueno, depende, sí. Si sigue la tradició, sí, que a él le gusta y vive...
1: Però és la minoria.
0: Yo no es que haya trabajado en el campo, pero como he visto a mis familiares y esto, pues, no sé, a mí me gusta, no me hubiera importado.
1: Però és la minoria, Júlia.
0: Yo disfruto con eso.
1: La majoria, la prova sí. La tenim, per mostra un botó que li diuen, la prova és que no hi ha continuïtat.
2: No, això és veritat.
0: És el problema.
1: És per algo. Quin és el motiu?
0: Claro. Tiene que venir gente de fuera a trabajar el campo, porque las de aquí no quieren trabajar.
1: No.
0: Claro.
1: No, li dic a l'Enric que el mòbil és culpable de moltes coses, però pel tema aquest no.
2: Culpable de tot. I més, bueno, més coses que ens passaran per culpa del mòbil.
1: Bueno,
0: el mòbil los va volver loco también, sí. ¿Verdad? No podemos vivir sin él,
2: Tu has dit abans, tu has dit abans.
0: Sí.
2: I jo he aconsellat, com a tècnic de prevenció, moltes vegades, a molta gent que porten el mòbil posat aquí, a la butxaca d'aquí dalt, no sap, bueno, aquesta butxaca d'aquí, que la butxaca està aquí, que és on tenim el cord, la butxaca està aquí, i no saben el mal que es fan. El mòbil és un aparell que contínuament emet, tant per rebre com per emetre ell mateix. És una màquina que contínuament està emetent. I això, posar-se el mòbil a la butxaca al costat del cord, és una autèntica aberració.
1: Els experts ho tenen d'aconsellar. Si això és perillós, tenen de dir el perill. Igual que hem parlat abans dels patinets, amb el tema del mòbil, si és tan perillós, ho tenen de dir els experts. Nosaltres
0: és com el tabaco. El tabaco te tienen puesto. El tabaco mata.
3: Penses que aquest sol és tot? Tot, vull dir, les comunicacions, tot va per l'aire.
1: Clar, és que de fet està a la tele.
3: Quan et diu apaga el wifi a la nit o apaga el... Diu, vale, l'apago, però tu mires a l'escala, poses, busca xarxa mòbil, encara que no hi puguis entrar, i veuràs que n'hi ha al teu costat 25
2: nits.
3: Jo ja puc anar apagant el meu.
2: Sí.
3: Per això que està ple de... Quan emeten una televisió, quan arriba un no sé què... Totes les ones són... Ens envolten moltíssimes, no només la del
0: Estamos
3: mòbil.
0: Estamos rodeados.
3: Vull dir, què t'ha de dir ara? Que treguis el mòbil
0: aquí en Sant Boi hubo quejas de les antenes.
2: A Santa Coloma tenim un conflicte de pel·lícula.
1: Sí,
2: de pel·lícula.
1: Però un conflicte que és molt difícil de solucionar.
0: Claro.
1: Perquè volem cobertura. Ens queixem de que no tenim cobertura.
0: Claro.
1: Que aquest poble que és una meca, no tenim cobertura, però no volem antena.
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: Clar...
0: Que nosotros mismos, somos los que nos hacemos daño.
2: I atenció, hi ha un veí concretament de costat de casa, una parella, un parellet de jove, que han tingut que marxar de Santa Coloma perquè no tenen cobertura i ells treballen des de casa amb el mòbil. I al no tenir cobertura han tingut que deixar l'habitacle i anar-se'n a viure en un poble que tingui cobertura.
3: Sí, clar, imagina... és que és bàsic, la meva filla mateixa podria...
0: És que s'ha volgut una herramienta
1: de treball. No, és que és una herramienta de treball. Tenen
3: no...
1: això, Enric, que no,
3: no, pot viure
1: que no podràs acabar de...
2: Ah, no, sí, això, aquí ja tanquem.
1: Perquè ja ens queda un minutet i ja està.
2: Sí, tanquem el capítol de la tardor, tanquem el capítol de l'esporga.
1: I és que jo et volia fer una pregunta. Per exemple, tu has parlat dels presseguers que ja estan en flor. Sí. Si estan en flor, es poden empaltar també?
2: No, i això es tenia que haver fet.
1: Per això que tu has dit ara a l'abril es pot ja empaltar.
2: Altres arbres.
1: Però clar... altres arbres, el que és els de pinyol no, perquè pràcticament...
2: Ja, bastard. Ja això es diu bastard.
1: Vale, pues...
2: Llavors, tanquem el capítol aquí de l'esporga i de la tardor i la propera vegada encetarem el capítol del vi. Però encetarem el capítol del vi no com una beguda qualsevol. Encetarem el capítol
1: com
2: del vi
1: aliment.
2: Com una beguda que ens produeix plaer.
0: I és que lo da placer.
2: Eh? Vale.
3: Ara hi ha balnearis que et fan els tractaments amb vi, ho sabies, no?
1: I massatges amb vi, bueno, és espectacular.
2: Bueno, ja tinc una preparació, guaita, les anyades, bueno, hem de parlar.
1: O sigui que ja tenim feina.
0: Que a nadie le amarga un dulce y un vasito de vino, pues...
2: I tal com deies tu, una copeta de vi...
1: Bueno,
2: és beneficiosa, no dolenta, pel cor.
1: Sí. Ho tenim, ho tenim
2: pel
1: de
2: cor,
1: deixar aquí.
2: És el mòbil.
0: Ai. I no ens damos cuenta.
1: Un altre dia en parlarem.
0: I lo sabemos i no...
1: Bueno, companys, moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració i a vosaltres, amics oients, moltíssimes gràcies per la confiança. Desitgem que us hagi agradat el programa, que hagueu passat una bona estona, que passeu una molt bona setmana, però sobretot no us oblideu de ser molt feliços.
2: Molt bé.
1: Molt bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Molt bé.

0: 3Cat Info. En punt, les 6 de la tarda. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 35 hectàrees de terreny forestal. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Els bombers també treballen ara en un incendi forestal a l'Artesa de Segre, a la Noguera, que hauria començat al voltant de les 4 de la tarda a prop d'una granja. A les feines d'extinció també s'han afegit ara pagesos i agrupacions de defensa forestal. Mentre ara els bombers treballen per apagar un incendi de vegetació agrícola a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt, al costat de la carretera BD-2131. Per aquest incendi també s'ha demanat atenció al confinament dels municipis de la Pobla de Claramunt, Les Garrigues, la Torre de Claramunt i Capellades. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ha cremat 2.200 hectàrees. Els bombers se concentren els esforços a blindar el flanc dret amb l'objectiu de donar-lo per controlat aquest vespre. Els afectats, que ho han perdut tot, reben l'assessorament dels ajuntaments. I el foc de la Catalunya del Nord continua fora de control. El foc ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 26 municipis. Des que va començar ahir, 5 persones ferides. Les altes temperatures i la baixa humitat compliquen les tasques d'extinció. 45 municipis de 9 comarques estan ara mateix amb risc extrem d'incendis. Des de Protecció Civil alerten d'una llarga onada de calor que arribarà fins dijous. Demà i dimecres s'acumulen els principals perills de foc amb temperatures que arribaran als 42 graus a zones de l'interior del país i humitats baixes. I el govern espanyol que ha convocat totes les comunitats el 29 de juliol per debatre el nou model de finançament autonòmic. El ministre d'Hisenda ha anunciat que manté el límit de dèficit per a les autonomies, però s'obre a adaptar-lo en futur per a cada territori. El secretari general de l'OTAN avala que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar països membres de l'aliança en funció de si augmenten o no la despesa militar. La cimera de Turquia comença demà amb tensions entre socis i contactes sobre Ucraïna. Dir-vos també que Barcelona dona el tret de sortida a l'any Joan Costa per recordar el centenari de l'influent dissenyador badaloní, pare de la imatge de marques com Seat, Telefònica i La Caixa. La celebració ha de culminar l'estiu que ve amb una gran exposició al Palau Robert.
1: Esports. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, triomf per Tadej Pogacar, que passa a ser el líder de la general, però amb el mateix temps que Jonas Vingegaard. Les seleccions d'Espanya i de Portugal s'enfronten aquest vespre a les 9 als vuitens de final del Mundial de Futbol. A les 2 de la matinada, Estats Units-Bèlgica. I el Joventut de Badalona ha anunciat el fitxatge de l'aler Àlex Reyes per dues temporades, prové del Manresa.
0: Tarda assolellada amb alguna nuvolada inofensiva al Pirineu, calor intensa a tot arreu. Els valors més alts han superat els 40 graus a l'interior de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. Una onada de calor que s'intensificarà més demà i que persistirà fins a finals de setmana. 3Cat Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I començo, com sempre, saludant l'Albert Vilar. Què tal, Albert, com estàs? Ja t'he vist venir, Albert, ja t'he vist venir.
2: Saps què pensava, que aquesta cançó era en noruec i és anglès?
1: Ah, tu, això era en noruec, tu pensaves.
2: Cunyó, mira, escolta. És tancat, eh?
1: Home, molt no s'entén, eh? És un anglès una mica viking. És anglès viking.
2: Sí, exactament.
1: Què va passar ahir a la nit? No sé, poses això ara.
2: Que Neymar va marcar un gol i ho celebra molt. El que passa que no es va donar compte que el joc hi va anar a perdent.
1: Jo crec que sí que ho sabia. Crec que sí que ho sabia. Per la cara que feia, es va quedar allà plorant, resant,
2: sí,
1: al final.
2: Sí, però primer va celebrar el gol,
1: el que és el seu últim mundial. Sí, perquè el porter també el va picar.
2: No, el partit és que es va fer Nilan, no t'ho sé dir. Però bueno, avui disfrutar d'Oyarzabal.
1: És el que hem d'explicar. Ahir a la nit vam tenir sorpresa de les grosses. És el que explicava l'Albert. Dos gols de Haaland que van enviar a Brasil a casa seva. I després, a més, va continuar la nit futbolística. Jugava, a mi, sincerament, no m'ha fet molta ràbia, no poder veure el partit. Anglaterra contra Mèxic. A més, a l'Estadi Azteca...
2: Va ser un partidàs, però...
1: Clar, jo et vull preguntar una cosa, Albert, si no és molta indiscreció. Veig com que era cansat.
2: No, no vaig arribar a veure. No vaig arribar a veure. És veritat que vaig estar despert fins l'hora que teòricament començava. Però
1: allà
2: el
1: vas dir...
2: No, el van atrasar una hora per la tormenta elèctrica.
1: I allà vas dir, doncs, bona nit.
2: Allà vaig dir, no aguanto tant.
1: Bona nit i el següent. És el que deies, segueix el Mundial, avui torna a jugar la selecció espanyola. És un autèntic partidàs, avui ja de nou eliminatòria, partit contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, que també té ganes, evidentment, de reivindicar-se, igual que tota la seva selecció. I com m'ha estat habitual, durant tots aquests partits del Mundial, el seguirem també a Ràdio Sant Boi. Avui serà a partir de les 9... La transmissió del partit d'Espanya, partidàs del Mundial, Albert, Espanya-Portugal. Déu-n'hi-do, eh?
2: Espanya-Portugal pot ser l'últim partit de Cristiano Ronaldo en un Mundial i pràcticament amb la seva selecció, però s'enfrontarà a la gran bèstia que és Mikel Oyarzabal, el davanter d'Espanya, el davanter de tots, pràcticament.
1: Veurem el que passa. Moltes ganes d'aquest partit, també d'aquesta retransmissió, que la tindrem doncs, d'aquí unes hores abans. L'habitual de gent de carrer que ens espera per endavant, hem de dir que nosaltres hem acabat la temporada tal com estàvem fent, ara arriba l'estiu, i canviem també una mica el format. El que volem fer a partir d'avui, saps què passa, Albert? Que l'estiu és aquell moment en el que tot va una mica més lent.
2: S'ha de parlar tranquil·lament.
1: Que de sobte pots aturar-te.
2: Pots prendre un cafè.
1: Tenir converses pausades. Ja t'agrada tu això.
2: Això em sona un programa, que també fas tu.
1: No, el que farem aquí a Ràdio Sant Boi és justament conèixer santboians i santboianes i fer això que tant ens agrada l'estiu, que és aturar-nos per poder conèixer-los i també per parlar de la vida en general amb gent interessant que fa coses que crec que us agradaran. Avui tenim el primer convidat, serà Jeroni Tarrés, el coneixem bé en aquesta ràdio, amant de la música també de la ràdio i president de la Creu Roja Sant Boi, algú que es defineix com algú que vol servir als demés i diu que és un santboià de cap a peus. També parlarem d'aquest amor que té per la ciutat, perquè ja us avancem que el Jeroni Tarrés no ha nascut aquí. A partir d'ara, per tant, cada dia tindrem un convidat diferent, ens aturarem per poder conversar amb tots ells, però seguirem, evidentment, explicant-vos totes les coses que passen a la ciutat. Avui haurem d'actualitzar l'ensurt en majúscules que vam tenir ahir, un incendi que va obligar a la gent que hi havia al voltant a confinar-se a casa seva durant unes hores. Aquest incendi, en el que també hi ha hagut actuacions durant aquesta matinada perquè semblava que podria haver-hi un rebrot, finalment tot ha acabat en no res i, per tant, el missatge que es dona també per part de tots els implicats és de tranquil·litat a la ciutadania. Avui actualitzarem la situació pel que fa a aquest incendi i també parlarem de la... El que vam tenir a aquesta ciutat, Albert Vilar, que és que vam fer un programa especial per poder seguir tot el que passava amb l'orgull LGTBIQ+, d'aquí a la ciutat. Ho hem seguit a prop, avui en parlarem, perquè, a més, tenim una sorpresa, que és que aquest programa va acabar sent premiat. Ho explicarem d'aquí res, serà avui a Gent de carrer. Jo sóc en Jon García i avui us acompanyarem fins als 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
0: A Ràdio Sant Boi, Gent de carrer.
1: Però abans, Albert, les efemèrides... I need somebody help, not just anybody
2: help, you know I need someone. Un 6 de juliol de 1957, a la fira de Woolton Village, a Liverpool, es coneixen Paul McCartney i John Lennon, futurs membres de l'exitosa banda de Beatles, amb aquest Help. Ajuda és el que demanarien després, perquè mai es van acabar de portar bé des del primer dia.
3: It's been a hard day's night and I've been working like a dog.
2: A més, un 6 de juliol de 1964, ara fa 62 anys, al Regne Unit s'estrena la pel·lícula The Beatles, A Hard Day's Night, amb aquesta cançó que porta el mateix nom. És una espècie de documental fictici que ensenya un parell de dies a la vida del grup i és fictici bàsicament perquè a la pel·lícula tots es porten bé i no tenen cap mena de problema entre ells. La revista Time la va posar entre les 100 millors pel·lícules de tots els temps. M'imagino que els de Time seran tant
1: sí,
2: fan dels Beatles
1: o que els Beatles o que algú relacionat amb els Beatles va dir mira, una mica
2: sí,
1: diners
2: venga, top
1: i
2: 100.
1: Ho solucionem aquí.
2: I avui
1: sí,
2: fa 41 anys d'un concert històric. Escoltem l'estaca de Lluís Llach, l'última cançó del concert celebrat el 6 de juliol de 1985 al Camp Nou, on més de 100.000 persones, és una borrada, van omplir l'estadi del Futbol Club Barcelona. Va ser el primer cop que el Camp Nou obria per fer un concert i és fins a dia d'avui el concert de música catalana amb més espectadors i pràcticament el concert de pagament amb més assistència de la història de Catalunya i també d'Espanya. Tot s'ha de dir que he vist una entrada a internet, com de record, que costava 600 pessetes, és a dir, menys de 4 euros en aquest concert.
1: També és veritat que moltes vegades, quan fas el canvi, també les coses ara tenen un altre cost.
2: Sí, però era barat igualment.
1: Sí, sí,
2: menys
1: barat.
2: De 4 euros,
1: sí, sí.
2: 100.000 persones al Camp Nou.
1: Déu-n'hi-do.
2: I avui fa 32 anys s'estrena aquesta pel·lícula. Escoltem la banda sonora de Forrest Gump, pel·lícula basada en la novel·la de l'estadounidenc Winston Groom i estrenada un 6 de juliol de 1994. Protagonitzada per Tom Hanks, va guanyar 6 Oscars, entre aquests el de millor actor. Va ser la més exitosa aquell any després del Rei León. A més, avui fa 3 anys, un 6 de juliol de 2023, es registra la temperatura mitjana global més alta de la història en 17,08 graus de mitjana al món. Si ho penses, de mitjana al món, tenint en compte que hi ha una meitat que està a l'estiu i l'altra meitat de l'hivern, és una bajanada, 17 graus de mitjana. A Barcelona, per portar la contrària, havia plogut la nit anterior. Llavors, mira, encara estava mitjanament bé. I finalment, també, un record a aquest cantant. Si você disser que eu desafio... Avui fa 6 anys de la mort, als 88, del cantant i músic brasiler Jorge Gilberto, autor d'aquest Desafinado i un dels creadors de la Bossa Nova i un dels meus ídols.
1: Sí, sí, i sobretot algú... que quan necessites allò una mica de tranquil·litat, una mica de calma.
2: Escolta, Jorge Gilberto.
1: És una mica meravellós, és meravellós. Albert, a qui felicitem avui?

0: Un 6 de juliol de 1907 va néixer a Coyoacán Magdalena Frida Carmen Kahlo i Calderón, més coneguda simplement com a Frida Kahlo, pintora mexicana que pintava autorretrats i considerada una icona pop de la cultura mexicana per la seva història de vida. Per cert, aquesta història s'explica a la pel·lícula Frida, de la qual estem escoltant la seva banda sonora. I fa 81 anys, aquest crec que es mereix la pena, aquest actor. Escoltem la banda sonora original de Batman, però no fa anys el primer actor de Batman, que va ser Adam West, sinó que fa anys el primer actor de Robin, Burt Ward, que va néixer un 6 de juliol de 1940 a Los Angeles. Espero que algú més, a part d'això, l'hagi felicitat, perquè l'home pues va tenir la seva feina. A més, era un gran activista pels drets dels animals.
1: Mira,
0: jo crec que valia la pena.
1: I tant.
0: I fa 80 anys, aquest actor. Reconeixereu aquesta banda sonora perquè un 6 de juliol de 1946 va néixer a Nova York l'actor estadounidenc Sylvester Stallone, el seu nom de veritat. Persona que dona vida a Rocky Balboa, la pel·lícula guanyadora de 3 Oscars. Sí, a més, també fa de Rambo.
2: Esto es un infierno, la gente me grita, no siento las piernas, no siento nada, yo tengo miedo y él tiene miedo.
0: Aquí li posa veu i fins i tot ho fa millor l'actor i humorista madrileny Santiago Rialde. Com podeu veure, ni Rambo ni Rocky semblaven molt intel·ligents.
1: Yeah, yeah.
0: Doncs Sylvester Stallone tampoc és que ho sigui massa, ja que ha afirmat que Trump és el segon George Washington. No sé si han sigut les bales o els cops de puny quan ha fet el Rocky,
1: és que
0: però...
1: Això, la gent que fa boxeig... Sí. La gent que fa boxeig ja sabem que al final...
0: No se li queda bé.
1: En fi, més coses.
0: I fa 51 anys aquest raper.

0: Un 6 de juliol de 1975 va néixer a Queens, Nova York, Curtis Johnson, més conegut com a 50 Cent, rapper estadounidenc, autor d'aquest film. A partir d'ara que ha fet 51 anys es dirà 51 Cent. L'home ha tingut picabaralles amb molta gent, però un que sembla que tenia calat des del principi era Cindy DeCombs, que afronta diverses denúncies de tràfic sexual. De fet, 50 Cent ha produït un documental a Netflix que explicava totes aquestes acusacions i us recomano veure'l perquè la veritat que és molt fort. Però avui no és l'aniversari d'una persona qualsevol.
1: Què passa aquí, Albert Vilar?
0: Avui és l'aniversari d'una llegenda d'aquesta ciutat. Segurament l'home més alt que ha trepitjat mai Sant Boi i que ha viscut aquí Sant Boi.
1: Marc Gabernet?
0: No és Marc Gabernet.
1: Ah.
0: És encara més alt que Marc Gabernet. Li costa venir a aquesta ciutat, sí, però segueix sense embullar. Us poso una cançó i heu de saber qui és.

0: Sí, senyor, avui fa 46 anys, Pau Gasol i Sáez, fill de l'infermer Agustí Gasol i la doctora Marisa Sáez, que dona nom a un dels pavellons d'aquesta ciutat. Primer català a la NBA, dos cops campió d'aquesta lliga estonienca, tres cops campió de la lliga espanyola, plata olímpica el 2008 i el 2012, campió del món el 2006 i el més important, medalla d'or de Sant Boi al mèrit esportiu.
1: És una barbaritat.
0: Que és el que li va fer més il·lusió.
1: És una barbaritat.
0: Va arribar a Sant Boi amb 6 anys i va començar a jugar al bàsquet de l'Escola York, com també el seu germà Marc, que ja aviso que falta un temps per felicitar-lo perquè ha nascut un 29 de gener. És el més alt perquè Pau mateix 2'13 i Marc 2'11. Llavors és Pau Gasol, Marc Gasol, Marc Gabarret, per altura.
1: Doncs res, també doncs una felicitació per Pau Gasol. I Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs avui fa 17 anys surt aquesta cançó.

6 de juliol de 2009, la cantant de Nova York, Lady Gaga, va treure aquest Paparazzi, un dels senzills del seu primer àlbum de fame, que té cançons de fama internacional com aquest Poker Face i Just Dance. Tu imagina't parlar de Paparazzi abans de ser famosa i petar-ho immediatament. Escoltem Paparazzi de Lady Gaga, que avui fa 17 anys.

0: I avui, Albert Vilar, és el Dia Mundial de...
1: Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar...
0: Sí que estàs romàntic, tu, avui.
2: Un 6 de juliol de 2009... No, perdoneu, sí. Això és la cançó, que m'he liat. Avui és el Dia Internacional del Petó Robat. Que m'he posat molt nerviós en aquesta cançó. No sé què ho he inventat, però es celebra a Gran Bretanya.
0: Dia Internacional del Petó...
2: Ja t'he robat un, ja t'he robat un.
0: Albert,
2: però... Espero que t'hagi semblat bé, però ja t'he robat un.
0: Una mica de... No?
2: És Prince Royce, que
0: està escoltant la gent, que
2: em posa
0: romàntic,
2: Prince Royce. Un altre.
0: Ai...
2: T'has vist? No ho faig mentre parlo,
0: eh? Si és que contestivo. Avui, que més enllà d'aquest Dia Mundial del Petó, avui és dia 6 de juliol, i els temes del dia han estat aquests.

0: I és que, ho acabem de saber ara mateix, és una notícia fa pocs minuts, hi ha hagut dos incendis, avui un dia, de fet aquests dies, un dia en el que hi ha un alt risc d'incendis, doncs ara mateix en tenim dos actius més a Catalunya que obliguen a confinar diversos municipis i també nuclis a Sant Manat i l'Anoia. De moment els bombers treballen també en un foc Artesa de Segre i també alerten de la simultaneïtat de tasques d'extinció. Aquests incendis a Sant Manat, a Vallès Occidental, ha obligat a confinar els nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, també Can Gorrí, Can Vinyals, a Sant Manat, al Balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó, a Castellà del Vallès, així com la zona nord, també del Castellà del Vallès. De fet, Protecció Civil ha enviat un SLR per ordenar el confinament i que es tanquin portes i finestres. Avui en un dia en el que estan passant moltes coses en aquest sentit, us ho estàvem explicant en aquest incendi en concret, però també hi ha hagut un incendi forestal que, com s'ha explicat aquests dies, afecta Catalunya del Nord, que ja ha cremat prop de 5.000 hectàrees i que a més ha obligat a evacuar més de 10.000 persones en 26 municipis. Un miler de bombers amb el suport de mitjans aeris, de fet, treballen per intentar contenir un foc que continua fora de control, afavorit també per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent canviant.
1: El balanç provisional és de 16 ferits lleus, entre ells 4 bombers i una cinquantena també d'habitatges afectats. Les autoritats mantenen les evacuacions i demanen a la població que segueixi les indicacions dels serveis d'emergència i eviti desplaçar-se a la zona.
0: I també tenim l'incendi de Gavarres, que continua sense estar controlat, tot i que els bombers mantenen estabilitzat el perímetre. Prop de 200 efectius treballen per evitar revifades, especialment al flanc dret, on el vent i les altes temperatures compliquen molt les tasques d'extinció.
1: Fins ara, el foc ha cremat unes 2.200 hectàrees i ha causat danys en una vintena d'habitatges, alguns amb afectacions estructurals. Les autoritats mantenen restringit l'accés al massís i alerten que els pròxims dies continuaran sent de risc molt elevat d'incendi a causa d'aquesta onada de calor.
0: Per tant, màxima prudència. De fet, ara en parlarem, però a Sant Boi també hem tingut un incendi. Ara l'explicarem. Abans, en internacional, almenys 20 persones han mort i més d'una cinquantena han resultat ferides en un nou atac massiu de Rússia contra Ucraïna, que ha afectat principalment la capital, Kiev, i els seus voltants. Segons l'exèrcit ucraïnès, Rússia ha llançat centenars de drons i desenes de míssils, molts dels quals han estat interceptats, però diversos projectils han impactat en una trentena de poblacions.
1: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky tornarà a demanar més sistemes de defensa antiaèria als aliats durant la cimera de l'OTAN, mentre la Unió Europea ha reiterat el seu suport a Ucraïna i prepara noves sancions contra Rússia.
0: I en aquest context tan militaritzat arreu del món, hi ha una dada que sorprèn molt, i és que, segons hem sabut, a l'última enquesta del CIS, les Forces Armades són la institució que genera més confiança entre la ciutadania espanyola i, de fet, l'única que obté un aprovat amb una nota mitjana de 6,96.
1: L'estudi també revela una forta desconfiança cap a la justícia. 9 de cada 10 encastats creuen que no és imparcial amb els polítics ni els tracta igual que la resta de la ciutadania. A més, més de la meitat dels espanyols es declara poc o gens satisfet amb el funcionament actual de la democràcia i considera insuficients els mecanismes per combatre la corrupció.
0: I pel que fa a l'actualitat local, un incendi declarat ahir al matí en una empresa de gestió de residus de paper de Sant Boi ha obligat a activar un ampli dispositiu d'emergència i a recomanar el confinament preventiu dels veïns més propers durant unes hores. Lluís Amoret, alcaldessa de Sant Boi.
2: No, l'empresa estava buida, és una empresa, es diu Gersa, és una empresa de gestió de residus de paper. Estava buida, el que passa que tenim aquí, doncs, evidentment, pendents als responsables, al gerent i molts treballadors, que molts d'ells treballen a Sant Boi. És una empresa que té diferents naus disperses per al Baix Llobregat, i aquí en aquest taller, bueno, en aquesta nau exclusivament, té al voltant entre 8 i 10 treballadors.
0: L'incendi va ser al carrer Extremadura i l'incendi ja està controlat. Això hem de recalcar. De moment, què en sabem, Albert, d'això?
1: Doncs que fins a 15 dotacions dels bombers han treballat durant més de 3 hores per controlar les flames i evitar que el foc es propagués a altres instal·lacions. Durant aquesta matinada han continuat fent un tasques de prevenció i l'incendi, com dius, ja ha quedat controlat, tot i que els equips d'emergència continuen remullant la zona per evitar possibles revifades. Les causes del foc encara s'investiguen.
0: Cristina Muñoz, regidora de Policia Local, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I gràcies per acompanyar-nos també avui a Gent de Carrer. Déu-n'hi-do l'ensurt que es va viure ahir a Sant Boi.
3: Sí, la veritat que sí, perquè bueno, ningú s'esperava un incendi, evidentment, i aleshores quan va començar tota la fumarada i vam rebre la trucada a policia i van activar els serveis d'emergència, va ser quan es van topar amb l'incendi de l'empresa, de Gersa.
0: Que, de fet, van ser fins a 15 dotacions de bombers, també efectius de la policia local, tal com explicaves. Com va ser aquest dispositiu i com va ser la seva aplicació, també, a l'hora de resoldre aquest incident, aquest incendi?
3: Bé, bueno, cada servei d'emergència, bombers, policia, també protecció civil, té la seva tasca, no?, dins de la mateixa incidència. Nosaltres, quan ens activen i ens adrecem al lloc, a més activar i confirmar que estava bombers activats, la nostra tasca és perimetrar sobretot la zona, de que ningú s'apropi per la seva seguretat, i també per intentar deixar accedir als serveis d'emergència, bueno, en aquest cas bombers, que són els que realment han d'intervenir directament en el foc. També s'ha d'alvadar-se a protecció civil, al tècnic també, el qual estava constantment en contacte amb bombers, i d'aquí la recomanació que vam fer de que la gent es confinés a casa pel tema del fum, que era molt dens.
0: Això és el que veu explicar també justament en el moment en el que es va anunciar que hi havia aquest foc, que hi havia també aquesta columna de fum. A la tarda també es va anunciar que estava el foc controlat. Exactament. Des d'ahir no hi ha hagut més actuacions, o avui hi ha hagut algunes actuacions també?
3: Sí, aquesta matinada. Bueno, ahir va al migdia aproximadament, primer es fa una mena de contenció de l'incendi, que és la primera intervenció de bombers. Al migdia aproximadament ja estava controlat, i al voltant de dos quarts de tres aproximadament ja estava pràcticament extingit, el que passa que sí que és veritat que bombers es va quedar remullant tota la nau per l'interior. No obstant això, aquesta matinada, al voltant de dos quarts de sis aproximadament, un treballador de l'empresa ens ha comunicat que semblava que una altra vegada en algun lloc de la nau semblava que començava una altra vegada a revivar-se, no? Aleshores hem tornat a activar bombers, ja ha estat, bueno, han intervingut una altra vegada per remullar la zona, i ben bé per això, no? Perquè no es propagués més l'incendi o que comencés una altra vegada, vaja.
0: I ara ja el dia després de tot això sí que està completament desactivat, no hi haurà ja més actuacions?
3: Bueno, això, aquesta matinada ha passat, aleshores esperem que no, que ja estigui completament extingit i que no torni a revelar-se una altra vegada. Confirmar-lo seria una mica imprudent, no?, de dir no tornarà. Esperem que no. Bombers sap el que fan, confiem en les seves tasques, en el seu treball, i aleshores jo crec que l'incendi ja està més que extingit.
0: Però s'està fent un seguiment d'aquestes instal·lacions?
3: Bueno, estan a l'interior, el propietari de la nau va estar des de primera hora ahir, han continuat avui, de fet avui els treballadors són els que ens han anunciat que semblava que una altra vegada s'estava revivant en una zona l'incendi, que començava a sortir fum, i jo entenc que hi ha gent a l'interior de la nau.
0: Explica-ho ahir, que no se sabien encara les causes exactes, se saben ara o encara no?
3: No, això no, això trigarà no sé quants dies, però això no serà immediatament. Jo entenc que s'ha de fer una mena d'investigació, segurament per part de Mossos d'Esquadra, també dels pèrits de les assegurances, per determinar què és el que ha passat i com s'ha donat, no?, aquest incendi a l'interior de la nau. A hores d'ara no tenim aquesta informació per facilitar-la, no sabríem dir què és el que s'ha produït. Era una nau on es gestionaven residus de cartró i paper. Aleshores, no podríem determinar què és el que ha passat a l'interior de la nau, perquè un diumenge comencés, no?, al matí, comencés a produir-se l'incendi a l'interior. No podria facilitar aquesta informació perquè no la tinc. No, encara no som coneixedors d'aquesta informació.
0: Tot i que ara no hi ha informació al respecte de quines han estat les causes, sí que el missatge, entenc, de l'Ajuntament cap a la ciutadania és de calma respecte a aquest incendi que està controlat.
3: Sí, completament de calma. De fet, des del primer moment que va haver, bueno, aquesta, no?, una mena de que és el que passa quan s'activa amb un bé, s'adrecen al lloc i veuen la fumarada negra. Protecció Civil, parlant en converses amb bombers, recomanen aquest confinament per part de cara a la ciutadania, per la seva prevenció, perquè ja hi ha moltes persones que pateixen malalties pulmonars, i clar, el fum tan dens que sortia de la nau, que no eren flames, era un fum molt, molt dens, de la crema del cartró i del paper, clar, podria perjudicar qualsevol persona, no?, sobretot a les persones, bueno, pues, que tenen malalties o dificultats respiratòries, o nens i persones grans, etc. En principi per això es va recomanar aquest confinament.
0: És Cristina Muñoz, regidora de Policia Local d'aquí de Sant Boi. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies a tu, bona tarda.
0: Més coses. Aquest cap de setmana hem tingut l'orgull. LGTBIQ+ a Sant Boi i a Gent de Carrer l'hem viscut molt de prop.
4: És el dia de l'orgull i, per tant, Sant Boi és orgullosa i no pot faltar amb la, doncs, amb la celebració, amb la lluita i la reivindicació dels drets y de la igualdad para todo.
5: Ya no es lo que tengamos que conseguir, sino afianzar lo que ya tenemos y nos quieren quitar.
6: Sobre todo para nuestros fills, la gent que puja, que no tinguin por de sortir al carrer i que puguin ser lliures.
7: Hi ha molta feina a fer perquè hi ha molta desigualtat, sobretot en tot el col·lectiu de les persones més minoritàries que lluiten per fer-se espai en aquesta societat injusta.
8: Respecte als drets de les persones LGTBI, el col·lectiu trans i persones no binàries, que crec que és lo fonamental. Respecte.
9: Crec que és important que la cultura popular també t'inclogui dins d'aquest aspecte. I ja ho vam fer l'any passat, hem tornat aquest any, i l'any vinent espero també tornar.
10: Em recordo des del primer any aquí a l'Orgull que érem 5 persones i mira tota la gent que està vinent d'aquí de Sant Boi.
0: Un dia en el que Sant Boi es va omplir d'orgull, de colors i de reivindicació, més d'un centenar de persones que van acompanyar la ciutadania fins al casal de Marianao, on es va llegir el manifest i va haver actuacions i els premis que et sofa diversa, en el que, Albert, vam tenir una gran sorpresa.
1: Aquest programa, Gent de Carrer de Ràdio Sant Boi, ha rebut el premi que et sofa diversa 2026 pel seu compromís amb la visibilització i la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+. El guardó reconeix la tasca del programa en la comunicació de proximitat i la cobertura de la diversitat a la ciutat, no ho dic jo, ho diu el premi. Durant l'acte, els responsables de l'espai van destacar la importància de donar veu a les històries de la ciutadania i van posar en valor la primera retransmissió en directe de l'Orgull des de Ràdio Sant Boi, una fita històrica per a aquesta emissora municipal.
0: El premi el va recollir Marga Bernet, el coneixeu tots bé, part imprescindible i també fundador de Gent de Carrer. Això és el que deia al recollir-lo.
11: Fa un any i mig que un equip encapçalat pel Joan García està currant-se sortir al carrer cada dia, molestant a les regidores, als regidors, a les entitats, als comerços, als ciutadans, per donar veu a la ciutat. Han dit que Sant Boi era una ciutat dormitori, és mentida. A Sant Boi passen coses cada dia i des de la ràdio pública, des de Ràdio Sant Boi, ens estem esforçant en plasmar la realitat d'aquesta ciutat, d'aquests barris. I avui és un dia important. Jo sóc del col·lectiu i crec que és un orgull poder recollir aquest premi en nom de tot l'equip de Ràdio Sant Boi, que també està el David aquí, el David García de Raíces, un altre representant escollit de la ràdio. És un dia important perquè Ràdio Sant Boi, per primer cop en 46 anys, està retransmetent l'orgull en directe.
0: Doncs moltes gràcies a l'organització, perquè la veritat és que ens va fer molta il·lusió. I en esports... expliquem que els Bay Bandits són campions del campionat d'handbol platja celebrat aquest cap de setmana a l'Estartit.
1: El primer equip masculí queda en primera posició a la tercera jornada del Tour català i es col·loca en el liderat de l'handbol platja a Catalunya. Per la seva banda, el primer equip femení suma un nou subcampionat després de la segona posició aconseguida també a la jornada de Gavà ara fa dues setmanes. A falta de dos campionats encara per disputar-se, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi vol tornar a ser campió de Catalunya com ja ho va ser el 2025. Demà parlarem amb l'Aitor Landauro, un dels seus impulsors, per veure com afronten aquesta recta final.
0: Passant 3 minuts a 6:45 de la tarda, arriba l'estiu i a Gent de Carrer volem aprofitar per aturar-nos a conversar. I ho fem amb santboians i santboianes que tenen moltes coses a explicar-nos, com per exemple qui ens visita avui, que és el Jeroni Tarrés. Bona tarda, què tal, com estàs?
12: Hola, bona tarda.
0: I benvingut a Gent de Carrer.
12: Amb molta calor, però bé, molt bé.
0: Estàs en aquest moment de l'estiu en el que tot es calma una mica, o en el teu cas segueix també aquesta intensitat del dia a dia durant l'any encara?
12: Més o menys sí, continuo fent el meu rol del dia a dia, més o menys igual, sí. Sí, el que passa que intento protegir-me una mica d'aquestes calors tan fortes perquè, bueno, tinc algun problemilla de salut i no vull que la cosa se me compliqui.
0: Et defineixes, Jeroni, com un santboià de cap a peus. Ho has dit diverses vegades.
12: Sí, tot i que jo no he nascut a Sant Boi, però vaig venir molt jovenet aquí a la costa de l'Església, vaig estar uns 6 dies, i els meus pares al final van venir aquí a Sant Boi. Jo sóc del barri Ciutat Cooperativa. Jo ahir vaig créixer, vaig estudiar allà i vaig fer, pues, bueno, vaig fer la meva adolescència allà. I Sant Boi per mi és una ciutat que la tinc molt ben reconeguda, que és un espai genial. Hi ha gent que diu que està massificada i tal, potser sí, però però tenim coses increïbles, no? Tenim un institut psiquiàtric millors d'Europa, diria jo. Tenim un camp de rugby, que som els degans, i tenim coses molt especials de Sant Boi. Sant Boi és molt especial per mi, sí, sí.
0: Tu diries que ho portes per bandera, tot i que no hagis nascut com a tal aquí.
12: Home, sí, sí, ho acabo de dir. Soc Sant Boià, jo em considero Sant Boià, sí, sí. Jo del meu barri, soc del barri de Sants, de Barcelona, allà vaig néixer, vaig venir molt jovenet i pràcticament allà no tinc res ja. Però aquí a Sant Boi sí, tinc moltes coses, moltes amics, moltes persones conegudes. Ara soc president també d'aquí, de Creu Roja Sant Boi, també faig voluntariat a l'Institut Psiquiàtric de Sant Joan de Déu, faig ràdio aquí amb vosaltres, i això és el meu rol del dia a dia. Un cop ja vaig acabar de treballar, vaig estar a treballar 45 anys en una entitat bancària i ja pues, la cosa ara em dedico una mica pues, a tornar a la societat el que la societat m'ha donat a mi també, perquè jo considero just que jo em considero una persona molt afortunada, molt afortunada, no, però això no vol dir que sigui milionari ni res de res, ni a més soc de carrer, com volem dir, però sí que considero que tinc una família pues, molt maca, estic molt orgullós de la meva família, considero una persona afortunada i com a més en la posició que estic a Creu Roja veig coses molt, gent que pateix, i això pues, em fa cada vegada en revela per una part, però per una altra part també quan reflexiono diu que afortunat que ets, no?
0: Explicaves que d'alguna forma està retornant tot el que la societat t'ha donat d'alguna manera. Dintre de tot això que has rebut, què és el que t'ha donat aquesta ciutat?
12: Bueno, aquesta ciutat, ja com t'he dit, vaig treballar molts anys en una entitat bancària, vaig conèixer molta gent d'aquí de Sant Boi, eren clients, i a mi em va comportar pues, tenir una vida econòmicament correcta, no holgada, però bueno, correcta, no? I això ha sortit tot d'aquesta ciutat, perquè pràcticament, bueno, he estat en altres ciutats, però tot va començar aquí, i aquí a Sant Boi, i clar, me considero una persona agraïda a la ciutat que m'ha acollit, sí.
0: De fet, quan et va acollir, has explicat que va ser el 1969... que vas arribar al barri Ciutat Cooperativa.
12: Sí, sí.
0: Com recordes aquell moment de marxar de Sants, d'arribar aquí a la ciutat? Com va ser tot allò?
12: Va ser bastant dur, perquè vam anar a la Ciutat Cooperativa, vivíem amb els meus avis a Barcelona, era una finca molt petita, teníem problemes d'espais, les meves germanes, jo, els meus pares, va néixer la meva germana petita, i érem 5 a casa, més els avis eren 7 i 8 amb l'àvia també, i això era insostenible. Llavors vam venir a Sant Boi el més ràpid possible i vam arribar a la al bloc que ens van donar les claus, i vam estar 3 mesos sense llum i vivíem en un 8è pis. Clar, això va comportar uns problemes de que te'ls pots imaginar, no? I bé, això és el sentit que té. Però vaig arribar a un barri que em sento molt orgullós de pertànyer, perquè allí vaig tenir molts bons amics, perquè ahir vaig viure en una societat de treballadors, de persones treballadores que van lluitar pels seus drets, vam aconseguir amb molt d'esforç, vam aconseguir també un ambulatori, eren anys molt complicats, als anys 70, que la inflació era molt, molt gran i la gent passava moltes dificultats, i sí, allà doncs, vaig conèixer persones excepcionals. De fet, et diré una cosa curiosa, que és molt emocionant per mi, perquè jo no sóc gaire practicant religiós, no en sóc, no? Però hi havia un capellà que es va desfer per la comunitat de la cooperativa, es va ser el que va construir l'església actual, la plaça del seu costat, va ser per nominació popular el seu nom, el pare Carles Massó, i jo el tinc el tinc al costat de la meva família. És una persona, i no per el seu talent religiós, sinó per el seu esclat de, a les persones que tenien dificultats i s'anava a visitar-les, persones malaltes, persones amb dificultats econòmiques. Va fer un treball que els que ja portem, bueno, els que van conèixer, els que els van conèixer, sigui de la relació que tinguis, era una persona excepcional.
0: Amb tot el que has fet després, en el que dius que has volgut servir molt també a la comunitat, diries que ell ha estat un referent en aquest sentit?
12: El refereixes amb ell?
0: Sí, el, tot el que has fet després, en el que dius que d'alguna forma vols retornar el que ha donat la societat per tu,
12: bueno,
0: diries que ha estat un referent.
12: Això va venir de molt jovenet, jo tenia 14 anys, vivíem en el franquisme, i bé, jo vaig tenir uns... Bueno, el meu pare, pues, era de l'època... Li va tocar viure la dictadura, era policia, i em va alistar aquí a un lloc que era l'Organització Juvenil Espanyola de l'època. I jo vaig entrar allà i el meu pare va dir, no, aquí estàs bé, què tal? I jo no estava bé. No estava bé, jo no... no. I em vaig
0: quines,
12: anar...
0: Quines eren les coses que passaven allà que a tu no t'agradaven o que no et feien sentir còmode?
12: Bueno, el militarisme que portaven, la xuleria de pertànyer a una a un col·lectiu que era només per fer-se un egocèntric, vull dir, era tota una sèrie de coses, no? A veure qui era el més potent, perquè jo recordo que se tiraven amb telefèrics, que es diuen, en aquestes tirolines, i hi havia alguns que per demostrar la seva masculinitat, o digue-li com vulguis, no vull dir la paraula, que és lletja, es tiraven sense arnès a pols. Era per demostrar, clar, i ho feien des de la muntanya Sant Ramon fins a baix, fins al pont, el pont de fusta. Clar, i aquestes masculinitats i aquestes coses que, bueno, la veritat era... I jo, doncs, el meu pare, doncs, ja que va ser el meu pare, jo no li volia portar la contrària. I vaig anar un dia i em vaig apuntar a la Creu Roja, que era militar aleshores també. La Creu Roja en aquells anys era militar. Això va ser l'any 74 i fins ara.
0: Clar, això va començar de molt jove i allà quan vas entrar sí que senties que aquell ambient era més per tu, que t'hi senties més identificat amb el que passava.
12: Em sentia important el que feia. I també he de dir que jo no vaig tenir pràcticament adolescència, no? Perquè en aquells anys la Creu Roja, pues, tenia una activitat... bueno, ara és més forta, ara tenim més cures, però aleshores era tot una mica... era el quiero y no puedo, que dic jo, no? Era de dir, bueno, havies de fer-ho i havies de baixar... recordaria coses, te faria un llibre, baixar per aquí el penya-segat de Sitges a buscar un cotxe que s'havia caigut a baix. Això en 18 o 19 anys veus la mort molt a prop, veus els ferits, veus la gent com pateix, veus moltes coses i això pues t'atreu l'adolescència de cop.
0: Quina va ser la primera situació dura realment que et vas trobar i que recordis?
12: N'hi ha moltes, però bé, vaig, no sé, recordo portar un nen petit i dintre de l'ambulància i va morir dintre de l'ambulància. És molt dur. I, bueno, i no va ser l'únic, i va ser un altre que vaig treure del metro, que també es va electrocutar. Bueno, podia explicar moltes coses, no? I és molt patètic. Però jo em sentia que feia coses quelcom per la societat, que feia coses que eren importants, que eren... Dic, aquí estic fent coses importants. Vaig trobar gent exemplar, perquè, com podries entendre, les persones que ens dediquem a l'altruisme i a fer coses pels demés, doncs, normalment, som grans persones, no? I vaig fer grans amistats que encara conservo moltes d'aquella època i dels que ara també, perquè doncs ara tinc un equip favós que estan fent moltíssima feina pels demés i que estem aconseguint fites importants.
0: En aquell moment, clar, segurament la societat no sé si tenia uns reptes molt diferents als que ara. Els problemes que hi havia i que des de Creu Roja intentàveu ajudar que n'hi haguessin menys són molt diferents als que passen ara.
12: Molt diferents. Nosaltres en aquella època estàvem militaritzats i els governs, pues, bueno, aquí el govern d'aquí de Barcelona, província, pues, ens deien pues, tota la beneficència la tenien que cobrir nosaltres. Viatges al Clínic en vaig fer moltíssims perquè el Clínic era al centre de la beneficència, no? I les condicions eren pèssimes, no? Jo recordo a Sant Pau, sempre ho recordo, no sé si és correcte que ho digui, però bueno, a Sant Pau i la morgue estaven en unes condicions desastroses. Era un edifici molt antic, com sabies, no el d'ara, el d'ara és una modernitat. Llavors tenies que treballar en unes condicions molt... Aquí em van posar de nit. De nit, què passa en un hospital de nit? Quin trasllat, perquè allà els trasllats es feien en ambulància, quins trasllats has de fer per la nit? Doncs te'ls pots imaginar, no? Gent que va a urgències, gent èxitus, que es deien, que es diuen, i portar-los a la morgue. I llavors allò estava en les condicions pèssimes. Nosaltres teníem, tampoc teníem les condicions que tenim ara. Ara tenim ambulàncies medicalitzades, tenim recursos importants que abans no els teníem, i teníem que improvisar moltíssim. Era molt dur, era molt dur. I, però jo me'n va formar com a persona. La duresa aquesta, a vegades, quan tu vius coses molt dures, pues te fa fort contra tot el que et vingui. I per això dic que no vaig tenir adolescència, em vaig fer adult de cop i volta. Va ser així. Però no estic empenedit, no? Ni molt menys. Sí que tenia també els meus moments d'esbarjo i tal, i vaig conèixer la meva dona i tal, i bueno, tinc una família, no? Però sí que certament se'm van passar moltes coses per davant.
0: Hi ha hagut moments d'aquest esbarjo que deies d'aquella època a la que les coses que veies et venien al cap i que no et deixaven com estar tranquil?
12: No, jo les coses les assumia tal com venien. Vull dir, jo no sé si està bé dir-ho tampoc, però em considero una persona forta en quant a emocions. No forta en quant a emocions, perquè a vegades les demostro. Jo m'emociono molt, molt sovint, i ara que sóc gran encara més. Però no sé, jo davant de les situacions crítiques me n'en sortia. Jo, no sé, anar amb l'ambulància per mig de Barcelona corrents per la nit a buscar una persona i salvar vides, vaig salvar vides també. La meva actitud, jo no sé si és bo dir-ho això, però les meves actituds van aconseguir salvar vides, la meva rapidesa, la meva, en aquells moments, i tot era molt improvisat, perquè en un curs de socorrisme poc pots fer, no? Però hi tenies una ambulància que no tenies pràcticament lo bàsic, no? No tenies les ambulàncies, jo recordo, no sé si tu ets molt jove, però l'ambulància que teníem era un 1.500, un Seat 1.500, que s'obria pel darrere, que, bueno, i després va venir el Seat 131, Super Miraflor i no sé què, però eren ambulàncies que, bueno, veus les d'ara i no tenen res a veure. No tenen res a veure, i eren en condicions molt, molt dolentes, però bé, vaig aconseguir fer-ho, i vaig aconseguir coses que eren, per mi sí que eren importants, no el que feia en l'altra societat aquella que em van posar. Vaig estar poc, vaig estar un parell de mesos.
0: Quina és la cosa que has fet ara que parlaves, no? Que fins i tot havies arribat a salvar vides. Quina és la cosa que has fet dins de Creu Roja que et fa sentir més d'orgull?
12: Fa un moment parlàveu de l'orgull. L'orgull és el contrari a la modèstia, i sé que es fa servir aquesta paraula, però orgull, jo crec que és una... Jo no sé si és orgull el que jo sento, però sí que sento que faig quelcom pels demés. Simplement, jo ho deixo ahir, no vull... Sí que hi havia gent que sí que m'ha abraçat perquè li he donat menjar, que he tingut sensacions molt fortes. L'altre dia vam celebrar també el dia de les persones dels refugiats, no? Tenim 36 refugiats aquí a Sant Boi, i bé, la gent pues dona les gràcies, t'abracen, te ploren, i tu pues estàs allí, no? I fas quelcom, el que pots, però sempre tenint en compte que les teves limitacions són les que són, no? Però sí que hem pogut solucionar algunes persones, solucionar-los problemes importants, no? de feina, d'alimentació, d'educació, de moltes coses, i després a persones que estan en solitud no desitjada també donar-los un suport important. Això et fa sentir bé, però tampoc, jo crec que m'agrada més la paraula orgull, m'agrada més la modèstia.
0: Què canvia quan estàs en aquestes situacions que explicaves, no? Que també eres molt jove, que començaves dins de Creu Roja. Què canvia en aquesta sensació de portar alguna cosa quan estàs aquí en aquesta posició que explicaves o la que tens ara com a president? Què és el que canvia?
12: Home, canvien coses. Jo ara, a veure, tinc un equip, jo tinc ja una edat, tampoc no estic jo per fer cases molt escabroses, però bueno, sí que faig alguna també, eh? Però tinc un equip que treballa, ara hi ha un equip de professionals, abans no existien els professionals, tot era voluntari, tot era estar-se en la carretera a veure si passava alguna cosa i si passava bé i si no, doncs cap a casa, no? I no hi havia també, hi havia un dèficit molt important d'organització, no? La Creu Roja, jo en els anys de la dictadura, doncs estava les persones que estaven de presidència, vicepresidència, eren persones que eren per donar-se el palmito, no? I recordo, pues, el senyor Corostizaga, que era un senyor que era el president de Creu Roja a Catalunya, i era un senyor que venia de les Cortes franquistes, que se li va acabar d'allò, i el van posar aquí, i l'home aquest, i es feia, vull dir, era només a donar-se a veure i tal. Ara no, ja jo, pues, no sé, treballem tots conjunts, jo vaig a les reunions de Barcelona, en la qual pues, estic en el comitè provincial, i pues, parlem de coses, de problemes, d'intentar solucionar coses entre tots, i bé, i després tinc el meu equip, sobretot el meu equip professional, que fa una tasca impressionant, no? I després tot l'equip voluntari, que tinc un equip voluntari que treballem molt sovint, els dimecres, per exemple, jo m'ocupo personalment, també amb dos companys més anem a buscar els aliments per repartir-los, vull dir, tots els dimecres, tinc persones que... Després tinc moltes persones agraïdes perquè li s'ha solucionat algun problema, mm. Tinc una persona veneçolana que ve, que ja és gran, i l'home ve arreglant-se els jardins perquè està molt, molt content amb nosaltres. Altres que venen s'han fet voluntàries després d'estar amb nosaltres. És tot com una, és com una família que es va estenent i es va fent gran, i tots ens portem molt bé i estem fent cosetes importants pels demés, que és del que es tracta, no?
0: Ara, amb tota aquesta experiència, aquell Jeroni que començava, li diries alguna cosa?
12: No me'n penedeixo d'haver fet el que he fet, i tot el contrari, estic, no m'agrada dir la paraula orgullós, però estic content del que he fet, eh? Sí, és, jo crec que he fet el que m'ha vingut de cara i ho he portat, i estic molt content d'haver fet i d'haver pertany a una organització, tot i que ara sento que hi ha coses que no es, que es diuen que no són certes i que a més estan fetes per fer mal. I perquè, bueno, però jo ara estic molt content de la feina que fem, de tenir persones que estan en situacions molt complicades i que les estem tirant endavant, eh? Les estem donant un ajut. No li solucionem la vida, però les estem ajudant, no? I nosaltres estem per ajudar, per ajudar quan ens ho demanen, no? Si ens demanen alguna cosa... També fem les preventius, situacions d'aquí de Creu Roja que aquí a la població van sortint, no sé, que surten cavalcades de Reis, etc, que quan sortim, pues, quan hi ha aglomeracions de persones, estem ahí per treballar també i per fer coses. Jo considero que fem una tasca, sempre es pot fer més, però jo crec que estic satisfet amb la tasca que faig. Sí.
0: Com vivia el teu entorn, per exemple, la teva família, el fet de que comencessis a Creu Roja i que agafessis també aquesta vida que has tingut després?
12: La meva família ho ha agafat bé, perquè això ho saben, que jo des dels 14 anys hi he estat, després vaig estar al tema professional, ho vaig tenir, era soci de Creu Roja, però no era actiu perquè no podia, la família, i o sigui, no pots abandonar la família per fer això, vull dir, has de tenir una similitud i has de tenir una cosa que funcioni en les dues coses. Però ja em coneixen i, bueno, les meves germanes m'han conegut sempre així i sempre, pues, ho tenen ja com a una cosa normal. Sí que a vegades he tingut que sacrificar alguna cosa per la família, però bueno, jo crec que m'ho perdonen de tant en tant. Sí.
0: I al revés?
12: al revés, com voldries dir-ho? A veure.
0: És a dir, ara deies que havies de sacrificar alguna cosa per la família. Has sacrificat també coses per al fet de fer el que feies a Creu Roja? A nivell més familiar, més de la teva
12: sí,
0: vida?
12: Sí, no, és que potser no t'ho he dit bé, però és això el que volia dir. Ah, que a vegades la família, doncs clar, he tingut que sortir algun, jo que sé, la nit de Reis, no? Doncs estic a la Creu Roja. Ara no és important, perquè, però bueno, i quan tenia els nens doncs no estava a la Creu Roja, perquè considero que la família, si te dediques a la família, t'has de dedicar. Però sí que ara que estic jubilat i que tinc temps, doncs crec que puc portar les dues coses.
0: Ara explicaves que això de servir és com una de les grans passions que has tingut des del principi. Una altra de les grans passions, i la descobrim també aquí en el dia a dia, en aquesta ràdio, és la música. En quin moment va arribar la música en la teva vida?
12: Ui, això té una historieta, és curta, te l'explico fàcil. Jo treballava en una entitat bancària, ho he dit abans, mm-hmm. I hi ha un amic meu que li envio salutacions d'aquí, el Rafa Duran. El Rafa Duran és un amic que li agrada la música, li agradava la música, i això fa molts anys, això va ser dels anys 89-90, que va venir un dia amb un llibre, una revista que es deia, que ja no existeix, es deia Amadeus, i portava un CD. I jo me feia poc que ens havien sortit els CDs com una cosa, i jo havia comprat una per casa. I jo dic, ah, i portava el CD en la revista, i diu, té, porta't a la casa, l'escoltes, ja me'l tornaràs. I era, aquest CD era Das Lied von der Erde, la cançó de la terra de Gustav Mahler. I em va donar un com. Em va donar un tom perquè ahir vaig considerar que la música aquesta me va atrapar. I me va atrapar la música de Mahler, concretament, perquè totes les sinfonies de Mahler, tota la música de Mahler, tota, sense excepcions, m'agrada tota. I, bueno, i després vaig anar experimentant amb més coses i poc a poc, i vaig omplir una discoteca a casa que tinc més de quasi 800 CDs a casa de música clàssica, no? I bueno, pues és una afició, és una mica un esbarjo. I donar-me la possibilitat que em va donar aquí a Ràdio Sant Boi de poder pues, transmetre això, i perquè la música clàssica també tenia com a una cosa elitista i tal, que no ho és, avui en dia no hi ha res elitista, tothom té Spotify i té coses per poder escoltar el que vulguis. I bé, doncs vaig veure i em va agradar això de fer un programa i de donar divulgació, i és també fer quelcom pels altres, perquè certament també he rebut algunes, he conegut persones que m'han felicitat, altres que no m'han dit res, evidentment, però sí que hi ha persones que, bueno, que els hi ha agradat i que m'escolten, i sé que m'escolten. I això, pues, és una sensació, no és d'orgull, torno a insistir, és una sensació que dius que fas una feina i que té un destí, no? I
0: clar, la música fa la sensació com que és una cosa molt íntima teva, també, no? I que t'acompanya molt. Com és compartir amb els altres una cosa que és tan teva, tan íntima?
12: És explicar... a veure, la música, posar música per posar-la, això ho fa, ja t'he dit, les plataformes que hi ha avui dia. Però divulgar, explicar per què es va fer aquella música, què vol portar aquella música a sobre, quina era la sensació, no? Per exemple, jo ara venia escoltant les Gorralides d'Arnold Schoenberg, no? I les Gorralides té una història, que és una història de bueno, és una història medieval, i existeix un castell que es diu Gurre. O sigui, que no és una... I clar, això sí, ho expliques, i expliques què volia dir i què és aquesta història. Quan escoltes la música i les cançons, pues associes, i a mi m'agrada associar això, no? I com, per exemple, pues, ara te parlava de Mahler, te puc dir que Mahler, per exemple, va ser una persona molt desgraciada a la seva vida i va morir jove, i això es plasma en les seves obres, no?

0: bueno, he conegut a una persona que treballava a Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio Clàssica, que era locutor, és una persona molt entesa, més que en clàssica de música antiga. Música antiga encara és més d'allò. I em va dir una definició que em va agradar molt. Diu, va dir, m'ho ve en castellà, dice, mira, Geroni, dice, cuando estás comiendo toda la vida mortadela y te dan a conocer el jamón, nunca más quieres mortadela. Això aplicat a la música, no? Això pot ser una cosa molt d'allò, no? I a mi m'agraden les músiques de, bueno, 70, 80 de la meva època, m'agraden. Ja no tant, per no dir cap, pràcticament, de la que fan avui, eh? Però és per una senzilla raó, perquè la música clàssica és una cosa elaborada. És com si vas a la cuina i vas a un restaurant i demanes, pues, un arròs bullit. O demanes un plat refinat, un plat treballat, un plat on tu has vist, no sé, és com la literatura. La literatura també, doncs hi ha llibres que dius, doncs esto què és, no? Hi ha coses que dius, quina magnífic, no? Que és com explica, com ho parla, com ho escriu, doncs és el mateix. La música clàssica, hi ha una elaboració al darrere, uns assajos, una cosa coordinada. És a dir, jo per mi no té punta de comparació, però sí que pot en un moment de sensibilitat, doncs, dir, mira, ara m'agrada, doncs, sentir, doncs, jo què sé, qualsevol tipus de música dels anys 70, del rock o qualsevol cosa, dius, bueno, doncs per el meu estat d'ànim va bé, però si tu prescindeixes del teu estat d'ànim i vas a descobrir què és aquella música, per què es va fer, quines sensacions tenia d'allò, i tot això ho compagines, llavors te surt una cosa bastant maca. L'entens, i quan l'acabes d'entendre, i és molt fàcil, és una música que dius, són meravelles, autèntiques meravelles.
1: Creus que per escoltar música clàssica necessites estar com en un estat d'ànim tranquil, concentrat només en allò, o pot acompanyar-te també mentre fas altres coses? Perquè a vegades es diu això de, és una música en la que necessites concentrar-te en la música d'alguna manera. Tu creus que això és així o no hauria de ser així?
0: Hauria de ser així. La gent que es posa música per fer soroll, pues, tinc un amic que tu també el coneixes, en Valentí, que dius música d'ascensor, no? Bé, no, jo crec que si vols escoltar una peça i vols estar per ella, i aleshores és quan l'entens, quan la gaudeixes, quan és clar, si estàs llegint un llibre, doncs hi ha músiques, doncs, per llegir llibres, no? Que no tenen només que la motivació, el que la va fer és perquè fer un so agradable perquè no te desconcentri de la lectura. Però clar, això és la inversa del que estem parlant, és a dir, si jo vull concentrar-me en la música no puc estar llegint, evidentment, perquè no em concentraré, faré una cosa o faré l'altra. Això de que es poden fer dues coses alhora, tinc moltes reticències. Vull dir, la música necessita tenir una atenció especial.
1: Vivim en un món poc de música clàssica, en el sentit del ritme al que van les coses.
0: No, mira, t'ho explico molt breument. Va haver un senyor que es deia, potser hasta et sona, que es deia Herbert von Karajan, que tot i que la seva vida va ser una mica perquè va tenir notacions hitlerianes i tal, però bueno, al marge d'això va amb la Filarmònica de Berlín va gravar moltíssims discos, i perquè et facis una idea, els discos seus es venen de tal manera encara avui, d'això que el senyor va morir als anys 90, a principis dels finals dels 80 o principis dels 90, no ho recordo bé, i aquest home encara, els seus descendents viuen dels seus royalties dels seus discos. Això hi ha molt poca gent que pugui fer-ho. Per què? Perquè va popularitzar molt la música clàssica. La va popularitzar, no sé si tu l'havies sentit parlar, Von Karajan no l'havies sentit parlar, no. Bueno, tu ets molt jove. Però si preguntes no massa lluny, te diran que sí, que n'han sentit parlar. I potser no els agrada la música clàssica, però va ser una persona que va tenir molt d'èxit en aquella època i van registrar moltíssims discos. I a partir d'ahir, bueno, pues va ser tot un... potser fora de... el problema és que a Espanya els discos no entraven, no teníem aquesta facilitat. En l'època de la dictadura era molt difícil entrar a discos d'importació, i ell treballava amb la Deutsche Grammophon, que era una fàbrica de discos alemana, i bueno, aquesta, la Deutsche Grammophon, va fer una quantitat de discos impressionants, uns més bons, els altres no tant. I després hi ha hagut gent que, bueno, s'ha especialitzat moltíssim, han fet grans enregistres.

0: instruments i el tema del so s'ha modificat molt i avui en dia se poden escoltar coses molt interessants amb una qualitat de so impressionant, i això a vegades això és meravellós, vaja.
1: Tot això es pot escoltar al programa que fas aquí a Ràdio Sant Boi, a Partitura de Tarda. Com esculls les cançons que entren o no als programes, i sobretot també la forma d'explicar la música clàssica? És a dir, com decideixes explicar una cosa que t'apassiona tant?
0: Bueno, explicar-lo és el que saps i el que te documentes i el que te pots i el que més que res el que te pot documentar, no? Jo vaig començar, com t'he dit, amb un compositor que me l'he treballat moltíssim, que era Gustav Mahler, però i he anat descobrint, he anat a ampliar horitzons, no? I n'he trobat altres que m'atrauen. I ara tinc la facilitat de que puc trobar moltes coses. Abans tenia que dependre dels meus discos i de revistes, i era complicat. Avui en dia tens accessos a moltes coses, no? I de tant en tant encara trobo compositors que desconeixia. Per exemple, Victor Ullmann, que últimament ara estic treballant una mica. Victor Ullmann va ser un compositor que va morir a Terezin, a un camp de concentració nazi, perquè era jueu. I va fer, allà va compondre. Va tenir, bueno, era una manera. I bé, doncs mira, ara fa poc que l'he descobert, no? I llegint, i bueno, de tot una mica, i vas documentant, i dius, ah, doncs mira, i ara el que estic fent és fer monogràfics sobre un compositor. Ara he acabat d'enregistrar un sobre bueno, un argentí. Aquest és un argentí que era... Ai, ara no em ve el cap. Bueno, vaig descobrint diversos compositors i vaig posant les seves obres, no? I bueno, pues faig un especial d'aquell compositor, no? N'he fet de l'època aquesta, com se diu, de l'època romàntica. Una vegada s'agafo l'època més actual, Schoenberg, per exemple, que m'agrada molt, tot i que és molt difícil, molta gent no l'entenc, però bueno, a mi m'agrada molt. I bueno, vaig agafant diferents actors, no? I bé, doncs vaig fent el que vaig trobant i investigo una mica i vaig fent programes i els vaig gravant i els vaig enregistrant i vaig fent. Els enregistro a casa, aquí ja, no? Mm. Perquè no tinc, a vegades tinc que adequar-me a un horari i bueno, jo ho faig a casa, però ho faig, ja tinc una mena d'ordinador que ja m'ho permet fer-ho.
1: Clar, el bo de la cultura és que és infinita. Pots investigar fins on vulguis.
0: Sí, també m'agrada molt llegir, llegeixo bastant, no? Mira, ara he llegit la dinastia dels Güell. És molt bona aquesta, sí, m'he enterat de moltes coses. La meva dona és de la colònia Güell. Mm-hmm. I sempre, jo, la cooperativa de la colònia Güell està molt propera, sí, sempre he tingut atracció. I va sortir un llibre molt interessant, els Güell, per exemple, i m'he enterat de moltes coses, no? I bueno, pues m'agrada descobrir coses, m'agrada enterar-me de les coses i bueno, pues tot és cultura. La cultura és, per mi, és un gran hobby. No m'agrada perdre el temps en coses. Sí que ara avui veure el futbol, avui veurem Espanya i Portugal, però són coses molt esporàdiques, no és una cosa... Sí que vas tenir una època que no te l'he explicat, que jo, pues el rugby m'agradava, sí, molt. El meu fill va jugar a la, sí, Sant Boiana, sí, el petit, i va jugar amb la selecció espanyola també, i bueno, el rugby m'agrada moltíssim. Jo vaig jugar molt poc, però vaig jugar una temporadeta també, i sí que m'agraden, però coses, veure programes de la televisió, pues molt pocs. Si no són de tipus cultural, no, perquè veig que bueno, pues, algunes coses que puguin ser importants, sí, però si no, descarto bastant. I pel·lícules, ara aquesta, és que jo sóc molt particular, perquè la, per exemple, aquesta saga que tot és ara desgràcies i que si el sol se cae i que si no sé què, que hi havia uns aquí que no salven de la Tierra, que no sé, totes aquestes històries les trobo perdre el temps, i m'agraden més coses més que de cinema, que siguin més, per exemple, l'última que vaig veure va ser aquesta de del de Eichmann, que era un nazi, com el van agafar i el van portar a Israel i el van... Bueno, són coses històriques que poden estar ben fetes o mal fetes, però bueno, almenys són coses històriques, no? I m'agrada molt les pel·lícules que es basen en històries, no?
1: A part de dedicar-te a la cultura, que segur que ho seguiràs fent, perquè és una cosa que també et surt molt de dins, què és el que diries que et queda per fer a la vida? Quines coses tens com pendents encara després de tot el que ja has viscut?
0: No tinc projectes de futur. Crec que fer projectes de futur a la meva edat és un absurd, perquè a la meva edat doncs, ja són 66 anys i ja certament doncs, ja ho tinc tot el que el futur que jo volia o tenia en ment que volia aconseguir, ja està la meva família i tindrà doncs, la meva casa i és el que i és el meu futur. Però sí que vull continuar fins que les forces se'n diguin prou. Sí, aquest és, però no, jo sóc de present, eh? Jo, el futur, viure en el futur fa viure una irrealitat, i això és molt cert. O sigui, totes les persones que fan i que viuen en un món pensant en futurs i en projectes i en tal, estan perdent el que està passant actualment, i el que m'importa és el que passa actualment. Perquè projectes de futur, quantes persones coneixes que han volgut fer una cosa i després no han arribat i s'han quedat a mitges i han estat empleant molt de temps de la seva vida per una cosa i després no ha servit per res, no? O no han aconseguit. No, les coses surgen, les coses venen, com allò que t'he dit del CD aquell, del CD de música que em va arribar a les mans, per casualitat, pues mira, i va sorgir i ja està, i jo no tenia cap interès per la música clàssica, i en aquell moment pues mira, em vaig descobrir la música clàssica, és a dir, va ser en aquell moment, però jo no tinc projectes de futur, no, és que no crec en el futur.
1: I en aquest viure en el present, què és el més important per tu?
0: Bueno, el més important, com és lògic, si tens família, pues és la teva família, certament. La meva dona, que m'aguanta tots els dies, perquè a la meva dona no li agrada la música clàssica, llavors, de tant en tant, doncs clar, té que aguantar algunes coses, no? I les meves aficions, però bueno, anem trobant moments per a tot, no? Com t'he dit abans. Però sí que són el present és el que m'interessa, la resta no. I avui en dia, doncs, el que faig és el que estic fent és el que m'agrada fer.
1: Ens quedem amb aquesta frase. Xenoni Tarrés, moltes gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
0: No, gràcies a vosaltres.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu.

0: Des de ben petit m'he fet moltes preguntes, tantes que he començat a buscar respostes. El que vull fer és aturar el temps per tenir converses pausades amb les veus que ens expliquen la vida. Cada dia, quan escoltem la ràdio, posem la televisió, quan anem al teatre o quan llegim un llibre, són altres els que ens expliquen la vida. I el que vull fer és aprofundir en les seves mirades i que ens expliquin de primera mà què és tot allò que ens fa ser qui som. A cada capítol li demanarem al convidat que ens expliqui alguna cosa inèdita, alguna cosa que no vol que se sàpiga.
1: Crec que això no ho havia explicat mai.
2: Tinc roba interior de la sort.
3: No ens havíem vist mai, oi?
4: El pitjor que m'hauria pogut passar a la meva vida.
5: En fi, espero que això ja hagi prescrit.
0: Ja us avanço que aquí els Off the Records no es respecten. Soc el Jon García i això és Off the Rec, les veus que ens expliquen la vida.
6: Som Maria Pou. Què tal, com estàs?
7: Molt bé, i tu?
6: Doncs també, amb molta il·lusió d'aquesta entrevista, ens has portat aquí, aquesta llibreria, la llibreria Vitel·la. Ens has dit, a més, que era un dels teus llocs preferits. Què és el que té aquesta llibreria que t'agrada tant?
7: Home, mira, fixa't quina llibreria més preciosa. A més, és una llibreria de llibreteres, és a dir, de gent que s'estima la literatura. Fan recomanacions, doncs, saben de què parlen, que ho cuiden. A més, no paren de fer activitats, presentacions, xerrades, tot el que poden. A l'estiu fan una sèrie de xerrades amb autors, etc., que us recomano moltíssim. Una llibreria a dues passes de l'aigua del mar, i jo crec que és una d'aquestes llibreries que fa com una mena d'exercici de resistència, diguéssim, no? Perquè el més normal és que aquí a un pas de la platja no hi hagués una llibreria, hi hagués qualsevol altre tipus de comerç.
6: De fet, abans ens has explicat que hi havia una caixa.
7: Sí, aquí abans hi havia una oficina de la caixa, ara hi ha aquesta llibreria, però que no és una llibreria que estigui oberta només quan el poble està arrebentat de gent per tot arreu, no? Sinó que tu vens aquí el 8 de desembre amb la tramuntana bufant fort i la llibreria està oberta i et pots comprar un llibre, i això per mi no té preu. De fet, quan en el seu dia la gent em preguntava com és que has vingut a viure a l'Escala, entre moltes altres raons personals que ara no venen al cas, jo sempre dic, doncs, perquè l'Escala té llibreria, biblioteca i club de pàdel. Sí. Per tant, no necessito gaire cosa més. Però que tingui una llibreria, per mi és molt important.
6: Vas explicar en una entrevista amb l'Albert Tom que venies aquí també buscant la vida petita, que deies, aquesta vida petita és això? Literatura, tranquil·litat, pàdel...
7: Bé, sí, sí, no, jo treballo,
6: I
7: em guanyo la vida, i viatjo molt, i em moc, etc. Però des de fa ja un temps que venia aquí a l'Escala, durant un any llarg vaig tenir un peu aquí i un peu a Barcelona, anava combinant mitja setmana aquí, mitja setmana allà, i a poc a poc em vaig adonar que em sentava molt millor la part de la setmana d'aquí que la d'allà. I em vaig adonar que l'Escala té vida tot l'any i que és un tipus de vida que m'agrada. Aquest ritme una mica més baix, aquesta tranquil·litat... Perquè quan jo parlava de la vida petita, no? El Pla, Josep Pla, parlava de la vida lenta, no? I jo vaig pensar, doncs, en el meu cas seria una vida petita, però no faig servir aquest adjectiu... Perquè això passa avui dia, no? Que tothom s'ho agafa tot com molt a pit, o si li intenta buscar, no, el cantó negatiu, i no, per mi no té res de negatiu la vida petita. No, no vol dir que l'Escala sigui menys que Barcelona, no, però simplement el ritme és un altre, això és evident, no? Això jo crec que és una mica indiscutible. I aquest ritme una mica més baix, més pausat, més tranquil, actualment casa molt amb com estic jo. Fa 5 anys o 10 no ni m'ho hauria plantejat. I d'aquí 5 o 10, si encara hi soc, vés a saber. Però actualment tenia molt clar que ho havia de fer, i de fet ara que ja fa uns quants mesos que sóc escalenc de ple dret, empadronat i tot, va ser un encert enorme.
6: I d'aquests 5 o 10 anys que dius que no t'ho hauries ni plantejat ara, què és el que t'ha fet aquest clic de dir, ostres, és que aniré a viure a l'Escala perquè estaré millor allà?
7: Bé, he conegut una persona que està molt vinculada amb l'Escala. Jo ja tenia vincles des de fa molts anys amb l'Escala, però eren potser més suaus, diguem-ho així. I segurament que jo he evolucionat, no? I ara, per exemple, les feines que tinc, les responsabilitats que tinc, casen molt bé amb la possibilitat de viure a 135 quilòmetres de Barcelona, no? És a dir, abans potser jo havia cada dia tenia moltes activitats que m'obligaven a ser a Barcelona o a prop de Barcelona. I ara, doncs, afortunadament em puc organitzar les setmanes d'una manera que puc viure a, això, a una hora i quart o una hora i mitja de Barcelona en cotxe, i i que el ritme sigui el que a mi m'interessa, no?
6: Més enllà d'això, també has obert un restaurant.
7: Sí, senyor.
6: Sí, sí.
7: Ja fa 3 anys llargs, gairebé 4, sí.
6: En aquest restaurant és curiós perquè hi ha molts restaurants on potser, per animar una mica la cosa, doncs, no sé, contractes algú relacionat amb la cultura, que faci xerrades o que faci música, etc. A mi amb el joc em fa la sensació, pel discurs també que tens quan en parles, que és una mica al revés, no? Que és un restaurant que vol posar la cultura al centre i que després tot l'altre té a veure, no, amb això, no fiques algú allà perquè animi la cosa, sinó que vols fer cercles de lectura, com has explicat, que es gravin podcasts, etc., justament amb l'objectiu de posar la cultura al centre.
7: És que, de fet, l'origen d'això és aquest, el meu íntim amic i soci, l'Oriol i jo, quan decidim impulsar aquest espai, nosaltres sempre parlem què és el joc. El joc és un restaurant, cocteleria, espai cultural. I ho diem tot així perquè per nosaltres, si no hi hagués la part aquesta d'espai cultural, nosaltres no som restauradors. El que passa que vam pensar, a veure si podem fer un petit espai cultural al centre de Barcelona on es facin clubs de lectura, on es facin concerts, on es gravin podcasts en directe en públic, s'ha fet algun recital de poesia, i com, tot això, diguéssim, com ho financem? Perquè nosaltres el que volem és que la persona que fa el podcast, etcètera, doncs pugui cobrar, només faltaria per fer-ho bé, etcètera, no? I vam pensar, hosti, si fem com una mena de circuit, no? Un restaurant, una cocteleria, i que una part dels diners que generi això ens permetin pagar aquests podcasts, no? Etcètera, etcètera, no? I aleshores vam veure que tot estava molt lligat, perquè al final el menjar, el beure, el vi, no?
6: És cultura, també.
7: És cultura tot, no? I aleshores era com una mena de circuit que quadrava bastant. Vam trobar un espai meravellós al carrer Mallorca a un minut de la Pedrera i vam dir, va, ho intentem, no? I per nosaltres té sentit en la mesura que vagi més enllà de només el menjar bé i el beure bé, no? Que també passa i que és clau. De fet, és la gasolina que ens permet que després, doncs, un dissabte a la nit, doncs, hi hagi un concertet de jazz d'una horeta ben bona. Clar, nosaltres fem una cosa una mica estranya, i està bé parlar-ho amb una llibreria, no? Nosaltres, per exemple, fem un podcast que és un podcast que té un èxit absolut un cop al mes, que són dues noies que parlen de literatura victoriana a les 7 de la tarda al carrer Mallorca de Barcelona i omplen la cocteleria. L'altre dia hi havia 82 persones en una cocteleria a rebentar, ple de gent asseguda, etc., parlant d'això, no? I un podcast que es diu Punquis de Simonòniques, que són dues noies joves, una llibretera, la de la Carbonera, allà al Poble Sec, i una noia que treballa a Viena, a l'editorial, i que han aconseguit, doncs, parlar de literatura victoriana d'una manera com molt actual i omplen la cocteleria un cop al mes d'una manera espectacular, no? I n'anem provant, n'hem fet, i n'hi ha que funcionen i n'hi ha que no, però la idea del joc és aquesta.
6: I com funciona aquest espai? És a dir, la gent us ve a vosaltres i us fa propostes o vosaltres les busqueu? Com funciona aquest espai?
7: En el cas dels podcasts pot venir dels dos sentits. Jo puc tenir una idea i anar a buscar algú, o algú ve i em fa una proposta i la provem, si ens interessa. I després, per exemple, el que agraïm molt són les editorials que venen a presentar llibres allà, que això és molt, molt divertit també, no? Perquè normalment les editorials presenten llibres en llibreries, en auditoris, en etcètera, no? I allà el que fem és, l'editorial ve, presenta el llibre a la cocteleria i aleshores el que fa l'editorial és parlar amb una llibreria de prop del joc i venen a vendre els llibres allà, no?
6: Per tant, experiència completa.
7: Sí, sí.
6: Més enllà d'aquesta part que deies, aquesta nova vida que has començat amb unes altres prioritats, segurament segueixes tenint aquesta altra part del Barça Jugar RAC1, dels viatges, d'una vida que ja fa molts anys que portes.
7: 24.
6: Déu-n'hi-do. En quin punt estàs ara mateix amb el Barça RAC1?
7: Mira, parles del Barça Jugar RAC1 i el somriure m'omple la cara, perquè el mes de maig de l'any que ve, si tot va bé i com desitgem, celebrarem 25 anys. Deuen ser 1.300 o 1.400 partits, són centenars de milers de quilòmetres.
6: I això no cansa, eh?
7: Algú potser sí, a mi no. Jo encara em llevo, a vegades em llevo a les 7 del matí i he d'anar-me'n a l'aeroport i me n'he d'anar a vés a saber quina ciutat d'Europa o d'Espanya, i continuo tenint la sensació que sóc un privilegiat i que tinc molta sort i que tinc una feina que m'ha permès conèixer mig món i que, a més, fer ràdio en directe amb el meu idioma i que hi hagi tanta gent que encara hi sigui, que et faci confiança i que et digui que li agrades el que fas, és, per mi és un privilegi, és un somni, i m'ho repeteixo cada dia i ho repeteixo amb l'equip. Hi ha vegades que estem amb l'equip passejant abans d'anar cap a un camp o el que sigui, i jo els dic, Això no ho doneu per descomptat, eh?
6: Yeah.
7: És molt bèstia que aquesta sigui la nostra feina, perquè a mi la ràdio en directe sense xarxa, saps? Allò, el que està passant ho he d'explicar mentre està passant, em continua generant una adrenalina i una energia que fins mentre hi sigui, si no em foten al carrer, jo hi seré.
6: Clar, segurament hi ha pocs espais o poques professions on realment sigui un directe tan pur. O sigui, el fet de narrar és que no hi ha... Els partits no tenen guió. Vull dir,
7: és que, de
6: si t'equivoques...
7: De fet, jo he fet molts anys classes a la Facultat de Periodisme i els alumnes em deien, però la diferència, no?, entre has fet programes, no? Sí. I jo dic, sí, sí, jo he fet programes de ràdio diaris, no?, de 2 hores de ràdio diària, etc. N'he fet d'esports, n'he fet d'informació general, etc. I m'ha encantat. Però la ràdio en directe, mentre passa, ho explico, té un punt meravellós, no? Perquè t'obliga això, no? Tenir les eines, a tenir el llenguatge, les paraules i intentar, doncs, transmetre de manera adequada allò que està passant mentre està passant, no? De fet, hi ha una anècdota, no sé si la saps, però que de tant me la recorda gent, i és que jo vaig narrar les càrregues de l'aeroport, sí, quan el tsunami democràtic va decidir, diguéssim, ocupar-lo, no? I jo hi vaig anar. I vaig connectar en directe amb el 9C de RAC1 i vaig explicar les càrregues mentre passava, no? Hi havia molta gent que em deia, hòstia, com es fa això? Dic, bé, jo tenia la capacitat, jo sabia què estava passant, tenia el context, i una càrrega és molt més lenta que un partit de futbol. Per tant, jo tenia molt més temps encara que en una activitat esportiva per explicar el que sigui. De fet, jo als meus alumnes els deia, no feu cas de la gent que us diu que el periodisme esportiu és un periodisme de segó. No. Jo us dic, si tu ets capaç d'explicar en directe un partit de futbol, un partit de bàsquet, un partit d'handbol, seràs capaç d'explicar en directe una manifestació, un atemptat, la coronació d'un rei, si tens la informació i la cultura i el llenguatge per explicar-ho. Però des d'un punt de vista del ritme, des d'un punt de vista tècnic, ja ho tindràs. Perquè si la velocitat baixa, tens molt més temps per explicar-te'n.
6: I que a més hi ha casos també de periodistes que han començat en esports i que han anat cap a una cosa més generalista, mira, el Basté, sense anar més lluny.
7: De fet, a casa nostra, al nostre país, el meu referent número 1, Joaquim Maria Puyal, va fer un munt de programes d'altres tipus. El Basté ho ha fet, però ho ha fet molta altra gent. L'Antoni Bassas va estar, crec que 14 temporades presentant al matí de Catalunya Ràdio i també venia del periodisme esportiu. Perquè això també, això ho parlo molt amb les homes i dones del temps, no? Que sembla que només puguin parlar d'això.
6: Yeah.
7: Tu veus a una dona o un home del temps, quin temps farà? A mi em passa el mateix, no? I el Barça què? Hi ha molta gent que es pensa que només vull o sé parlar d'això. I és exactament el contrari. Jo quan surto d'un camp i acabo la meva feina, el que agraeixo molt és parlar de qualsevol altra cosa menys allò. Perquè allò, per mi, és allò. Vull dir, ja està fet i ja està, no? Això ha passat alguna vegada amb alguna parella que he tingut, no? Recordo la que va ser la meva dona, la Tatiana Sisquella, li deia, no? I què? I la Tati deia, no, el Joan Maria quan arriba ens n'anem al teatre, parlem d'altres coses, i això que ella era sòcia del Barça,
6: és el
7: que
6: va néixer.
7: Era una futbolera i una malalta, però, o sigui, aquesta necessitat que té la gent de vegades també d'enquadrar-te en una sola identitat, no? Tu ets el... I jo no només no en renego, sinó que n'estic molt orgullós de la meva feina i del Barça jugar a RAC1, etc. Però sembla que a vegades només pugui ser una cosa, no? I aleshores, quan la gent li dic que això, no? Que un dels meus espais preferits de l'escala és una llibreria, o que tinc un restaurant on hi passen concerts i tal, i ah, però tu no ets el del futbol? Sí, home, però...
6: Clar.
7: Però deixa'm ser altres coses, no?
6: Per tant, el Pou entre setmana, o el Pou que no fa el Barça RAC1, escapa una mica fins i tot del futbol?
7: Absolutament. Absolutament. Estic al dia del que he d'estar al dia, sí, per fer bé la meva feina, professionalment, però jo no sóc un... Així entre tu i jo, no sóc d'aquests malalts de futbol. Jo tinc companys de professió que potser veuen entre 300 i 400 partits l'any, que vol dir un al dia, a vegades dos, a vegades resums, a vegades... No, jo no. Jo no sóc així. És a dir, jo vinc d'una família... Si m'embalo i m'enrotllo massa, m'ho dius, eh?
6: No, i tant.
7: Però jo vinc d'una família que, o sigui, jo, el Barça i la meva relació amb l'esport és una cosa que jo no he triat, val? Des que tinc ús de raó, ha format part del meu entorn familiar, no? Però d'una manera molt concreta. Per exemple, el Barça per mi per què és important? És important perquè és el meu pare. Per mi el Barça és el meu pare. Quan la gent parla, no, jugadors, gols èpics, 24 anys de professió que m'ho han donat tot això... evidentment. Però per mi el Barça és estar a la falda del meu pare. Amb 5 anys amb el meu pare, amb 7 anys amb el meu pare, amb 10 anys amb el meu pare, les primeres converses d'adolescent amb el meu pare, quan ja em vaig fer gran amb el meu pare. No? I una de les coses que m'ha tret el Barça jugar a RAC1 és que des de l'any 2000 no veig cap partit del Barça amb el meu pare, no? Perquè... però sé que ell està a l'altre cantó, no? T'escolto sempre, no? Està orgullós, no?, de la meva feina i m'escolta i tal. Però per mi el Barça és això, no? És el meu pare parlant del seu pare, de l'avi Joan, enterrat al cementiri de les Corts perquè així està pendent dels gols al Barça, no? Aquestes bestieses, aquesta oralitat, t'expliquen com era Kubala, la llau que hi va haver-hi al camp de les Corts aquell dia que el Barça jugava contra l'Espanyol, el teu avi Joan, no sé què, el tiet Raimon, no? Per mi és això. Si no hi ha això, l'altre està molt bé. Però, no? I després resulta que conec una dona el 2004 que és sòcia des del dia que va néixer, i compartim 10 anys de la nostra vida junts, i després malauradament es va morir d'un càncer de mama, però el Barça estava allà present també, no? I aquests són els vincles, no? I el Roger, un dels meus íntims amics, amb qui també havíem compartit molts partits, i ara resulta que un dels seus fills és més futbolero encara que ell. Per mi va de tot això. I després podem parlar de jugadors, sí, de tal, etc. Però si no hi ha aquest, per mi, aquest vincle emocional i aquest vincle familiar, per mi perd sentit.
6: A vegades hi ha una mica de debat sobre si el futbol és cultura o no, però és que per mi, amb això que m'expliques, crec que tanca qualsevol debat. El fet de que tu, veient un partit del Barça, per exemple, o el fet d'anar al camp, que te'n recordis del teu pare, que te'n recordis de la Tatiana, per exemple... Clar, per mi fa que això, no sé, és que per mi té tots els elements que es necessiten per considerar-ho cultura.
7: És que mira, una cosa que m'està encantant d'aquest espai que has generat és que podem matisar,
6: sí,
7: que tenim temps. I és una cosa que avui dia no hi ha gaires espais d'aquests. I per això, gràcies. Perquè és que el futbol moltes vegades és fastigós. Saps què vull dir? És a dir, el futbol és cultura? És cultura. El futbol a vegades és una massa de persones comportant-se de manera absolutament impresentable, també.
6: O un negoci que també...
7: Hi ha un filòsof anglès que és un pertorbat del Liverpool que es diu Simon Crutchley. Et recomano un llibre que té, on és un llibre de filosofia sobre per què ens agrada el futbol d'aquesta manera i per què no. I allà dins, és un llibre d'aquells que s'ha de llegir amb un llapis al costat, perquè allà dins està gairebé explicat tot, no? De dir, com hi ha moments en què gràcies al futbol tu arribes a un estat d'eufòria i de vincle amb desconeguts que ho fan molt especial, però que després hi ha moments que tu estàs en un camp i dius, però què és aquesta merda? No? I pot, per què no pot ser-hi tot en aquesta activitat? Per què no em pot agradar el futbol i alhora ser crític amb el futbol?
6: Tu expliques moltes vegades l'anècdota de quan tu narraves el partit en el que Figo, per exemple, va tornar al Barça, que vas condemnar-ho, que molta gent va anar en contra teu, però perquè és que el que va passar allà va ser fastigós.
7: Exacte. Jo vaig, de fet, jo aquell dia en antena RAC1 jo dic l'afició del Barça s'està comportant de manera vomitiva, això és impresentable, tant de bo tanquin el camp uns quants partits. Clar, hi va haver una sèrie d'oients que em van insultar.
6: Els mateixos que estaven insultant també a Figo.
7: Possiblement, però jo en aquell moment estava fent la meva feina, estava interpretant el que estava passant allà i estava bé, una de les meves feines també és mullar-me i editorialitzar, no?, quan crec que ho he de fer, i en aquell moment, aquell comportament era absolutament impresentable i vergonyós. I així ho vaig dir. I a vegades, evidentment, m'equivocaré a l'hora de valorar un comportament, etc. Però la meva relació amb el futbol, a mi m'agrada molt que sigui aquesta relació de gairebé d'amor-odi, no? De dir, hi ha moments que allò és meravellós, però hi ha moments en què el futbol també reflecteix una mica la societat en què vivim, no? I l'altre dia van haver de parar un partit a França per crits homòfobs, i cada dos per tres hi ha gent que treu el racisme a les graderies. El que passa és que alhora és a dir, però això és culpa del futbol? No, el futbol és una eina molt, molt útil per a aquesta gent. Aquest tio que crida negre de merda en un camp de futbol també ho farà aquí a la plaça d'aquí al costat el dia que toqui, segurament.
6: Vols dir? Perquè el futbol també és un ambient on, com hi ha molta gent allà, tot passa una mica desapercebut, sí, i si fa la sensació que val tot. Potser aquí a la plaça no ho cridaria perquè justament destacaria.
7: Bé, potser sol no, però si fossin 100 en una manifestació en contra del parc eòlic d'aquí del Golf de Roses, potser... És a dir, al final és una cosa que està bastant estudiada, no?, que els éssers humans a la que ens massifiquem, no?, i l'anonimat de la massa doncs moltes vegades treu el pitjor de nosaltres, no? I en el cas del futbol això passa sovint. Però el futbol és cultura? És clar que és cultura. Però no, perquè a vegades aquesta paraula cultura sembla que hagi de ser com molt grandiloquent, no? És cultura, i en molts moments és cultura popular, no? Però en camps de futbol han passat coses que són ben estudiades i ben pensades, són meravelloses. Per exemple, per entendre moltes vegades una societat o un conflicte internacional, un conflicte polític, a través de l'esport ho pots entendre perfectament, igual que s'ha fet a través de la música, evidentment a través de la política o a través de l'economia, també es pot fer a través del futbol. Per exemple, tu et llegeixes qualsevol llibre del Toni Padilla, un periodista de Sabadell que és historiador tal, i ell t'explica conflictes internacionals o conflictes socials o etc. a través d'un club de futbol, no? I és meravellós.
6: Això de l'esport com a fenomen social, en concret del Barça, no només n'has parlat, sinó que a més has escrit un llibre, i el tenim aquí ja fa molts anys, d'això.
7: Sí, molts.
6: Avui 2006. Patirem, de Joan Maria Fou, el 2006, i justament parles una mica de tot això, no? De quines coses passen a l'afició, i dones la teva visió des d'un col·leg optimista, com t'agrada dir, i retractes una afició que jo crec que amb el títol queda ben explicat, no?
7: És fort que traguis aquest llibre, perquè és aquestes coses que és del 2006. Fins i tot et diria que considerar-lo llibre és un llibre, perquè l'objecte és un llibre, però bé, és un textet. Bé, va ser com un joc que em van proposar.
6: Té una part periodística, també.
7: Sí, però va ser una proposta que em va fer ara llibres el 2006, i vam intentar això, no? Fer una radiografia una mica irònica i una mica crítica de l'afició del Barça, i m'ho vaig passar molt bé, però vaja, no té més. Però sí que hi havia una mica la voluntat, ja el 2006, com d'intentar explicar d'on venia aquest patiment constant de l'afició del Barça, no? Aquest seure's al seient del Camp Nou i el primer que dius, ui, minut 3 de partit, dir, uf, avui patirem, no? Dius, hòstia, sí, aquesta ha de ser l'actitud cap a el club, perquè al final també segurament és una actitud cap a la vida, no? D'avui patirem, bé, pot ser que gaudim o no, no? I la idea era una mica des de dins, no? Que aleshores les crítiques segurament s'accepten més, no? Si això ho fa algú de fora és... no? El meu pare i el crític,
6: doncs
7: jo, no?
6: Doncs vinguis a explicar el que
7: exacte, no? I des de dins, doncs, intentar explicar una mica d'on venia tot això, no? I el 2006, que és l'any que el Barça guanya la Champions a París, hi havia també una mica el discurs de dir, ei, hi ha una generació, la nova generació, que ja no té dret a l'avui patirem. Clar. És a dir, el meu pare, que va néixer el 2 de gener de l'any 45... sí que pot dir avui patirem. Per què? Perquè el meu pare es menja tot el franquisme gairebé, no? I el meu pare es menja el robatori de Di Stéfano, que el català estigui prohibit al carrer i que l'hagis de fer servir al Camp de les Corts o al Camp Nou de la manera que puguis. Vaja, es menja tot el túnel fosc aquell de dictadura, de persecució, de foscor per tot arreu, no? I d'aquí ve una mica l'avui patirem, no? Però, clar, la generació meva, no?, que som adolescents, quan el Barça guanya 4 lligues seguides, 2 a l'últim, 3 a l'últim segon, 2 contra el Madrid, guanya la Champions de Wembley el 92, aquí ja tornes a guanyar... I que, imagina't, això està escrit el 2006, imagina't el que passa 3 anys després. Que al revés, que hi ha nanos, hi ha pares que a mi m'explicaven, és que jo al meu fill li he d'explicar... que això que el Barça ho guanyi tot no és normal.
6: Jo mateix. Saps? Jo vaig començar a veure futbol una mica abans de Guardiola.
7: Clar, tu quina edat tens?
6: Jo ara tinc 22 anys, imagina't.
7: Escàndol. Clar. No t'ho hauria d'haver preguntat, això. doncs això, no? És a dir, jo recordo això, gent de la meva generació, jo en tinc 50, que em deien, hòstia, és que el meu fill avui hem perdut i ha arribat a casa plorant i tal, i dic, nen, que vols que t'expliqui d'on venim? Doncs això també és molt xulo, d'on venim, perquè moltes vegades d'on venim és d'on venim al Barça i d'on venim també com a país, no? Perquè és així, no? És a dir, ja aquells 40 anys de la història del Barça tenen molt a veure també amb la història del país. I tu ara tens 22 anys i pel que veig tens interès en la història, etc. Clar, si tu saps que el Barça l'any 37, en plena Guerra Civil, se'n va fer una gira per Llatinoamèrica per salvar el club. I tu ara li expliques això a molts nanos de 22 anys i dius, però amic, de què m'estàs parlant? Doncs sí, venim d'aquí també. És a dir, que hi va haver-hi moments en què la institució Barça feia nosa, que el Barça el van suspendre d'activitats perquè la gent va xiular una marxa reial al camp. És a dir, tots aquests vincles formen part del Barça, no? Però hi ha una generació que de cop i volta és 2-6 al Bernabéu, guanyes una Champions, al cap de dos anys en tornes a guanyar una altra, tens el millor jugador del món, ets un... No? I hi havia un festival allà que ha fet que una generació de barcelonistes l'avui patirem ja no el tinguin tan interioritzat. I jo crec que això és molt positiu. Perquè aquí ja hi havia una mica la idea de...
6: Com si fos una transició, no?
7: Sí, de dir, anem a evolucionar, anem a fer que els nous culers no es quedin amb el pensament aquest negatiu i fosc de l'avui patirem, sinó anem a fer-ho una mica més corifista, de sortiu i gaudiu, no? Perquè al final això és un joc, que és una altra cosa que a mi a vegades em costa molt, no? La gent quan està pendent de les transmissions, hòstia, Joan Maria, com t'apassiones, com t'emociones, com... Sí, sí, és la meva feina. Però jo després, quan deixo el micro, jo sopo, Jo dormo, Jo... És un... Perdona que ho digui així, és un puto joc, Que s'ha convertit en un negoci sideral, que mou masses, etc. Però, ei, calma.
6: Però hi tenim també una connexió emocional per tot el que significa per nosaltres.
7: Absolutament, però que és a través d'un joc. Saps què vull dir? És a dir, que quan jo veig la samarreta del Barça, evidentment que dic, hòstia, això m'agrada, però que si el tio que porta la samarreta del Barça comença a comportar-se com un energumen, és un energumen, i punt. Saps què vull dir? I això és el que costa, perquè genera tantes emocions i tantes passions, no?, que i tot això a mi m'agrada molt, no? Després, una altra cosa que hi havia a l'Avui patirem, que ho vam intentar que ens ho expliqués gent entesa, és una cosa molt curiosa, que encara passa, menys, crec, que és per què la gent al Camp Nou s'expressa en castellà. No? I aquí, per exemple, el Joaquim Maria Puyal, alguna altra gent, intenta explicar per què gent que pot estar així, no?, en el seu seient del Camp Nou, jo estic parlant amb tu, hòstia, quin partit que està fent el Barça, no? Campeones, campeones, no? Perquè en els càntics, etc, hi havia aquest canvi de llengua. Vull dir, va ser un intent una mica de fer una radiografia del barcelonisme i del Camp Nou, però feta d'una manera molt, molt juganera, diguéssim, no?
6: Al final del llibre, ho tinc aquí marcat, just quan acaba, dius una cosa. Jo sóc optimista i penso que l'any 2026, estem a 2024 o 2025, potser s'haurà de fer un llibre que, en lloc d'Avui patirem, s'haurà de titular Avui gaudirem. Tant de bo.
7: Hòstia, imagina't. Mira, de tant en tant la toco.
6: Queda un any, Joan Maria.
7: Bé,
6: escolta, en un any has d'escriure un altre llibre.
7: Perdona, i si el 2006 ens arriben a dir que el 2024-25 el Barça hauria guanyat la del 9, la de l'11, la del 15, tres Copes d'Europa més, que hauria guanyat unes quantes lligues més, etc, no ens ho hauríem cregut. I això, que des del 15 fins ara tornem a estar a Europa en una travessa del desert. Però és que realment van començar a venir anys gloriosos. És a dir, aquesta acumulació de glòria i de gaudir, de guanyar i de jugar bé, que va venir fins al 2017, 18, 19, el 19 encara hi ha aquelles semifinals, aquell desastre a Anfield, però que estàs a punt de tornar a arribar a una final, no ens ho hauríem cregut.
6: Respecte a aquest final, també, algun editorial t'ha fet alguna proposta durant aquests anys d'escriure algun llibre?
7: Unes quantes, sí. Saps quin problema tinc? Que cada vegada estic més lluny d'escriure un llibre. Perquè cada vegada que acabo un llibre que m'encanta, dic... Això és molt difícil. I a vegades hi ha gent que escriu que dic... És que jo no els hi arribo ni a la sola de la sabata. I em fa molta, molta, molta por.
6: Però pots escriure sense arribar a la sola de la sabata, potser, dels teus referents? O sigui, per algun lloc es comença?
7: Això m'ho diu molta gent, però no estic com...
6: No,
7: No. Llegeixo i penso, hòstia, no. Però sí, m'han fet... De fet, tinc molt bona relació amb un editor, amb l'Ester Pujol, que cada sis mesos em diu que encara no. Encara no.
6: Però algun moment arribarà, no? Que et llencis a la piscina i diguis...
7: No ho sé, m'encantaria, però quan començo a escriure, a vegades escric coses així per jugar i molt d'hora faig... Què fas? Saps? Dedica't a parlar i ja està.
6: Com a mínim, Joan Maria, encara que no escriguis, sempre podràs venir a llibreries com aquesta.
7: Això, a llegir sí que t'asseguro que és una cosa que em ocupa moltes hores de la meva setmana i és una cosa que aquesta sí que sé que serà per sempre. perquè és que m'agrada moltíssim, m'agrada moltíssim. Va haver-hi una època a la meva vida, quan era molt més jove, no?, que semblava que la lectura havia de ser com, no?, això, no?, llegir et farà millor, llegir et farà... no sé, no? I després, de cop i volta, doncs hi ha hagut gent que llegeix molt, molt, molt, que no aniria ni a la cantonada, amb ells, vull dir que... Però per mi és una activitat que... No m'agrada fer-la grandiloquent, ni no, però per mi és fonamental, és a dir, és... hi ha moltes hores de la meva setmana que estan dedicades a llegir. I cada vegada més la lectura m'allunya de l'escriptura. Perquè suposo que cada vegada t'adones més de... No? O sigui, aquest llibre no està gaire ben escrit, o, hòstia, algú em diria que això, si ho hagués escrit jo... Com que havia cedit a tant, saps? Hi ha vegades que dius, hòstia, això algú no li hauria d'haver dit, para, anem a fer un, no? Anem a donar-li unes quantes voltes. No, vinga, imprimir. I jo penso, algú... Saps? Jo no vull que... Saps? M'explico una mica el que
6: sí,
7: vull dir.
6: Sí, sí,
7: jo no vull
6: sí.
7: que... La gent, si llences... Ah, sí, està molt bé, està molt bé. No, no.
6: No, però si et llences a la piscina a escriure un llibre, per exemple, i tens un bon editor que sigui exigent...
7: Això seria molt important, però hi ha d'haver-hi uns mínims. A més, el primer que has de decidir és què vols dir, no? I de què estem parlant, no? Estem parlant d'una novel·la, estem parlant d'alguna mena de, així, de llibre, de relats, de memòries, amb les meves històries, els viatges, etc. Estem parlant de... És complicat, no?
6: Si t'haguessis de llençar a la piscina, seria sobre futbol?
7: No.
6: No. Això sí que ho tens clar.
7: Sí. Sí, sí.
6: Home, doncs és un primer pas.
7: Sí, sí. La veritat és que els petits textos que he començat i etcètera no té res a veure amb el futbol. Ja n'hi ha molts de llibres de futbol i molt bons. I no... Una altra cosa és que pugui aparèixer d'una manera més o menys tangencial, no? Però la idea seria una altra. A mi el que m'encantaria és escriure una novel·la. És una novel·la, i que una bona novel·la, però és tan difícil, saps? Tan difícil, els personatges, el to, què, o sigui, la història, no? Imagina't una novel·la que passés aquí, no? Als carrers de l'Escala.
6: Ostres, doncs seria ja una bona
7: seria,
6: idea per començar.
7: Seria meravellós. Jo vaig passejant per l'Escala a vegades i penso, oh, aquí és aquesta descripció, etc. I després faig... Bah. L'altre dia em van regalar un llibre del Josep Pla i, clar, llegeixes 20 línies i dius, ah, vés a la merda.
6: A la merda.
7: Saps? Vull dir, saps? Ja està tot explicat per ell, diguéssim, d'aquesta zona.
6: Fa la sensació que els últims anys, amb això del joc també que explicàvem i amb altres coses, com si d'alguna forma, a part de gaudir-la, també volguessis contribuir a la cultura, deixar el teu granet de sorra, encara que sigui creant espais o potenciant justament els espais... on això s'impulsa.
7: Sí, de manera modesta, en la mesura que jo puc. Doncs mira, veus, per exemple, vam fer això del joc, en el seu moment vam intentar tirar endavant un web amb l'Oriol, no?, que es deia, primer es va dir forlipou.com i després es deia diacritic.cat, i pagàvem articulistes perquè fessin això, articles, reportatges, etc. De fet, aquest és el germen que acaba derivant en el joc, vam canviar de sistema. Intento, sí, en la mesura que puc, intento fer coses, no? Per exemple, a la ràdio intentar cuidar molt la llengua, no? Intentar parlar amb els meus companys i demanar-los que la cuidin, no? Que és la nostra eina, i que cada vegada estem més encerclats i que cada vegada més espais es demana permís o perdó, no?, per parlar la teva llengua. Doncs tot això, en la mesura que puc, des de la meva plataforma, doncs intentar cuidar-la i defensar-la en la mesura que pugui. I ara, doncs mira, des de l'abril, que sóc escalenc de ple dret, m'estic esperant uns mesos perquè la gent no senti que el de Barcelona... Però alguna cosa hem de fer aquí també a l'Escala.
6: Quina cosa?
7: Alguna cosa relacionada amb la cultura, no sé.
6: Tens alguna idea?
7: Jo estic donant voltes encara, però m'agradaria també poder contribuir una mica... Com fa la Vitela, no? Que el 10 de febrer passin coses a l'Escala, em sembla sensacional, tot i que sigui un exercici, i ho dic de debò, de resistència, i que s'hagi de fer un esforç enorme, però n'estic parlant amb l'Oriol, amb aquest amic meu que també té molts vincles per aquí, per l'Empordà, i amb qui som socis al joc, per a veure què ens inventem.
6: Doncs a veure què em acaba tot això. Una altra cosa és que també... aquesta sensació de que la cultura, i sobretot els llibres en aquest cas, que també ho vols compartir, no? Per exemple, el teu Instagram està plegat de recomanacions literàries, i de fet tinc una anècdota, que és que un dia, així sense... Jo no m'ho esperava, va venir una amiga de la meva àvia, i vam començar a parlar i tal, i em diu, ostres, jo quan m'he de llegir un llibre, I jo faig una cosa sempre, que és, m'ho va dir així, dic, entro a l'Instagram del Fot-li Pou, m'ho va dir així, entro a l'Instagram del Fot-li Pou i és l'única manera que tinc de que m'agradi un llibre i que sé que sempre m'enganxarà i tal. Llavors també aquesta cosa a través de les xarxes socials, no?, com de, si alguna cosa t'agrada, compartir-ho perquè altra gent també pugui gaudir-ho. No?
7: Per mi ara Instagram, per exemple, és important per la meva feina a la ràdio, però sobretot és molt important pel joc, però el que m'agrada més és aquest intercanvi d'idees o, no?, o de propostes. Fins al punt que l'altre dia vaig anar a fer un club de lectura a la llibreria 22 de Girona i una dona em va dir, no m'agrada que ara les teves recomanacions de llibres les posis a stories i només durin 24 hores. Diu, ho hauries de continuar penjant on sempre perquè jo aleshores hi puc anar quan vulgui a remenar, no? Perquè és veritat que ara he fet un canvi i ara molts els penjo 24 hores perquè penso, ja està bé, no? Però és que a mi també em passa, no? Que vaig allà i remenes, etc. I a mi això m'agrada, aquest intercanvi, no? I en el cas dels llibres, a mi em fa molta il·lusió quan algú m'envia un missatge directe i em diu, aquest me'l vaig llegir gràcies a tu i em m'ha encantat, no? Perquè penses, mira que bé, no? Un llibre més venut i llegit i que bé que ho puguem compartir, no? Tot i que per mi té una part de risc, perquè, per exemple, la germana petita de la Tati, l'avi, quan jo recomano un llibre, sempre em fa la mateixa pregunta, em posa, per mi? I li dic no, perquè, clar, els llibres, no? Perquè la conec molt bé i sé quin pot ser i quin no, no? Que, per exemple, aquesta és una feina clarament de llibretera, no? Que t'han de començar a conèixer una mica... perquè a vegades potser dius aquest llibre és molt bo, però no per tu, no? De fet, mira, l'altre dia vaig entrar remenant llibres i em va recomanar un llibre que es diu Bordessa, Manuel Vilas. I em va dir, l'has llegit aquest? Dic, no. Diu, t'encantarà. I vaig pensar, hòstia, que agosarat, no? Perquè ens coneixem des de fa un temps, però, no? Però bueno, segurament ja m'ha vist que compro, que tal, que dic... i vaig tornar al cap de 10 dies i li vaig dir, hòstia, quina meravella de llibre. I era molt arriscat, perquè és un llibre que t'ha d'agafar en un moment de lucidesa, en un moment de tal, és un llibre dur, és un llibre trist, és un llibre que parla de relacions familiars, etc. I em va encantar. Està subratllat, està tal, no? I em va fer satisfeta, com de dir, ho sabia, no? Hòstia, a mi aquesta feina m'encanta. I ara, a través d'Instagram... pots jugar a recomanar. Jo simplement el que dic és, a mi m'ha agradat i intento dir com un parell de coses del llibre que m'han interessat. I si la gent em fa cas i després el gaudeix, hòstia, doncs és meravellós.
6: Doncs nosaltres recomanarem algun dia la novel·la, no?, de Joan Maria Pou aquí als carrers de l'Escala. No?
7: T'imagines? És que seria molt feliç, eh? Escrivint un llibre decent, diguéssim. Una novel·la decent seria molt feliç, però, hòstia, em sembla una muntanya, però gegantina, de debò, gegantina. És tan difícil escriure bé i que s'aguanti... En canvi, o sigui, hi ha molta gent, per exemple, que em diu, hòstia, i la teva feina, no? I això que fas, que comences a encadenar subordinades, ara aquí t'estic fotent unes... No? I per mi no em suposa un esforç. I la gent fa, oh, és tan difícil, i jo penso, no... I jo sé que per molta gent ho és, però jo no sé. I, de fet, hi ha una anècdota molt divertida, i és que ara quan vaig als quaderns de la meva escola de quan era petit, en el 90% dels comentaris dels professors hi posa xerra massa. I el meu pare em fotia unes bronques, i jo li dic, però no ho veus que m'estava entrenant per guanyar-me la vida després, saps? Però a l'hora d'escriure... Jo vaig escriure articles durant molt de temps, vaig escriure el diari Ara, vaig escriure l'Esportiu, vaig escriure... Però allò era diferent. Era...
6: Clar, no és el mateix que fer una novel·la, no?
7: No, i tot i així hi havia molts dies que enviava l'article i pensava... Tant de bo no sortir el diari demà. Però allò era diferent, sí. En canvi, amb ficció... Duríssim. Però ho continuarem intentant. Vés a saber si algun dia et dic...
6: Doncs haurem de fer la segona part de l'entrevista per parlar de la novel·la de
7: quan vulguis,
6: Joan Maria Pou.
7: Quan vulguis.
6: I tant, Joan Maria Pou, moltíssimes gràcies.
7: Moltes gràcies a tu, ha estat un plaer. I de debò que felicitats per generar aquests espais de conversa calmada i tranquil·la, amb matisos, i que et puguis esplaiar, perquè estem en l'era dels 20 segons, dels 10 segons, dels corre, dels blanc o negre, dels mal, bé o malament, i està molt bé que hi hagi espais d'aquest tipus, i que a més... tot això ho lideri una persona de 22 anys, vol dir que encara hi ha esperança.
6: Doncs Joan Maria, encara no deixarem que marxis, perquè aquest programa es diu Off the Rec, i et demanarem que facis un Off the Rec. Jo et donaré aquesta gravadora, jo marxaré, llavors has d'explicar alguna cosa que encara no hagis dit mai públicament.
7: I quedarà entre nosaltres?
6: Bueno, podríem dir que sí, Després ja ho negociaria amb això.
7: Això no ho sap ningú, i no ho hauria de saber ningú, i ho compartiré amb vosaltres perquè m'heu caigut molt bé i m'ha encantat aquest espai de conversa. Però quan era molt jove, 15, 16 anys, amb un grup de dos o tres amics col·leccionàvem discos així estranys, cadascú del seu grup preferit, vinils. I un dia el pare d'un d'ells ens va dir, no teníem gaires diners, i ens va dir, quan és un problema de diners, robar cultura no és robar. I aquella tarda vam robar un parell o tres de vinils. Vam ser nosaltres els que els vam robar, però jo sempre dic que la menjada de coco del pare d'aquell amic és la clau per entendre allò. I des d'aleshores ja mai més, eh? Però aquells dos vinils o tres reconec que ens els vam fotre a la bossa de mala manera. En fi, espero que això ja hagi prescrit.

0: Som gent de carrer, un dia més al vostre costat. Albert Vilar, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu i ens tornem a veure.
0: No marxeu molt lluny.
1: 45 minuts.
0: No marxeu molt lluny. A partir de les 9, de fet una mica abans per fer la prèvia, partidàs, Espanya-Portugal. S'ho juguen tot les dues seleccions i us explicarem com sempre a la nostra manera.
1: L'últim partit de Cristiano Ronaldo.
0: Aquí a Ràdio Sant Boi.
1: En Portugal, ja ho dic. L'últim partit.
0: M'encantaria.
1: Bueno, si ell vol jugar, encara més.
0: M'encantaria.
1: Però l'últim partit del Mundial.
0: Albert, gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: També tots els que ens escolteu demà més, com sempre, a partir de les 6. Avui hem escoltat Geroni Terrés. Demà escoltarem Laura Orri. A veure què ens explica, perquè crec que serà molt interessant. Una abraçada i fins demà.

0: joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

0: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del vespre, on us destaquem l'incendi que ha afectat una empresa paperera al polígon Fonollar Nord, la nova onada de calor que colpeja Catalunya o les diferents actuacions de mobilitat pel Pla d'Asfaltatge Integral. Avui és dilluns, 6 de juliol del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Controlar l'incendi d'una empresa de residus que va provocar una gran columna de fum ahir diumenge a Sant Boi, a l'Orbilar.
2: Més de 15 dotacions de bombers van treballar diumenge en l'extinció d'un incendi declarat en una empresa de gestió de residus situada al carrer Extremadura. El foc va provocar una gran columna de fum des d'abans de les 10 del matí, visible des de diversos punts de la ciutat i dels municipis de l'entorn. L'incendi, situat a la zona nord del polígon Fonollar, es va produir en una nau de l'empresa Gersa, dedicat al tractament de paper, qüestió que va obligar a activar un ampli dispositiu d'emergències.
1: Les autoritats van recomanar evitar la zona afectada i el confinament temporal, així com tancar les finestres, especialment als veïns de Casablanca, davant la presència de fum i la possible inhalació de substàncies tòxiques perilloses per la salut. L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, indicava in situ més detalls sobre l'empresa en declaracions a 3Cat Info, apuntant que encara es desconeix l'origen del foc.
3: No, l'empresa estava buida, és una empresa Gersa, és una empresa de, com deia, de gestió de residus de paper. Estava buida, el que passa que tenim aquí, doncs, evidentment, pendents als responsables, al gerent i molts treballadors que molts d'ells treballen a Sant Boi. És una empresa que té diferents naus disperses per al Baix Llobregat i aquí en aquest taller, bueno, en aquesta nau exclusivament, té al voltant entre 8 i 10 treballadors.
1: Aquest mateix matí, un camió de bombers encara treballava per apagar una petita revifada normal en el cas d'aquest tipus d'incendis i que no ha suposat cap perill extra, ni per l'empresa ni pel veïnat de la rodalia. Cristina Muñoz, regidora de Policia Local i Protecció Civil.
4: Al migdia aproximadament, primer fa una mena de contenció de l'incendi, que és la primera intervenció de bombers. Al migdia aproximadament ja estava controlat i al voltant de les 3, de dos quarts de 3 aproximadament ja estava pràcticament extingit. El que passa que és veritat que bombers es va quedar remullant tota la nau per l'interior. No obstant això, aquesta matinada, al voltant de 5:45 aproximadament, un treballador de l'empresa ens ha comunicat que semblava que una altra vegada en algun lloc de la nau semblava que començava una altra vegada a revivar-se. No? Aleshores, hem tornat a activar bombers i ha estat, bueno, intervingut una altra vegada per remullar la zona i ben bé per això, no? Perquè no estupagués més l'incendi o que comencés una altra vegada, vaja.
1: La situació no és menor. Catalunya viu uns dies especialment complicats a causa dels incendis forestals, afavorits per l'onada de calor, les altes temperatures i el fort vent.
2: El foc més important ha estat el de les Gavarres, al Baix Empordà, que ha cremat més de 2.200 hectàrees i ha obligat a confinar milers de persones.

0: Persones, Mari Muñoz, inspectora del cos de bombers de la Generalitat.
1: Però ens queda una tasca complicada durant els dies. Sabem que estem en una onada de calor, sabem que hi ha l'entrada de marinada. El cos de bombers treballa sobretot per poder donar servei no només als incendis forestals, sinó a tots els serveis de la ciutadania que ens reclama durant el dia. I, per tant, es tracta de ser eficients. També treballem en xarxa. Hem vingut vehicles de tot Catalunya, de tot el cos de bombers. I el que treballem és per ser efectius i per estar preparats per si hi ha altres focs, poder reaccionar ràpid i també poder enviar els recursos necessaris.
2: A més, segons les dades, 8 de cada 10 incendis forestals són provocats per l'acció humana. Davant d'això, els ADF fan una crida per extremar les precaucions durant aquest estiu. Ens trobem en una situació d'una nova onada de calor i Protecció Civil manté l'alerta per calor molt intensa i preveu que s'estengui a gairebé tot Catalunya, sobretot el dimecres.
0: Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Procicat per l'onada de calor, que va començar ahir diumenge i es preveu que duri tota la setmana. Es viurà en dues fases des d'avui, intensificant-se també els propers dies amb valors que podran superar els 42 graus en alguns punts.
2: Tindrem un terreny molt sec amb un perill d'incendi molt elevat. A la nostra comarca, el dia més calorós s'espera aquest dimecres entre les 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda.
0: Sant Boi i la comarca del Baix Llobregat es troben en situació d'alerta moderada amb temperatures que podrien arribar a màximes de 36 graus al municipi, que afectarien sobretot les hores centrals del dia. Les autoritats recomanen evitar l'exposició al sol al migdia, hidratar-se sovint i tenir una especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques i aquelles que treballen o fan activitat física a l'aire lliure.
2: Recordem també que la nostra ciutat compta amb 6 refugis climàtics interiors, com són els casals municipals o biblioteques, i també d'exteriors, com el Parc de la Muntanya o als jardins del Parc Sanitari.
0: A més, aquest any la xarxa incorpora també empreses com microrefugis climàtics, que es tracta de comerços i establiments que de manera voluntària ofereixen un espai fresc on descansar durant uns minuts sense la necessitat de fer cap consum. Tots aquests refugis climàtics estan identificats amb un distintiu a l'entrada dels establiments i equipaments.
2: Atenció a la mobilitat, perquè aquest dijous 9 de juliol es faran treballs d'asfaltatge al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, en el tram comprès entre els números 44 i 54.
0: Les obres es duran a terme entre les 7 del matí i les 3 de la tarda. Durant aquesta franja, el carrer quedarà tallat a la circulació. També modificaran el recorregut les línies d'autobús L70, L74, L78, L96 i X70 i X79, i hi haurà afectacions en el servei de recollida de residus.
2: Us anunciem els horaris d'estiu als mercats municipals, que obriran els mesos de juliol i agost, de 8 a 2, de dilluns a dissabte.
0: A excepció de tots els divendres de juliol, que el mercat de Sant Jordi obrirà de 8 a 8, i el mercat de la Muntanyeta de 8 a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre.
2: I el projecte de la futura biblioteca que es construirà a Marianao, és un dels més esperats a la ciutat, continua avançant en el seu procés administratiu.
0: L'empresa Territori 44, guanyadora del concurs d'idees, al qual es van presentar 40 candidatures, tindrà i està aviat l'avantprojecte de les obres, que donarà pas a la licitació del projecte definitiu. Segons les previsions actuals, la construcció d'aquest espai començarà l'any 2028. La nova biblioteca serà un equipament de referència per tota la ciutat i es planteja amb l'objectiu que sigui punt de trobada i centre neuràlgic de la vida social i cultural, incloent també un espai destinat a la memòria del moviment veïnal.
3: És a dir, jo crec que les majories absolutes, una rere l'altra, home, per qui les guanya, doncs és fantàstic, jo suposo.
2: A mesos de les properes eleccions municipals, us recordem que ja es troba disponible l'entrevista a la cap de llista del Partit Popular per Sant Boi, Natàlia Ortega, que podeu veure i escoltar de manera íntegra al canal de YouTube de Gent de Carrer, a més de les converses amb la resta de representants polítics. Del 3 al 30 de setembre s'obrirà una nova convocatòria de beques per a joves de Sant Boi de 16 a 35 anys.
0: Es poden sol·licitar ajuts per a activitats formatives, activitats i serveis que facilitin la conciliació de les mares joves, facilitar la mobilitat a l'àmbit formatiu i o laboral, activitats i projectes que facilitin l'autonomia personal i participació social dels i les joves amb diversitat funcional i per adquirir un ordinador o tablet per estudiar.
2: A més, als mesos d'octubre i novembre s'inicia una nova programació de cursos per a joves d'entre 16 i 30 anys.
0: Pots fer les inscripcions per a aquest cursos a partir del 14 de setembre i són gratuïts amb el carnet SB Jove. L'oferta pel pròxim període és curs d'escriptura creativa i reels per canvi, canviem el relat, curs de cosmètica natural i botànica, curs de ceràmica i curs d'iniciació al coreà.
2: Durant la pròxima Fira de la Puríssima tindrà lloc una nova edició del Mercat d'Art Jove.
0: L'1 de setembre s'obre el termini per presentar la teva candidatura al concurs de cartells i el 7 de setembre també s'obre el termini per fer la sol·licitud per tenir una parada al mercat. Amb dues convocatòries estan obertes per a joves de 16 a 30. 35 anys.
4: Hola, sóc el Xavi Bonet, il·lustrador de les noves edicions de Harry Potter, autor de la Lili Mitjalluna. Avui estic aquí fent l'entrevista per al Viure Sant Boi, per l'edició de...
0: I ja es troba disponible en línia la nova entrega del Viure Sant Boi, revista d'actualitat municipal, tancant l'edició amb una entrevista al santboià Xavier Bonet, autor i dibuixant de la saga Lili Mitjalluna.
2: Moment per la cultura, perquè la Rua de l'Orgull LGTBIQ+, va omplir dissabte els carrers de Sant Boi i va reconèixer el programa Gent de Carrer amb un premi Carxofa Diversa.
0: Per quart any consecutiu, Sant Boi celebra el seu propi orgull, amb un acte ple de reivindicació i cultura i amb la participació de moltes entitats de la ciutat.
5: És el dia de l'orgull i, per tant, Sant Boi és orgullosa i no pot faltar amb la, doncs, amb la celebració, amb la lluita i la reivindicació dels drets y de la igualdad para todos.
6: Ya no es lo que tengamos que conseguir, sino afianzar lo que ya tenemos y nos quieren quitar.
7: Sobretot pels nostres fills, la gent que puja, que no tinguin por de sortir al carrer i que puguin ser lliures.
8: Hi ha molta feina a fer perquè hi ha molta desigualtat, sobretot en tot el col·lectiu de les persones més minoritàries que lluiten per fer-se espai en aquesta societat injusta.
9: Respecte als drets de les persones LGTBI, el col·lectiu trans i persones no binàries, que crec que és lo fonamental. Respecte.
10: Crec que és important que la cultura popular també t'inclogui dins d'aquest aspecte. I ja ho vam fer l'any passat, hem tornat aquest any i l'any vinent espero també tornar.
11: Em recordo des del primer any aquí a l'Orgull que érem 5 persones i mira tota la gent que està vinent d'aquí de Sant Boi.
0: El programa Gent de Carrer de Ràdio Sant Boi va ser guardonat per l'entitat Sant Boi en Positiu, Transuvellac i la Restauració i Comerç Actiu de Sant Boi per la visibilitat que fa del col·lectiu. Marc Gavernet, director del programa, recollia el guardó.
12: Fa un any i mig que un equip encapçalat pel Joan García està currant-se sortir al carrer cada dia molestant a les regidores, als regidors, a les entitats, als comerços, als ciutadans, per donar veu a la ciutat. Han dit que Sant Boi era una ciutat dormitori, és mentida. A Sant Boi passen coses cada dia i des de la ràdio pública, des de la ràdio Sant Boi, ens estem esforçant en plasmar la realitat d'aquesta ciutat, d'aquests barris. I avui és un dia important, jo sóc del col·lectiu i crec que és un orgull poder recollir aquest premi en nom de tot l'equip de Ràdio Sant Boi, que també està el David aquí, el David García de Raíces, un altre representant escollit de la ràdio. És un dia important perquè Ràdio Sant Boi, per primer cop en 46 anys, està retransmetent l'orgull en directe.
2: Més informació de cara a aquest mes de juliol, perquè Sant Boi es segueix omplint d'activitats per tots els públics.
0: La música serà una de les grans protagonistes d'aquest estiu, perquè cada dissabte de juliol la Torre Benviure acull el cicle Música a la Fresca organitzat per la Unió Extremenya, amb concerts en directe per només 9 euros en consumició. Ho explica l'Àngela Carrasco, presidenta de la Unió Extremenya.
13: Aquest any celebrem la 15a edició.
14: Sí.
13: La iniciativa va sortir de gaudir de l'estiu en un lloc emblemàtic on la gent pot gaudir d'un espectacle en directe amb la seva copa de cava i a la fresca.
2: A més, els divendres el pati del Casal de Marianao serà l'escenari de l'11è Festival Sant Blues, mentre que els dijous la Terrassa de Cal Niño ofereix concerts de pop, rock, blues i música popular dins del cicle La Platja de Cal Niño.
15: Oyarzabal gol. Al minut 36 de partit estava intentant-ho una i altra vegada la selecció espanyola i al final ha estat el davanter el que sempre hi és en aquest tipus de partit.
2: Abans del temps, us recordem que després dels informatius reprenem la programació especial de les narracions del Mundial, ja que avui el combinat de Luis de la Fuente se la juga contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.
0: Des de les 9 de la nit i en connexió amb els aficionats a la restauració de la ciutat, Ràdio Sant Boi us ofereix els partits d'Espanya en català.
2: Pel que fa al temps, us recordem que Protecció Civil alerta de les elevades temperatures i el risc extrem d'incendi forestal.
0: El Baix Llobregat es troba en situació de perill moderat, amb màximes de 36 graus a Sant Boi, que podrien arribar el dimecres al migdia. Avui acabem la jornada amb cel serè sobre els 30 graus, baixant la temperatura de manera progressiva cap a uns 26 de nit. El vent bufa fluix i va perdent intensitat a mesura que avança el vespre.
2: Demà el sol torna a ser el protagonista. Durant tota la jornada, la temperatura es mourà entre els 23 graus de mínima i els 35 de màxima, amb calor intensa al migdia i durant la tarda. El vent es mantindrà fluix o moderat, sobretot a les hores centrals, i tampoc hi ha previsió de pluja. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dilluns 6 de juliol. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de les 9, amb la retransmissió de l'Espanya-Portugal. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà dimarts, al punt de la 1 del migdia. Molt bon vespre a tothom.

0: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.
1: Ja sé que avui...

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Si és que digui res, comencen els vuitens de final del Mundial. Quin partidàs ens regalen, quin partidàs ens deixen Portugal a Espanya. De fet, ara mateix ens estan ensenyant que els futbolistes estan entrant al terreny de joc i impressiona la primera figura que ara mateix encapçala l'equip de Portugal. És Cristiano Ronaldo, serà el seu últim Mundial. Avui vol venjar-se d'Espanya davant una selecció que presenta alguns dubtes, però que ha anat passant les rondes prèvies i que ara mateix no sé si és la candidata principal, perquè hi hauria altres equips que tenen més opcions, però sí és una sòlida candidata a emportar-se aquest Mundial. Per tant, un autèntic partidàs, aquests vuitens de final, que veurem com acaben, però que fan molt, molt bona pinta. Dani Teruel, què tal? Bona nit, com estàs?
1: Què tal? Bona nit. Doncs tan senzill com que això podria ser una final, perquè l'últim partit que es van enfrontar era una final.
0: Sí?
1: La final de la Nations League, que es va emportar a Portugal. Avui l'Espanya de Luis de la Fuente, que pot tenir revenja d'aquella final que van guanyar els portuguesos per penals. El present d'Espanya contra la història viva de Portugal, que és Cristiano Ronaldo, el qual veiem a les imatges, i escolta, que guanya el millor.
0: Impressiona veure'l, eh?
1: Moltíssim, moltíssim. I a més, tant ell com Messi ja no és només una qüestió de tenir el protagonisme, sinó que els veig diferents. Abans eren com nerviosos, ara sabem que se'ns està acabant aquesta història i crec que només ens queda pensar en que ho gaudeixin i que també que ho gaudim nosaltres.
0: Albert Vilar, què tal? Bona nit. Eres
2: el mejor Cristiano.
3: Des de Màlaga?
2: Sí.
3: Cristiano, Cristiano.
0: Aquesta és la teva opinió sobre el partit d'avui.
4: Ja. Saps qui és el millor jugador de la història de Portugal? Saps qui és el millor jugador?
0: Pepe. A veure.
4: Aquest.
5: Se va! Nossa, nossa, así você me mata. Ai, se eu te pego.
0: I per què no jugues tu, que si no ho series? Marc Gavarnet, bona nit, què tal?
6: Mira, tinc una teoria.
0: Sí.
6: Ahir vam veure acomiadar-se del Mundial a Neymar Júnior.
0: Ho vam veure, sí.
6: Avui li toca a Cristiano Ronaldo.
0: Sí, eh?
6: I a la final, que arribarem a Espanya i Argentina, direm adeu a Leo Messi i guanyarem la segona estrella.
1: Que bonic, no?
0: Hòstia, ara no sé com continuar. Ho has deixat.
6: I tu ara digues que jo sóc el que menys sap de futbol d'aquest estudi.
0: No, si ningú ho ha dit això, ningú ha dit això. Dani Teruel, per exemple, doncs no...
4: Per cert, he mentit. Michel Teló no és ni portuguès, és brasilè.
1: És brasilè, sí, sí.
0: Ens ha durat la serietat. És el que estava pensant, però dic, bueno, cadascú...
1: Ens ha durat la serietat 3 minuts, John? 3 minuts ens ha durat.
0: 6 minuts i començarà el partit.
6: Com és, John? Com és? Ja pots, perdona.
0: Si em permets, només si em permets. 6 minuts i començarà el partit. Veiem ara a tothom està cantant aquest himne de Portugal a ple pulmó, moment perfecte, per tant, per repassar quins són els 11 d'un i altre equip. Per part d'Espanya, Dani Teruel, mateix 11 que l'últim partit.
1: Ja tenim l'11 titular d'aquesta selecció espanyola de Luis de la Fuente, amb Unai Simena a porteria, aquesta línia de 4, Pedro Porro, que ha guanyat aquesta partida de nou al lateral, amb Cubarsilla i Maric Laporte com a parella de centrals, Cucurella per l'esquerra, doble pivot, també inamovible, amb Pedri i Rodri, enganxant un Dani Olmo, que també ha agafat aquesta titularitat i està fent doncs, rendiments espectaculars, Lamine Yamal per la dreta, Àlex Baena per l'esquerra, i en punta el del gols, Mikel Oyarzabal.
0: Que esperem que estigui tan inspirat com els anteriors partits. I Dani Teruel, quins són els 11 escollits per part de Portugal?
1: Portugal també en un 4-2-3-1 amb Diogo Costa a la porteria, João Cancelo per la dreta, Rubén Riga, Renato Veiga com a parella de centrals, Nuno Mendes, atenció a aquest, després ho comentem tot, també doble pivot, Vitinha, João Neves, els dos del PSG, bicampions de la Champions, enganxant Bruno Fernandes per l'esquerra, un João Félix que ha tornat a la titularitat amb la selecció, Pedro Neto per la dreta i en punta, aquí si no, Cristiano Ronaldo.
0: Aquests són els escollits pel partit d'avui, quan queden res, 4 minuts i comença aquest partidàs. Doncs ara mateix, himne de la selecció espanyola, cara de molta concentració per part de tots els futbolistes.
7: Puede ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador.
0: Sí.
7: Las personas tienen envidia de mí.
1: Es simple.
7: No tiene otra explicación.
0: Tenim declaracions en directe de Cristiano Ronaldo abans de començar el partit, que deia això.
4: L'aniré agafant.
0: El nostre micròfon autònom, Albert Vilar, doncs, que està allà, al lloc dels fets. Ràdio Sant Boi, que arriba a tots llocs, doncs, també al Mundial.
4: El que deia, era mejor Cristiano, era jo. Soc bastant fan.
0: Cristiano? Allà, a Dallas, Albert, tu que estàs allà, vivint-ho tot plegat, la temperatura allà, quina seria?
4: Doncs el 71 graus Fahrenheit.
0: Ah, 71 graus Fahrenheit, eh?
1: Que el canvi de pessetes, eh?
0: Sí.
4: 32.
6: Jo vull fer una petició. Sí. Una petició pel pròxim, per la pròxima competició que narrem. Canviem aquesta sintonia, no?, d'onzes inicials, perquè és dolenta, no?
1: La de Sant Boi en xarxa tota la temporada.
6: És molt dolenta, no?
1: Tocaria canviar-la.
0: Respecte cap a la gent que l'escull. Que no sóc jo.
1: Ens ha durat moltíssim.
0: Ens ha durat molt, sí.
1: L'hem de jugar.
0: Sí.
6: Escolta, si arribem a la final del Mundial, una trucadeta a Antònia Barragán per veure si renoves avui en joc, no? Que a data d'avui, sí, a 7 de juny, quan queden 3 minuts per les 9 de la nit, no sabem si farem partit la temporada vinent.
1: Pressió en directe, eh?
6: Jo només ho dic.
1: Com per dir que no.
0: S'ha d'anar, sí, sí. Parlàveu de... Què havies dit abans, Marc? Ah, no, tu, Dani, que ens havia donat molt,
1: sí,
0: i que d'això, no? Hi ha un futbolista sobre el terreny de joc que justament és el que li passa això. És una llegenda del futbol, es diu Cristiano Ronaldo, ha arribat a aquest Mundial intentant fer el que sempre fa, que és posar-se al capdavant, i ha passat una cosa, que és que porta 3 gols, que està molt bé, però és que hi ha 3 futbolistes que en porten 7.
1: Home.
0: Parlem d'Mbappé, parlem de Messi, parlem de Haaland, aquí es nota que hi ha un relleu generacional que està tirant la porta al terra,
4: menys
0: a Messi. El que passa que hi ha altres que els hi costa més, com el senyor
4: Cristiano
0: Ronaldo.
1: Sí. I de penal, també. L'últim partit que va notar contra Croàcia.
0: 3.
1: Un partit contra Croàcia que va ser molt accidentat, perquè
0: Croàcia
1: va marcar fins a 3 gols per guanyar el partit, pràcticament l'últim per empatar-lo al final. Tots anul·lats en fora de joc, i una Portugal que va guanyar un gol de penal a Cristiano Ronaldo per la mínima 2-1.
0: Cristiano, que hi havia dubtes en aquest Mundial de si seria directament titular, amb Cristiano mai pot haver-hi dubtes, no?
1: Home,
0: si
1: impossible.
0: Està, juga.
1: Impossible.
4: Digues, perdona.
1: No, el que anava a dir és que crec que Portugal porta molts anys equivocant-se, precisament, no només... Ja no en la posició està bé, sinó en el rol de Cristiano Ronaldo en aquest equip, perquè tot i que van guanyar la Nations League, crec que amb la generació que li ha sortit de jugadors a Portugal, Nuno Mendes és un jugador espectacular. A la banqueta, per exemple, tenim a Rafael Leao. O sigui, Portugal té una generació històrica de jugadors, i crec que s'equivoca molt posant a Cristiano en punta i donant-li totes les pilotes perquè decideixi tot.
0: Enviades... Sí. Què passa?
4: Que després s'enfada. Sí,
0: això és veritat.
4: No?
0: Això és veritat. Enviat especial a Dallas, Albert Vilar, el so que ens arriba és com de si hagués començat el partit, no? Però no ha començat.
6: És el que anàvem a comentar. Estan assajant.
0: De fet, els aficionats assagen.
6: És el primer cop que els aficionats assagen les actuacions
0: perquè
6: del
0: partit. Hi ha un com
6: tècnic?
0: Es diu això a la tele?
6: Animador
0: de públic.
4: Que el soroll és el que hi ha, i punto.
0: Què dius ara?
4: Que el soroll és el que hi ha. No, jo no controlo els fans que tinc aquí darrere.
1: Que està mesurant l'himne d'Espanya i han fet... Ui!
0: Podries. Escolteu, la Minya me l'ha penjat una història a Instagram volent escalfar una mica la cosa amb una foto seva celebrant un gol.
4: No,
6: escalfar, no, però... A tu t'escalfen els històries de la Minya Mal?
0: No.
6: Ah. Pensava que estàs dient una cosa que no...
0: No, a mi, a Espanya.
6: Espanya!
0: Espanya.
1: Amb un tema de Bad Bunny, eh?
0: Exacte, és el que t'anava a dir. Vull dir, una mica de xup-xup, te'n vull reivindicar, estamos bien, no sé què... Bueno, pues podries estar millor també la línia en aquest Mundial.
4: Lo billete de 100.
6: Així és.
1: No sé més.
2: Yo esto de bichitos y abrechitos.
1: Doncs l'últim duel se'l va guanyar Cristiano...
0: Espera, com sona. Que se joda. Doncs en fi, qui ho hagi d'entendre que ho entengui.

0: De fet, des d'aquest Mundial, porta 11 gols en 6 Mundials. Eusebio, un agent dels anys 60, va marcar 9 en un Mundial. En el primer Mundial de Portugal, que va ser el 66, van quedar tercers, Eusebio era pilot a dot, i va marcar 9 gols. Cristiano això no ho ha fet.
1: Sincerament, ara mateix, i quan encara no es pot ser molt avantatgista, diguéssim, perquè no ha passat res en el partit, qui és millor selecció, ara mateix?
2: Home, el que està clar és que Espanya no té una selecció amb un traïdor, amb un català traïdor a la banqueta, que se'n va entrenar a Portugal, com podria estar entrenant a Catalunya, per exemple.
0: I un cagón.
2: No, però, de nou, no m'encaixa això gens, que estigui Roberto Martínez a la banqueta de Portugal.
0: I una cosa.
2: Jo crec que millor selecció a les últimes dècades, Espanya, sens dubte.
0: Primer que està al retirat... No, a les últimes dècades i a la història, perquè Portugal es classifica el 66 i no es torna a classificar fins al 90, perd una Eurocopa a casa seva. Com perds una Eurocopa a casa teva? Què s'ha de ser dolent? I que es ve de classificar per això, Literal per això.
1: Hòstia.
0: Li van donar el gol perquè la pilota ara té un xip, ho explica el propi entrenador, Pau Martínez, i li va rosar, li va tocar una miqueta al cabell d'un jugador de Croàcia i aquest segon toc va implicar un fora de joc. Però que li van anul·lar l'empat.
1: Qué bonita es la ràdio cuando se vuelve loca.
3: M'estàs dient, Albert, que per tu un xip sona com el senyal del cor a un hospital.
2: A punt de morir.
0: És que és un electro... Però què? És un electro... En plan,
3: podem dir...
0: La fotografia on es posa el fora de joc és un electrocardiograma. O sigui, és la pilota que no nota cap contacte i en el moment en què nota el contacte puja una miqueta la barreta com un...
1: Electrocardiograma,
3: Llavors, quan és l'hora punta i a la ràdio sonen els pitos, són pilotes tocant el cabell d'un jugador noruec?
0: Vale. No et compliquis.
3: D'acord.
2: S'està morint just algú i li agafen connexió.
0: Compte,
1: que hi va Espanya. La pilota pel mig, el xut des de lluny, atura el porter. El xut d'Oyarzabal era de persona que s'ho pensa poc i que està tan inspirat que ja no li importa res, pràcticament,
2: Sí, sí, no, a més, es queixava ara un cop al nas com si hagués rebut aquí o tingués sang. Espera, que ataca Lamine.
1: Lamine, la pilota a la frontal de l'àrea, anava al punt de penal, volia seguir pressionant Espanya per robar aquesta pilota, era Baena, i ara no deixava que sortís amb tranquil·litat la selecció portuguesa. Finalment, la pilota acaba sortint per línia lateral i torna a la selecció espanyola i torna Baena. La passada no acaba de ser bona per un Dani Olmo, que l'esperava a la frontal. Tot i així, Rodri acaba imposant-se i deixa la pilota cap a la defensa. Primeres, almenys, aproximacions d'Espanya en el partit.
2: Sí, a més, bones sensacions d'Espanya. De moment hem tingut un control dolent de la mina, una passada llarga, una cosa que no és habitual en ell, però ja sabem que és un futbolista amb una mentalitat que...
1: Espera, que la mina ara intenta fer una passada i la cosa tampoc surt.
2: No, les últimes vegades que li han preguntat per Nuno Mendes, ell ha dit que és sempre el rival o el duel més dur que ha tingut davant. Per mi, Nuno Mendes, estigui o no estigui en forma, és el millor lateral d'Europa, amb una diferència abismal per sobre la resta, lateral i contra el Uzbekistan.
1: I en defensa també,
2: Sí, no, en defensa potser no és el... o no destaca,
1: és bèstia,
2: no és la seva millor qualitat, però té una capacitat als duels, també física, de velocitat, que li fan anar sempre com mirant davant. O sigui, no va a remolc de l'extrem mai.
1: Pol Ferrer o Mendes?
0: Pol Ferrer és més ràpid i està més fort.
2: En velocitat, Nuno Mendes. En la resta, Pol Ferrer.
1: Doncs justament ara veiem que...
2: Aquí la cagava, sí,
1: cagava. Sí, se li escapava un control.
2: Hi ha un precedent d'Espanya i Portugal a vuitens.
1: Però és que hi ha una cosa que no estic entenent, que és que aquí, perquè ho sàpiga la gent, vull dir, aquí no s'ha d'amagar res. S'està demanant sopar, Marc Gabernet, i no entenc què m'estàs...
3: Que com el vols?
1: A veure quines opcions hi ha.
3: Avui no tenim rent de cor,
1: D'acord.
3: Avui tenim Durum.
1: Bueno.
3: Tenim Mixto, no?
1: Sí. Mixto, sí.
3: Vols ceba?
1: Sí, ja que estem.
3: Vols enciam?
1: No sóc una vaca, tampoc no seria necessari.
3: Uau. Vols plat de moro?
1: Sí.
3: I tomàquet?
1: També.
3: I la salsa, quina vols?
1: Salsa blanca, suave i cremosa. M'agrada com sona.
3: Alguna més?
1: No, amb aquesta ja vaig servidíssim.
3: Sempre, no?
1: Sí.
3: Extres, tenim formatge cheddar?
1: No.
3: Feta?
1: No, tampoc.
3: Ceba caramelitzada?
1: No.
3: Bacon?
1: Res.
2: Molt
1: pijo,
2: que és Durum,
1: res.
2: Venga, molt
1: res.
2: Molt pijo.
3: Estem demanant amb Medú enrotllau Durum.
1: Sí.
3: Enrotllau.
2: Oh, està molt bo,
3: Els millors Durums.
1: Que no patrocina aquest espai, però podria. Nosaltres ja estem sopant... Anem a veure si els sambollans i les sambollanes ho estan fent també. Aymar Alemany, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Aymar Alemany, on estàs?
4: Doncs mira, jo no he sortit avui del meu barri, estic al bar La Cope.
1: Ah, molt bé.
4: Ah, La Cope, per si no ho sabeu ubicar.
1: Sí.
4: I bueno, m'he vingut aquí a veure el partit, rodejada de la gent del barri.
1: I allà què explica la gent? Com estan vivint aquests cinc primers minuts?

0: de partit.
1: Hola, què tal?
2: Paca, paca.
1: Paca, paca. Hola, què tal?
3: Hola, buenas.
1: Com esteu vivint els 5 primers minuts de partit?
3: Déu, ben tranquil.
1: Tranquil, no? No ha passat res?
3: No, encara no, encara no.
1: Us quedareu tot el partit?
3: El què?
1: Us quedareu tot el partit?
3: La primera part segur, la segona hem de treballar demà.
1: S'ha de guanyar, no, la segona, per quedar-se?
3: Sí, guanyarem segur.
4: Una porra.
1: Una porra, una porra.
3: 2-0 España.
1: Vale, doncs.
5: Cristiano cap a casa o no? Preguntem-li.
1: Què opines de la gent que va amb Cristiano avui?
3: No sé què dir-te. Cadascú que vagi amb qui vulgui. Ai,
5: políticament correcte.
1: Políticament correcte.
5: El xut llunyà de Portugal, el xut de Cancelo, al final acaba en no res. Doncs ja veiem que ja hi ha bastant de mien, Aymara, perquè s'escolten veus de gent doncs, que estarà veient el partit, segurament sopant també, com estan allà les coses.
1: Vale, ara després, quan nos den paso.
5: Doncs ara, quan ens donem pas, ja seguirem. Doncs Aymara, gràcies. Sí, sí. Aquí el partit continua, camí del minut 7 de partit, de moment Portugal 0.
4: Una altra declaració en directe.
5: Sí, és que, Albert, tu estàs allà... De fet, has saltat al camp per treure-li declaracions en directe, no? El senyor Bicho, no?
4: Bicho, el senyor Bicho. Sí.
6: Senyor Cristiano, Cristiano.
7: Ens ha deixat moltes perletes, per la història, en veritat.
8: Sabemos lo que jugamos.
5: Sí. Esto de bichitos, abrejitas...
6: Comiditas, abracitos,
8: cuintrao. Para mí no cuento para nada. Lo que importante dentro del campo...
5: Dentro del campo.
8: Hacer en que el equipo gane. Sí. Esto para mí hay que valorar.
5: Un filòsof.
7: Jo vull que em posis la de cuintrao, no concentrao.
4: Cucurella.
7: Cuintrao. El que deia abans, després de tota aquesta merda que ens havíem mandat, que hi ha un precedent als vuitens de final... Tu te'n recordes? Vas veure el Mundial del 2010? O quants anys tenies?
5: Ui, espera, que va a Espanya, l'educació és claríssima, fora! Fora el xut d'Oyarzabal al minut 7 de partit, l'ha tingut la selecció espanyola i Oyarzabal que està per les orelles perquè segurament li deu arribar el que deu estar dient la gent a casa seva. La passada de Dani Olmo era boníssima en medida perquè arribés Oyarzabal per la banda esquerra, havia de definir creuat amb la dreta, la pilota li ha marxat fregant el pal de la porteria de Diego Costa, però finalment no ha estat capaç de convertir aquest gol. Se li acaba la ratxa a aquest futbolista que de moment està fent un Mundial espectacular, però aquesta, Dani Teruel, simplement ha d'anar cap a dins.
7: Sí, no, quina cagada, almenys ha sigut al minut 8. Espera,
5: que hi va Cristiano, que té ganes de xutar, la primera pilota que toca en el partit, Cristiano, que se la deixa enrere, la passada cap a la banda esquerra, i arriba finalment João Félix, per encarar-ho contra el Pedro Porro, segueix João Félix, pot fer la centrada, al final acaba fintant... passant al segon. João Félix ha fet una cosa estranyíssima, fent com una espècie d'elàstica per fer una passada a l'interior de l'àrea. João Félix li podran passar moltes coses, però escolta, qualitat en té una estona.
7: No, qualitat té a tonelades, o sigui, això no ho perdrà mai. El que no ha tingut mai és aquesta capacitat per centrar-se en un projecte esportiu i demostrar el futbolista que és. Com sempre hem vist moments, també ho vam veure al Barça, no? Per un moment es deia, João Félix, titular, Balón de Oro. Sempre s'ha dit això, però mai s'ha acabat de consolidar tampoc a la selecció, i m'ha sorprès molt que estigui de titular, però bé, va demostrant que talent almenys per estar a l'11 de titular el té.
4: I per estar també de titular al meu cor.
7: És guapet, eh?
5: Sí, sí.
7: Per cert,
5: és guapet, sí.
4: Duel curiós el que hi ha avui a la banda dreta espanyola, banda esquerra portuguesa. João Félix i Pedro Porro han tingut la mateixa nòvia, entre cometes.
7: Sí, és veritat.
4: Magui Corseiro. De fet, hi ha...
5: Ostres, gran rumor, bona dada aquesta.
4: Hi ha gran rumors de que Magui Corseiro li va ficar les banyes a João Félix a Pedro Porro.
7: Sí, sí. De fet, no va ser en un partit que Pedro Porro va marcar un gol, va guanyar algo i li va donar un petó a Magui Corseiro.
4: Sí, no li va donar la boca, però Pedro Porro després va sortir a desmentir-ho, però sempre hi ha hagut aquest rumor de que potser van tenir algo. Tot això mentre João Félix sortia amb la portuguesa, l'actriu portuguesa Magui Corseiro. O sigui, duel... A veure si que van els dos amb groga o potser escapen una mica. Un petó entre ells, fins i tot, mira... No hagas
5: la reconciliació.
4: No hagas la guerra, hace
5: el amor. De la reconciliació.
7: No la guerra.
5: Albert Vilar, que té dades per tot.
4: Tinc males notícies, jo, eh?
5: Ui.
4: El Durumen Royal de Sant Boi està tancat.
5: Què dius, ara?
7: No.
4: S'han volgut veure.
5: No. I què farem?
4: Què fem? Un altre Durum. Five Guys.
5: No.
4: Com és local?
7: Sí, com és local.
4: Rito Core?
7: Un sí, un altre cop.
5: Sí.
4: O Matina?
7: No, home, no, no es pot dir aquestes noms.
5: Una mica de seriositat.
4: Per cert, Gonçalo Ramos, 4 gols als Mundials, tercer màxim golejador als Mundials de Portugal, suplent un cop més. Qui li dona el gol de la victòria a Portugal?
7: Home, què vols, que senti Gonçalo Cristiano? Ramos.
5: Home, és que Cristiano
4: el va
5: sentar, no
4: el va sentar a l'últim partit. Al minut 80, sí, però el va sentar.
5: Sí, però, clar,
4: I es va enfadar fins i tot.
5: Bueno, clar.
7: Home, sempre.
5: Mira, mira, Cristiano ara ens estava ensenyant a la imatge anterior que li intentaven fer un bloqueig perquè continués ell, era Neves qui li feia, i Cristiano empujant a tothom que es trobava pel camí. Però tot i així, la pilota és per la selecció espanyola. És Unai Simón, que fa una passada en llarg. El control d'Oyarzabal és molt bo, la deixa en curt. Dani Olmo juga enrere per Rodri, Rodri per Pedri. Pedri compta que pot perdre la pilota, això és notícia. La passada en llarg pot arribar Cristiano Ronaldo. A l'interior de l'àrea, el xut, atura Unai Simón, la pilota córner, Cristiano, que ràpid que ha tret aquest xut en una situació que no era gens fàcil fer-ho, eh?
7: Sí, no tenia una altra alternativa al xut, però ja sabem que és Cristiano Ronaldo dins l'àrea, llavors tenia davant Aymeric Laporte, que li ha aguantat prou bé la posició, i aquí Unai Simón, que ha fet com la típica parada, no sé, com d'anava per un taxi, però li ha sortit bé.
5: I ha fet una cosa rara a l'afició, ha enviat allà dades a Albert Vilar, que és com que ha vist l'ocasió tard, no? No sé si... no sé què és el que pot passar, si hi havia una mica de boira o...
4: Sí. Sí, és que he fet una entrevista parlada amb Cristiano, l'estic transcrivint, vale?
0: Ara parlada.
4: Parlada. Parlada, parlada. Transcriure no està gravada.
5: Serà córner favorable al Portugal. Minut 11. Es pot adelantar l'equip que avui vol portar Cristiano Ronaldo a la glòria. Mentrestant, la selecció espanyola que vol fer que sigui el seu últim gran partit.
7: Què us sembla això de que això és el derbi ibèric?
5: Sí, ho he escoltat, ho he escoltat i m'ha agradat bastant.
7: Tècnicament, és el derbi de la península ibèrica.
5: Sí, m'ha agradat
7: bastant. No sé si és
0: dels creadors de l'excepció ibèrica, no?
7: A Huelva, que estan com molt junts, i hi ha una zona de Huelva que comparteixen com veïnat, i hi ha zones d'Espanya que estan com superunides a Portugal, també a nivell cultural, a nivell municipis i tal, de veïns, que alguns són portuguesos i també de relacions entre ells. Avui he vist a la Uno un home... que portava la samarreta de la selecció espanyola per amor a la seva dona. Estàvem com a punt de fer una activitat. S'ha de fer...
5: Que maco, Dani.
7: I que es posava la samarreta. A mi em sembla això una traïció.
0: Un hombre profundament enamorat.
7: Estimes, la teva dona, però hi ha nivells.
0: Jo tinc una teoria.
5: A veure.
0: Dèiem que hi havia moltes similituds amb el Mundial del 2010.
5: Sí.
0: Jo crec que Oyarzabal...
7: El Mundial del 2010, perdona, vam fer fora a Portugal als vuitens.
0: Oyarzabal és el David Villa de la selecció actual.
5: No, no té aquella cresta, no té...
0: No, però és aquest home castizo...
7: Sense carisma, però sí.
0: Guanyarem gràcies a ell, com vam guanyar el 2010, i s'està demostrant, i fitxarà pel Barça d'aquí dues temporades.
5: Qui serà l'Iniesta d'aquesta selecció?
0: Pedri.
5: Tu creus?
0: Home, clar.
5: Compte que el xut des de lluny, Baena no crec que sigui Iniesta, eh?
7: No té...
5: Si ho fa com aquest xut en concret, no crec que sigui Iniesta. Ho intenta Baena i acaba fent honor a... alguns esports que tenen allà, podeu escollir entre futbol americà o béisbol, que us vingui més de gust.
7: Sí, no, allà el fitxarien. Recordem que estem definint un altre quart de final i ja en tenim definits dos. Un és aquest partidàs Marroc-França, si voleu després parlem d'ell, i l'altre Noruega contra Anglaterra.
5: Marroc-França és una bogeria de partit, eh?
7: Sí. Anglaterra, que ahir va fer fora México per 2-3, i doncs una Noruega que evidentment amb aquest doblet d'Erling Haaland ahir va fer fora a Brasil, i les seves viudes com tu. Què et va semblar aquesta eliminació de Brasil? Jo em vaig alegrar.
5: Jo
7: em cau malament Brasil, molta història.
5: Ara ho explicarem, ara ho explicarem. Abans hem de dir que aquí a Sant Boi, tot i que ens pugui semblar, no tothom, Aymar Alemany, bona nit de nou, va amb la selecció espanyola.
2: Hola, bona nit. Mira, sí. Ara estem ara mateix amb Pedro, un home que diu que és portuguès.
9: Sí, soy portuguès.
2: És portuguès. I avui amb qui vas? Amb qui vas avui?
9: Home, yo con Portugal, siempre, a muerte.
2: A muerte con Portugal.
9: Yo soy siendo portugués, solo voy con mi país, portugués.
10: Portugués bueno, tu portugués
2: I
10: bueno.
2: I en el cas de que Espanya, Portugal quedi avui eliminada, en cas de que Espanya quedi eliminada, con qui aniràs?
9: Pues con Portugal.
2: Claro, perdón. ¿Y si se queda Portugal ahí eliminada?
9: Pues yo soy portugués. Yo no
2: pues él sí que con Portugal.
5: Nadie más.
9: Portugués. Yo voy siempre con Portugal. A muerte.
7: Me da
9: igual
7: lo
9: otro. Me da igual. Sí. Lo otro me da igual.
2: ¿Y mai, has apoyado a España?
9: En selección no voy a apoyar a España porque no es mi país.
5: ¿Y en clubs?
9: O sea, no es la que me representa a mí. Yo soy portugués.
2: ¿Y cambiarías a Cristiano Ronaldo?
9: ¿Cómo?
2: ¿Cambiarías a Cristiano Ronaldo?
4: ¿Al banquillo?
9: Sí, en la segunda parte.
2: ¿Por quién?
9: Pues yo sé, por Gonzalo Ramos mismo.
7: Bon coneixement.
4: ¿Y no el cambiaría ya?
2: ¿Y no lo cambiarías ahora mismo ya?
9: Hombre, si acaba de empezar, hay que dejarlo calentar un poco.
5: Per acabar la mitja, aturada espectacular, compta el xut de nou, torna a aturar la pilota Diogo Costa, que fa una doble aturada espectacular. La primera la intentava la mitja, la pilota anava complicant-se, al final el rebot ha tornat a donar una ocasió a la selecció espanyola, que finalment ha acabat en no res. L'ha tingut Lamin, l'ha tingut Baena, però el gran protagonista de la jugada dues vegades consecutives ha estat Diogo Costa.
4: Ho celebrem des de la COPE, eh? Ho celebrem des de la COPE, que ho he escoltat.
5: Aymar, allà què? Ho han celebrat o què?
2: Sí, aquí s'està celebrant, aquí està la gent cridant. Bueno, la gent ho viu, molt.
4: El portuguès ha celebrat la parada.
2: Sí, bueno, el portuguès ha anat corrent i l'hem hagut de cridar, ven.
5: Però sobretot hi havia gent de fons allà que també era molt portuguesa, no? Per l'accent que feien, vull dir que...
2: No, portuguès només hi ha un.
5: Sí, ja, però la gent imita l'accent.
2: I la resta són tots... Ja, no, la gent no l'imita, la gent està cuidant el portuguès. Tu t'hi sientes cuidado aquí en el bar? ¿Te sientes cuidado en el bar o te están rechazando?
9: Sí, muchísimo, hombre, soy amigo de todos.
5: Compte aquesta, la pilota passa de llarg. Aymara, gràcies.
2: A vosaltres.
5: En res, tornem cap allà, que Déu-n'hi-do de l'ambient. Compte la centrada del segon pal, la treu la defensa de Portugal, torna a pressionar Espanya i una vegada, però... La jugada estava invalidada, serà de nou pilota per Portugal. Està apretant, ara sí, la selecció de Luis de la Fuente.
7: Doncs sí, doble xut, el primer de Lamin per un cantó. Molt bona trobada de Diogo Costa, que també l'ha fet en segona instància en aquest xut de Baena, que sí, el primer tir exterior l'enviava a la lluna, aquest segon anava prou bé, la veritat. Les més clares han sigut d'Espanya. Aquest mamà d'Oyarzaba a l'inici del partit doncs s'havia de marcar, aquest encara te'l podien parar, però està clar que aquesta Espanya, quan apreta, crec que és molt millor equip.
5: I avui ho està fent. De moment serà Méndez qui serveixi la pilota des de la banda esquerra. No sé si s'estava canviant de samarreta.
7: Sí, s'ha canviat de samarreta, Nuno Méndez.
0: Parlant de samarretes, esteu veient la tendència d'aquests jugadors els dies previs a partit?
5: Ui,
7: no. Què? No.
0: S'ha creat una tendència que a Twitter s'està comentant molt, que és que surten a entrenar en calçotets.
5: Ah, però això és per posar-se morenos.
0: Ferran Torres, Pedri... Ah, és per posar-se morenos. Marcos Llorente... Sí, però a Twitter s'està revolucionant, la gent, amb aquestes imatges.
5: Bueno, ja, és que la gent és com és.
0: La gent està molt...
5: No deixa passar una.
0: És com... Em recorda molt el Joan García, aquesta gent.
5: Per què?
0: Van molt calents per la vida.
5: Jo vaig molt calent.
0: Per la vida.
5: Sí?
0: Sí.
5: Quines proves tens per afirmar-ho?
0: Estem en directe, no puc fer-ho. Ah.
5: No sé, la gent fa afirmacions aquí que després
0: pots
5: no
0: fer això que fan els,
5: no té ni proves ni té res.
0: Bueno, proves en tinc, però no les puc demostrar en directe. Pots fer aquesta cosa que fan els narradors de... Minut 35! A veure com et queda.
7: És el 18.
0: Una cosa, partit avorridíssim.
5: No!
0: Portem 18 minuts. Hi ha un hype, bueno, Portugal, no sé què, tal. Està Javier Bardem adormit.
5: Minut 18 de partit.
0: Javier Bardem adormit està.
5: Portugal 0, Espanya 0. No tanqueu els ulls perquè us perdríeu coses increïbles, que és el que està passant.
7: Sí, com el Brasil-Noruega d'ahir, per exemple, que...
5: Pam!
7: Sí, sí.
5: Vas a per una aigua, vas a per el lavabo un moment, i pam!
7: I gol de Haaland.
5: Allà t'ho has perdut.
7: I gol d'Oyarzabal.
5: Així és aquest Mundial, no perdona ningú.
7: Un Mundial de les sorpreses, total. Sí. No només per això que diem, sinó perquè Noruega va fer fora Brasil, Paraguai va fer fora Alemanya, va obligar França a guanyar per la mínima i per un gol de penal, Cap Verd va portar la pròrroga argentina, o sigui, està... No sé si és un dels mundials, almenys per nivell, entre seleccions de primera, segona i tercera línia, dels més igualats que recorden, no?
5: I excepte França, que per mi està un esglau per sobre de la resta, crec que no hi ha com seleccions que siguin molt, molt dominants respecte al seu rival.
10: Ells sí, no? Soc molt fan de Ràdio Sant Boi.
5: Ara!
10: Sobretot Sant Boi en lloc. Sempre vino a Sant Ramon. Soc al restaurant Rebo i soc amic del Nube. Us estic escoltant en directe.
5: Ostres, gràcies, Cristiano. No sabia que tenies allà el pinganillo posat mentre jugava i escolta la nostra narració. Què li diem a Cristiano?
0: Que és amic del Nube, eh?
4: Que és amic del Nube. Això és que coneix molt Sant Boi, eh?
7: Ojo. Sí, no, va molt per aquí.
5: Què li diem a Cristiano, que ens està escoltant?
0: Que la Cope sempre tindrà un,
5: pues aquí treus,
0: un espai.
5: Aquí treus.
7: Que no sé com aguanten l'acidesa del Rebo, que està boníssim, però ostres, pega, l'acidesa del Rebo.
0: L'acidesa del Rebo. Mai m'esperaria que parléssim de l'acidesa del Rebo a Ràdio Sant Boi.
5: Compte el xut, marxa per sobre del travesser, era Cancelo, però la jugada estava invalidada perquè hi havia fora de joc. Al minut 20 de partit ho intentava de nou Portugal, s'ha salvat Espanya perquè la triangulació era molt perillosa.
7: Sí. Sí.
5: Sí.
7: Jo tinc estómac de senyora, Marc. Per això de l'acidesa.
0: Jo crec que no podem tirar per aquí.
7: Vinga, a la banqueta per moure aquest partit que no t'està agradant, que recordem que estarà arbitrant Anthony Taylor.
11: Sí, Anthony.
7: Àrbitre primer.
11: Una abraçada per ell.
7: Sí, sí, sí, no? Amb moltíssima història, evidentment, al futbol i dels millors àrbitres del món que
11: podrien... Gràcies, Anthony, per tant.
7: ...portar un partit així. A Portugal està a la banqueta Rafael Leao, l'home somriure.
11: Sí.
7: Que li ha tret la...
11: Té un... Rafael Leao, quan somriu, o sigui, te n'adones que té una boca enorme.
7: Sí, enorme.
11: És espectacular. És com Marc Márquez.
7: Sí,
11: somriu
7: no.
11: I no se li acaba mai el somriure.
7: Sí, no.
0: Ai, aquestes boques són molt boniques.
11: Sí, doncs Leao és així. I no juga, fixa't.
7: Un tio raro, un tio raro. Sí. Com ens deia Mourinho del Bar La Cope a Gonzalo Ramos, que per un moment m'ha semblat que parlava com Mourinho.
11: Sí, no, sí que tenia un to, una mica de to.
7: Potser en comptes de Madrid, està de vacances, ara que pot.
11: I ha vingut per aquí.
7: També jugadors de molt nivell, com Rubén Neves, Trincao, recordem l'ex-Barça, i altres com Nelson Semedo, Gonzalo Guedes, o un supercrack, que ara ho serà menys perquè ha fitxat pel Madrid, Bernardo Silva.
0: Estic tenint problemes, nois. No sé què demanar-me per sopar.
7: Ui, segon, la nostra grada artificial.
11: Sí, artificial no.
0: Oh, m'agrada. El terme grada artificial m'agrada.
7: Aviam, Durum ja no.
0: Durum ja no.
7: Hem dit... Pizza per tampoc. Motius legals no es pot debatre.
0: No es pot.
7: Xinès o sushi?
0: Uf, és que sushi...
7: No, no.
0: No m'entra ara, crec que. Minut 21!
7: Ok.
11: I hi haurà falta favorable a Espanya. A partir d'ara, quan s'hagi del minut, ho diràs tu.
0: Vale,
11: espera, declaracions de Cristiano.
12: Adrián Delgado, chicano. Tinc els meus límits. Després aniré al Rinto Cor a fer unes pizzas i a les piràmides a veure els refrecs. Una abraçada... a Josep Pallarés. Sí.
0: Abraçada en directe a l'exdirector de
11: Cristiano Ronaldo saludant en fi, cadascú aquí. La centrada la treu la defensa contra el xut de la frontal. Arribava, era Pedro Porro, si no m'equivoco, que volia provar-ho. Al final acaba sortint a pilota per línia de fons. De nou serà pilota per Espanya. Parlant de Niolmo i Oyarzábal, ara ho diré, no sé què es deuen estar dient. Segurament el que deien és que marxaven directament a aquesta pausa d'hidratació, que és la que tenim al minut 22. Una mica de descans pels futbolistes.
0: Tinc la sensació de que Josep Pallarés aniria a Portugal.
11: Sí?
7: Per quins motius? Bueno,
0: doncs per molts.
11: Sí.
0: I també que no estaríem fent aquesta retransmissió.
7: Sí, això està segur. O almenys hauríem d'empresonar algú
0: a la sala màgica.
7: A la sala màgica, sí, sí.
0: Mira, no, que hi ha publicitat a la 1.
11: Sí.
7: Sí,
11: això m'està sorprenent.
7: De tant en tant te la posen.
11: Una te la colen, eh?
0: De tant en tant te la posen.
7: Te la colen, sí.
0: Mira.
11: És denunciable, això, Marc Gabernet? Depèn de si no sobrepassis.
0: Si governa el PP, sí.
11: Ah.
0: En aquest cas, com és la tele de Pedro Sánchez...
11: Es pot fer el que es vol.
0: Es pot fer el que es vol i ho aplaudim tots.
7: Aprofitem, si voleu, la pausa i aquest anunci fet a Mia de Movistar, que em sembla una cutrada històrica.
11: És tremendo.
7: Em sembla una cutrada demencial. A més, a les veus, que com pot fer a la minya Malamia i posar-li una veu que no és la seva?
11: Sí, és que no...
7: I que a més no se li sembla.
11: No enganxa gent.
7: Si voleu, comentem això de que a Estats Units jugarà contra Bèlgica, un molt bon partit.
11: Sí.
7: De fet, d'aquells vuitens sortirà el rival d'Espanya, si és que passa.
11: Bèlgica va de tapada, eh?
7: I Trump ha fet una trucadeta, que... eh? Sí, fa... Com tant Bèlgica. Trump ha fet una trucada a Infantino i li ha dit que aquesta vermella pel Ogun que fora, i li han tret, ho heu vist, no?
11: Sí, això ho havia vist, que havia fet així. Les declaracions, però no havia vist que s'havia tret després.
7: Sí, en teoria, se li ha tret i podrà jugar. O sigui, sí. El que ha declarat Trump és, com se sentirien si traguessin Messi perquè va xocar amb algú, o a Cristiano perquè es va donar un cop a un altre jugador, o a Harry Kane dir-li: Harry, vas fora perquè vas colpejar algú una mica més fora del compte. No es pot fer això. Això ha dit Trump, que ha reconegut que va trucar Infantino. Infantino, evidentment, ha donat la seva versió i va dir que aquesta situació estava sota investigació, no? Que ja estaven pendents de treure-li aquesta targeta vermella, com si l'efecte Trump no...
11: Fos
7: coincidència.
13: Més declaracions...
7: ¿La Cristiano?
13: No, de un jugador que juega de
14: más. No, la verdad que yo siempre escucho bien de carrer, me gusta mucho esa efeméride, yo soy más fan que Cristiano Ronaldo. Va a intentar fichar por Mariano Poblet, pero no tenía shock al 11. Espero que saca bien la obra de la Bucal 5.
13: En el 25, lo que pasa.
11: De la Bucal 5. Lionel, la Bucal 5 crec que no va per aquí. Doncs pausa d'hidratació a Dallas. Pausa per el menjar aquí a Ràdio Sant Boi, perquè Marc Gabernet tenim resposta ja oficial de què soparem, no?
0: Estem demanant sopar al xapu-xapu.
11: Xapu-xapu, eh?
13: Xapu-xapu.
11: No ho he provat, això, no? Manlló.
0: Vols un Jackie Soba con pollo?
11: Sí, sisplau.
0: Sí?
11: Sí, per favor i gràcies, Jackie Soba, sí.
0: I tu, Albert, què vols?
13: Jackie Soba.
0: Amb de pollassa també?
13: Sí.
11: Dani, tu no sopes?
7: No.
11: No.
7: No, no,
0: no.
7: No. No, no, no. Sí, estic sopant un Nestí.
11: Un Nestí.
7: Estic a la dieta de recorte. Però feta bé.
0: Dieta de recorte. Hòstia puta.
11: Minut 25.
0: Molt bé. M'agrada això, m'agrada això.
11: I es reprendrà el partit aquí a Dallas. No, de moment, Portugal 0, Espanya 0. Algunes aproximacions per part dels dos equips. Una molt clara de Yarzabal i una altra doble ocasió que l'ha salvat Diego Costa. No ha tingut massa ocasions clares realment Portugal, tot i que sí, certa sensació de perill. Deies?
7: No, de fet, Portugal no està sent capaç de dominar la pilota, sobretot en camp rival, i de tenir aquesta capacitat de sumar efectius 6-7, de tancar una miqueta enrere Espanya, de dominar la pilota, de sobretot arribar als seus llançadors. Ja sabem que qui mou aquesta selecció i qui té la qualitat és Bruno Fernández, tot i que darrere hi ha un doble pivot que et poden posar una passada, que et poden llançar a l'espai jugadors com són João Neves o Vitinha, uns Pedro Neto, per exemple, que té moltíssima velocitat, un jugador molts anys a la Premier, també, evidentment, Cristiano Ronaldo, i amb el gol que té. Llavors, una Portugal que no està sent capaç de jugar camp rival i una Espanya que m'està agradant, sobretot, com està pressionant amb Oyarzabal, que està caient una miqueta a l'esquerra, Olmo, que està fent com el treball que hauria de fer un nou, i una Espanya que s'està movent molt bé i que, per mi, ja és defensivament en xifres, sí, la millor selecció del
11: estem,
7: Mundial.
11: Estem d'acord.
7: Li han xutat entre pals tres vegades, eh?
11: Sí, no, és vegades. I sobretot defensa d'una manera com que potser no és el primer que pensaries a l'hora de defensar, però Espanya és una selecció que sobretot el que fa és dominar el que passa en el partit i portar el discurs de partit.
7: Sí, ja
11: i a partir d'aquí doncs acabes rebent poca cosa. El passa és que també li està costant tenir inspiració en atac.
7: Veig poca química entre els davanters. O sigui, veig molt a l'individual, no? Veiem connexions puntuals, una passada de Daniel Moncapoyarzabal, aquest mamà, xuts exteriors, però veig entre ells com poca química, almenys encara.
11: L'única química que hem vist és de Pedri amb Ferran Torres i no juga Ferran Torres, per tant, doncs aquí sempre complicat.
0: Jugui avui anem a penals, eh? Ja us ho dic.
7: Juguin o no, sempre hi ha
11: química. Tu creus,
0: I ens elimina Portugal a penals.
11: Cristiano Ronaldo, que rep la pilota una mica més enrere de la seva posició habitual en el partit, suposo que ha volgut participar també, però aquest Cristiano és això que estem veient, un futbolista que fa el seu partit, que no et sumarà massa a la pressió, que estarà una mica desconnectat de la resta de coses que passen, que no et farà desmarcades constants, però que és un golejador com pocs.
7: Sí, Cristiano. Aviam, els Mundials potser no és la seva competició per excel·lència, no és com la Champions, sí, però crec que, jo puc dir amb la boca gran,
11: com la de Leao?
7: Encara més, que és el millor jugador pel que fa segur marcar gols o com a davanter de la història de la Champions. Ara bé, als Mundials, a les classificatòries contra illes de 10 habitants, doncs sí, és boníssim, però... Ui, espera, aquestes...
11: Ui, a punt d'arribar a la mitja mar, aquesta passada de Dani Olmo, ho volia fer entre els dos centrals, al final... La pilota acaba quedant curta i, per tant, la defensa acaba quedant-se la llana. De fet, està fent jugada ofensiva Portugal, però es podia complicar aquesta passada d'Olmo, que tenia molt mala pinta,
7: Sí, el que deia, que Cristiano no és precisament el millor jugador de la història dels Mundials, o almenys no entra en aquest debat. Ja sabem que té molts problemes al genoll des de fa molts anys, des que estava acabant la seva carrera a Europa. Ara té 41. Potser estem veient, si perd, i la gent ho estava comentant, el seu últim partit als Mundials, amb Portugal, el proper Mundial, creus que tindria 45, tio.
11: És que clar, ja em mires
7: jo,
11: tu.
7: Messi i Cristiano són els únics que me'ls imagino amb 45 anys, no sé si jugant, però encara convocats. Només per fer de Pepe Reina, no? Fer uns acudits i donar consells. Però el que està clar és que és un jugador que el que pot donar aquesta selecció és moltíssim.
11: Nosaltres tornem a marxar cap a la COPE. Aymara, què tal allà l'ambient? Com s'està vivint això?
2: Hola, doncs mira, cada cop la gent crida més,
11: sí,
2: quan Espanya toca la... cosa que mai entendré, però bueno, estic aquí amb Curro. Amb Curro, que, bueno, treballa i és el dueño, el propietari del Barona. Què tal?
15: Hola.
2: Com va el partit?
15: Parece que a favor nuestro, però bueno, complicado.
2: ¿S'omple el bar més que de normal quan hi ha partit?
15: Igual, como cuando juega un Barça-Madrid, pero hay mucha gente.
2: Sempre está lleno, ¿no?
15: Sí.
2: ¿Y quién es el teu jugador preferit o l'estrella del dia?
15: Yamal. A mi Yamal. No.
11: Clar.
2: ¿Y els que van a Portugal poden passar o no?
15: Sí, claro, sí, sí.
2: ¿Y no tenemos un portugués aquí al bar?
15: Sí, sí. Un amigo, un amigo lo que es portugués. Nacido en Portugal.
2: ¿Frecuenta el bar? ¿Viene al bar?
15: Sí, sí, sí, sí. Que si viene otra persona también la dejo, ¿no?
2: No, ya no. ¿Pasa al bar?
15: No, no, no, no.
2: ¿Y el sopar més per un partit de futbol?
15: Bueno, somos todos tapitas de... y alguna copita y nada más. No somos de menú.
2: Ya, pero ¿quién es la tapa que me estás posa un día partido?
15: El cochinillo, la patata brava, sí. Un poco de picoteo, un bocadillo y ya se van viendo el partido y cenado.
2: Doncs moltes gràcies.
15: A ti.
11: Ai, mare, gràcies a tu. Allà al bar escoltàvem dues celebracions, almenys que la gent crideu una mica la primera, perquè ha tingut una ocasió claríssima, Dani, a Espanya.
7: Molt, molt, molt clara, d'aquestes pràcticament tocant a línia de gol, una centrada que es convertia doncs, en un possible remat de cac, però al final no ha agafat porteria. Espanya que segueix avisant davant d'una Portugal que en pilota li costa molt passar del mig del camp i està una miquera desdibuixat aquest doble pivot.
11: Aquesta la primera, la segona, Aymara, ha estat quan ha rebut una falta Cristiano Ronaldo, que pot ser que s'hagi celebrat que li hagin fet una patada.
4: Cristiano?
7: Cristiano? Aymara?
11: Doncs Aymara està demanant alguna cosa a la barra. 31 de partit, Portugal 0, Espanya 0. Ara, lament.
16: Tot el barri de Vinyets.
11: Una abraçada per tu, home. I espavila't amb una mica, eh? També sí, t'ho ets sí, a dir tot el carinyo.
4: Un golet, encara que vingui lesionat, ja li toca.
11: Va, passada en llarg, volia arribar a Olmo. Al final acaba interceptant la defensa, que la deixa cap al seu porter. Per Déu, Costa, que ja es juga en curt cap a Veiga, perquè comenci a fer circular la pilota. Al final hi ha una passada en llarg, anticipa la selecció espanyola, queda morta, de nou recupera Portugal. Està perdent ritme el partit, eh?
7: Sí, problemes per Portugal. És aquí Renato Veiga qui intenta sortir llançant en llarg. Portugal, mira, aquesta sí que aconseguiran amb Joao Félix, que ha caigut, però ràpid recupera Espanya. Renato Veiga és potser el perfil... vull dir, més baix d'aquesta selecció. No és desconegut, perquè és una cara coneguda de la Lliga Espanyola amb el Villarreal, però potser és el perfil més baix on s'està concentrant més els atacs. S'està provant aquí a la zona de Olmo per llançar a Oyarzabal, i potser és el perfil una miqueta més tou, perquè clar, l'altre cantó tens a Rubén Díaz, que és un tio doncs, contrastadíssim a Europa, evidentment, i un saltrà al supercomplet.
11: Pedri, jugant al mig del camp, deixant la pilota per Pedro Porro, que la gira encara més a la banda dreta. Som-hi, Lamin. Som-hi, Lamin, llevant el dorsal 19, que encara ho contra 1, la passada en llarg, és boníssima. Ui, és per Dani Olmo, la centrada també, al final la treu la defensa. Ara sí, bé, Lamin Yamal ha sabut interpretar la jugada, s'han portat cap a ell els dos futbolistes que anaven a cobrir-lo, just ha vist que podia activar la passada Dani Olmo. Arribava Dani Olmo, que ha fet una molt bona passada també al segon pal. No hi arribava ningú, però tenia molt de perill.
4: Donar-li leccions a Lamin Yamal de com a jugar al futbol. Que el vegin al Constantí Miranda jugant.
11: Hi ha vegades que simplement t'has de callar i doncs...
7: Clar, és que el pots fitxar al Mariano,
11: continuar,
7: però...
11: Continuar, sí.
7: Aquí treus.
4: Extrem dret està ocupat.
7: Aquí treus. Està tot ocupat de jugadors. No, Espanya, ara amb aquest centre de Baena, que acaba en no res, el que dèiem, potser té poca química entre els seus davanters, però sí, molta qualitat per, res, amb dos tocs, crear perill com un Lamine Yamal que potser no està superfí, no està al 100% amb la pilota als peus, però que, aviam, l'estan esperonant molt en general, perquè tot i que perdi pilotes, i està perdent moltes pilotes, està generant molt.
11: I va Pedri de nou per Lamine Yamal, que ara està inspirat en el partit, vol marxar entre dos, acaba perdent la pilota, vol sortir la defensa, pot haver-hi falta, i pot haver-hi fins i tot targeta. Veurem si l'àrbitre té ganes de complicar-se el partit o no. De moment sembla que no li treu la targeta groga a Lamine. Típica patada de frustració una mica, no?
7: Doncs jo crec que intentava
11: cansar
7: pilota.
11: No, sí, intentava cansar pilota. Sí,
7: i no cert. Sé si en algun moment, bueno, crec que l'arriba a tocar, potser també toca emparar
11: no,
7: a Joao Félix, però en aquesta individual l'ha guanyat Nuno Mendes, que evidentment a un està de guanyar.
11: Doncs sí, i més Nuno Mendes.
7: Sí, més problemes per Portugal per sortir i molt
11: Espanya
7: bé la
11: pressió. Està pressionant molt i bé, eh? Compte que ara té la pilota, com explicava el Dani, Renato Veiga, que li està costant una mica aquest tipus d'accions. De sí, fet, sí, se no. La treu de sobre. I molt bona pressió d'Espanya, que jo crec que veuen clar que quan té la pilota Renato Veiga diuen, mira, amb tot el carinyo et faré la vida impossible.
7: Com brilla la presència de la calva de Luis de la Fuente, eh?
0: A més, això.
7: Avui ho pensava, és un calb orgullós. Sí? No com Gerard Romero, que es posa gorra.
11: Gerard Romero...
0: Crec que és important, manera, eh? És important que quan estàs quedant sense cabell ho abracis, perquè si no ho abraces i fas l'imbècil, que és com les seves coses, eh?
11: Sí,
0: però fas el Gerard Romero
11: tindrà els seus...
0: Ostres,
11: les seves que, històries al cap i que
7: es dutxarà amb gorra, tio. Els seus són amics imaginaris. Li dirà, no passa
0: tu
7: res,
0: què tens, John? Quin complex tens?
11: Quin complex tinc?
7: Sí. Tots tenim.
11: Tinc algun. Amics tan guapos i tan talentosos que a vegades dic on quedo. Sobretot amb els que estic compartint en la mateixa transmissió en aquest partit. Quan arribem al minut 35, Portugal 0, Espanya 0.
7: Acabes de fer la típica de la resistència, que et pregunten quan es fui a l'últim mes i dius... Bueno, es que esta pareja, este mes ha estado mucho.
11: Si vols et responc.
7: Este mes ha estado mucho con mi pareja.
0: Per això vas tan calent.
11: Puc respondre tranquil·lament, Dani Teruel. Fliparies amb la resposta.
7: Estava de vacances.
11: Veus el resultat del partit?
7: Jo igual, tio. No, 0-0.
0: Diu el minut, ell.
7: Consum responsable, de sexe.
11: Sí, sí. 3.555 vegades.
0: Quina casa de presa és aquesta, Dani? Consum responsable de sexe. I que estiguéssim al carrer de la Rutja 26.
11: Què passa allà? No sé què passa.
0: Que ho investiguin.
11: Ah,
0: a veure si ho investiguen.
11: També seria feina de la ràdio, potser. Deixarem per el...
0: Segurament algú de la ràdio...
11: Ah, sí?
0: Vinga.
7: Demà els informatius vespre.
11: Minut 36, ja, eh? Van passar els minuts i de moment no ens han fet fora d'aquesta ràdio. Per tant, una petita victòria que ens subem. La pilota per Portugal, passada cap a la banda dreta. Pot haver-hi perill. Hi va Bruno Fernández, que aixeca el cap, vol fer la passada. Al final acaba aturant-se i acaba obrint una mica més la pilota per la posició de Neto. Neto ara sí fa la centrada, va tancant-se Joao Félix. Quina aturada, Unai Simón, quina jugada de Portugal, com ha enviat la pilota a banda i banda, la rematada de Joao Félix arribava molt forçat i de fet ara està buscant una ocasió per ensenyar tríceps a càmera i també una mica per dir que li havien fet falta. Havia sortit Unai Simón, Cristiano ha fet una patada de tai chi i la pilota, quedava mig morta i com s'ha aixecat Unai Simón amb un gest raríssim ara, Cristiano.
7: Es deu l'aturada d'Unai Simón.
11: Com li agrada a Cristiano quan sap que li enfoca la càmera fer cares.
7: Ha sigut la de més parir de Portugal, una jugada en llarg que ha lluitat. Al final, Joao Félix,
11: demostrant
7: per aquest titular, l'ha parat Unai Simón de nou en una d'aquestes parades de porter de handball. I el rebot que li ha agradat a Cristiano, que ha fet aquesta, no sé si dir-li xilena, mitja tisora o intent que vagi cap a dins, i Unai Simón que sí, ha fet la de Gatinho, no, Albert?
4: Sí, no, que ha fet un salt, que sobre l'ha blocat. Està inspirat, Unai Simón.
11: Com a porter, Albert Vilar, com definiries aquesta...
4: Jo la primera la blocava.
11: Sí.
4: Però entenc que ell no tingui les meves capacitats.
11: Jo també.
4: Llavors que faci dues opcions.
11: Si es mengés una pizza abans de començar el partit, potser...
4: Qui diu que no ho ha fet?
0: Perquè la gent ho entengui i tingui context, l'equip de l'Albert s'ha dissolt aquesta temporada.
4: No, encara seguim,
11: No.
7: S'ha guanyat la Lliga. No has guanyat la Lliga?
4: Sí, guanyat la Lliga.
7: Molt bé, Albert.
4: Cristiano, no. Bueno, Cristiano també ho ha fet. Sí. Gràcies. Per cert, Unai Simón, que segueix amb la ratxa d'imbatibilitat més llarga en la història dels Mundials.
11: Sí.
4: Portava 4 partits seguits, quan va complir el 89 del partit contra Àustria i ja va superar el rècord. Ara ja porta 4 partits, 38 minuts.
11: I s'ha quedat sense bota Neto, i de fet ara el que estava reclamant és dir, escolta, si me l'han tret és perquè m'han fet falta. Però bé, l'àrbitre diu doncs que segueixi... amb l'espectacle a un altre lloc i que ell segurament doncs, no li faria massa cas això. Estan ensenyant una estadística que és 5 ocasions per Portugal, 7 per Espanya, que déu-n'hi-do en el que portem de partit.
7: Doncs sí, són 3 tirs a porta de Portugal, 3 per Espanya també en aquest sentit igualats, ja ha empatat Portugal o ha igualat els 3 tirs que havia rebut Espanya durant tota la competició porteria. Unai Simón, com deies, Albert, que està batent tots els rècords que va dir que...
4: I mira que era malo,
7: Que mira, sí, que parecía tonto cuando lo compramos, però amb la selecció espanyola es posa la samarreta i, ostres, aquest tio, quan ha d'estar, està. Ara ha fet de gat increïble, tot gravat per la càmera d'Anthony Taylor.
11: I déu-n'hi-do la patada també que s'havia emportat Joao Félix.
7: Que es foti.
11: Que, en fi, doncs... Estàvem connectant abans amb l'Aimar Alemany, que estava a la COPE, i em sembla que, veient el partit allà... Hi ha dues figures que coneixem bé. Aymara, què és el que veus ara mateix?
2: Doncs mira, a veure, el bar... Bueno, repeteixo, no? Estic a la COPE. El bar, la COPE, que no és molt difícil.
11: No.
2: Al bar hi ha un mural... Bueno, a veure, per què més? Hi ha un mural del Messi, vestit d'Argentina, amb el Cristiano Ronaldo vestit de gala, de carrer, de gala, prenent una Coca-Cola i una cervesa, el que sembla.
11: Vols, tu creus que Aymara és una alegoria de que un encara juga a futbol i l'altre ja està jubilat i ha de vestir de carrer?
0: Toma.
2: Podria ser una alegoria d'això mateix
4: una
2: o, que
4: recent,
2: un,
4: eh?
2: O que un bueno, ha sigut una diva perduda. Cristiano Ronaldo podria haver sigut una diva perduda.
11: Que un ha estat un home de negocis i l'altre un futbolista. Pots dir-ho.
2: Sí, que un ha estat una estrella.
11: Sí.
2: de la faràndula i l'altra s'ha dedicat al futbol.
11: Ara.
2: Però sí. I al costat, bueno, hi ha una foto també del barri antic.
11: Per tant,
2: però,
11: és bueno, un bar futbolero.
2: És un bar futbolero.
11: Bar futbolero.
2: Sí, aquí hi ha futbol.
11: Bueno.
2: Però bueno, ben maco, una pintura, bueno, del segle XXI.
11: Fresc que tenim allà.
2: Un fresc, algun dia estarà algun museu exposat.
13: A l'Arxiu Municipal de Sant Boi.
11: Sí.
2: Sí, per exemple.
11: Doncs...
13: Ui, pal!
5: Ui, compte el xut de Portugal. S'ha complicat molt aquesta acció. I, mare, gràcies. Quan acabi aquesta primera part, tornem cap allà. Dani Teruel, quina ocasió de Portugal. S'ha animat Nuno Mendes.
7: Us ho dèiem, atenció, Nuno Mendes, que ja va marcar contra Uzbekistan. És un lateral esquerre, però té moltíssima vocació ofensiva i, a més, moltíssim talent. Ha rebut una pilota. No sou a pensar, Portugal, que no està arribant en aquest xut, que ha tocat el cap de Pedro Porro. S'ha acabat envenenant. Ha tocat contra el travesser, llavors... una acció que no sabíem si arribava entre els tres pals, tenia moltíssim perill, s'ha envenenat i aquí Pedro Porro crec que no l'ha vist massa clar i quasi la lia.
11: Xut de Nuno Mendes, cop al cap de Pedro Porro i la pilota al travesser, però segueix atacant Portugal. La prolongació a l'interior de l'àrea, hi havia falta en atac?
13: No, el que repeteixin.
11: No. Que no sabia... Ah, no, que hi havia hagut alguna cosa a l'interior de l'àrea i que es repeteixi el servei, no?
7: Doncs sí, Nuno Mendes, que a més de ser perillós amb la pilota als peus, també a les mans.
11: Perillós de totes les maneres.
7: Sí, potència per posar-la allà. Nuno Mendes,
11: i anirà des de la banda esquerra, amaga i finalment acaba deixant la pilota en curt. Li retornen la pilota a Nuno Mendes, que està creixent en el partit, rebotant Dani Olmo a Pedri, volia marxar dos futbolistes, queda morta la pilota a ser contundent a Espanya. Marxa la minja mal de dos futbolistes. És boníssima la jugada del futbolista del Barça. La passada cap a l'esquerra, aquesta sí que li ha quedat una mica forçada i arriba als peus de Baena, que ara també vol marxar del futbolista que li està fent la marca. La pilota, tot i així, segueix als peus d'Espanya, tot i que semblava que anava a recuperar la selecció portuguesa. I va a mi marxar el primer, li han fet una traveta per darrere, però sembla que havien tocat la pilota. No sé si era jo o Fèlix. Era jo o Fèlix?
7: Pot ser, però...
11: Sí, jo o Fèlix.
13: Jo he corregut així en sa vida.
11: Jo, Fèlix, acaba de treure-li la pilota de forma neta a la minja mal que marxava cap a la porteria de Portugal. No sé què li ha passat a Joao Félix, però...
13: És un jugador que només juga en
11: partits... Me l'han canviat.
13: És un jugador que només juga en partits que li motiven.
11: Ja. Yeah.
13: El Barça va jugar 3 partits, que eren contra l'Atlètic, que li motivava molt, pel que sigui.
11: Jugar contra el que, d'alguna forma, va acabar sortint amb la seva nòvia, no?
13: Efectivament.
7: Sap que la màquina està mirant.
13: Clar, per això està molt... Fins i tot baixa a defensar, perquè sap que se'l trobarà més.
11: Juga en Portugal... A la zona de tres quarts, passada cap a la banda esquerra. Ara Bruno Fernández havia caigut justament cap a aquesta banda. Fa una passada en llarg. De fet, ara qui la buscava? Al mig del camp, no sé si era Vitinha. Però recupera de nou la selecció portuguesa. És Cristiano, bicicleta, marxa el primer. Fa això que tant li agrada a ell d'anar remenar la pilota. Sí, regatejar a ningú. Sí, exacte.
7: Una mica innecessari, però bé, s'agrada. També va agafant sensacions i ell s'ho creu, la seva pròpia pel·lícula.
11: Sí,
7: ell sempre s'ha convençut molt.
11: Té molts enemics... imaginaris, Cristiano.
7: Sí.
11: I
7: real,
11: Ferran Torres, no? Bé. No, Cristiano, Ferran Torres ja
13: se li passa, sí.
11: Ara està en una etapa feliç,
13: ara només és guapo.
7: Sí, ara està en fase
11: de... Sí, la seva època de guapo, sí.
7: Fase de fallar-les. I encara no li han vingut les crítiques. No, però com només es parla del seu cabell...
11: Clar, doncs, se'ls distreu.
7: Clar, primer li han demanat les crítiques i allà sí que desperta. I té 3-4 partits on és Maradona.
11: Veiga, volia marxar, acaba perdent la pilota, ara volia sortir a Espanya a la minja, mal a recuperar la pilota, però tot i així se la queda. De nou Veiga, que està en una posició molt adelantada, la deixa per Mendes, la centrada, Saguna i Simonen en aquesta sortida per quedar-se la pilota, atrapar-la i, per tant, començar la jugada per Espanya, tot just quan queden 50 segons i arribarem al temps reglamentari d'aquesta primera part, al minut 45, segurament s'afegirà alguna cosa, perquè sempre s'està afegint en aquest Mundial. Tampoc creiem que massa, perquè s'ha jugat molt.
7: No, són els millors moments ara per Portugal. Crec que Espanya, vist aquests últims minuts, doncs crec que donen per bo aquest 0-0, perquè estava arribant Portugal.
11: Sí.
7: Crec que Espanya ha dominat més, ha arribat més. Si algú ha d'arribar als 45 guanyant, són els de Luis de la Fuente, però bé, un 0-0...
11: Ha tingut també algunes clares, Portugal. Sí. Ha tingut dues clares.
7: Sí, però Espanya crec que en aquest sentit ha estat molt més present.
11: Sí, estic
7: ha dominat més, ha estat millor amb la pilota, ha pressionat més, compte que encara tindrà l'última.
11: Més regular també en el partit. Ui, compte la pilota a l'interior de l'àrea, i va Oyarzabal, acaba perdent, però tot i així seguirà sent per la selecció espanyola, i va Rodri...
7: Hola.
11: En fi,
7: Un altre per l'NFL. 6 minuts, John.
11: 6 d'afegit.
7: Estan regalant-se moltíssim. Entenc que ja, mínim seran 3-4 per les poses d'hidratació. Però
11: això ja passa en els mundials, que jo crec que diuen vinga, ja que tenim això cada 4 anys, sí, doncs almenys que es juguin molts minuts.
7: Home, ja
11: és que el Mundial de Qatar va ser una barbaritat.
7: Sí, sí, no.
11: I està passant una cosa. Aquest Mundial, que tampoc és molt habitual al futbol, que és que s'està afegint sobre l'afegit.
7: Sí, exacte, i va passar amb Brasil, que van afegir 7 minuts, si no m'equivoco, sí. Van xiular un penal a favor de Brasil al 7
11: quan
7: i mig,
11: ja s'havien complert,
7: i després li van deixar
11: dues jugades,
7: un parell de jugades, sí, sí, a l'11 i al 12 de l'afegit de la segona, que dius,
11: és que va acabar, el, exacte, va acabar el minut 12, per tant va haver-hi 5 d'afegits sobre l'afegit que eren 7,
7: que dius, sí. Per mi allò va estar xiulat malament. Entenem una mica quin és el criteri d'un mundial de, el que sí, volen que jugui, fer els àrbitres, de donar-li una, per què? Encara no sabem per què,
11: per l'èpica.
7: Si tu has xiulat un final quan el temps s'ha complert i aquests 7 minuts s'han jugat, ostres, no hi ha més, eh?
11: La passada llarga per Cristiano, que feia aquesta desmarcada a l'interior de l'àrea, que tan bé sap fer aquesta desmarcada curta, al final no li arriba la pilota perquè l'acaba atrapant Unai Simón, i el que vol fer Espanya és fer un golet abans de marxar al descans. Hi haurà 5 minuts encara més de primera part, perquè l'àrbitre ha dit que li estava agradant el que estava veient, i doncs mira, que jugui una estoneta més, i això és el que està intentant aprofitar la selecció de Luis de la Fuente. La jugada per la banda esquerra, per Rodri, al mig del camp, que organitza les operacions i la deixa per Dani Olmo. Rep la pilota Olmo i la deixa per Pedro Porro. La passada llarga de Pedro Porro és boníssima. El control de la ment també. El xut és molt més dolent que tota l'anterior que havia fet la mina de jugada, que per cert no valia perquè estava invalidada. El control primer és escandalós de la Lamine Yamal, la desmarcada tenia molt bona intenció, tot i així la defensa ha estat atenta per poder deixar-lo en posició antirreglamentària, però el control era una autèntica meravella. El xut, doncs, en fi.
7: Sí, l'entrega una miqueta tard aquí Pedro Porro, perquè aquesta acció, la mina arrenca la carrera,
11: sí,
7: i el mira,
11: sí,
7: una,
11: sí,
7: miqueta,
11: sí,
7: abans,
11: sí,
7: crec,
11: sí,
7: que va atrar la passada. Ara bé, el control és una meravella.
11: Compte
7: control
11: que segueix atacant Espanya, Oyarzabal, li treuen la pilota, abans l'àrbitre diu que hi ha falta. Sí. I Pedri reclama targeta.
13: Però
11: no?
13: Falta de... Ah, sí, sí, sí. Pensava que es queixaven de que li havien pitat la falta en contra d'Espanya, però no, no té sentit.
11: Falta sobre Dani Olmo.
7: I reclamen la targeta un Anthony Taylor, que de moment no està volent ensenyar-les, que promitja, pràcticament no arriba a les 4 targetes grogues per partit, però es queda...
13: És que en aquest Mundial...
7: Fa 3. Per mi, molt bon nivell d'arbitratge.
13: No estan traient una groga...
7: No.
13: Però el França-Paraguai, el Galarza aquest, que ja té força rumors per fitxar pel Getafe de Bortalàs, que no tregui groga, és un miracle.
7: Sí, no, se'ls estan guardant de més.
13: O sigui, que acabés França amb 3 grogues i Paraguai amb 0, jugant al joc que va proposar Paraguai, que mira, aquí cadascú que jugui el que vulgui, és una barbaritat.
7: Sí.
11: Serà falta favorable a Espanya. Aquesta pilota una mica endarrerida, escurada cap a la banda esquerra, a la zona de 3/4. Qui la posarà en joc serà Baena. Hola. Que aixeca el cap i ho fa el segon pal. Molt, molt passada per Rodri, que tot i així la pot prolongar i acaba traient alguna cosa. La selecció, no sé si fora de joc o falta en atac, perquè hi ha un futbolista de Portugal que queda estès sobre el terreny de joc. En qualsevol cas, serà pilota...
13: Per los lusos.
11: Sí. Per l'equip, com es diu? Ilusità?
13: Ilusità? No... Portuguès, no?
11: Sí, però,
7: sí, però els lusos també es diuen... Ostres, com és en català? Sí, sí. I lusitans? Crec que no vas malament encaminat, eh?
11: A veure si ho podem
7: Dieg,
11: confirmar,
7: que entri Dieg, escalfa, sí, que surts.
11: Sof català en directe i a veure què ens expliquen.
13: Per cert,
7: sóc jo el que ha de buscar això de sof català?
11: No.
13: Cristiano...
7: Si te referies a il·lusió...
11: Cristi. No m'estan tenint pas, no?
13: Deies ara busquem que Cristiano, sí, aquest últim partit de setzens contra Croàcia, va firmar la seva primera aportació en una fase eliminatòria, en uns mundials, en aquest sisè mundial, el seu primer gol. Va ser a penal abans, Manuel Neuer, el porter d'Alemanya. Tenia més, perquè tenia una assistència, el 2014.
11: És fort.
7: La paraula lusità o lusitana en femení fa referència a allò que és relatiu pertanyent a l'antiga Lusitània, una província romana que coincidia aproximadament amb el territori de Portugal.
11: Doncs
7: llavors,
11: mira.
7: Lusità, sí.
13: Els lusitans. Cristiano, bueno, Cristiano no és lusità, perquè és d'una illa.
11: No.
7: Això és curiós.
11: Potser sí que entraria dins el territori, això seria també...
13: De l'imperi romà.
11: Seguim en directe en aquesta retransmissió patrocinada per la Rutlla, Estudis Santboians.
7: La història en joc.
13: La història en joc.
11: La història en joc a Dallas.
7: S'està pomant una miqueta el partit, no? Està quedant tubet. No sé si els dos...
11: Espera, que hi va Espanya. A veure què és capaç d'inventar-se Oyarzabal. Que al moment el que s'inventa és deixar la pilota per Cucurell en curt. I aquest de nou perquè l'equip segueixi tocant i tocant. Ara és Oyarzabal qui ve a rebre molt més endarrerit. Es quedava la seva posició Baena, també Dani Olmo. Al final la pilota surt per línia lateral i serà pilota per la selecció portuguesa.
7: S'està fent un partit...
11: Era Neto que volia fer jugada ara.
7: S'està fent i serà, crec, un partit molt llarg. El normal quan van avançant les rondes eliminatòries és que tot es decideixi a la segona. Estic segur que sortiran després dels 45.
11: Espera, falta res. Ho intentava jo, Fèlix. Està irreconeixible, de lluitar una pilota entre els centrals.
7: Està tremendo.
4: Però
11: qui és aquest gladiador?
4: Qui és aquest jugador?
17: Concentrant, què és el jugador?
4: Què és aquest jugador?
7: Cuitrao.
11: Així està, Concentrao, és com està Joao Félix, perquè sap qui està veient el partit, no per res.
4: Magui Gorseiro.
7: Doncs si Joao Félix, on creus que juga?
4: Juga amb un altre jugador que també està...
7: S'ho pregunto al John, tu segur que ho saps.
11: El què?
7: On juga Joao Félix?
11: Ets
7: entre el Hilal i el Nasser, on creus que juga?
11: Sincerament no tinc ni idea.
7: El Nasser,
11: doncs allà, que li vagi molt bé. Sóc incapaç de distingir entre qualsevol equip
0: que no sigui el Barça i el Madrid.
7: És que ni falta que fa.
11: Sí, però en general...
4: No, sí que fa falta, eh?
11: Però d'aquest tipus de lliga sóc incapaç de...
4: Sí, jo us vaig fer una bona...
11: Sí, que l'equip de Cristiano és el de l'Arabia Saudita. És de l'equip...
4: Groc.
11: Exacte, samarreta groga.
4: I del Hilal, que és on estava el Neymar.
11: Blava i blanca, sí, no sé res més.
4: Efectivament.
11: Aquí acaben els meus coneixements de futbol.
4: I el que també va de groc és Benzema. El Al-Ittihad.
11: Doncs, de moment, res més. A Dallas, perquè l'àrbitre xiula al final d'aquesta primera part. De moment, empat a 0 entre Portugal i Espanya. Hem de dir que no ha sigut un partit de 0-0. No. Hi ha hagut ocasions claríssimes a les dues porteries. De moment, no estan massa inspirats cap dels dos equips a l'hora de resoldre-les, però sí que hi ha hagut futbol i sí que hi ha hagut diverses ocasions. Déu-n'hi-do, ara.
7: El
11: públic com vibrava també a Dallas. Sí,
7: crec que ha estat molt millor Espanya. Aviam què tal aquesta segona meitat, que segurament passin més coses. Probablement si Oyarzabal hagués marcat aquest gol, Portugal s'hagués vingut una mica més amunt, hagués buscat l'empat. Cap ha estat inspirat. Bé, em dona la sensació que Espanya falta una referència per trobar-la dins l'àrea, perquè s'estan filtrant moltes passades. Recordem a la banqueta jugadors com Ferran Torres, Borja Iglesias, Gavi, Nico Williams, que entenem que no està físicament, tot i que sí que està convocat, Miquel Merino, Zubimendi, Fabián, doncs bé, alternatives, tampoc tens cap nom de moltíssim gol.
11: Dani Teruel, tu hi creus?
7: Sí, moltíssim, hi crec moltíssim, tot i que crec que han d'espavilar.
11: Veurem si també ho fan els santboians i santboianes. Aymara, bona nit, què en pensa la gent allà? Guanyarà Espanya o no?
2: Hola, doncs mira, ara mateix estic amb un altre home que es diu Robert, d'aquí del bar. Què tal, guanyarà Espanya aquesta nit o no?
18: Hombre, por supuesto, eso está hecho. Hoy ganamos seguro. Después de la buena primera parte que ha habido, eso seguro que sí.
2: Sufrida, ¿tú qué crees?
18: Gana 2-0, 2-1 y bien.
2: Sí, m'encanta que una cosa aquí al barri, que ja és la segona persona que ho diu, el 2-0. Des que ha començat el partit, la gent creu en un 2-0.
18: Ha sido lo más... Has hecho más entrevistas y la gente ha opinado el 2-0. Más que...
2: ¿Qué opinas de la gent que va avui amb Cristiano sent d'Espanya?
18: ¿El qué, perdón?
2: La gent que va amb Cristiano Ronaldo, és a dir, en Portugal, sent d'Espanya.
18: No, que gane España, Cristiano. Si quieres, pero...
2: Ya. ¿Y la gente que... O sea, la gente que apoya a Cristiano Ronaldo siendo español?
4: Está muy enfadada.
18: Pues que le apoye, me parece muy bien. Eso está bien.
2: Pero no tan enfadada.
18: No, a mi no.
11: Enfada, Tom, una mica.
2: A mi m'enfada, a veure. Jo, en tot cas, aniria amb el Joao, que em sembla, pues, vamos.
18: Bueno, pero hay que aplaudir también a Cristiano, que tiene que jugar de titular actual, es de mérito, ¿eh?
11: Doncs s'estava tallant una mica també la connexió. S'estava tallant la connexió. I mare, moltes gràcies. En res tornem.
2: Mare, gràcies.
11: Per saber com s'està vivint tot plegat des d'allà, amb gent que té opinions per tot, i fa molta ràbia quan vols que algú s'emprenyi i no s'emprenya. Sí.
4: Molt bona veu,
11: escolta, però no estàs emprenyat? Et diu no, dius.
7: Que guai, el 70% de la conversació, que rebem. Gràcies a la... El 70-72.
11: És per estimular la imaginació dels oients.
4: Gràcies a la cobertura de la Ciutat Cooperativa.
11: Sí, gràcies. Moltes
4: Javi
11: gràcies.
4: Javi López, arregla-ho.
11: Marc Gabernet, com has vist aquesta primera part?
0: Doncs mira, m'ha semblat una primera part avorrida.
11: No, home,
0: una primera part... Sí, sí.
4: Està més divertida del que ha semblat.
0: Per mi ha sigut d'una qualitat de futbol paupèrrima, que podríem dir.
11: D'acord.
4: Quan ens arriba el menjar?
0: El menjar no ho sabem.
11: Està en camí o no?
0: Està en camí, però com ho porta...
4: Estem en negociacions.
0: Un rider de proximitat, doncs...
11: Veurem què acaba passant, Marc, fins ara.
0: Com que fins ara?
11: Fins ara.
0: Fins ara.
11: Marxem a fer una pausa o no? Si vols et continues en directe.
0: Fem-la. Vinga.
11: Vols continuar en directe?
0: Minut 55! Marc, espera,
11: Espera, marxem tots de l'estudi. Espera, marxem, que es quedi el Marçal.
0: Estan, en aquests moments estan aixecant els companys Dani Teruel, Jon García de l'estudi. Albert Vilar, de fet, està... L'Albert també està marxant. De fet, trauré jo la música.
11: Allà et quedes, Marc Gabernet.
0: Trec la música de fons. I quan queden 4 minuts per les 10 de la nit, esteu escoltant Ràdio Sant Boi, la teva ràdio, la ràdio propera, la ràdio del futbol.
19: Se va! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai.
11: Doncs ara sí, nosaltres marxem a descansar una mica i a menjar també, per què enganyar-vos. Albert, també fins ara.
13: Show de Cristiano, la mitja part, era de cantar.
11: Show de Cristiano, ara ho escoltarem. En res, tornem per saber què passa en aquesta segona part. Passarà Portugal o passarà Espanya? De moment, incògnita, 0-0 la primera. Es resoldrà d'aquí res, d'aquí pocs minuts us ho explicarem tot seguit.

0: Passant 6 minuts de les 10 de la nit, en res, comença aquesta segona part del Portugal-Espanya. De moment, Portugal 0, Espanya 0. En res, saludem els qui ens acompanyen des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Sant Boi, que són els mateixos que la primera part, Tampoc és que hi hagi moltes sorpreses, però on sí tenim més gent és de l'Aimar Alemany. Què tal? Bona nit. On et trobes ara mateix? Doncs ara mateix l'Aimar, que està copsant una mica el so ambient. Dani Teruel, què tal? Bona nit, com estàs?
1: Jo sí que estic connectat, sí, a aquest partit, que no tenim canvis. Jugadors d'Espanya ja sobre la gespa, que estan xerrant entre ells, han sortit els primers...

0: el túnel de bastidors, Portugal, ara que ho farà en segona instància. És el normal, al final, quan van passant les fases, el normal és tenir una primera part de tanteig, de provar. Han tingut ocasions clares, però si has de posar tota la carn a l'asador, que sigui a la segona. Que sigui la segona per jugar-te-la, intentar-ho al màxim. Llavors jo m'espero una segona meitat de moltíssimes més emocions i que crec que un primer gol canviaré totalment l'escenari del partit.
1: Emocions ens esperen i segur, sobretot perquè si hi ha gols la cosa es complica, si no hi ha gols
0: difícil.
1: Hi hauria una pròrroga que encara seria la cosa...
0: Aviam què tal això.
1: Sí, que encara passaria més nervis. Aymara, bona nit, ara sí.
2: Hola, bona nit.
1: Com està la cosa per allà?
2: Doncs mira, m'he mogut de bar, perquè a la Copa hi ha molts bars, i ara estic al Que Canya. I a sobre aquí tenim la terrassa, no?, amb el partit a fora, a la terrassa. Bueno, ja estic veient que comença un altre cop.
1: Partit a la terrassa, això prepara per començar
2: això,
1: de nou.
2: Això promet. I a sobre aquí hi ha un munt de gent que està sopant amb banderes d'Espanya, vestit d'Espanya...
1: Doncs fem una cosa ara, d'aquí res, en pocs minuts tornem cap allà per saber també què en pensen d'aquest partit que estem veient. Aymara, fins ara.
2: Fins ara, John.
1: Fins ara, ja escoltem Cris de fons. Ha començat la segona part a Dallas, la primera possessió d'aquest segon període és per Espanya, la passada cap a la banda esquerra, que arriba esvaent el doble, encara més obert a la banda Cucurella, però ell vol fer un enviament cap a Dani Olmo, a l'interior de l'àrea. No hi arriba Dani Olmo, tampoc Baena, sí Cucurella, que perd la pilota. I ara qui agafa la moto per la banda dreta és amb molt de perill Neto, que encara ho contra un segueix Neto, s'atura la zona de tres quarts, deixa la pilota una mica més endarrerida perquè segueixi intentant fer aquest contracop Bruno Fernández, la passada a l'interior de l'àrea, arriba Cucurella, no sé si l'ha tocat o no, l'àrbitre el que diu és que no, perquè serà servei de porteria per la selecció espanyola.
0: Doncs sí, un Pedro Nora que potser no és el millor jugador pel que fa talent d'aquesta Portugal, però que té una velocitat punta en pilota que ja hem vist que en situacions de camp obert et pot fer molta pupa, no? et pot fer mal. A 46 minuts de joc, ja ho dèiem, que en aquesta segona meitat es canviaran les coses. Ara m'espero una Portugal que busqui molt més la pilota, que busqui proposar, que sobretot crec que necessita dels seus serveis, més que gol, que Irlen, que el té, dels seus serveis. Per mi Vitinha és el jugador que li dona estructura i que li dona sentit a aquest equip.
1: Marc Bernet, benvingut de nou. Minut i resultat.
3: Doncs mira, minut i resultat 0-0.
1: Sí?
3: I 0,
1: no, dic el...
3: I 0 dinar.
1: Dic el que m'interessa.
3: 0 sopar localitzat. Us he de dir que ha sortit a la porta de Ràdio Sant Boi.
0: 0 sí. Riders.
3: Per veure si veia, si avistava, no?, el nostre company Rider. I ha passat una parelleta de dos nois joves,
1: sí?
3: Un noi i una noia, i el noi li deia, mira, Ràdio Sant Boi, l'altre dia m'entrevistaron en un bar.
1: Oh.
3: Així que potser estem davant d'un dels atracats
0: afectats
3: pels nostres reporters durant els partits.
4: Tinc declaracions ara mateix de Cristiano Ronaldo,
1: sí?
5: Ha sigut una primera part horrible, sort que he xutat jo i l'he ficat emoció. És molt més interessant la secció de l'Òscar Arjonilla. Feliços 46 anys a Ràdio Sant Boi. Sóc quasi tan gran com vosaltres. Forever Joves. Visca la Sant Boiana.
1: Cristiano, que està delirant, eh?
3: Fan de Paco Sánchez, Cristiano Ronaldo.
1: Està delirant, absolutament. Sí, sí.
3: Sabrà Cristiano el que és la perifèria?
1: Espera, que hi va Cristiano. Vol marxar Dani Olmo. Escolta, si no marxes de Dani Olmo, doncs, en fi, Cristiano cau al terra, ha sigut murri, no?
0: Sí, que Cristiano se l'ha fet aquí a Dani Olmo, eh? Sí. Perquè no ha controlat bé la pilota del portuguès. Dani Olmo, que ha pujat una miqueta a la intensitat, li ha donat a l'accelerador per robar aquesta pilota. Crec que tampoc era falta de Dani Olmo. Per
1: és la típica falta, sí. Que te la xulen perquè ets Cristiano.
0: Sí,
1: no té una altra explicació.
0: Mig somriure mirant a terra,
1: sí,
0: com per
1: dient,
0: no vull mirar l'àrbitre, que
1: ai,
0: no se m'escapi
1: el riure.
0: Cuintrao. Bardem cada dia està més d'incògnit, eh?
1: Sí, pobre home.
0: Vull dir, ja el coneixem, en plan, l'enfoquen les càmeres.
3: És el somni de qualsevol persona que li agrada el futbol, eh? Poder anar a tots els partits de la teva selecció de públic.
1: Impressionant.
0: Home, vinga, potser és el Mundial amb més personalitats o personalitats més icòniques a la grada, no?, als Estats Units.
1: Perquè sempre es tendeix a...
0: Molt talent.
1: No, perquè sempre es tendeix com a que aquestes figures més mediàtiques siguin americanes, no? I per això hi ha molta gent allà que...
0: Sí, evidentment, tots
1: o que viuen allà, tot i que sí, no siguin allà.
5: Que feo es Dani Olmo, yo soy guapo, soy rico y soy buen jugador.
1: Ara.
5: Calla, Johnny Dani, que no sabéis. Golazo de Cristiano.
1: A veure si és veritat, de moment ataca Portugal i Cristiano, que no arriba a aquesta pilota, i Cristiano s'emprenya moltíssim amb Joao Cancelo i li diu que no, que la passada era al peu. S'ha emprenyat molt Cristiano Ronaldo. perquè la passada no era bona i li estava assenyalant on havia de fer requera als seus peus.
0: Ai, Cancelo, sempre tindrà aquestes coses, eh? De...
1: Sí, sí, no, i que et faci la bronca Cristiano no deu ser la cosa més agradable del
0: no,
1: món.
0: No,
1: la veritat,
0: de tornar a la banda, resignat.
1: Dani Olmo, que ara semblava que li podia marxar el control, però tenia tot sota control. El futbolista espanyol deixa la pilota enrere per Unai Simón, que l'envia al llarg, no hi arriba Oyarzabal, passa de llarg aquesta pilota perquè ara sí torni a arribar Dani Olmo, la deixa per Baena i Baena perquè corri la selecció espanyola. És Pedri, que vol fer el contracop, segueix conduint Pedri per Lamin, Lamin que l'espera a la banda dreta, Lamin marxa el primer, al final li acaben robant la cartera, pressiona Lamin i el que diu l'àrbitre és que ha guanyat el duel Nuno Mendes i que és falta favorable a la selecció portuguesa.
0: Sí, se li ha anat una miqueta, volia retallar per dins, la veritat és que l'havien llegit tots dos defensors, sí. El primer Nuno Mendes, que evidentment li ha guanyat una altra partida i que té moltíssima aquesta capacitat de plantar-se i després estirar les cames per robar. O sigui, és un jugador que també té aquest punt d'elasticitat per quan té davant un davanter de la talla de Lamin, que té una elasticitat també a la cintura i per fer retalls increïble, també poder estirar la cama i agafar-te aquí la pilota.
5: Jo, Cancelo, també és molt feo. No pot jugar a cap equip de Sant Boi ni xutar a pals amb la Santboiana. Disca Mariana.
1: Doncs Cristiano, que va fer les seves aportacions. Sí, sí, de tots, és un populista. Ivan Eto condueix, línia de fons, ha passat el segon pal. Cristiano que es queixa un altre cop. Cristiano que torna a queixar-se i el públic portuguès que ara intenta animar els seus futbolistes perquè sembla que estan arribant en perill sobre la porteria d'Espanya. El contracop ha estat rapidíssim. La pilota li ha arribat a Neto a una velocitat tremenda. I ara ha fet dues bicicletes, la central, el segon pal, anava una mica passada, Cristiano, que s'emprenyava.
0: La bola al peu i al punt de penal i sense porter, eh?
1: Em deixeu ser una mica cabron.
0: Sí.
1: Si no coneguéssim de res Lamine Yamal i és un futbolista que el veiem per primera vegada, veient el que està fent al Mundial, vosaltres pensaríeu que és un dels 5 millors futbolistes del món?
0: No, diríem extrem normalet, de Premier. I em fot moltíssim.
1: Doncs mira, Lamine, que vol callar-me la boca, la passada no és bona per Dani Olmo. I ho dic perquè, no ho dic per res, sinó perquè la seva actitud és de que realment ha vingut a ser important en aquest Mundial i ha vingut a ser protagonista... I així ho està volent transmetre, però després el camp no és... Si dic això no és per dir que Lamine és un mal jugador, tot el contrari. Estem acostumats a un Lamine supersònic i en aquest Mundial estem veient una versió més humana, d'un bon extrem i ja està.
0: No és el Lamine més fi, igualment crec que tampoc l'estan sabent abastir de recursos com si fa el Barça, o sigui, no veig un Pedro Porro constantment tirar-li la desmarcada per enrere, no veig que li estan sempre donant línies per associar-se a Silvestre.
1: Espera, va, Lamine, calla'ns la boca.
0: Tot sol.
1: Calla'ns la boca, Lamine, marxa el primer, segueix conduint interior de l'àrea, la passada al segon pal.
4: No
1: hi ha ningú, però tenia...
0: Aquesta era molt bona.
1: Sí, tenia bona intenció.
4: Si la pilota passava...
1: Si la pilota passava en segona línia podia ser també perillosa.
4: I si la meva àvia tingués rodes seria una bicicleta.
1: Sí.
0: Però no jugaria a Espanya.
5: Mataria a Pedro Nieto, Cucurella, se come una paella, la menja mal, para bien o para mal, que eres de Màlaga, Cristiano, Cristiano.
1: Em fa gràcia que té eco, no? Quan parla com si estigués en una...
0: Està en un quarto cridant.
4: Perquè li ha posat ara el micròfon de Dallas.
1: Sí.
0: Està en un quarto tot sol el tio dient coses... No, res, sobre Lamine és això. Crec que Espanya li està deixant una mica sol contra el món. Aquella frase que es va popularitzar tant al Mundial 2010 de Iniesta contra el Mundo, doncs està sent una miqueta això, un Lamine que, a més, a molts partits ha tingut un doble, un triple marcatge, avui té davant Nuno Mendes, el millor lateral del món. Lamine està tenint uns escenaris difícils i Espanya crec que, a més... L'està llançant tot sol a la guerra a dir-li, mira, crea el que puguis.
1: Recupera la pilota Portugal, la passada en llarg a Bruno Fernández, que vol dirigir les operacions, fa dues bicicletes, es queda la pilota, la deixa per Cristiano, que està una mica més endarrerit, es queda la pilota Cristiano Ronaldo, que vol marxar a dos futbolistes, segueix conduint Cristiano, pot haver-hi falta? No, l'ha recuperat Espanya de forma neta i ara li estava dient, crec que pot ser que l'hagi recuperat Oyarzabal?
0: Sí, tu creus? Pilota ara fora perquè?
1: No sé, s'ha interromput el partit. Ostres, Nuno Mendes no està fi.
0: Nuno Mendes a terra.
1: Doncs si no pot seguir, és un cop dur, per Portugal.
0: Sí, és un cop molt dur.
4: I un cop
0: notícia...
4: molt bo per Espanya, sí.
0: Sí, és una bona notícia, jo crec, per Espanya. Com ho dèiem, està sent l'home que està parant Lamine Yamal, un dels millors jugadors del planeta, el millor per mi, la seva posició. Un moment des ara que no s'acaba de tocar cap zona, s'ha estès a terra, no ens ho ha ensenyat la realització en aquesta jugada aquí de Lamine, que ha arrencat aquí en carrera, ens ensenya la realització. Aquesta acció on ha estirat, on s'ha estirat a terra per intentar tapar-la, no ho ha aconseguit. És com si hagués tingut alguna mena de problema muscular aquí en forçar-se, en estirar-se, no sé, aviam com està un moment, però no fa pinta que pugui seguir.
1: De moment segueix al terra, estan intentant reanimar-lo, almenys saber del seu estat físic, les assistències mèdiques...
0: No fa cara.
1: Reanimar-lo en el sentit que pugui continuar, no que estigui estabornit. Però no fa gaire bona pinta, això, eh?
0: No.
1: Mira, espera, que s'aixeca.
0: Sí? És invencible.
1: I s'ha aixecat rapidíssim, a més, eh?
0: És invencible. Bum, a la banqueta, perfils diversos per poder ocupar aquesta posició. No hi ha, jo crec, un suplent clar. Potser Nelson Semedo actuant per aquest cantó esquerre. Aviam què tal si pogués agafar aquesta posició Diogo Dalot, Tomás Araujo o algun altre jugador fent una
1: mica de fals esquerre. Tu creus que pot continuar? Perquè de moment ha marxat del camp,
0: no
1: segueix pinta, podent caminar, no sé.
0: O sigui, ara mateix té un...
1: Semedo.
0: El que dèiem, Semedo, que farà de lateral esquerre, tot i que evidentment és lateral dret, però bé, és un jugador que... Tampoc és que depengui excessivament d'una cama de les dues, és dretar, però bé, que et pot fer aquest perfil, no és Nuno Mendes, però sí, o sigui, el jugador, el lateral esquerre titular de la selecció, és que estava fent un gest de mirar a terra, de no seguir.
1: No exagero dient que Nuno Mendes és dels millors jugadors i dels jugadors dels que potser més depèn Portugal.
0: Sí, per mi és el millor lateral del món, amb diferència. Sí. Aquella final de la Nations League ja li va fer un gol a Espanya, també és un habitual a la pilota aturada, tira penals... ha tingut una de les ocasions més clares, potser la que ha tingut més perill, aquest xut que ha regulat en Pedro Porro i que s'ha estavellat al travesser. Per mi un jugador de veritat descomunal, un esglaó per sota del que és Cristiano Ronaldo, però al nivell per mi de Bruno Fernández fins i tot més.
1: Marc Gavarnet, estem alegres i contents ja en aquest estudi.
0: Com olora aquí.
3: Home.
1: Què tenim per aquí?
3: La boca plena és el que tenim. Xapu-xapu, aquesta botiga...
1: Ha arribat el sopar.
3: ...d'aliments asiàtics de Sant Boi, que de fet la podeu trobar
4: a un carrer,
3: a la plaça Generalitat número 7 de Sant Boi.
1: Com es diu això que estic a punt de provar?
3: Això és un sao-sao.
1: Sao-sao. Una sao mica de salsa, no? Sí, a veure com està això.
3: A veure com ho provem, això.
1: A veure com està.
3: Sense atacar, si us
0: plau. No és un bau-bau? Bau-bau, es diu?
3: No tinc ni punyeta idea com es diu.
1: Està bo, eh? Molt recomanable, eh?
3: Llavors, ara què vols, que parli perquè tu puguis alimentar-te?
1: No, tranquil, que jo puc fer tota la vegada, no et preocupis. Ah, sí, minut què, Marc Gavarnet?
3: Minut 56!
1: Ara, Portugal 0, Espanya queda, Niteruel?
4: 0.
1: Ara.
3: M'encanta com narra aquest narrador, el Paco Caro, el de handball.
1: És
3: increïble.
1: És el millor, és el millor. I a més és el contrari d'un company seu...
3: Sí, del Rivero, no?
1: Sí, vull dir que són una mica la nit i el dia.
0: Aviam ara aquest Yamal contra Semedo. Semedo també un vell conegut d'aquí de Catalunya.
1: Per mi fins ara en el Mendes la mina guanya Mendes.
0: Sí,
1: claríssim.
0: Moment, sí.
4: I malestant, sí.
0: Ha tingut algunes...
4: Per cert, Nelson Semedo amb ascendència caboverdiana.
1: Ah.
0: Hola.
4: Podria haver jugat amb Cabo Verde.
0: Que traïdor, no?
1: De fet, Cristiano pot estar fora de joc. Sembla que no, perquè estava a Cucurella, que l'estava habilitant. S'ha xulat o no al final?
0: Doncs crec que sí, perquè no han lluitat aquesta acció que Cristiano podria seguir cap endavant. Igualment, no,
1: espera que hi va Pedri. Espera, declaracions en directe de Cristiano. Què t'expliques?
4: Espera, que s'ho pensa.
1: A veure.
5: Soc molt fan de Xapu-Xapu. M'agrada molt també les braves del 96-19 a la plaça de l'Ajuntament.
1: Doncs, en fi, declaracions impactants de Cristiano Ronaldo, que ens deixa sense
4: local.
1: Sense paraules, com sempre. Poc res més que afegir, poc o res. Poc
0: com
1: res.
0: Li agrada anar a l'Ajuntament a fer-se unes braves, a Cristiano? M'agrada la IA perquè té com que ho dubta, fa un...
1: Sí, s'ho pensa una mica.
0: Com
1: sí.
0: Si fos fos realista.
1: Cristiano atrapa la pilota i la deixa cap a la banda esquerra perquè corre a molta velocitat Bruno Fernández, 1 contra 1 contra Pedro Porro. S'ha d'aturar Bruno Fernández, però tot i així manté la possessió pel seu equip i l'acaba jugant més enrere, primera vegada que toca la pilota en el partit. Semedo jugant-la cap a Bruno Fernández, que ara ha vingut per dins, de nou per Semedo. A cama camera que veurem com funciona.
0: Doncs sí, aviam, Semedo, ja el van veure al Barça, crec, si no m'equivoco, recordo alguns partits,
1: sí.
0: No et sabria dir dir quin, però Semedo és que és un perfil de futbolista que no et variarà massa. O sigui, si t'ha de fer un bon partit, te'l farà a l'esquerra i te'l farà a la dreta, i si t'ha de fer un mal partit, te'l farà a l'esquerra i te'l farà a la dreta. Ara bé, per enfrontar-se a la Minja Mal just precisament en el dia que has de canviar de banda, doncs aviam.
1: Bruno Joao Fernández. Félix, la centrada per Cristiano, la rematada de Cristiano Ronaldo, que també volia ser acrobàtic, al final ha acabat en no res, i ara no sé quin gest, no sé com interpreteu aquest gest que ha fet Cristiano.
0: Jo tampoc ho sé, ha fet com si una boca xerrant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una boca xerrant.
4: Jo crec que demanava perdó, no? Potser per la passada enrere.
1: Per no cert, crec que Cristiano demani perdó.
4: Bruno Fernández, per cert, cinquè màxim golejador de la selecció portuguesa, 29 gols, a 3 del famós Luis Figo, i també 10 jugadors més partits amb 94. Cristiano em sembla molt fort perquè porta jugant amb la selecció amb la selecció portuguesa des del 2003.
0: Sí.
4: És com LeBron James, o sigui, bàsicament tots els records que tenim els grans records que tenim de la selecció portuguesa jugant a futbol sempre han sigut amb Cristiano.
0: Sí, a vegades ho penso, que no hem viscut una vida sense Messi i Cristiano jugant a futbol. Pràcticament, sí, sí. Des que tenim record a un Cristiano Ronaldo que va debutar als Mundials a Alemanya 2006, el seu pitjor, jo crec que va ser...
4: I que va jugar a l'Eurocopa 2004.
0: Sí, Brasil 2014. 2014 va ser el seu pitjor, que crec que van quedar eliminats a la fase de grups. I bé, a la resta ha anat marcant gols, a l'últim fins i tot va tenir algunes suplències a Qatar. Bé, amb Roberto Martínez ha estat sempre indiscutible. Sempre indiscutible. Parlaves, o almenys has anomenat a Figo. Què passat està amb els anuncis de YouTube, tio?
4: Sí, no parles.
1: Sí, què està passat,
0: passat
1: sí.
0: Luis Figo, tio?
1: Amb Revolut, més, no?
0: Sí, crec que sí. I a més, sempre tirant del mateix gimmick, com tirant de la mateixa broma de... Ah, sí, me tenia que canviar, no sé què.
1: Ostres, què passat?
3: Però no pagui jo ell.
0: Tio,
1: que ets un pesat.
0: O sigui,
1: 30 minuts, sí, i això s'ha sobreacabat, i de moment 0-0 el marcador.
0: No, el partit que ha quedat molt apamat.
4: I això, Félix, ha estat cascant un partidàs.
0: Sí, sí, el mateix ritme que al final.
1: I defensivament, sí, una bogeria.
0: Sí, sí, moltes ajudes. Partit que ha quedat molt obert.
1: Ai, que recupera Espanya. Ai, que recupera Espanya. Dani Olmo, interior de l'àrea, marxa el primer, segueix Olmo, la deixa a la frontal. Pedri. Per sobre del travesser, Pedri ho intentava, l'acció d'Espanya era boníssima, apretava l'accelerador, l'equip de Luis de la Fuente, ha estat Dani Olmo qui s'inventava aquesta jugada, i ha estat Pedri qui volia definir-la, la pilota no ha marxat molt lluny, però sí una mica, no a prop d'haver significat un gol, tampoc de fer un gran ensurt al porter de Portugal, a Diogo Costa, però sí que és cert que la jugada tenia cert perill,
0: Sí, molt bé, Dani Olmo, aquí en la recuperació ha estat molt clar per un Pedri, que ha provat...
1: Espera, la centrada, la pilota morta, se la queda Portugal, que l'ha de treure, controla Lamin, el xut de Lamin, rebota en un altre futbolista, no sé si de Portugal, perquè el que diu l'àrbitre és que torna corna favorable a Espanya, que l'enviarà des de la banda esquerra. Veurem finalment qui l'acaba servint.
0: Dues pilotes al terreny de joc, se la demanava abans aquest xut exterior. Pedri ha xutat, crec que ha fet bé, se la demanava a Lamin, a la curta, perquè tenia per xutar amb l'esquerra, crec que ha fet bé Pedri en provar.
1: Serà Baena qui serveixi aquesta pilota. Molts futbolistes intentant buscar la rematada per part de la selecció espanyola. Molt passada el segon pal. Acaba atrapant Diogo Costa.
0: S'activa una miqueta Espanya, s'activa una miqueta el partit. Estàvem veient uns primers... 15 minuts de la segona meitat on esperàvem més acció, no sé quan es girarà això, no sé si és que algun equip o s'estan esperant aquest primer gol per activar el partit i tenir un final molt intens. Ja vam veure una Portugal en general molt passiva, trotant, defenent les accions de Croàcia. Recordem una Croàcia que va marcar, li va fer uns quants gols a Portugal, però amb la mala fortuna de que estaven tots en fora de joc. Llavors jo estic veient una Portugal molt tranquil·la i una Espanya que no està sent capaç de castigar.
1: Espera, que hi va Portugal, i va per la banda dreta, la passada enrere, perquè inventi jugada Neves, que volia progressar, al final acaba recuperant la pilota de Daniel Mola, torna a perdre, recupera Portugal, és Vitinha fent jugar el seu equip. Un Vitinha que tampoc l'hem vist molt en aquesta primera part.
0: No, crec que...
1: I el que portem de segon, em prefereixo.
0: En aquest pivot de Vitinha, Rubén Neves, campioníssims de la Champions, sí, dues vegades consecutives, moltíssim nivell, ens està faltant presència, sobretot de Vitinha, que és capaç, com Pedri, de rebre bas, però fer aquesta passada endavant per provar el xut, per llançar alguna passada, per generar tres quarts i no el veiem.
1: Albert?
4: Espanya-Portugal, els últims 7 duels, 7 empats.
0: Wow.
4: 7 empats, sense comptar els que s'han resolt al penals, és a dir, que han acabat empat als 120 minuts, 2-2 a la Nations League, perdoneu, m'he deixat un 0-1 en una jornada prèvia a la Nations League i tot l'altre empats. 1-1, 0-0, 0-0, 3-3, aquell mític del Mundial 2018, amb hat-trick de Cristiano Ronaldo, la retirada de David De Gea a la porteria de la selecció, pràcticament. 0-0, guanyant en penals a Espanya a l'Eurocopa del 2012, a les semifinals. I l'última victòria d'Espanya fora d'aquesta Nations League és el 2010, 8 anys de final del Mundial, 1-0 amb un gol de David Villa absolutament robat perquè era un fora de joc claríssim.
0: Sí, fora de joc molt clar, però bé, és el que hi ha. És el que hi ha. I abans, no sé si va ser abans o va ser després, a una Eurocopa que va haver-hi una victòria d'Espanya en penals, que Cristiano va ser una imatge històrica, perquè Cristiano es va demanar, no sé si el cinquè penal, pensant en xutar el final i marcar les diferències en aquest cinquè final o en el quart, ara no recordo. Va fallar molt Portugal des de l'inici de la tanda, es va quedar sense xutar i es va gravar aquella imatge per la història de quina injustícia.
4: Quina injustícia. Va marcar el 5F Cesc Fàbregas.
0: Exacte, sí, que va quedar aquesta imatge de quina injustícia de que no va poder xutar i el tio es va quedar amb un pam de nas.
1: De moment aquí, 0-0, veurem qui és el futbolista que acaba imposant-se i acaba fent el primer gol. Podria arribar per Portugal, podria arribar per Espanya, perquè està tot molt igualat. Anem a saber què en pensen els samboians i els samboianes. Aymar Alemany, bona nit. Qui creuen per allà que marcarà el primer gol?
2: Hola, què tal? Qui Hola. Creus que marcarà el primer gol?
6: Espanya.
2: Però qui? Qui d'Espanya? Quin jugador? Aquí,
6: Lamine Yamal.
2: Lamine Yamal, hi ha molts fans de Lamine Yamal aquí a Sant Boi.
1: Jo veig, ja.
6: Clar, som molts fans de Lamine
1: aquí. Hi ha gent que diu Oyarzabal.
6: I tota la selecció.
2: I Oyarzabal.
6: I Oyarzabal també té possibilitats de marcar.
2: Vale.
6: A veure.
2: Què opines de la gent espanyola que avui està amb la selecció portuguesa, amb Cristiano Ronaldo?
6: La COP és un barri molt d'Espanya, molt d'Espanya. La COP és un barri que apoya la selecció a mort.
2: No les escolteu de fons el murmullo?
6: Sí.
2: D'enfados, no?, que s'han creat?
6: No, hi ha que respetar tot, però mira, som catalans, som espanyols i anem amb Espanya.
2: I la Minya Mala avui com està jugant? Com valorem la seva intervenció al partit?
6: Ho pot fer millor, però bueno, de moment estan bé.
2: Pot millorar. I per tu qui és el millor jugador ara a nivell mundial?
6: Home, ja està la cosa disputada, però entre Lamine, entre Kane, Mbappé... Ja
2: uns quants, no?
6: Sí. Però jo crec que Lamine serà el millor, això segur.
2: I Haaland? No et fa por, Haaland?
6: Home, Haaland també. Haaland fa por. Però Lamine és millor.
1: Aymara, tu qui creus?
6: De casa, del Barça i català.
1: Tu qui creus, Aymara, que farà el proper gol en el partit?
2: Ni idea, la veritat. Però em faria moltíssima il·lusió, que jo sé que això no és real,
1: veure,
2: però em faria molta il·lusió que el Ferran... No sé si n'està jugant.
3: Sí.
2: Però que el Ferran marqués.
0: Després.
2: Perquè és que el meu cor necessita que aquesta persona tingui un punx, una mica,
1: esperem
2: a la seva vida.
1: Esperem que sigui així. Gràcies, Aymara. Continua atacant Espanya. Lamine Yamal, que volia marxar de dos futbolistes, no ho acaba aconseguint, però tot i
0: era
1: així
0: falta.
1: Recupera la possessió pel seu equip. A mi també m'ho ha semblat.
0: Era
1: de fet,
0: falta.
1: Ara Cobercí s'estava queixant a l'àrbitre, però no l'ha xiulat. De moment, ja veiem que aquest és el llistó que posa. I per tant, doncs, això també hauran de tenir en compte els equips a l'hora de fer el seu plantejament de partit. I anirà Pedri per Espanya, la passada cap a Lamine. Té dos futbolistes davant, són Joao Félix i Semedo, no s'atreveixen dos. Acaba enviant de nou la pilota enrere perquè sigui Rodri qui la mogui per part de la selecció espanyola, aquest per Pau Cobercí jugant a la dreta per Pedro Porro, i Pedro Porro que aixeca el cap i torna a enviar la pilota per Cobercí, i aquest per Rodri s'organitza la selecció espanyola. Passada cap a la banda esquerra per Cucurella, controla la pilota, acaba jugant més enrere, i ara sí, possessió llarga d'Espanya, que intenta anar movent els futbolistes de Portugal i veure si hi ha un petit forat o si hi ha alguna escletxa a la que poder fer una passada una mica més perillosa, com per exemple aquesta. La passada per Baena és bona, gira Baena encara més a la banda esquerra per Oyarzabal, que no hi arriba, recupera Portugal i compta, perquè ara pot fer el contracop. Res, perquè no controla bé la pilota Joao Félix, que no sé si és que s'ha cansat ja de tant d'esforç o què, i serà de nou pilota per la selecció espanyola.
4: Està, per tant, per fi la selecció espanyola, ara que ens anirem a la pausa de hidratació. Acaba d'arribar un missatge per línia interna que se li acaba de curar el canell, a la Lamine Yamal, després de
1: molts
4: mesos amb el bandatge aquest del canell. Se l'ha tret, ja no el porta.
1: De fet, ell deia que se'l deixava perquè li agradava
0: per
1: com li quedava.
4: Sí, per Benzema,
1: sí que ho va dir. I no el porta, no m'hi he fixat. Clar.
4: No el porta, se l'ha tret. Crec que aquesta segona part, no sé si la primera el portava, em sona.
0: Per això no jugava bé.
4: Es va fer mal al principi, jugant a la Play, M'agrada que sigui natural, al final és un xaval que tenia 17 anys, pues, s'enfada jugant a la Play.
1: Ara
4: farà res, farà 19.
0: Sí,
4: les semifinals del Mundial, si és que la juga, la jugarà amb 19.
0: Tant de bo.
1: Com passa el temps, eh?
0: Volant. Sí, sí, no, no. Amb un Lamine, recordem, aquí és que ja li veiem cara de nen, però ara veus les imatges una mica més enrere, sobretot quan va debutar amb el Barça, o quan va començar a jugar aquella Eurocopa, que no tenia la ESO quan va començar, que es va treure la ESO durant el campionat, i que tenia una cara de nen, això sí, encara en brackets, és una cosa que potser...
4: Que el seu germà tampoc creix.
0: Té 80, no, té 80 i encara en brackets. El germà almenys ja no
1: són
0: porta bolquers.
1: Són símbol d'identitat, una mica, no?
0: El germà ja no porta bolquers, i ja no porta xumet, que és una cosa que la veritat m'estranyaria que encara portés bolquers i xumet, però Lamine els brackets no se'ls treu. Si voleu, repassem una miqueta com estan les eliminatòries, sí. Com està el quadre d'aquesta Copa Mundial. Recordem que França va eliminar el Paraguai i que s'enfrontarà a Marroc, que va guanyar per 3-0 a Canadà amb un doblet d'Unahi, aquest gol final d'un Raimi que sobrirà un Saibari que es va lesionar, una baixa supersensible pel Marroc, que el dijous a les 9 s'enfrontarà a França. En aquest costat també del quadre estan Portugal i Espanya, que estan jugant aquest partit 0-0. Tindrem demà aquest Estats Units contra Bèlgica, que serà el rival de Portugal a Espanya. I a l'altre cantó del quadre també definit els quarts de final entre Noruega i Anglaterra, que van eliminar a Brasil i a México respectivament, i encara s'han de jugar també tots dos partits demà, 7 de juliol, Argentina-Egipte, Messi contra Salah, i aquest Suïssa-Colòmbia, que és un partit doncs molt interessant.
4: Sí, la veritat que ens veurem partides sus. Recordeu que França ve d'eliminar el Paraguai 1-0. Hi ha una senadora paraguaya que es diu Celeste Amarilla, que li ha dit unes paraules a Kylian Mbappé. O sigui,
1: Què li ha dit?
4: Aquesta bèstia ni tan sols ha après a escriure. En lloc de llet materna va créixer xuclant cocos, i les criatures més educades que mai hagi sentit eren ximpancers. Li hauries hagut de fer un dit del mig, Orlando Hill, i més barbaritats. Doncs Mbappé ha respost
0: normal
4: en un missatge a Twitter, que ara us traduiré perquè francès encara no sé.
1: Ah, no?
4: No, de moment no. I Mbappé, a veure si em carga: senyora Celeste Amarilla, sou una dona menyspreable i indigna de la seva funció. No representeu el Paraguai, aquest país que ha suat passió i honor al llarg de tota la competició. Pel vostre desconsiderament i el vostre racisme descomplexat, el món sencer ja ha oblidat el recorregut i l'esforç històric que els vostres jugadors han realitzat durant aquesta Copa del Món.
1: Déu-n'hi-do. Triple canvi a Portugal.
0: Doncs sí, entren... Un d'ells és Rafael Leao, la veritat molt està...
4: No m'ha somriure.
0: L'altre és Diego Dalot. Surten Joao Félix i Joao Cancelo. Hi ha aquí un doble canvi. Doncs Cancelo fora, Joao Félix fora. Canvis tant per la dreta com per la... com a la davantera pel cantó esquerre. Veiem si ara Diogo Dalot i Semedo canvien posicions. Jo m'imagino que no, perquè si directament ha sortit Semedo es queda en aquest cantó esquerre de moment. Llavors canvi també ofensivament, home per home, Joao Félix per Leao, un perfil de molta més velocitat, amb una miqueta més de gol, d'arribada. Llavors, per aquests minuts finals, genial el jugador que juga a Itàlia.
1: Marxa del camp, com havíem explicat, Joao Félix. També ha marxat Cancelo. Jo crec que el de Joao Félix segurament sigui cansament, perquè em fa la sensació que estava rebentat.
4: Ha corregut més que en sa vida.
1: I el tema de Cancelo?
4: Tampoc ha tingut el millor partit.
1: No, però no ho sé.
0: Potser alternatives, no?
1: No sé.
0: Bé, potser ara buscaran apretar una miqueta més centres laterals. Diego Dalot també té aquesta capacitat de ser un velocista, llavors potser busquen molta velocitat per aquest cantó dret, també pel cantó esquerre. Semedo també és un jugador molt ràpid, llavors potser ha apostat per molts canvis a les bandes, que és mal per on veu el partit.
4: Ara mateix.
1: Comitè de crisi per part d'Espanya, parlant ara Lamine Yamal, Oyarzabal i
4: falta, sí.
1: I Baena, els tres, i el que han acabat decidint és que la picarà Lamine Yamal.
4: Qui
1: amb una falta escurada.
3: La típica jugada de documental, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: Perdó,
1: sí.
3: La típica jugada de documental de...
1: La imatge.
3: Puyol me dijo que m'adelantara.
0: Tu creus?
1: Compte, Lamine Yamal. El xut de Lamine atura Costa! El xut de Lamine atura Costa. La pilota, segons avançava cap a la porteria de Portugal, anava complicant cada vegada més la seva trajectòria. Al final Costa estava ben col·locat, anava bastant centrada, l'ha hagut de llançar corna perquè si no podia complicar-se, però Lamine ho ha vist claríssim i l'ha provat directe a porteria. Ara ho expliquem, abans corner favorable a Espanya. I va Baena, la pilota passa al segon pal, de nou la treu Costa, intenta pressionar Cucurella, Semedo Semedo, qui se la treu de sobre i recupera la possessió l'equip de Luis de la Fuente, que està apretant el minut 73 de partit, de moment sense èxit. Portugal 0, Espanya 0. Si això acaba així, marxaríem a la pròrroga.
0: Qui ens ho diria, eh? Doblar plomejada molt bona aquí de Diego Costa, d'una Espanya que està apretant i està sent capaç d'arribar, però abans ho estàvem veient amb passades interiors i ara tot està depenent de centrades laterals o de jugades més aïllades, no? Amb molts jugadors concentrats dins l'àrea, on és més difícil fer gol, quan hem vist a la realització com sí, estava Ferran. Preparat un altre dels homes gols d'aquesta selecció, que és Ferran Torres. Aviam què tal aquest canvi. L'altre dia ja vam veure canvis no necessàriament home per home. Aviam si surt Oyarzabal. No sé, jo no estic
1: home,
0: veient massa
1: no crec, no, que surti.
0: Ja, segurament, potser el canvi no més obvi és Àlex Baena.
1: Olmo, i dius, vinga, la casa per la finestra.
0: Tu creus?
1: I jugues amb dos davanters o Baena per dins. Pues no sé.
0: No sé,
1: ara mateix, Olmo, eh?
0: Tal com està el partit, potser no m'imagino el canvi per Oyarzabal, perquè està Portugal molt tancaera defensant les entrades d'Espanya.
1: Espera, que hi va Lamine Yamal per la banda dreta. Encara Lamine segueix Lamine amb la pilota, fa una passada cap a la posició de Baena. La pilota ha quedat curta perquè hi havia un futbolista portuguès preparat per emportar-se-la. Al final era Neves, si no m'equivoco, el futbolista a la frontal, acaba recuperant Portugal i l'envia ràpidament cap a Leao, el futbolista que acaba d'entrar al camp. Marxa un jugador tècnic, marxa un jugador creatiu com João Félix, entra una autèntica bèstia als espais com Rafa Leao.
0: Xep, tu posaries la mà al foc que no el canvi no és la 20?
1: Perquè jo ho estava pensant, però seria, home, seria... Ostres, seria duríssim. Massa, minut no? 74, t'estàs jugant al Mundial contra Portugal, la 20 marxa del camp, seria... assenyalar-lo, segurament. No. Doncs mira, tenim resposta, Dani.
0: És Baena qui surt del terreny de joc per Ferran Torres. Veurem com acaba aquesta posició. Ja sabem que Ferran té aquesta vocació i aquesta capacitat de poder jugar per la banda. Aviam com se situen.
4: És el seu dia,
0: I Mikel Oyarzabal, que té pinta. Sí, després de les crítiques que li hem furut al Ferran, ara que sí, que situen aquest cantó esquerre. Llavors, de moment, fins que arribin més canvis, que jo crec que arribaran, i potser canviar la situació de Ferran, es posiciona per l'esquerra.
1: Leao recupera la pilota, pot haver-hi fora de joc. Res, deies, Marc.
3: Hi havia a Twitter una predicció de que Ferran ficava el gol de la victòria.
1: Espera, el xut! Fora, res, deies.
3: Hi havia una predicció a Twitter que deia que Ferran Torres ficaria el gol de la victòria al minut 118.
1: Uf.
0: 118. I això per què?
3: A Twitter.
0: Tio, no?
3: És que jo avui he vist molt el tuit de Ferran Torres.
1: Però això avui?
3: Avui.
0: És el dia dels enemics invisibles per Ferran. No ha sortit a la posició, potser, de fer gols. Crec que no estava trobant Baena.
1: Ferran està... Per on està Ferran?
0: Per l'esquerra, en principi.
1: Ha clar, sortit però ara està Oyarzabal.
0: Ara s'ha quedat de punta. Sí, i ara és Oyarzabal.
1: Que no sigui Ferran de punta i Oyarzabal marxa a l'esquerra. Crec que és això, eh?
0: Quan ha sortit estava pel cantó esquerre. Això segur. Ara s'han intercanviat les posicions. A mi m'encaixa més Ferran de punta. Almenys aquesta... Si té el dia, té la capacitat.
1: Espera, recupera Espanya, la menja mal, es queda la pilota, la deixa per Olmo. Olmo a la frontal, volia fer una passada complicadíssima per Oyarzabal. De fet, el propi Dani Olmo demanava perdó al seu company. Al final, segueix la jugada per Espanya, que toca la frontal, es queda la pilota, circula, mentre que Portugal porta estones sense olorar-la, eh?
0: Doncs sí, crec que de la Fuente ara el que li tocarà és buscar la banqueta a un home gol, que pot ser perfectament Fabián Ruiz, amb un tir exterior, que pot ser perfectament també Miquel Merino, una centrada lateral. Aviam si entra Gavi, crec que el canvi més obvi era Ferran Torres. Ara acabarem de veure si li troben els espais perquè els ataqui, que en aquest sentit és un molt bon suplent, i aviam Espanya com reconfigura l'atac. Jo espero més canvis.
1: Més canvis per part d'aquí?
0: D'Espanya, això segur.
1: Segur per fons.
0: Perquè fa l'atac. Espanya no és la primera vegada que fa un canvi, després dels minuts fa un doble canvi, torna a reconfigurar l'atac, a buscar alternatives. És el moment de tocar coses perquè, tot i que estàs fent un partit que estàs dominant, de control, vol bé amb la pilota, has de canviar coses per l'atac, perquè ara mateix un rebot tonto i Portugal t'envia a casa.
1: Marga Bernet, te'n reies d'algú?
4: No, jo de ningú. Cristiano.
1: Ah, no sé, vist que... imitaves un so que ha fet un narrador que no... Potser ho he malinterpretat.
0: Sí, ho has malinterpretat. Jo no he sentit res.
4: S'està tornant bon John García.
3: No l'està ni escoltant.
4: Minut 78.
3: Estic en un article.
0: 0-0.
1: Tinc enemics imaginaris, sí. També com certs futbolistes, que avui vesteixen de blanc. La pilota en llarg vol jugar a Espanya.
4: Mira'l, aquí està. Els enemics imaginaris.
1: Era Ferran, que volia quedar-se-la. Al final acaba a... deixant la pilota més enrere perquè
4: va, vinga, va.
1: Perquè bona, no construeix Espanya, compta la pilota per Dani Olmo. El xut d'Olmo la treu la defensa, volia arribar a la min, però el que sembla és que serà córner favorable a la selecció espanyola, no?
0: Doncs sí, claríssim aquí aquest tall del xut de Dani Olmo. Era Rubén Díaz, que s'ha llançat. És una qualitat increïble que té el futbolista, amb molta carrera ja i molt contrastat a la Premier. Té aquesta capacitat de veure els tirs i de fer d'amor molt bé aquí en aquest xut d'un Olmo que està trobant els espais. Ja sabem que és un especialista en això.
4: Ara bé, ara bé.
0: Espais.
1: La centrada de Lamin, la pilota acaba finalment atrapant-la a Portugal, torna a sortir a córner i aquí el que reclama Ferran Torres és un possible penal perquè s'estava assenyalant la mà. De fet, estem ara mateix veient la imatge que ens ensenya repetida. Ferran fa la centrada al segon pal, toca en un futbolista de Portugal, que ara mirarem qui és. El futbolista és Veiga.
0: Sí, és Renato Veiga.
1: Que... I tu creus, Dani, que li toca la mà o no?
0: No ho sé, no s'acaba de veure. Ara ens enfoquen en Tony Taylor, s'estarà revisant això. El tema aquí és que Renato Veiga estava caient i potser ja tenia, si té la mà ja a terra, doncs no s'hi haurà res, de fet, donaran continuïtat.
1: Doncs serà córner favorable a la selecció espanyola, se la treu de sobre la defensa... Compte que ara volia tornar a intentar-ho la selecció de Luis de la Fuente i l'àrbitre el que diu és que serà pilota per Portugal.
0: Doncs sí, s'acaba aquí aquesta ratxa d'ocasions d'Espanya, principalment a partir de centrades laterals. Una de les últimes més perilloses, aquesta de Ferran, que havia rebut el segon pal, es preparen més canvis per Portugal. Sobretot un d'ells crida molt l'atenció, no? Per acabar aquest final de partit, que és un paloter. La veritat és que és un tros de jugador, com és Bernardo Silva, i també entrarà per remoure algunes coses Francisco Conceição.
1: Doncs veurem.
0: Sí, aviam, a l'atac aquí, que pot reconfigurar, jo crec que sortirà Pedro Neto. El més natural és que es quedi fent aquí una miqueta de triangle amb Joao Neves i Bruno Fernández el mateix jugador l'exit i ja, Bernardo Silva i de Francisco Conceição.
1: La pilota per Ferran, volia tornar-li la pilota al futbolista blaugrana, al final acaba recuperant Portugal i és qui acaba intentant fer aquest contracop, és Cristiano Ronaldo. Per la banda dreta es queda la pilota, gira el futbolista portuguès, la deixa més enrere perquè jugui al mig del camp Bruno Fernández. Déu-n'hi-do com ha marxat amb aquesta pilota controlada, deixant passar dos futbolistes de la selecció espanyola, i ja juga Portugal, que sí que ha tingut uns moments, sembla, de patiment, però que ara està tornant a tenir també cert domini. I ara qui va és Leao, que sabem que amb espais té molt de perill. Condueix Leao, pot arribar a línia de fons Leao, es queda la pilota, ha marxat al terra Pedro Porro. De quina manera de defensar Pedro Porro aquesta acció? Li pren la pilota a Leao, que, en fi, quan arrenqui d'aquesta manera ja es pot preparar la selecció espanyola.
0: Espanya, que vol una miqueta de mambo, es preparen els canvis, tot i que ara aquí contemporitza aquesta acció Ferran Torres, que no ho acaba de veure molt clar. Crec que ja es comença a notar el cansament. Cap dels dos equips ha tingut més que 90 minuts, no han patit encara pròrrogues, hem vist algunes en aquest Mundial. Tot apunta que potser ens anem a una d'elles, excepte d'una acció màgica del final que no sé de qui vindrà, però Portugal està posant els canvis.
1: Ho intenta Espanya, la passa a l'interior de l'àrea, no arriba ningú, la pot treure Portugal, i de nou és Bruno Fernández jugant per Leao. Leao, que ara retalla, es queda la pilota. De nou Bruno Fernández pot fer una passada en llarg per Cristiano, que no hi arribarà de cap de les maneres. I això, van avançant els minuts i de moment segueix amb el mateix resultat, 0-0, doble canvi, Dani, a les files de Portugal.
0: Doncs sí, es produeixen els canvis que portaven gestos fa una estona. Efectivament, com dèiem, surt Pedro Neto, aquest tauler el veiem a canvi per Conceição. No sé si precisament serà aquesta la seva posició. Ara veurem qui és l'altre jugador de Portugal que abandona la gespa. Concretament serà el número 23,
1: Vitinha
0: fa aquest canvi. Conceição, que es quedarà doncs en aquesta situació de doble pivot, i ara Portugal, que aposta per un cantó moltíssima velocitat com és Rafael Leao, i per l'altre cantó contemporitzar i posar centrades laterals, no tenir pilota, dominar una miqueta més el partit, com és aquest perfil de Bernardo Silva, que ja sabem que és un jugadoràs, tot i que passin els anys.
1: Tot futbolista que surti amb el dorsal 10, d'entrada ja s'ha desconfiar.
0: Et diu coses, i a més també pel que fa al lideratge en aquesta selecció, que passen els anys, tens molts bons jugadors i li segueixes donant la 10 a Bernardo Silva.
1: I el dorsal 10 d'aquesta selecció de Portugal es diu Bernardo Silva, acaba d'entrar al terreny de joc i, per tant, Espanya hauria d'anar en compte amb aquest futbolista. Minut 83, Semedo s'havia quedat de posat com si estigués resant. no sé, alguna, algun ens superior que necessita que l'ajudi.
4: Compte qui entra, compte qui està escalfant, eh?
0: Miquel Merino, sí, l'home gol contra Alemanya, que va fer aquell gol màgic on és que l'evitava en aquella centrada que va rematar de cap. És un jugador que té això, que té aquesta capacitat d'arribada. A l'Arsenal també li hem vist jugades de tirs exteriors, té aquesta capacitat de gol, i jo crec que és el que busca De La Fuente, més que el seu perfil com a migcampista. També tenim un altre...
1: Fabián y Merino, eh?
0: Sí.
1: Fabián y Merino.
0: Sí, són dos canvis que apuntàvem, que dins dels canvis que pots fer al mig del camp, ja que tens algunes baixes sensibles a l'atac, o jugadors que no estan del tot en forma, baixes, recordem, de Jeremy Pino, Víctor Muñoz, que no ha sumat minuts en aquest Mundial, Gavi tampoc sembla un perfil per buscar un gol. Llavors, si pots remoure coses al mig del camp, i a més amb gol, crec que Miquel Merino i Fabián Ruiz, cadascú amb la seva, poden fer algun gol.
1: Tots tenim sempre un entrenador dins, això és evident, i quan hi ha canvis encara més. A veure què en pensa la gent que està ara mateix amb l'Aimar Alemany. Hola, Aimar, què en pensa la gent dels canvis?
2: Hola, doncs mira, a veure, què penses dels canvis que han fet?
7: Bueno, a mi el canvi de Merino l'entenc, però el canvi del Fabián no em convenç, perquè l'Olmo estava
1: marxa
7: bé.
1: Marxa Pedri.
7: Però bueno, a veure què fa. Potser em caia la boca, però bueno, si marca un gol.
2: Escolta, John, què diu?
1: Que marxa Pedri del terreny de joc.
2: Ah, que marxa Pedri.
7: Bueno, ja ho he dit tot. No m'agrada el Rubiales, o sigui, el de La Fuente, perdona, por el chiste.
0: Ai. Tampoc.
7: Bueno, a veure, no està malament la selecció i potser fem alguna cosa. Però bueno, el Pedri no està fent un bon Mundial i avui no era tampoc el seu dia. Però bueno, si ha fet els canvis serà per alguna cosa.
1: Com està rajant aquí la gent de Niteruel, eh?
2: Sí, sí, a veure, respetem, però no opinem igual, no?
0: No, no, Pedri està fent un mundialàs, bueno, sisplau.
7: Sí.
2: Diuen que Pedri està fent un mundialàs, eh?
4: Sí, però avui no...
7: Jo penso que és un altre jugador del que ve fent amb el Barça i del que s'està veient. Sí que és veritat que si els àrbitres xiulessin d'una altra manera, potser es veuria més la màgia del jugador, però ara mateix... Jo penso que no està fent un bon futbol, però bueno, cadascú. Jo crec que, bueno, és la meva opinió.
2: Doncs... I del Ferran, què opinem?
7: Que la meva aposta està gravada en aquesta taula, és que guanyem 0-1 amb gol de Ferran. Jo estic molt a favor de que hauria de jugar més i que avui Oyarzabal no ha fet res, i que per mi el primer canvi al 50 era Oyarzabal per Ferran Torres.
2: És dels meus. Ferran Lovers.
4: Oyarzabal és golejador.
1: Aimara, tu creus que marcarà Ferran o què?
2: Jo és que no és que cregui o no cregui, jo és que vull que marqui Ferran.
1: Ja.
2: O sigui, jo és per la seva salut mental, per la seva salut. O sigui, és que sisplau.
1: Aimara, tu has vist Twitter aquests dies o no?
2: No, jo estic fora de Twitter. Però és que m'estan arribant missatges i és que jo ho passo molt malament.
1: Sí.
2: Però al punt de voler plorar, és que si jo fos ell... Ho passaria molt malament,
1: doncs
2: jo l'estimo molt.
1: Veurem què passa. Aimar, gràcies.
2: A vosaltres.
1: Fins ara, minut 86, Portugal 0, Espanya 0, camí de la pròrroga, si no hi ha, doncs, un gir de guió inesperat.
0: I ara sí, comencen les emocions fortes, perquè Espanya es comença a jugar al Mundial ara mateix.
1: Sí, sí.
0: Estem en uns minuts finals, on un gol, sobretot en contra, t'ho gira tot. Dels partits plàcids contra seleccions, algunes petites o més grans amb les que Espanya ha dominat, ara tens davant tota una Portugal que no t'està arribant amb claredat, però que si té una, sobretot amb Cristiano, et pot enviar cap a casa. Aviam com es gestiona aquesta pròrroga d'una banqueta que tens mig afectada. Recordem, crec que sobre la gespa està el millor i potser ja no juguem en 4,
1: espera, Ferran Torres, gira, es queda la pilota Ferran Torres, veurem si es compleix la profecia del nostre company del Bar Cope, que deia que marcaria el gol de la victòria. De moment, doncs, no ha estat així, perquè ha volgut girar-se, però no li ha sortit aquesta passada que ha intentat.
0: No.
1: Nosaltres hem de dir que hem sopat de meravella. L'Albert Vilar, em sembla que també ara està en un moment, no?, de,
0: clar, sí,
1: de gaudir una estona, no?
4: Comerç local del polígon,
1: comerç,
4: del
1: ja.
4: Polígon industrial.
0: Ara no hi ha correccions.
1: No direm el que s'ha demanat, perquè, en fi...
0: I tu, si vols sopar, n'arrullo una estona. Et veig aquí amb gana, em sap fatal, tio. Estem aquí al plat de menjar. Què diu, què diu, Cristiano?
1: Estic compromès amb la ràdio pública.
4: I amb que no saps menjar amb pa d'això?
1: No, el tema és que seria un...
0: Tinc
1: seria una parafernàlia que jo no puc permetre en directe.
5: Somos los dos guapos, però...
1: Ara.
5: El més guapo, rico i bon jugador És Albert Vilar.
4: Sí! Vamos.
1: L'Albert té subornat a Cristiano Ronaldo. Dani Teruel, tercera groga.
0: Doncs sí, la primera, si no m'equivoco, groga del partit que mostra Anthony Taylor.
1: Espera, que està fent l'Albert una mica d'ASMR.
0: ASMR. Ui, groga molt forta.
1: Uf.
0: D'aquí de Bernardo Silva sobre Mikel Merino, que també acabava d'entrar, sortia a la carrera. De fet, la
1: era Bernardo, aquí... era Conceição.
0: Era el Bernardo Silva, que s'ha emportat aquesta groga, que ha estirat les mans. Bé, no sé si volia Bernardo, tallar la contra exactament, perquè tampoc era una acció o una zona perillosa. El que deia abans és que potser ara Espanya ha canviat una miqueta el seu model, esperant-se un final de partit de controlar la pilota i posar moltes centrades, potser ja no tant en aquest doble pivot que tenia Rodri Pedri, sinó a Mikel Merino una miqueta més avançat com a
1: però que tenim més ASMR
0: i Rodri enrere
1: per part d'Albert Vilar.
0: Uf.
1: En fi, no sé què m'ha provocat per això, però res de bo.
0: És una retransmissió que amb auriculars no es pot escoltar.
1: Ui, aquesta. Cristiano ha estat a punt de quedar-se a la pilota, al final ha estat la Porqui qui acaba enviant-la amb el cap per un Unai Simón, que se l'acaba quedant sense més problemes. A mi què vols que et digui? Fabián i Merino a mi em semblen canvis defensius.
0: Sí.
1: Sí.
0: Per mi no, eh?
4: Merino no.
1: Per mi, treure del camp a Dani Olmo i a Pedri i entrar Fabián i Merino, per mi són canvis de... Ui, ui, ui.
0: Crec que no confia ara mateix en cap davanter que li pugui fer un gol. O sigui, per mi potser un recurs que et queda ofensivament és Borja Iglesias com a punta i posar-li sí, centrades.
1: Vols dir que en el partit bala. Està per Borja Iglesias?
0: No, ni aquest ni ningú. ni aquest ni ningú, perquè Borja Iglesias no suma minuts, no és un perfil contrastat amb la selecció. Potser no
1: home, se l'ha de provar, però no sé si se l'ha de provar al minut 90, el que arribem just ara mateix de partit, amb Portugal 0, Espanya 0.
0: No,
1: tenim el mateix... Ui, compte que estàs boníssima i va Espanya! Gol! I va Espanya, i va Merino, que acaba convertint el gol que pot portar la selecció espanyola a la següent ronda d'aquest Mundial. Ha estat un canvi que jo deia que podia tenir algunes connotacions defensives, per això no estic entrenant jo la selecció, i l'està entrenant Luis de la Fuente. Ha identificat que el partit estava per Merino, ha sortit Merino i ha fet el gol, fa la volteta al corna com feia el seu pare, amb aquesta tradició que també està seguint ell el futbol anglès, fa el primer a Espanya del partit, Espanya 1, Portugal 0, Espanya pot deixar fora a l'últim Mundial de Cristiano Ronaldo i seria gràcies a Mikel Merino. Quin golaç!
0: No ha sigut gol de Ferran, però sí assistència d'un Mikel Merino que sortia més que a fer d'interior, enganxar, té aquesta capacitat de sumar-se a l'atac, de construir doncs, les seves pròpies ocasions, ha atacat molt bé l'espai d'una Portugal que crec que estava fixant-se molt en la pilota i una miqueta desordenada, llavors un gol que mira, aquests partits potser no s'han de jugar, no s'han de dominar, s'han de guanyar, i Espanya aquesta capacitat de guanyar la té.
1: Aymara, com ha viscut la gent aquest gol, aquest golaç de la selecció espanyola?
2: Què tal?
7: Bé, afònic.
2: Faig una petita descripció del que ha passat,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sisplau.
2: Han començat a com canguros?
1: Sí.
2: A abraçar-se?
1: Sí.
2: A cridar?
1: Molt bé.
2: Tothom, guai, no?
7: Home, jo no ho veia, eh? Però bueno, mira, Mikel Merino, els canvis.
1: Sí.
7: Que no ho veia, però bueno, bé.
4: Ho ha dit ell, que Pedri fora.
2: Eus no?
7: A veure, queden 4 minuts, si no allarga l'Anthony Taylor aquest, que l'odio, però bueno. No m'agrada l'àrbitre. O sigui, tinc malsons per nits d'Europa amb el Barça.
2: I del Pedri? El Pedri?
7: Bueno, l'ha tret, no? No sé si és Bèlgica o United States, no? El Donald Trump este que nos va a robar entero en cuartos. Bueno, que queda un poco aún.
1: Veurem el que acaba passant.
7: Seguirà jugant i serà titular tots els partits que jugui la selecció. És boníssim, però...
1: Aymara, gràcies. Ara tornem perquè ataca Portugal.
2: A tu, John.
1: I el partit es posa intens. Queden res, poc més de 3 minuts i arribarem al final del partit. De moment, guanya Espanya gràcies a un gol, un golaç de Mikel Merino en una molt bona jugada col·lectiva de la selecció espanyola. I ara és Lamine Yamal, qui també vol sumar-se a la festa. Volia marxar amb velocitat i, per tant, acaba forçant una targeta groga per part de la selecció portuguesa, que està en un moment molt, molt delicat en el partit.
0: Doncs sí, moments de desesperació, és qüestió de minuts. Ara Renan Rubiga, que comés aquí aquesta acció que havien d'aturar, la menta aquestes cosetes també, que té arrencada fins i tot el 93 després d'un partit superintens. La possessió és per Espanya. Ara això s'ha d'adormilar, això s'ha de tranquil·litzar. Portugal no t'ha atacat gairebé en tot el partit, llavors ara a bascular bé, a estar molt concentrats, a estructurar-se bé defensivament i a patir.
1: No seria el primer gol ni serà l'últim.
0: No.
1: Que hem vist
0: el temps
1: de descompte en aquest Mundial. Però hi ha una cosa que sí que la vull dir. Per mi, Espanya és clara avançadora de l'eliminatòria pel que fa sensacions i pel que fa futbol. Per mi, es mereix estar a la següent ronda. El que passa és que és una altra història. Ho intenta Portugal, la passada a la frontal acaba rebotada, qui va a buscar-la és Bernardo Silva, se l'acaba quedant i la deixa a la banda dreta, perquè en Seixau que intenta la jugada. Allà és Cucurella, que vol tapar-la, la centrada que va tancant-se, vol sortir línia de fons al final. Qui acaba arribant és Rafael Leão, davant seu Pedro Porro. Rafael Leão té dos futbolistes de la selecció espanyola davant. Compte que pot perdre la pilota Semedo. Pressionava Lamine, se la queda Semedo, cama canviada, se la queda i la deixa encara més cap a dins per la posició de Rubén Díaz. I aquest a la banda esquerra, per Leão, que vol fer la centrada, es complica la pilota. Intens aquí, Pau Cubarsí, per saber llegir la jugada. I ara és Fabián Ruiz qui se la treu de sobre. Queda res, un minut i mig, i haurà acabat aquest partit si no fa afegit sobre l'afegit, que això ja ho hem vist també diverses vegades en el Mundial.
0: Sí, quins nervis, eh? Segur que deixaran alguna més enllà dels 6 minuts. Oh, però moment de resistir, moment de patir. Els campions han de saber patir, és així.
1: I va Portugal, i va Conceição, el defensa Ferran. Ara tothom en tasques defensives per part de la selecció espanyola. Tots els futbolistes concentrats. No se'ls pot escapar el partit perquè no li queda res. Tan sols un minut. I Espanya està guanyant gràcies a un gol de Mikel Merino, un autèntic golaç, després d'una jugada a la que Espanya pràcticament el primer toc ha sabut destrossar la defensa portuguesa.
0: Quina pèrdua ara de Portugal, eh?
1: Sí.
0: Vull dir, teixint aquesta acció que tens Espanya tancada defensivament i has regalat la pilota, molta passivitat.
1: Espera, que entrarà Borja Iglesias.
8: No us preocupeu que ara en donen...
9: Però per què rieu?
8: ...presidente directament Donald Trump.
1: Com?
8: El bolito del bicho.
1: Tremendo.
8: Ens anem a pròrroga a Ràdio Sant Boi. Sí, ho...
1: Tremendo.
0: Més entrevistes a la resistència que gols, Borja.
1: Jo crec que Borja Iglesias seria
4: un respecte a Borja Iglesias, que és un jugón.
1: Un Joselu, allò que entra al minut 96 pràcticament i el gol te'l fa.
0: Sí, si entra en Portugal potser marquen gol, però en Espanya no crec.
1: Contra la central que va tancant-se, fora! L'ha tingut Portugal a una de les últimes del partit perquè ja s'ha complert el temps afegit. Estem ja al 96. L'ha tingut Portugal i no l'ha fet perquè l'ha enviat per sobre del travesser. I de fet ara Bernardo Silva estava emprenyant-se amb tothom que es trobava pel camí i s'emprenya perquè sap perfectament que si no és l'última serà una de les últimes. L'ha tingut Bernardo, l'ha tingut el dorsal 10, la centrada des de la banda dreta, mata Bernardo, marxa per sobre del travesser i aquesta pot significar la 10 de la selecció portuguesa al Mundial.
4: S'emprenya amb Rodri, que és el seu excompany.
0: A casa,
4: és el més fort.
0: A casa. A casa, això està ja vist per
1: entrarà
0: sentència.
1: Borja, Entrarà Borja Iglesias, marxa Mikel Oyarzabal del terreny de joc.
0: Debuta, ja sabem exactament per què, per perdre una miqueta de temps. Passa un minut d'aquests 6 d'afegit, això s'ha d'acabar ja.
1: Ja no té massa sentit perquè ja no queda res, però sí que és cert que tenir Borja Iglesias en atac en un moment així de partit també et pot descarregar alguna.
0: Sí, per rascar ara aquesta acció en llarg que posarà Unai Simón.
1: Exacte.
0: És boníssima.
1: Sí. Unai Simón, veiem qui busca. Doncs busca, evidentment, perd a Borja Iglesias. No, però no ha sigut cosa de Borja, això. No han pogut arribar a la pilota, i va a Portugal.
0: Polítiques de Mundial, les deixarà jo crec una més, on Timothy Taylor aquí ha vist que no té ganes de xiular.
1: Pot ser l'última de Portugal, no en el partit, sinó en el Mundial.
0: És que ara si marquen què? Regalen aquí temps.
1: Ja, però en fi, si ho han fet en tots els partits també ho hauran de fer aquí. Si hi ha hagut un gol, doncs suposo que almenys s'afegeixi un més, però és que ja ens passem del minut 97, és que estem pràcticament al 98 i se n'han afegit 6.
0: Aquí no hi ha
1: la
0: més.
1: La pilota surt, Anthony Taylor cada moment no mira el rellotge, segueix jugant Portugal, pressiona Espanya, la passada filtrada pot ser perillosa, arriba als peus de Conceição, que vol marxar cap a dins, Ferran Torres, que es marxa al terra i recupera la pilota... Hi ha falta. Hi ha falta favorable a Portugal i deixarà una més Anthony Taylor amb targeta groga quan arribem al minut 98 de partit.
0: Quina necessitat, de veritat, de deixar aquesta acció.
1: Falta, sí, la
0: falta era claríssima, però de nou, una Portugal que està tenint problemes, està tenint problemes per passar de camp propi en pilota. I Ferran crec que aquí s'equivoca llançant-se perquè és que...
1: Sí, però també segurament seran els nervis del moment. Per cert, puja Diego Costa a rematar, eh?
0: No, sisplau, eh?
1: És l'última, jo crec que ara sí, és l'última del partit. El que passa que, clar, portem això dient-ho dos minuts. Serà Bruno Fernández?
0: No,
1: serà Bruno Fernández?
0: Jo crec que sí, no, hi ha un altre.
1: Conceição també està per allà.
0: Diego Costa, si marca Bruno.
1: Bruno Fernández, les entrades, tanca la pilota! No hi arriba Cristiano, no hi arriba cap altre futbolista de Portugal i xiula al final Anthony Taylor. S'acaba el partit, s'imposa la selecció espanyola gràcies a un golaç de Merino, que és qui més ho celebra, aixecant els punys a l'aire. No aconsegueix Portugal el possible gol de la remuntada. Com s'està celebrant, Aymar, aquest final de partit?
2: Doncs mira, ara mateix s'han callat tots. Sisplau, què tal, com va?
10: Molt bé.
2: Content?
10: Sí.
2: Molt?
10: Sí, però aún encara queda molt.
2: Però queda molt, no, si hem guanyat avui.
10: Ja, però està a la final.

0: quiero Bélgica, Estados Unidos no lo quiero ni en pintura. Pues mangante.
1: ¿Qué digo?
2: Que nos roba, ¿eh? Estados Unidos nos roba.
1: No volamos a Estados Unidos. Adiós. Hola.
3: Ara, allà bueno, la gent està contenta. Aymara, per cert,
1: molt contenta.
3: No hi ha hagut gol de Ferran, però hi ha hagut assistència de Ferran
1: ja,
3: Torres.
1: Ja. Gol, Jo crec que avui dormirà molt content, sí. Jo també. Em vaig contenta a casa i jo crec que el Ferran pot estar orgullós de que ha fet un bon partit.
3: Escolta, Aymara, allà hi ha com les trompetetes aquestes, que no sé com es diuen.
1: Sí, tinc aquí una nena i un nen. És que si passo al bar de dins...
3: Sí.
1: Ven.
3: A veure si podem escoltar en directe aquesta sinfonia.
1: Hola. Plau, la sinfonia.
3: Ja, és que dins la cosa està difícil. Res, Aymara, no et preocupis. Feina ara, més que feta. Ara sí.
1: La sinfonia.
3: Ara la sinfonia, que ens poden tocar.
1: A veure com és. Però una cançó, eh?
3: Sí.
1: Un moment que està muntant la trompeta.
3: Apretin alguna cosa.
1: Espera, que porta una bandera d'Espanya i se l'està donant.
3: Ole, preciosa.
4: Espanya!
3: Preciosa aquesta cançó. Gràcies. Que ens pensàvem des del Barra Cope. Aymara, una abraçada i gràcies.
1: A tu, John, no sé si m'escoltes.
3: Moltes gràcies, també per la feina. T'esperem aquí a tornar dels estudis. Alguna cosa guardarem de sopar, segur. Albert Vilal, moltes gràcies.
5: Gràcies a tu.
3: Tu de sopar no has guardat res, eh?
5: No.
3: Ja, jo crec que nosaltres tampoc. Dani Teruel, Espanya passa a la següent ronda.
6: Doncs sí, serà Estats Units o Bèlgica. Es decidirà aquesta matinada pels que no treballeu o no respecteu els vostres horaris de son. Doncs ho veieu i ens ho expliqueu. Això serà quarts de final i ho explicarem de nou a res.
5: Aquí divendres.
3: Sí. Aquí divendres, eh? A quina hora serà?
5: A les 9 de la nit, un altre cop. Semifinals, doncs també 9 de la nit.
3: Un dia més. Un dia més. Dani Torrell, moltes gràcies.
6: Gràcies a tu.
3: I Marc Gavarner, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
3: Últim punt del partit.
7: Doncs que estic molt content i que jo confio en Ferran Torres.
3: Doncs veurem fins on porta la selecció espanyola Ferran Torres. De moment, no amb un gol, però sí amb una assistència. L'ha portat a la següent ronda, l'ha portat a quarts. El gol ha estat de Miquel Merino. Partit apassionant fins al final. Portugal, que no ha aconseguit fer el gol, canvia això a la pròrroga. Llàgrimes de tot Portugal, llàgrimes dels futbolistes i sobretot de Cristiano Ronaldo. Segurament a l'última gran competició que participi l'ha enviat cap a casa Miquel Merino. Doncs nosaltres tanquem aquí aquesta retransmissió i tornem amb gent de carrer demà a partir de les 6 i tornem amb les retransmissions el divendres. A les 9 serà contra Bèlgica o contra Estats Units. Veurem quina de les dues seleccions i veurem també quin és el nivell de l'equip de Luis de la Fuente, que de moment passa ronda rere ronda. Una abraçada, fins a propera.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.